comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La bata que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Def Boys!

Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

0: Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.
1: Poc i oli, com ho fèiem abans? Ho saps? Ok.

0: Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de beats per minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Futimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de generació digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.
1: Jo ja no tinc res.

0: Escoltes ICAT.
1: Som ficticis. Àcids convençuts amb somriures fingits. Si estem totes tristes vora un precipici.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Continua plovent a aquesta hora a les Terres de l'Ebre, tot i que ja no ho fa amb la intensitat d'ahir a la nit i primeres hores d'aquesta matinada. El Montsià i el Baix Ebre són les comarques on ha plogut amb més intensitat i s'han vist carrers plens d'aigua, tant a Tortosa com a Santa Bàrbara, on el barranc del Palós, que travessa el poble, baixava en prop d'un metre d'aigua i ha inundat carrers adjacents. Protecció Civil diu que, malgrat la pluja intensa i persistent, no consten incidents remarcables. I l'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, admetia que caldrà esperar a que es faci de dia per poder avaluar els danys materials que segur que hi haurà.
2: Realment la intensitat de la pluja és molt important i assegura que demà a la llum del dia veurem realment tota la part de desperfectes, però bueno, sempre diem el mateix. Mentre no siguin danys personals, pues lo de més ja ho anirem solucionant i ficant al lloc.
1: Precisament a Tortosa és des d'on s'han fet la majoria de les 200 trucades que ha rebut el 112. A més, el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha ofert dades de precipitació acumulada. Des d'ahir a les 8 del vespre, Mas de Barberans ha registrat 148 mil·límetres, el Dover 85 i les Cases d'Alcanar 72 mil·límetres. En tot cas, ja avisen que en d'altres punts la pluja encara ha estat més abundant. Per tant, tindrem registres de rècord perquè a més hi continua plovent. Tot i això, el front s'ha debilitat i es desplaça ara cap al mar. Repassem ara altres informacions en format més breu amb l'Agustí Serrat.
3: Junts tombarà els decrets d'habitatge que s'han de convalidar avui al Congrés. Els de Carles Puigdemont insten la Moncloa a retirar-los i redactar-los de nou si volen el seu suport, però l'executiu espanyol ja ha dit que no farà marxa enrere i que mantindrà la votació.
1: El Parlament rebutja la proposta estrella de Salvador Illa de fer front a la crisi de l'habitatge, la compra conjunta de pisos entre particular i la Generalitat. Els comuns se n'han desmarcat al debat de política general, però el govern deixa clar que el tirarà endavant igualment. Els socis d'Illa l'han salvat, però, de la reprovació a mig mandat.
3: Finalment serà aquest divendres quan el judici del cas Roger Espanyol quedi vist per sentència. Els quatre policies acusats asseguren que van complir els protocols i que l'ús de les pilotes de goma estava justificat, mentre que l'escopeter que va disparar diu que no tenia intenció de ferir Espanyol.
1: Evanescence ha fet vibrar el públic de Barcelona en el seu primer concert a Catalunya en 20 anys fora d'un festival. El grup de rock nord-americà ha presentat el seu nou disc, Sanctuary, a l'Olímpic Arena de Badalona. La DGT farà algunes excepcions amb la nova regulació dels semàfors en taronja intermitent mentre creuen els vianants.
3: El nou reglament de la Direcció General de Trànsit diu que si el vianant té el semàfor en verd, el vehicle sempre l'haurà de tenir en vermell, i això havia provocat crítiques d'alguns ajuntaments, com és el cas de Barcelona. En declaracions a 3Cat Info, el director de la DGT, Pere Navarro, diu que estudiaran les peticions dels ajuntaments.
4: Però que avui mateix hi ha signat ja la instrucció que diu, escolti'm, excepcionalment, amb un informe tècnic que diu que els inconvenients superen els avantatges i que el qual justificaria d'alguna manera el continuar amb aquest sistema.
3: L'Ajuntament de Barcelona calcula que hi ha 1.550 cruïlles on el taronja intermitent conviu amb el verd per a vianants.
1: Esports, la UEFA afirma en un comunicat que ha rebut del Real Madrid documents sobre el cas Negreira i que els tindran en compte en la seva investigació. El Barça també en un comunicat ha explicat que el cas porta obert des del 2023 i que no hi ha cap novetat substancial sobre aquest afer.
3: Mentrestant, el davanter brasiler del Barça, Rafinha, ja és a Barcelona després d'abandonar la concentració del Brasil per molèsties a la cuixa dreta. El jugador s'ha de fer proves aquest divendres per descartar una lesió.
1: El Barça d'handbol ha perdut davant del Veszprém hongarès la final del Mundial de Clubs d'Egipte. El resultat, 33-42.
3: I aquest divendres el Barça de bàsquet juga a la pista del Besiktas en partit de la tercera jornada de l'Eurolliga.
1: I Mireia Benito és baixa per un virus per a l'Europeu de Ciclisme d'Eslovènia, que comença justament avui. Paula Blasi segueix sent dubte. Les grans novetats entre els catalans són Joel Nicolau, Pau Miquel i Naia Torrent.
0: Fins aquí les notícies.
5: Les 5:05. Bon dia, matiners. D'aquí uns moments arrenquem el programa d'avui divendres, però, evidentment, a aquestes hores del matí toca també fer servei públic des de la Ràdio Pública Nacional de Catalunya. Toca mirar al cel perquè el Servei Meteorològic de Catalunya manté el risc molt alt per pluja intensa per 5 comarques del sud. A aquestes hores vull saludar l'Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia.
6: Hola, bon dia, bona hora.
5: Què tal, Eloi?
6: Doncs bé, mira, fa estona ja d'espera i anar fent el seguiment de tot aquest panorama.
5: Anem a parlar, si et sembla, primer, de com han estat aquestes últimes hores, sobretot per aquestes comarques més afectades i sobretot per dues poblacions en concret que han estat Tortosa i Santa Bàrbara, Eloi.
6: Sí, sí, sí. Aquí és on hi ha hagut aquesta primeres hores de la nit i primeres hores de la matinada, vaja, nit i primeres hores de la matinada, acumulacions de pluja més importants, s'ha reactivat la pluja, a més s'ha quedat estàtica i ha deixat quantitats de fins a 145 litres a Tortosa i a Mas de Barberà en aquests 150 litres per metre quadrat. A Santa Bàrbara hi ha una estació meteorològica, no és oficial, però sí que ens parlaria d'uns registres que podien haver superat els 200 litres per metre quadrat. Per tant, aquí hem tingut la tongada de pluja més intensa, tot això ha fet baixar barrancs, els barrancs que passen al voltant de Tortosa, Legalós, Apalós, Foies, Pixadors, són barrancs que han patit crescudes, i a Santa Bàrbara també, eh? La Riera, el barranc que passa pel poble, doncs ha tingut una crescuda important. Llavors, ara, aquestes últimes hores sí que ha afluixat una mica la intensitat, és a dir, no ha parat de ploure, continua plovent amb moltes ganes, però la intensitat no és aquesta torrencial que teníem durant les primeres hores de la matinada. En tot cas, aquesta pluja més intensa ara mateix la tenim situada entre el Baix Maestrat, la Plana Alta, per tant, el nord de Castelló, tot i que allà també ha reculat una mica la intensitat.
5: I què ens espera, tant, què ens espera les properes sí. hores, sobretot pels oients que ara mateix s'acaben de despertar, que han de sortir de casa i que, evidentment, inevitablement, en aquest final de setmana estaran mirant el cel, Eloi?
6: Val. El que ara mateix veiem és un gran sistema convectiu, un gran sistema de tempestes que afecta des del nord d'Alacant, pràcticament, a Eivissa, i arriba gairebé fins a Tarragona. Això és la gran tempesta que tenim, i llavors el que preveiem és que al seu centre, al voltant del delta de l'Ebre i al nord de Castelló, es vagi organitzant la pluja amb més força. Llavors, aquesta precipitació, la majoria de models ens indiquen que aquesta precipitació forta tendiria a anar augmentant, pujant cap al nord. Per tant, segurament en pròximes hores veurem com la pluja s'intensifica al nord de Castelló, a les Terres de l'Ebre, i fins i tot podria anar pujant durant el matí, migdia, primeres hores de la tarda, també cap al camp de Tarragona. El que sí que haurem d'estar pendents, perquè si ens ho indiquen el model, els models, és a tot el sector, especialment de Baix Ebre i Montsià, que és on les pluges poden ser més fortes i més persistents també durant aquest matí. Veurem si aquestes tempestes pugen ja a primera hora del matí o s'esperen més cap a mig matí. Això és el que tenim dubtes, però creiem que sí que hi haurà una tendència clarament a pujar cap aquí a Catalunya les precipitacions més intenses.
5: Haurem d'estar molt pendents, doncs, dels mapes meteorològics, especialment aquest final de setmana. Queda't per aquí, Eloi, que fins les 6, com sempre, anirem informant puntualment els matiners que aquestes hores estan desperts de com està el cel i de com van avançant aquestes pluges.
6: Perfecte, bueno, anem seguint. Fins ara.
5: Gràcies, Eloi. Fins ara. 5 del matí, 8 minuts. Àlex Bosch, bon dia.
7: Bon dia.
5: Al llarg d'aquesta nit hi han hagut dues poblacions afectades que han estat, com ens estava comentant l'Eloi, Tortosa i Santa Bàrbara.
7: Sí, hem observat aquestes imatges que s'han difós a través de les xarxes socials d'aquests carrers de Tortosa completament plens d'aigua, amb un pam en moltes ocasions. L'alcaldessa d'aquest municipi ens ha atès, la Mar Lleixà, ho hem fet pels vols de la una de la matinada, la nit dels ignorants. Ha explicat el mateix que ens han dit des de Protecció Civil, que no consta ni incidents greus, però que això sí, caldrà veure com s'aixeca el dia i que deixi de ploure per veure i per avaluar els danys.
2: Realment la intensitat de la pluja és molt important i assegura que demà, a la llum del dia, veurem realment tota la part de desperfectes, però bueno, sempre diem el mateix. Mentre no siguin danys personals, pues, lo de més ja ho anirem solucionant i ficant al lloc.
7: Sí que ens ha explicat que han hagut de desallotjar diverses persones d'edificis del casc antic de la ciutat, que estan molt deteriorats i que temien que amb aquests aiguats tan intensos poguessin ensorrar-se, ni que fos parcialment. La carretera C12 és una de les vies que passa per la zona de Tortosa, també està tallada en dos punts, bàsicament perquè està inundada, i com continua plovent, no sabem quan es podrà reprendre la circulació en aquesta carretera, la C12. Més al sud, a Santa Bàrbara, també hem vist aquests carrers convertits centralment en rius, ara ho explicava.
5: Les imatges són espectaculars. Són espectaculars.
7: En tot cas, t'he de dir que ja estava previst que passés això.
5: Sí.
7: De fet,
1: fet, hem parlat amb l'alcalde de Santa Bàrbara, en Lluís Gimeno, i ens ha explicat que han après del que va passar amb els aiguats de fa un any i que s'havien preparat perquè sabien que això podia passar.
8: La situació de moment és complexa, bastant controlada, pel sentit de que, degut a que ja tenim unes quantes riuades, s'han anat fent treballs previs tota aquesta setmana de preparació del clavegueram, de preparació dels embornals, s'han pogut traure contenidors, s'han pogut traure cotxes.
1: Diversos ajuntaments de les Terres de l'Ebre van decidir ahir a la tarda tancar escoles i equipaments municipals i no els reobriran fins que se superi l'episodi de pluges. També estan suspeses les connexions ferroviàries, òbviament entre Catalunya i el País Valencià, tant de llarga com de mitja distància. Renfe ha explicat que el servei s'anirà reprenent progressivament a mesura que les condicions meteorològiques ho permetin.
5: Veurem, doncs,

0: Doncs vinga, bon dia, matiners. Avui és divendres 2 d'octubre. Ja tinc a tot l'equip preparat aquí a la taula. Marta, Diana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, molt bon dia. Avui al sol al Gironès veuran sortir el sol a les 7:47 i el dia durarà 11 hores i 42 minuts.
0: Lara García, també, molt bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia, matiners. Avui us porto una cita que he vist en una entrevista del Mundo d'una filòloga que es diu Lola Pons i que diu que escoltar la música al tren en veu alta és una barbàrie.
0: Molt bé.
2: Estem molt d'acord.
0: Doncs té tota la raó. Hauríem de començar a reeducar les persones que pugen al tren i que ho fan escoltar la música com si ens interessés molt escoltar el que precisament escolta la gent al
2: que
0: tren.
2: Que no ens interessa.
0: Que no ens interessa. Veieu, Roger, bon divendres.
3: Molt bon dia.
0: Avui, sent tot, un dia intens a partir de les 6 del matí, al Matí de Catalunya Ràdio, entre d'altres, protagonista El Temps.
3: Avui, edició especial del Matí de Catalunya Ràdio per seguir el temporal al sud, que ja t'avisem que irromprem a l'antena de matiner si hi ha qualsevol novetat. Des de les 6 del matí us explicarem com està la situació sobre el terreny amb l'equip d'informatius que hi tenim desplegat i també amb Protecció Civil, que ens explicarà com han anat les últimes hores i què anirà endavant. I també tindrem un ull posat al Congrés, on avui es voten els decrets d'habitatge, sí, on es rebutjaran els decrets d'habitatge després de la decisió de Junts. Ja t'avanço que allarguem el programa fins la 1 per seguir el debat, amb agora especial a partir de les 11. Per tant, avui un dia amb dos focus informatius molt clars.
0: Us informarem, com sempre, puntualment des de la Ràdio Pública i Nacional de Catalunya, des de Catalunya Ràdio, però també hem de recordar una cosa. Malgrat aquesta intensitat informativa, avui torna a ser divendres.

0: Com canta Manolo García, torna a ser divendres i aquí sempre ho celebrem.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Hem arribat a un quart de sis del matí. Tres bones notícies per començar aquest divendres. Sèrbia té la primera cap d'estat obertament homosexual dels Balcans.
2: Bernabić, que ha assumit la presidència interina de Sèrbia després de la dimissió d'Aleksandar Vučić, fa unes setmanes després de dos anys de protestes al país. Ella ja va ser primera ministra entre el 2017 i el 2024, també és presidenta fins ara del Parlament, i això sí, l'oposició i diversos analistes qüestionen aquest nomenament, consideren que pot ser propaganda. Des del col·lectiu, però, asseguren que els drets LGTBI continuen sense prou protecció al país.
0: Una bona notícia per posar el punt final aquesta setmana, i en tenim una altra. Esmorzar una sopa de miso allarga la vida. Ot Serra, bon dia.
3: Aquest és el truc dels japonesos i ho recomana l'especialista Vicente Mera en una entrevista al suplement del Mundo Yo Dona. Destaca les propietats probiòtiques i desintoxicants de la sopa de miso. I prendre-la per esmorzar és perquè és l'àpat més important del dia i com que som a casa en podem controlar bé la quantitat. De fet, aquest

0: L'expert subratlla que els japonesos tenen tendència a racions petites i saludables. És el que anomenen arahachibu, que és no atipar-se. Vicente Mena fins i tot ens aconsella que gaudim de passar una mica de gana.
1: I alerta perquè una àvia es fa viral per esbroncar el seu net per parlar en castellà.
2: És l'àvia de l'influencer català Miki Fonde. Ell havia anat a casa de l'àvia per ensenyar una recepta familiar a Instagram i quan l'àvia sent que s'està gravant en castellà, li deixen això.
3: Está increíble.
4: Oye, ¿qué dios te he dicho?
3: Estoy hablando con una audiencia masiva.
4: Sí,
3: ¿lo sabías?
4: No, pero en català, putón.
3: Ah, pues acabo aquest vídeo en català. Si no coneixeu aquesta recepta, guardeu-vos aquest vídeo i ja la podeu preparar a casa. Boníssim.
2: Ell li fa cas, acaba el vídeo en català, com Déu para.
1: És que clar, l'àvia, a més, li va responent i l'àvia ja la vas veient que va canviar l'altre, que diu, però aquestes fotent.
2: A més, el nen, amb un accent en català, que l'àvia està enfadadíssima. Què fas, nen? M'encanta. En fi, la següent publicació és un vídeo amb l'àvia cuinant ells dos i ho fan en català.
5: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
1: I tal dia com avui, un 2 d'octubre del 1982, el grup britànico-jamaicà musical Musical Youth arribava al número 1 de les llistes britàniques.
2: Sí, i ho fèiem aquest tema que sentim, Pas de Duchi, un dels grans èxits del reggae dels anys 80. La cançó era una adaptació de Pas de Cucci dels Mighty Diamonds, però per evitar que els cancel·lessin, els Musical Youth van canviar les referències a la marihuana per referències al menjar. Què van fer? Doncs es veu que van canviar la paraula Cucci, que era l'argot per referir-se a una pipa de marihuana, i es va acabar convertint en Duchi, que vol dir una olla de cuina.
1: El que acabes de fer ara mateix és inundar de felicitat la redacció i especialment a Maiol Roger.

0: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.
1: 10 minuts, arribem ja a 6:15 del matí. Evidentment, estem pendents des de la ràdio pública i nacional d'aquest episodi de pluges que hem tingut aquestes darreres hores, que han afectat sobretot a Tortosa i a Santa Bàrbara. Eloi Cordomí, bon dia de nou.
2: Hola, bon dia.
1: Avui els mapes del temps, protagonistes també dels matiners, pendents del que passarà i sobretot per informar els oients que aquestes hores estan escoltant la ràdio i que han de sortir de casa. Eloi.
2: Sí, mapes del temps, i hi ha també seguiment en directe que anem fent, perquè en realitat els mapes ara ja tenen una incidència més baixa que no pas, per exemple, la que tenien ahir, que sí que havien de fer un pronòstic clar. Ara mateix toca fer seguiment. El que estem veient és que les precipitacions a les Terres de l'Ebre han baixat una mica d'intensitat. Continua plovent amb ganes, però no amb aquella intensitat torrencial que ha fet a primera hora de la matinada. Recordem que hi ha hagut acumulacions a Tortosa de fins a 147 litres per metre quadrat i a Mas de Barberans de 150. Registres no oficials a Santa Bàrbara ens parlen de més de 200 litres per metre quadrat. I tenim tempestes fortes que comencen a organitzar-se altra vegada entre la zona de del Baix Maestrat, de la Plana Alta, i també a les Terres de l'Ebre, Baix Ebre i Montsià. Aquestes tempestes preveuen que, a mesura que vagi passant el matí, vagin pujant cap amunt, cap al nord. És a dir, totes aquestes tempestes que tenim al nord de Castelló és probable que vagin creuant, que vagin agafant intensitat i que creuin les Terres de l'Ebre. Fins i tot podrien arribar al Camp de Tarragona durant aquest matí, fins al migdia, tot estirar primeres hores de la tarda. Per tant, en tot aquest sector podria ploure fort. Atencions a tots aquests avisos vermells que tenim de moment a 5 comarques i els avisos taronges d'intensitat de pluja en moltes altres zones de la meitat sud i de la costa. Ara mateix també hi ha algunes pluges, per cert, entre la Noguera i el Pallars Jussà. Plou amb ganes, però intensitat una mica més moderada.
1: Anirem estant pendents, doncs, d'aquest seguiment meteorològic i del temps que ens espera per avui. Fins ara, Eloi.
2: Perfecte, fins ara.
1: I nosaltres, que mentre us anem informant, també anem mirant el cel, que és el que toca, informar i entretindre una mica aquestes hores del matí, mentre molts de vosaltres us aneu despertant amb Catalunya Ràdio. Moment també d'obrir la revista del cor dels matiners. Ui! Alerta, perquè aquí tenim teca, perquè Nacho Duato ha parlat sobre la seva exparella, Miguel Bosé.
3: Va ser el programa de cara al show amb Marc Giró i explica que fa temps que no parlen i va deixant això.
4: Ya nos hablábamos antes, porque yo en una entrevista dije, pues la verdad, que él no estaba aquí porque debía 100 millones y pico.
5: ¿No te dijo que te quería?
4: No.
5: Que eres el amor. Pues que luego, si es el amor de su vida, ya, a partir de una edad, ya tienes vida, ya puedes decir.
4: No, pero si
5: que
4: dices eso y has estado con un señor, Nacho Palau, 20 años, qué mal para Nacho Palau, ¿no?
5: También,
4: yo dejé de hablar con él porque dice que Pedro Sánchez es un dictador, que España estamos perdidos con el wokismo, que no hay más libertad hace años que ahora, está muy facha. Y yo con un facha, pues no, como todo otro día, dice, ¿estás follado un facha? Pues yo no puedo porque a mí no me cabe.
1: Nacho Duato, que per cert s'ha viralitzat moltíssim aquest últim mig any per tots els discursos que ha anat dient a través de les seves xarxes socials, déu-n'hi-do com posa entre l'espasa i la paret a Miguel Bosé.
3: No s'encalla ni una, és increïble.
1: Ha sigut espectacular el que ha comentat sobre aquesta relació, que sí que és cert que era pública, que se sabia, però vaja, l'ha sentenciat. Que deu haver fet.
3: Home, és que
1: bloquejar el telèfon mòbil.
3: I ja està bé, també t'ho dic.
6: Sí, ja li està bé.
1: Doncs escolta, ha fet una bona teràpia. Vinga, va, seguim. Alerta, perquè Sabina reflexiona sobre la felicitat i diu que és un estat d'ànim que dura molt poc.

0: En concret, Sabina diu que dura la felicitat com una cançó de només 3 minuts. És una reflexió que ha fet en una entrevista al diari El País, però no és la primera vegada que parla sobre aquest tema. Fa temps, a més, que els psicòlegs estudien la felicitat. Ells mateixos diuen que és un estat d'ànim breu i diuen que amb el pas del temps allò que ens semblava extraordinari ho deixa de ser perquè ho acabem integrant com a part de la nostra normalitat.
1: Ja va, que amb només 6 minuts arribem ja a 6:15 del matí. Bon dia a tots els que us aneu llevant, aneu connectant amb Catalunya Ràdio i amb els matiners, també en emissió conjunta Pericat. I a aquestes hores del matí, com cada dia, toca saber quins sons ha deixat la ràdio. Ot Serra, molt bon dia.
2: Al matí de Catalunya Ràdio vam abordar un dia més la crisi de l'habitatge, pendents dels decrets que es voten avui al Congrés. Carles Segués, portaveu de Badalona Cull, demanava que s'aprovin.
3: No som suficients perquè, diguem-ne, no va al fons de canviar una estructura, un funcionament, una cosa està basada en el que el mercat està per davant de tot. Però són un pas endavant, un pas imprescindible i un pas necessari. I sobretot ho dic veient i sabent i vivint cada dia famílies que estan amenaçades pels desnonaments, el patiment que significa.
2: Fa dies que dura la crisi, se n'escriu cada dia i és fàcil que els articles que s'escriguessin ahir puguin semblar els d'avui.
4: Per evitar més casos com el de la Mari Carmen, però no resolen el problema principal de l'habitatge, la falta d'oferta.
1: A veure, anem a parar maquinàries perquè estem llegint els articles d'opinió d'ahir. Tenim els articles d'opinió d'avui.
0: Un moment, aquí hi ha hagut una fruita.
1: Que no passa no absolutament res. I expliquem-ho.
5: Que trist.
1: Expliquem-ho bé. A veure, un momentet. Farem maquinària, que això és la ràdio. A vegades aquestes coses passen. A veure, no ho podem fer. Que no ho podem fer? Sí, tenim els articles d'opinió. Que no?
2: A la tarda, el Francesc Garriga recordava anècdotes amb el seu antic company de classe, l'actor Miqui Esparvé.
6: Una amica que tenim en comú m'ha explicat que tu eres molt bon alumne.
7: Sí, i ell copiava de mi, si és el que em penso, que sí, que és el que penso.
6: És un actor molt conegut.
0: És el Miqui Esparvé?
7: Miqui Esparvé. Sí. Copiava de mi algun dia, ara.
0: Sí, copiava, no I ell era l'skater, em vas dir, no?
7: A llatí.
6: A Humanitats venia amb rastes i era skater, però això ja és la
7: rastes,
6: universitat.
7: Sí, al col·le el Miqui, bé, ens enteníem molt bé.
2: I més enllà d'aquesta casa, Carlos Herrera, la COPE, menstenia d'aquesta manera l'acampada a Puerta del Sol.
8: Y oiga, vaya noche intentando descifrar la basura de decretos que ha perdido la montaña del gobierno. Y vaya basura de decretos. Hay que estar muy ciego, hay que ser muy cortoplacista, hay que ser muy extremista, hay que ser muy inútil. Esto es de locos, esto es de dementes.
9: Vale.
10: Els matiners.
1: I quan sona aquesta música, què vol dir, estimades?
0: Que ens agafem de les mans.
1: Que estem preparats.
0: Estrelles.
1: Estem preparats per agafar-nos de la mà, per connectar-nos enèrgicament parlant. I el més important, comença el cap de setmana i, per tant, també toca saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
11: Bon dia, matiners. Avui, divendres 2 d'octubre, Mercuri farà quadratura primer amb Mart i després amb Plutó. I això pot fer que les paraules estiguin carregades de pólvora. Podem sentir-nos més reactius, voler tenir l'última paraula o entrar en discussions que s'escalfen ràpidament. Així que el consell que tenim avui és clar. Abans de parlar, pensa en el pes que poden tenir les teves paraules, perquè avui una frase dita en 2 segons pot donar una conversa que s'allargui tot el cap de setmana. Bon divendres!
1: Mossegar-nos la llengua, ja us ho dic ara, perquè...
0: No se'ns dona bé.
1: Escolta,
0: no,
1: exacte, és el que
0: no
1: anava a dir.
0: Gaire,
1: No seríem precisament nosaltres personetes de que ens cosin la boca amb un puntet, també t'ho dic.
0: Justament no.
1: D'aquí uns moments repassem aniversaris. Per cert, hi haurà molta gent que ara mateix s'ha despertat, gent de les Terres de l'Ebre, gent de Tortosa, gent de Santa Bàrbara. Línies obertes a partir d'ara mateix, des de la ràdio pública, el 93207474, perquè ens truqueu i ens expliqueu com heu viscut aquestes pluges. Per tant, si teniu ganes de parlar amb nosaltres i explicar-nos-ho, encantats d'escoltar-vos i de que ens digueu com han estat aquestes pluges, sobretot aquesta zona que ha quedat més afectada. 93207474. Mentrestant, Lara, a qui li diem anys i anys per molts anys avui?
0: Doncs acabem la setmana felicitant l'actriu i cantant Romina Power. Avui en fa 75. També fa anys l'estupenda Maribel Verdú, l'actriu en bufa 56, i acabem felicitant Sting.

0: Pot haver una cançó més bonica d'Sting que aquesta per no. acabar la setmana?
1: M'encanta. Preciosa.
0: Molt bé, Lara. Quants anys fa, Sting?
1: En fa 51.

0: Són 6:15 del matí. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al final de setmana ja, el divendres 2 d'octubre. Agustí Serrat, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Agustí repassem els titulars d'aquest matí, perquè hem parlat amb dos dels alcaldes de les poblacions més afectades, Tortosa i Santa Bàrbara.
1: Sí, l'alcaldessa de Tortosa, la Mar Lleixà, ha explicat a la nit dels ignorants de Catalunya Ràdio que no els consten incidents destacables per les tempestes i que quan es faci de dia i deixi de ploure serà quan podran avaluar els danys dels aiguats.
2: Realment la intensitat de la pluja és molt important. A la llum del dia veurem realment tota la part de desperfectes, però bueno, sempre diem lo mateix. Mentre no siguin danys personals, pues lo de més ja ho anirem solucionant i ficant al lloc.
1: Al casc antic de Tortosa s'han desallotjat diversos veïns que viuen en edificis molt antics que es temia que poguessin esfondrar-se.
0: Mentrestant, a Santa Bàrbara, l'experiència dels aiguats de fa un any els han servit per aquesta vegada estar a punt.
1: Sí, ho explicava el seu alcalde, Lluís Gimeno, també en declaracions a la nit dels ignorants.
3: La situació de moment és complexa, bastant controlada pel sentit de que, degut a que ja tenim unes quantes riuades, s'han anat fent treballs previs tota aquesta setmana de preparació del clavegueram, de preparació dels embornals, s'han pogut traure contenidors, s'han pogut traure cotxes.
1: Diversos ajuntaments de les Terres de l'Ebre han suspès l'activitat escolar i els equipaments municipals fins que se superi aquest episodi de pluges.
0: Junts tombarà els decrets d'habitatge que s'han de convalidar avui al Congrés.
1: Els de Carles Puigdemont insten la Moncloa a retirar-los i redactar-los de nou si volen el seu suport, però l'executiu espanyol ja ha dit que no farà marxa enrere i que mantindrà aquesta votació. Ho ha afirmat la número 2 del Ministeri d'Habitatge, Leire Iglesias.
4: Lo más conveniente no es retirar el decreto, creo que lo más conveniente es someter el decreto a votación y seguir reconociendo los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Creo que de aquí a mañana todavía Junts puede pensar que lo mejor es que podamos continuar con la tramitación y el desarrollo de este proyecto.
1: Els de Pedro Sánchez defensen que les mesures són el resultat de mesos de feina i de consens i desafien els juntaires a posicionar-se al Congrés al costat del PP i Vox.
0: El Parlament rebutja la proposta estrella de Salvador Illa per fer front a la crisi de l'habitatge.
1: Es tracta de la compra conjunta de pisos entre un particular i la Generalitat. Els comuns se n'han desmarcat al debat de política general, però el govern deixa clar que la tirarà endavant igualment. Els socis d'Illa sí que l'han salvat, però de la reprovació a mig mandat que demanava Junts.
0: Dos agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquesta nit en un tiroteig al barri de Can Parellada, a Terrassa.
1: Els agents de paisà perseguien una banda suposadament dedicada a assaltar camions de mercaderies. L'incident s'ha enregistrat en un vídeo que s'ha difós a les xarxes. S'hi veu com un dels agents cau a terra i els delinqüents l'agredeixen amb pals mentre li pregunten si és policia. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació, que continua oberta.
0: Avui quedarà vist per sentència el judici del cas de Roger Espanyol.
1: Els quatre policies acusats sostenen davant del tribunal que van complir els protocols i que l'ús de pilotes de goma estava justificat. L'escopeter ha assegurat que no hi va haver intenció de ferir a Roger Espanyol, ni la fiscalia, que demana l'absolució, ni tampoc les acusacions, que demanen 13 anys de presó, han modificat les seves peticions en els escrits finals.
0: I en el 9è aniversari de l'1 d'octubre, els partits independentistes avisen que l'aplicació de l'amnistia no resol el problema.
1: En una piulada, Carles Puigdemont ha dit que l'1 d'octubre va ser un exemple de democràcia i civisme, mentre que Oriol Junqueras ha cridat novament a ampliar la base per poder contrarrestar la resposta de l'Estat. Això quan aquesta nit, després de la protesta convocada per l'ANC a Barcelona pels 9 anys del referèndum, alguns manifestants han cremat contenidors i s'han enfrontat a la policia.
0: Caos al Brasil, 3 dies abans de la primera volta de les eleccions presidencials.
1: El canal de televisió Globo ha hagut de suspendre l'últim debat electoral de la campanya perquè el president Lula da Silva no s'hi ha presentat i davant d'aquesta absència el seu principal rival, Flavio Bolsonaro, que recordem és el fill de l'expresident Jair Bolsonaro, també ha renunciat a participar-hi.
0: Aquest estiu els rius europeus han tingut els cabals més baixos dels últims 30 anys.
1: Més de la meitat del continent ha estat exposat a un estrès tèrmic molt intens i les temperatures de l'aire i del mar han estat de rècord, segons el Servei de Canvi Climàtic de Copèrnicus. Rius com el Danubi, el Po o el Loira han registrat cabals mínims i la temperatura mitjana ha arribat als 21,7 graus, superant el rècord del 2003.
0: Avui sí que sí.
1: Avui sí, eh?
0: Espero que sí. Agustí Serrat, bon cap de setmana.
1: Bona nit.
0: 6:45 del matí, 4 minuts. Saludo a aquestes hores també a l'Eloi Cordomí. Eloi, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Pendents de com van avançant aquestes pluges. Com ho tenim tot plegat, Eloi?
5: Mira, ara tenim un gran sistema de tempestes que arriba des de la zona del Golf de València, passant per Eivissa i fins a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, i amb una pluja bastant ben organitzada sobre el mar. Ara bé, sí que és veritat que ara mateix, sobre terra ferma, a les Terres de l'Ebre i a Castelló, la precipitació ha disminuït d'intensitat. La precipitació prevista per les pròximes hores sí que ens indiquen els models que podria augmentar una altra vegada, especialment això, entre el nord de Castelló, Terres de l'Ebre, i podria arribar fins i tot al Camp de Tarragona. Durant aquest matí la tendència és que aquestes franges de pluja es vagin avançant cap al nord, i de cara al cap de setmana no disminueix del tot la inestabilitat. Encara aquesta nit matinada, demà al matí, es poden formar tempestes sobre el mar, fins i tot poden arribar a les Terres de l'Ebre o a primera línia de la costa. Després, demà a la tarda, arribaran a moltes més comarques de la meitat nord, i diumenge alguns models ens indiquen que la meitat sud de Catalunya podria continuar plovent i amb ganes. Per tant, haurem d'anar seguint l'evolució minut a minut també aquest cap de setmana.
0: I com sempre, des de la Ràdio Pública i Nacional, n'informarem puntualment. Fins ara, Eloi.
5: Fins ara, adéu-siau.
0: Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
6: Què tal, bon dia?
0: Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
7: Bon dia de nou.
0: Avui amb el mateix subjecte a totes les portades.
8: Sí, de fet, tant de Barcelona com de Madrid, la paraula és Junts. La Vanguardia, Junts tomba els decrets i demana a l'executiu que el refaci. El periódico Junts rebutja els dos decrets d'habitatge i exigeix la retirada. Diari Ara, Junts decideix fer caure el decret antidesnonament.
7: I a Madrid, El País, Junts rebutja els decrets malgrat el clam als carrers. El Mundo, Junts rebutja els decretassos i deixa Sánchez sense opcions. I La Razón, Junts rebutja els dos decrets i Sánchez perd el Congrés i el carrer.
8: Altres temes de portada. L'Ara explica la pressió per suspendre l'asil en casos com el de Ceuta. Gran foto de portada amb centenars de tendes a la platja. I El Mundo titula que els Reis hi aniran després de la hispanitat sense trucar a Mohamed VI.
7: Per acabar, llegim a El Periódico que Barcelona haurà de modificar fins a 1.500 semàfors per complir la nova normativa i que el pare del nadó maltractat, que està en presó, diu que no recorda haver-li fet cap mal.
0: I avui els articles d'opinió, precisament opinions enfrontades als diaris sobre els decrets d'habitatge.
7: Sí, El País titula l'editorial Facin la seva feina.
8: Diu que el rebuig de Junts compromet una oportunitat per començar a donar resposta per fi a la crisi de l'habitatge.
7: La Vanguardia, en canvi, subratlla que els experts alerten que les mesures podrien vulnerar preceptes constitucionals.
8: I afegeix que la inseguretat regulatòria pot fer que els propietaris optin per vendre en lloc de llogar.
7: A El Mundo, Federico Jiménez Los Santos va molt més enllà i assegura que Sánchez roba les cases de 2,4 milions d'espanyols.
8: Són els propietaris que tenen pisos llogats i que hauran de prorrogar el contracte 2 anys als seus inquilins si tiren davant el decret.
7: A l'Ara, Antoni Bassas diu que tant llogaters com propietaris tenen por. Els llogaters de ser desnonats i els propietaris de la inseguretat jurídica.
8: Bassas assegura que alhora també estem assistint a la por de la política a seure a negociar res perquè queda tou.
7: A El Periódico, el periodista Joan Cañete Baile exposa que la política ha d'actuar.
8: Però no ha de fer amb dos decrets matussers en el redactat i elaborats a rebuf oportunista d'un cas que ha impactat tot el país i sense consensos.
7: I afegeix que l'habitatge és un conflicte entre regulacions econòmiques que busquen o bé afavorir una part o bé trobar una solució global.
0: Sílvia Solanes, bon dia, bon divendres.
9: Bon dia i bon divendres.
0: Com estàs?
9: Doncs bé.
0: Bé, sí, doncs vinga, arrenquem, no? La premsa digital.
9: Vinga.
0: Quin és el supermercat més car de Catalunya?
9: Doncs el Supercor, segons els càlculs de l'OCU, omplir la nevera durant tot l'any en aquest establiment té un cost de 643 euros al mes. Completen el podi el Corte Inglés i l'Hipercor. A l'altra banda, el més barat on fer la compra és Family Cash, que només té un local a Tarragona i una emposta, ho recull en l'ació.
0: Dic com sona, dic d'haver-lo vist almenys pel Maresme.
9: Agafar el cotxe.
0: Quina compra ens ha sorpresa a Wallapop?
9: Doncs una antiga peladora d'ametlles de fa un segle. Era de Torregrossa, al Pla d'Urgell. Ara el comprador la restaurarà i li donarà una segona vida a les muntanyes de Prades, a l'empresa agrícola La Solana, al Baix Camp. Explica la història. El Segre diu que els compradors d'una casa la van trobar dins i van decidir posar-la a Wallapop a la venda. El cert és que cada cop se'n troben menys.
0: La Solana, eh?
9: La Solana.
0: Com es compres cap a casa?
9: Home.
0: Què ens descobreix el Regió 7?
9: Doncs ens descobreix el secret de les pastilles Joanola.
0: Ah,
9: sí.
0: A veure.
9: A veure, l'empresa amb fàbrica a Sant Quirze del Vallès fa aquest any 120 anys, aprofitant aquest aniversari, ha obert les portes. Explica que per dins sembla més aviat que hi facin pizzas.
0: Què dius?
9: Sí. Fa 30 anys que Joanola és de la farmacèutica italiana Angelini, però el seu origen és en una farmàcia al barri de Gràcia de Barcelona, el 1906, amb un invent de Manuel Joanola Reixac.
0: Quina etapa competirà per ser la millor d'Espanya?
9: Doncs una de Salou, un brioix...
0: Ui, espera, espera, parlem de menjar en aquest programa. A veure, brioix...
9: Sobre la gana, eh?
0: Brioix...
9: Farcit de romesco de calamars i gamba blanca.
6: 4 en 8.
10: Home, sí, sí. Per favor, deixeu-nos catar aquest brioix.
9: Doncs, escolta, mira, competirà per ser la millor d'Espanya, ha guanyat el concurs de la demarcació de Tarragona, és del Market Gastrobar, si vas a cap a Salou, allà la trobaràs.
10: Molt bé.
9: I ara el següent pas és el campionat de tapes i pinxos que es fa al Madrid Fusión i triarà la millor tapa de tot l'estat. Ho llegim el diari més i ja t'explicaré quin és.
10: Molt bé.
9: A veure si ens ho envien.
10: Home, sí. Bon cap de setmana. Sí, ara ens escoltarem al matí de Catalunya Ràdio, eh? A veure com avancem ara amb la salivada que acabem de fer parlant d'aquest brioix farcit de romesco de calamars i gamba blanca. La gent de Market Gastrobar, penseu en els pobres que hem de matinar a les 5 del matí, home. Porteu-nos unes tapetes d'aquest brioix.
6: Clar, això seria perfecte, començar el dia així.
10: Doncs vinga, mentrestant, també hem de començar el dia fent repàs alguns apunts culturals. Marta.
6: Mire, avui començo parlant d'una cançó perquè sé que t'agrada cada vegada que te l'he posat, i és el Yuki,
10: home,
6: i
10: sí,
6: per tant, aquí en tens un tema nou.

0: vaticino èxit, li vaticino èxit.
1: 100% d'acord.
0: Que bé que sona tot el que va presentant.
1: No, no, totes les cançons. He fet ara un repàs ràpid per triar aquesta, que és la que més m'ha agradat, però és que totes són molt bones.
0: És que ve d'escoltar el disc?
1: Sí. Això t'anava a dir perquè no et posaré més cançons aquí a matines, perquè ja les es pot escoltar totes. Ja s'ha publicat l'àlbum sencer, és un àlbum que es diu A la Catalana, és el primer disc en solitari, eh? Recordem del Lluqui, que és el saxofonista de la Ludwig Band, i el proper concert, per tant, apunta Canalies, sí, serà el 12 de novembre a la sala Upload de Barcelona.
2: Nunca más será nuestra cifra, me voy a nombrar administrador único de todas mis tristes.
0: Ah, quina selecció més fineta avui, Marta, ara de Bogotà.
1: Quina meravella de veu.
0: Sí.
1: Bueno,
0: sí,
1: i de directe, sí, i de tot.
0: Tot.
1: Art de Bogotà també acaba de publicar el disc, que es diu Manufactures del Club de la Gente Sola, i per primer cop, cosa que m'ha encantat,
0: sí,
1: han publicat també en format casset.
0: Com?
1: En format casset.
0: Què m'estàs dient?
1: M'agrada molt.
0: Ara haurem de tornar a treure el casset de dalt les golfes.
1: Ai, però a mi m'ha agradat molt, perquè a mi el meu pare em va regalar el walkie.
0: Sí, i el tens?
1: Sí, jo crec que sí, el buscaré.
0: Busca'l. És que, a més m'han dit que torna una altra vegada a l'alça el CD, és a dir, que torna el casset, torna el CD, torna el vinil.
1: El vinil, fantàstic.
0: En un món totalment on tot està digitalitzat, es veu que ens agrada tornar enrere, cosa que també em fascina. Què més, Marta?
1: Mira, algunes previsions per avui. La primera és a la Fabra i Coats, perquè comença lo Comics Fest, que amb més de 500 col·lectius i editorials independents, i avui també continua el Festival Petits Camaleons.
2: I

0: una altra fantàstica. Per cert, Miqui Núñez, respon-me el WhatsApp que t'he enviat, que avui que m'envies una nota de veu pels matiners i no hi ha manera. Doncs
1: pues vinga, Miqui.
0: Noi, a veure, què?
1: I si no, l'anirem a buscar a Sant Cugat del Vallès, que actue avui al Festival Petits Camaleons, un festival que per cert arriba als 15 anys d'història, 15 anys de vida, i Albert Puig, el seu director, ho celebra així.
2: L'edició d'aquest 2026 de Petits Camaleons és una edició molt especial, perquè fem 15 anys d'història d'un festival que va començar amb una filosofia molt clara d'apostar per conviure amb la música en família, i realment hem mantingut aquesta mateixa filosofia al llarg dels anys, amb un festival que ha anat creixent, amb un festival que té una resposta del públic espectacular.
1: I acabem parlant d'un altre grup que ara m'acaba de dir el Macià, que va al concert, que és Vetusta Morla.
0: Home! Maria Fernández Noguera,
1: tu també
0: vas a Vetusta, mare meva, m'encanta, quina...
1: M'agradaria molt anar-hi.
0: Mira, quin xafarranxo que acabem de fer ara en directe, noi, de veritat. A veure, explica, Marta.
1: Res, que al Palau Sant Jordi jo no hi aniré, però a les 9 del vespre, qui vulgui, que compri entrades i cap allà.

0: Truca'ns en directe. 93 201 7474.
1: Aquestes hores del matí, quan pràcticament arribem a 3:45 del matí, és el moment de la dada, Maria. Tinc l'Eloi Cordomí per aquí.
2: Què passa?
1: Hola!
2: Bon dia, bon dia.
1: Bon dia.
2: Avui també.
1: Home, és que cada dia, ja t'ho vaig dir.
2: Vale,
1: t'has preparat
2: vale.
1: O no?
2: No sé.
1: Sí, home, sí, m'has de dir que sí.
2: No estic comptant litres, no estic comptant altres coses.
1: Desconnecta un moment i participa amb nosaltres. Va. Maria, de què ens vols parlar avui?
3: Avui, doncs, mira, d'això. Perquè demà i diumenge a la Tarraco Arena Plaça, l'antiga plaça de Toros de Tarragona, acull la 30a edició del concurs de Castells de Tarragona, un certamen bienal. Es va començar a fer el 1932, després va tenir moltes interrupcions, i des del 1980, que es fa cada dos anys, de forma ininterrompuda, excepte el 2020, que no es va poder fer per la pandèmia. En aquestes tres dècades de concurs, la colla que més edicions ha guanyat ha estat... Castellers! Per això, avui us pregunto... Quantes vegades han guanyat els castellers de Vilafranca al concurs de castells de Tarragona?
1: Macià!
2: Penseu vosaltres, eh?
1: Espera, que vull que comenci el Macià, el nostre tècnic.
3: Penseu que és la 30a edició, per si us orienten alguna cosa.
1: Val, Macià... Diu...
2: No direm 50.
3: Exacte.
1: Exacte, sí, no vindria a ser el tema. Macià diu 8. Jo dic 15.
4: Ai, mira, anava a dir 15 exactes, però diré 20.
1: A veure... Ho ha dit primer la Lara,
4: Sí, m'ho penjo. Doncs mira, 22.
1: 22. Eloi...
2: 11.
1: Eloi Cordomí, 11... Marta Viana, 22, Lara Garcia, 20, Macià Closes, 8, i jo dic 15. I els oients que ens esteu escoltant, si també esteu participant des de casa, què dieu? Quins nervis. La persona que guanya la dada Maria d'avui és...
3: Tenim un empat! Són 13! Què fem ara? Eloi ha dit 11, Canalias ha dit 15. És un empat.
1: Fem empat.
3: A mig camí.
1: Espera un moment. Espera, Eloi, espera, que tinc per aquí a Maiol Roger.
5: El precio justo sempre...
1: Per sota, no?
3: El precio justo, sí.
5: El que es passava no podia...
3: Però això no és el precio justo.
5: Bueno, jo faig un acte notarial. Jo he vingut aquí a explicar el matí de Catalunya Ràdio i només faig una petita acte notarial.
1: Clar, el tema és que hauria de ser sempre qui s'aproxima per sota perquè jo m'he passat i l'Eloi digui, va, li donem a l'Eloi.
3: Vinga, Eloi!
2: Motivació per continuar participant en aquest concurs.
3: Ja te'n posaré una de litres un altre dia.
1: Alguna cosa a explicar-me, Maria?
3: Doncs sí, el primer cop que van guanyar el concurs els Verds va ser el 1972. Des del 1996 els han guanyat tots, excepte el del 2000 i el del 2018. En aquestes dues edicions la vencedora va ser la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que suma 9 victòries al palmarès de la història del concurs. En tercera posició hi ha la Colla Joves Xiquets de Valls, amb 6 victòries, però en els temps recents ja veieu que la gran majoria de concursos han estat pels castellers de Vilafranca. I per això, cada cop que els Verds, o moltes vegades que els Verds, estan a plaça intentant fer un castell, la veritat és que allà a la plaça de Toros de Tarragona, a la Tarraco Arena Plaça, hi ha molta gent d'altres colles que xiula, aviam si els desconcentren, però sembla que no se'n surten.
1: Gràcies, Maria. Vinga, va, que en 12 minuts arribem a les 6 del matí. Moment d'obrir telèfon línia al 93207474 perquè avui us convidem a anar al teatre. Tenim per vosaltres un val per dues persones per l'obra L'Orcas Indòmitas al Teatre Romea. És la força femenina contra el destí. Per ser-hi seran pocs dies, per tant, aprofiteu ja per trucar-nos al 93207474 si teniu ganes d'anar-hi, perquè, ja ho veieu, del 7 a l'11 d'octubre podreu veure L'Orcas Indòmitas al Teatre Romea de Barcelona. l'Ai i el Roger, a partir de les 6, com sempre, engega el matí de Catalunya Ràdio.
5: Amb dos focus d'atenció, el temporal al sud i els decrets d'habitatge al Congrés. Pel que fa al temporal, des de les 6 ja connectarem amb Protecció Civil. Ara ens explicava l'Eloi que ha baixat la intensitat de la pluja, però que les properes hores tornarà a augmentar. Per tant, parlarem amb alcaldes, parlarem amb Protecció Civil i amb totes les autoritats per saber com evoluciona hora a hora i també els possibles problemes de mobilitat que es produeixin al sud. I pel que fa al Congrés, els decrets... Comença el debat a les 11, ja des de l'Agora a les 9 farem ronda amb tots els partits per saber com reaccionen a aquesta decisió de Junts de tombar els decrets d'habitatge. I a les 11, Agora especial fins la 1, avui al matí de Catalunya Ràdio, per seguir aquest debat decisiu pel futur de la legislatura espanyola.
1: Molt bé, doncs a partir de res, mira, d'aquí 11 minuts engega el matí de Catalunya Ràdio. Tenim un mosquit a l'estudi, t'ho dic, eh? Que, o sigui, el tenim des que hem començat a les 5 del matí i no hi ha manera de matar-lo.
4: Ja el matarem, ja.
1: No, el tinc al front tota l'estona, tu. Fem una breu pausa i de seguida escoltem els oients que a aquestes hores ja esteu desperts. 9-3-2-0-7-4-7-4.

0: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
1: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
1: I a partir de les 3,
2: l'espai de reflexió a la tertúlia.
3: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb la humanitat?
4: I em va vindre a dir sí.
5: Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
3: El més perillós és que escapi el nostre control.
6: I per aquí és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
0: Tot el que passa al Catalunya Migdia, de 2 a 4, amb Òscar Fernández.
7: Vinga, va, mentre anem rebent les trucades al 93207474 per anar al teatre. Avui és dia també de mirar el cel i de saber com va avançant també aquesta previsió meteorològica. Eloi, bon dia de nou.
8: Bon dia.
7: Com
8: bon
7: ho tenim tot plegat, Eloi?
8: El que estem veient ara mateix, els últims minuts, és que torna a augmentar la intensitat a la zona de Montsià. És a dir, els models ens marcaven això, que durant el matí, vaja, matinada i matí, hi hauria un augment de la intensitat de les precipitacions,
7: sí.
8: I ho estem veient, que està començant a passar. Per tant, compte, les pròximes hores, especialment aquest matí, perquè les precipitacions podien quedar estancades sobre les Terres de l'Ebre, especialment Montsià i Baix Ebre, i a mesura que vagi passant el matí, la tendència és que tota aquesta massa de precipitacions vagi pujant cap al nord i pugui arribar cap al migdia, per exemple, amb intensitat en alguns llocs del Camp de Tarragona. Així que molta precaució també en aquests sectors. Hi ha migdia, primeres hores de la tarda, perquè les tempestes també poden arribar a ser localment fortes. Ara bé, les pròximes hores, molta atenció, sobretot a les Terres de l'Ebre, i en especial a la zona de Montsià, on torna a augmentar la intensitat. Ja portem pluja acumulades de 150 litres per metre quadrat a Tortosa i a Mas de Barberans.
7: I al llarg del matí també, a partir de les 6 amb Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio, us anirem informant puntualment de la situació meteorològica lògica per avui divendres. Gràcies, Eloi.
8: Vinga, i seguim el cap de setmana, que seguirem amb pluja. O
7: sigui, exactament. Una abraçada, que vagi bé. Adéu.
8: Adéu-siau.
2: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
7: Moment als matiners de regalar teatre, perquè ens encanta i, a més, pensem que és el regal perfecte. Per tant, si teniu ganes de regalar teatre, només cal que entreu a regalateatre.cat i fareu feliç aquelles persones que tant us estimeu, com la meva Marta i la meva Lara, que jo me les estimo amb tot el meu cor.
9: Ai, ai, ai.
7: I des de regalar teatre, avui us convidem a anar a veure l'Orques Indòmites al Teatre Romea del 7 a l'11 d'octubre. Si teniu ganes d'anar-hi, 93207474. De moment, o de seguida, millor dit, parlem amb els oients. Però hem de fer una crida des de la ràdio.
9: Sí. Pere, sisplau, truca.
7: A veure, un moment. El dimecres, en Pere va guanyar les entrades de teatre. Necessitem que en Pere, que ens estarà escoltant, que segur que és un matiner més, ens truqui ara mateix al 93207474, perquè necessitem recuperar el telèfon d'en Pere.
9: Sí.
7: És així, amigues? Correcte?
9: És així. És correctíssim. No va quedar ben apuntat i necessitem contactar amb ell per donar-li les entrades.
7: Això està molt bé. Això és com X, però des de la ràdio, que a vegades diuen, X, fes la teva màgia. Doncs nosaltres diem, a Catalunya Ràdio, fes la teva màgia. Per tant, Pere, que el dimecres et van tocar les entrades, truca'ns al 93207474. Pere! Truca'ns, Pere!
9: Estic tan convençuda que trucarà.
7: I tant, home. Dit això, deixeu-me parlar aquest matí. Pere, tu un moment, que tinc la Vanessa que està agafant el telèfon. És en Pere Carrión o no? És en Pere? No ho sabem. Bé, mentrestant, en tot cas, anem a rebre els oients, que aquestes hores del matí ja esteu desperts. Saludo ara mateix a l'Ivan. Ivan, molt bon dia.
10: Bon dia.
7: Com estàs, Ivan?
10: Bé, mira, tu mateix divendres... A punt d'entrar al CrossFit, perquè vinga, donar-ho tot.
7: A quina hora engegues la classe de CrossFit? A les 6?
10: Ara mateix, de 6 a 7 classe i després a la feina.
7: Molt bé, què tenim preparat avui de CrossFit? A veure, explica-m'ho.
10: Avui crec que hi ha... No sé, és complicat. No me'n recordo, m'he vist abans, però...
7: Bé, en tot cas, Ivan, tens el número 1, que vagi bé la suada d'avui al CrossFit.
10: Merci.
7: Que vagi bé, una abraçada,
10: gràcies.
7: Adéu.
10: Gràcies.
7: Parlo també amb l'Elisabet. Elisabet, bon dia.
11: Hola, bon dia.
7: Tu també vas a CrossFit o no, Elisabet?
11: No, jo me'n vaig a la piscina, com tu... cada dia.
7: Molt bé, quanta estoneta a la piscina?
11: Bueno, una mitja horeta. Faig un quilòmetre cada dia i em desperto a tope.
7: Cada dia anem a la piscina, Elisabet?
11: Cada dia, de dilluns a divendres. Dissabte, diumenge, acostumo a fer excursió, intento fer esport cada dia.
7: El mou, doncs, una miqueta, no?
11: Sí, va molt bé.
7: Doncs escolta'm, tens el número 2, veurem què és el que passa, Elisabet.
11: Molt bé, perfecte, gràcies.
7: Gràcies, que vagi bé. Adéu, bon divendres.
11: Adéu,
7: adéu. Si és que tenim els oients més fidels d'aquesta... Tens la música aquesta èpica? Posa'm música èpica abans. Ara. Perquè quan falten 4 minuts per les 6 del matí, des dels matiners de Catalunya Ràdio podem dir que ens ha trucat en Pere! Pere, bon dia.
4: Hola, bon dia.
7: Deus pensar, aquesta gent no hi toca ni quarts ni hores. No?
4: Collons, quin desperta més guapo, no? Cada dia trucaré. Perquè aquesta música, mira, que va endavant.
7: Home, mira, Pere,
4: perquè... Aixequeu Catalunya, tu.
7: Digues, Pere, digues bon dia a Catalunya, a veure.
4: Bon dia, Catalunya. Vinga, anem a treballar. I els jubilats, aprofiteu, tu, que tenen molt bé.
7: Pere, moltíssimes gràcies per trucar-nos. Ja et tenim localitzat i, per tant...
4: Havia trucat amb un telèfon dels d'abans, no sé què vol dir, sense mòbil,
7: sí.
4: I sortia el telèfon de casa. Per això, si trucava o no hi sou.
7: Ah, val.
4: Surto pel matí a treballar a l'hospital i fins que no arribo aquí són les tantes. I llavors, ja.
7: Clar. Perfecte, doncs, Pere, ja tenim anotat. Ens posem bueno, ja t'agafem les dades, ja ho tenim tot fet, això.
4: Bueno, que tinguem el cap de setmana, aprofiteu. I feu coses dolentes, però legals, d'acord?
7: Et farem cas, Pere, una abraçada.
4: Adéu, maco.
7: Que vagi bé. Adéu. Escolta'm, encara tenim algunes trucades i encara tinc temps de programa. Deixeu-me saludar aquestes hores a la Maria. Maria, què tal? Bon dia. Maria?
12: Hola, bon dia.
7: Hola, sí. Maria, des d'on ens truques?
12: De Polinyà.
7: I què tal el divendres? Com va?
12: Bé, molt bé.
7: Bé, et veig tranquil·la. Deus haver-te despertat tranquil·lament, deus haver esmorzat...
12: No encara.
7: Encara no. Què esmorzarem, Maria?
12: Doncs pa amb tomàquet,
7: sí.
12: Pa amb nil i un cafè amb llet.
7: Doncs vinga. I a més, a veure si a tot això li sumem un parell d'entrades per anar al teatre. Maria, tens el número 3. Moltes gràcies.
12: Gràcies a vosaltres.
7: Que vagi molt bé. Bon dia.
12: Sí, gràcies.
7: Adéu.
12: Bon dia.
7: I acabo amb la Sílvia. Sílvia, bon dia.
13: Hola, bon dia.
7: Mira quina energia la Sílvia. Ja preparada pel cap de setmana, eh?
13: Home, i tant.
7: Què farem, Sílvia? Tens algun plan o no?
13: Sí, vaig a la festa de la Galeta de Campordón.
7: Ah, és aquest cap de setmana?
9: Meravella.
7: Oh, quina meravella. Doncs escolta'm, Sílvia, a veure si, a més de menjar galetes, també t'emportes aquest parell d'entrades per anar al teatre.
13: Va, això seria fantàstic.
7: Veurem La mà innocent de Ricard Ostrell, que diu. Tens el número 4, Sílvia.
13: Ja, Ricard, que t'estimo molt, eh?
7: Jo crec que ara mateix t'està escoltant, o sigui que li enviarem aquest missatge. Un petonet, Sílvia.
13: Vinga, que vagi tot bé. Gràcies a vosaltres.
7: Adéu, bon cap de setmana. Marta Diana, Lara García, bon cap de setmana.
9: Igual.
7: Adéu. I a aquestes hores del matí, abans d'acabar el programa, com sempre, volem saber quina reflexió va marxar a dormir ahir l'Agnès Marquès. Agnès, molt bon dia.
14: Bon dia, matiners. Com esteu? Mireu, jo me n'he anat cap a casa pensant molt avui en Krista Pike. És aquesta dona que havia de ser sotmesa a la injecció letal als Estats Units i que li han punxat dues vegades el pentobarbital i, tot i així, no ha mort. És un cas inaudit, rocambolesc, atroç, diria, perquè aquesta persona, tot i haver fet el que va fer, doncs té també uns drets que han estat del tot vulnerats i que caldrà veure què és el que ha passat. Però amb el que em quedo és que fins i tot en els casos en què la situació sembla del tot preestablerta i que té un final concret i decidit, durant 30 anys arriba el dia i la vida aconsegueix escapar a tota lògica. Que la incertesa és l'única de les certeses. Vinga, va, que és divendres. Bon dia.
7: Doncs ahir acabava d'aquesta manera el Catalunya Nit amb l'Agnès Marquès i ara mateix, com sempre, dono pas al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Bon dia, Ricard.
15: Què tal, bon dia.
7: Escolta'm, com sempre, ets la meva mà innocent favorita. Digue'm un número de l'1 al 4, sisplau.
15: El 4.
7: El 4, doncs mira, la Sílvia, que se'n va al teatre. Tot preparat, suposo, Ricard, pel programa d'avui divendres.
15: No, com sempre.
7: Com sempre, que sí. Això és el més important.
15: Un programa que fem en directe, per tant.
7: I avui llarg, eh? a més,
15: avui
7: fins la 1,
15: eh? Anem... Sí, cada dia anem fins la 1, però sempre hi ha la sí. Renaixença per acabar, i avui acabarem una mica més tard, perquè farem un especial per seguir el que passi al Congrés dels Diputats pel que fa als dos decrets d'habitatge, que Junts ja ha dit que no hi votarà.
0: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. Protecció Civil ha enviat a primera hora del matí un missatge SLR per avisar d'inundacions importants al Baix Ebre i al Montsià i demanar a la població que no surti a l'exterior. Les pluges estan afectant especialment aquestes dues comarques on el risc de perill per temps violent és de 6 sobre 6 i on es registren avisos als bombers, sobretot per inundacions a baixos, problemes de mobilitat i incidències elèctriques. Algun municipi, com Mas de Barberans, ja s'hi acumulen uns 200 litres per metre quadrat. De seguida connectarem en directe amb la ciutat de Tortosa. També ho farem amb la seu del Departament d'Interior, on els serveis d'emergències faran una compareixença pública per actualitzar l'evolució d'aquest episodi. Parlarem també amb l'alcaldessa de Mas de Barberans, Daniela Lleixà, un dels municipis on els ruixats estan descarregant, ja ho heu sentit, amb més força. Així doncs, encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 2 d'octubre. Però al punt de les 8 del matí repassem altres titulars. Junts tombarà aquest divendres al Congrés els decrets del govern espanyol contra la crisi de l'habitatge. Els de Carles Puigdemont han decidit per unanimitat que faran descarrilar els textos i demanen a l'executiu de Pedro Sánchez que els retiri i en presenti un de nou que protegeixi realment la ciutadania. El govern espanyol ha deixat clar que no pensa fer marxa enrere i insta Junts a decidir si se situa al costat de la majoria social o de Vox i el Partit Popular. El bloqueig dels decrets ha incrementat la indignació al carrer. En les darreres hores s'han viscut cassolades davant de diferents ajuntaments i el sindicat de llogateres, que acaba de convocar la ciutadania a concentrar-se aquest matí davant la seu de Junts, s'ha sumat a l'acampada que des de fa tres nits concentra centenars de persones a la plaça de Catalunya de Barcelona. L'entitat fa una crida a la vaga general. De tot plegat, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa la Paula Serra, portaveu de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya.
3: Aquests decrets no eren l'única solució, perquè al cap i a la fi eren mesures temporals i més aviat de contenció que permeten, sí, en una situació de desnonament al límit, aturar-lo, o ajudes temporals de lloguer, però són de contenció.
2: Els Mossos d'Esquadra han detingut tres persones relacionades amb el tiroteig que aquesta passada nit ha ferit dos agents de la Guàrdia Civil al barri de Can Parellada de Terrassa, al Vallès Occidental. Un dels agents ha rebut quatre impactes de bala i es troba en estat greu, malgrat que no es tem per la seva vida. Dels esports, avui us estem destacant que el Real Madrid torna a la càrrega amb el cas Negreira. Ha fet arribar a la UEFA diversos documents relacionats amb el procediment i demana celeritat en la seva resolució. La reacció del Barça ha arribat a través d'un comunicat en què desmenteix que això suposi una reobertura de l'expedient. Tot plegat es produeix dues setmanes abans del clàssic del Camp Nou. I en cultura, les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells que se celebra aquest cap de setmana a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona. Les dues jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més gràcies a la coproducció entre TAC12 i la xarxa. El presentador del programa Castells en xarxa, Carles Cortés, acaba de parlar al Notícies en xarxa de la jornada històrica que s'espera en aquesta edició.
4: Els números de les colles castelleres en aquesta temporada 2026 és el que fa que tinguem la sensació que estem davant del millor concurs de la història. I no només pels números de les colles grans, aquestes colles que fan castells de 9, que fan castells de 10, de gamma extra, perquè són extraordinaris els números que porten, sinó també per les colles que venen per darrere, colles de 8 que estan fent, algunes d'elles, les millors actuacions del seu historial. Per tant, dissabte i diumenge es troben a la Tàrraco Arena 30 colles en els millors números de la seva història, moltes d'elles.
2: 8 i 4 és hora punta. Volem saber aquesta hora, és divendres, és dia plujós, sobretot al sud de Catalunya. Deia, volem saber com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
5: Bon dia, Helena. Doncs comencem parlant d'aquesta pluja. Tenim algunes carreteres afectades per inundacions, bàsicament totes elles a la comarca del Montsià. La principal és la C12, aquesta via la tenim tallada a dos punts, a la zona d'Amposta i també entre Tortosa i Roquetes. Per tant, la C-12 sí que és cert que està afectada per inundacions i la tenim tallada en totes dues direccions en aquests dos punts que t'he comentat. De fet, també tenim tallades 5 carreteres locals més a la zona de Freginals, Ulldecona o Mas de Barberans, totes elles a la comarca del Montsià. Pel que fa a retencions, bàsicament parlem d'aturades habituals en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Res de l'altre món, cap gran incidència, però sí que hi ha aturades destacades, com et deia, vies que envolten Barcelona i a les seves rondes. Destaca sobretot l'autopista B23, baixant del Baix Llobregat cap a Barcelona, amb aturades entre Molins de Rei i Sant Feliu i més endavant entre Sant Joan d'Espí i l'Avinguda Diagonal. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Doncs marxem ràpidament cap al Departament d'Interior, on a aquesta hora està compareixent Sarai Roca, és la directora del Servei Meteorològic de Catalunya, compareixent per explicar l'última hora d'aquesta temporal al Baix Ebre i a Montsià. L'escoltem.
6: Del Baix Ebre i del Montsià. Això no vol dir que no només plogui en aquesta zona. Aquí és on les intensitats seran més acusades i on fins i tot es podrà acumular més de 200 litres en metre quadrat en fins i tot menys de 24 hores. També esperem que segueixi plovent a bona part dels comarques de Ponent
7: i també del Camp de Tarragona. Aquestes precipitacions també podran ser intenses, però de caràcter molt més local. En canvi, a la zona del Baix Ebre i del Montsià, les precipitacions seran força continuades, ben bé fins a les 2 de la tarda, que fins llavors haurem d'estar molt alerta i fer un seguiment molt acurat de tot el que va passant a nivell meteorològic. També destacar-vos que al llarg de la tarda esperem que la pluja a les Terres de l'Ebre desapareixi de forma momentània. Això no vol dir que deixi de ploure a tot arreu, només a l'Ebre. Seguirà plovent en altres punts, especialment de la meitat nord del país. I aquestes precipitacions de l'Ebre es tornaran a reactivar de cara al vespre. De fet, aquest vespre, altre cop a les Terres de l'Ebre i podrà ploure amb certa intensitat també durant la nit i demà al matí. De cara a demà a la tarda, aquestes precipitacions de l'Ebre tornaran a desaparèixer i quedaran precipitacions més inconexes, sobretot al litoral. També diumenge esperem algunes precipitacions també inconexes al litoral, però de cara a diumenge els models meteorològics encara no acaben d'afinar, hi ha força incertesa i, per tant, doncs, de moment apunta cap a la costa de Tarragona i la costa central diumenge, però això ho anirem matisant. De moment ens quedem que avui tots els avisos del Servei Meteorològic estan activats amb el perill més alt que tenim, el de 6 de 6, i especialment amb intensitats destacades de caràcter torrencial de 40 mil·límetres en 30 minuts i registres que podran ser superiors als 200 mil·límetres en 24 hores o fins i tot una mica menys. Quimba, quan vulguis.
8: Gràcies. Perfecte, doncs en l'àmbit de protecció civil, com sabeu, seguim amb el pla Inuncat en alerta. Hem anat fent seguiment durant tota la nit i, evidentment, des d'ahir, de les incidències que hi havien i de les circumstàncies que s'anaven produint. Amb aquestes pluges, que momentàniament en alguns moments de la nit han estat molt intenses, ho hem anat, com us dic, seguint. Hi ha els bombers en el territori, les policies locals, Mossos d'Esquadra, que van doncs, fent també aquest control i aquest seguiment de quines són les circumstàncies i, evidentment, doncs, atenent aquells avisos que corresponen. Bombers han tingut més d'una setantena de serveis. Aquests serveis han estat sobretot d'esgotament d'aigua, de treure aigua de baixos, de zones que s'anegaven, també d'algun element estructural, d'alguna incidència que han tingut. No tenim coneixement de que hi hagi hagut cap circumstància greu per la vida, per la vida de les persones. I el que també tenim en aquests moments és també una afectació per el que fa al subministrament de llum. L'última dada que jo tenia d'ara que estava en el CECAT és que encara quedaven 1.200 abonats entre Roquetes i Deltebre, bàsicament, moment sense subministrament de llum. Al llarg de la nit havien sigut fins a més de 5.000, 6.000, però han anat rebaixant, estan atenent aquestes incidències en el territori i tan bon punt doncs, es pugui restablir des de les empreses operadores, doncs així es farà. No? Què està succeint en aquests moments? El que està passant en aquests moments és que aquesta pluja, que cau intensament, cau en el territori que ja està xupat i el que està passant és que això està escorrent-se. Es fa una escorrentia que va baixant doncs, evidentment pels camins de l'aigua, va baixant pels rierols, per les rambles, pels carrers, que l'orografia permet doncs, que aquesta aigua vagi agafant el seu camí i vagi marxant cap a mar i en alguns casos, doncs, evidentment, travessa carrers, travessa carreteres, travessa camins. Hem de vigilar amb això. Què demanem? Molta vigilància, utilitzar vies principals, camins, zones que puguin tenir iguals, zones que puguin tenir punts baixos que puguin quedar negats, sobretot aquells que estan propers a rius, rieres, a barrancs, per què? Perquè estan acumulant-se l'aigua amb totes aquestes hores que portem de pluja i, per tant, són llocs a vigilar. Si algú, en algun moment d'aquests, que té una intensitat forta en la zona on està, li entra aigua a casa, doncs el que recordem sempre, pujar pisos superiors, esperar-se'n allà, si no es pot o hi ha incidències, contactar ràpidament amb el 112 per tal de que pugui tenir l'assistència dels operatius.
2: Doncs us oferíem en directe aquesta compareixença des del Departament d'Interior de Sarai Sarroca, directora del Servei Meteorològic de Catalunya, i sentíem ara en directe a la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, explicant que plovia sobre mullat i, per tant, demanava molta vigilància a la població, especialment del sud de Catalunya, d'aquestes dues comarques, del Baix Ebre i del Montsià, perquè passessin per les vies principals, utilitzessin les vies principals i, evidentment, evitessin els camins, els indrets amb guals o els punts baixos. I més coses, Protecció Civil ha enviat a primera hora, us ho estem dient des de bon matí, un missatge, és alert, per avisar d'aquestes inundacions importants, com us dèiem, aquestes dues comarques, i demanar a la població que, si pot, no sortir a l'exterior. Les pluges estan afectant especialment, com us dèiem, aquestes dues comarques, el Baix Ebre i el Montsià, on el risc de perill per temps violent és de 6 sobre 6. Ara mateix, doncs, tornem en directe cap a... per veure aquestes pluges torrencials. Anirem, doncs, en directe, com dèiem, amb els companys de Canal 21 Ebre, Robert Caudet i Albert Pasqual. Bon dia, Albert, perquè ens expliquis una mica quina és l'última hora ara mateix, que ja es comença a fer de dia.
9: Bon dia. Efectivament, continuem aquí als estudis de Canal 21 Ebre, a Tortosa, al polígon Baix Ebre Campredó, i la notícia ara mateix és que fa uns minuts ha marxat la llum. Per tant, des d'aquí, almenys no hem pogut seguir la compareixença de Protecció Civil, però el que ja esteu veient i notant és que clareja una mica i hi ha una tempesta ara mateix prou intensa entre el que seria Tortosa i la costa del Perelló, l'Ametlla de Mar. Una tempesta que ja fa estona que està situada just aquí al darrere nostre i que veurem com evoluciona per una previsible baixada de barrancs durant les pròximes hores, com ja va passar, per exemple, ahir la nit ho explicàvem.

0: en els minuts actuals i posteriors i següents és aquí, a l'entorn de les serres de Boix Cardó, que són les que tenim aquí darrere, entre Tortosa i el Perelló, a la Metlla de Mar, per fer este seguiment d'este temporal que estem patint aquí al sud de Catalunya. Per tant, precaució, evitar desplaçaments. Recorden, escoles avui, escoles i instituts tancats, i es demana teletreball, evidentment, als que ho puguem fer.
1: Gràcies, Albert. Sens dubte, una tempesta, a més, abundant i elèctrica, perquè des d'aquí copsem els llamps que es veuen darrere teu. Albert, en tot cas, mantenim aquesta finestra oberta per seguir connectant amb vosaltres quan es necessiti. Gràcies, bon dia, fins després. I establim ara connexió amb l'alcaldessa de Mas de Barberans, la Daniela Lleixà. Senyora Lleixà, bon dia. Gràcies per atendre'ns a aquesta hora.
2: Hola, bon dia.
1: Quina és l'última hora que ens pot explicar d'aquests aiguats en el seu municipi?
2: Bueno, ara mateix han patit un tall de llum i acaba de restablir-se. És una molt bona notícia, perquè sempre que hi havia pluges torrencials ens quedàvem a fosques. Esta vegada no ha estat així, de moment. Portem més de 200.000 litres ara mateix. Ha plogut moltíssim en menys de 12 hores. Va començar ahir a les 8 de la tarda. Tenim dos vies principals d'accés al municipi i la tercera, que també m'han comentat fa un moment que estan molt males condicions, les altres dues tallades. I el poble, per l'orografia, l'aigua drena cap avall. És un poblet del prelitoral, a 300 i pico metres, i llavors l'aigua drena i no tenim problema d'inundacions dins el nucli. Però, bueno, el problema nostre són els barrancs, que travessen totes les vies d'accés, que són barrancs que baixen del port i que quan plou així estan totalment desbocats i desbordats i omplen la via, pues, tota la calçada plena de rostres vegetals, de pedres, de graves, i bueno, és impossible transitar.
1: Senyora Lleixà, per al que ens explicava ara, temeu que la situació pugui empitjorar-se, tenint en compte que això, que l'episodi és previst que s'allargui ben bé fins les dues del migdia, entenent que inundacions presumiblement en el seu poble, pel que ens explicava de l'orografia, no n'hi hauran, però com que parlava també de la possibilitat del perill d'aquests barrancs, entenc que no sé si això els preocupa especialment.
2: Bueno, la gent de la nostra zona, de la gent del poble, ho sap. La gent de Terres de l'Ebre ho sap, que el perill important són els barrancs. Hem rebut unes alertes fa una estona avisant de que se preveien en les properes hores d'altra vegada pluges d'intensitat molt gran. Nosaltres ahir, com a govern municipal, ja vam posar, bueno, en activació del Procim com a alerta, no, de protecció civil, i a més vam decretar la suspensió de les classes a l'escola, perquè des del govern se mos va enviar les alertes i també les alertes de pluges molt intenses, però no es va decretar el tancament dels centres escolars, i ho han fet des de les alcaldies, i sort, perquè avui, bueno, en les carreteres tallades, en la situació que tenim, és totalment inviable posar els nens i els mestres en perill. Pensem que no cal.
1: Alcaldessa, acabo ja només molt ràpidament. Entenc, per tant, que a nivell humà, a nivell de veïns, no hi ha cap dany personal, ni s'ha de lamentar, en principi, cap incidència greu pel que fa a les persones, als veïns del seu municipi, eh?
2: No.
1: Perfecte, doncs ens n'alegrem, cuideu-vos, i això, com deia vostè, molta precaució a tots els veïns i d'aquesta zona i d'aquestes comarques. Gràcies per atendre'ns, bon dia.
2: Moltes gràcies, bon dia.
1: Passen 2 minuts d'un quart de 9 del matí. Altres coses que també seran notícia avui: els dos decrets del govern espanyol sobre l'habitatge són a les portes de descarrilar aquest matí al Congrés. Junts ha decidit per unanimitat que els tombarà a la sessió que començarà a les 11 del matí. Els de Carles Puigdemont han exigit a l'executiu que els retiri i en presenti un de nou, perquè considera que els textos actuals acabaran fent més difícil a la classe mitjana i treballadora trobar un pis i pagar-lo. Només calia la seva abstenció perquè s'aprovés aprovés el primer decret que, entre d'altres mesures, preveu la pròrroga extraordinària de 2 anys per als contractes de lloguer d'habitatge habitual. En un comunicat, Junts considera que moltes de les mesures proposades provocaran l'efecte contrari perquè es reduirà l'oferta d'habitatges de lloguer i

0: s'incrementaran els preus. A més, apunta que amb l'actual redactat no es barrarà el pas als fons voltor perquè podran continuar adquirint habitatges i promovent desnonaments de llogaters vulnerables. El cop de porta dels juntaires al primer decret és determinant perquè quedi en via morta després que Podem, el PNB i Coalició Canària hagin anunciat el seu vot favorable. El segon, que demana la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer, ja no tenia cap opció de prosperar. Tot i l'imminent fracàs de les votacions al Congrés, el govern espanyol s'ha mostrat taxatiu i deixa clar que no retirarà cap dels decrets. La coalició assegura que s'ha treballat durant mesos per intentar construir un consens i que la utilitat de les mesures ja s'ha posat de manifest en les primeres 24 hores des de l'aprovació en Consell de Ministres. En una piulada a les xarxes socials, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, posa com a exemple el desnonament frustrat de la Macarena, una veïna del barri de Sant Andreu de Barcelona. Alerta que ha arribat l'hora de la veritat i posa al mateix sac Junts, Vox i PP perquè triïn si són al costat de la majoria social o dels especuladors. En la mateixa línia, la ministra de Treball i líder de Sumar, Yolanda Díaz, avisa els de Carles Puigdemont que el govern té molt clar quin és el camí contra l'especulació i els toca decidir amb qui volen sortir a la fotografia. I mentre segueix l'estira i arronsa polític, creix també la pressió als carrers. A Barcelona, com a d'altres capitals d'arreu de l'Estat, centenars de persones han mostrat el seu malestar amb cassolades per reclamar l'aprovació dels decrets d'habitatge. En aquest sentit, el sindicat de llogateres considera molt greu el no de Junts previst a les votacions d'avui i acaba de convocar la ciutadania a una concentració a les portes de la seu del partit a Barcelona. El seu portaveu, Enric Aragonès, ha reclamat als juntaires que canviïn de parer o que no assumeixin les conseqüències.
1: Junts per Catalunya encara té unes hores per rectificar, perquè aquesta és una decisió molt greu. Si demà tomba aquests decrets, haurà d'assumir les conseqüències d'haver fet caure un mecanisme que avui mateix ja ha començat a aturar desnonaments. Quan hi hagi el proper desnonament, què diran? Quan hi hagi la propera mort davant d'un desnonament, què diran?
0: Aragonès ha fet aquestes declaracions des de la plaça Catalunya de Barcelona, on el sindicat de llogateres ha decidit sumar-se a l'acampada que s'hi està fent des de dimarts. Una concentració que creix dia rere dia i que ja compta amb unes 200 tendes i que va incorporant serveis per atendre-hi els acampats, com taules, barra de begudes o un punt lila. En l'assemblea d'ahir es van fer crides a convocar una vaga general per pressionar les administracions. Paula Serra, portaveu de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya, també ha carregat contra Junts per la negativa a aprovar els decrets, a qui acusa, a més, d'anar en contra dels drets mínims de la classe treballadora. Serra, a més, ha afegit que les mesures proposades són un respir, però no resolen el problema estructural de l'habitatge. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
2: Aquests decrets no eren l'única solució, perquè al cap i a la fi eren mesures temporals i més aviat de contenció que permeten, sí, en una situació de desnonament al límit, aturar-lo, o ajudes temporals de lloguer, però són de contenció. Tenim clar que no eren tampoc mesures que resolessin la crisi de fons i tenim clar que el que necessitem són mesures estructurals que facin que cap família es vegi al límit, que és haver de veure ahir, per exemple, la família de Sant Andreu, haver de trobar un desnonament a la seva pròpia porta, o al límit que s'han vist les dues persones que han mort aquesta setmana i la setmana passada només per tenir un desnonament.
0: I a aquesta hora podem afegir que els Mossos d'Esquadra han detingut 3 persones relacionades amb el tiroteig que aquesta passada nit ha ferit 2 agents de la Guàrdia Civil al barri de Camp Parellada de Terrassa, al Vallès Occidental. Un dels agents ha rebut 4 impactes de bala i es troba en estat greu, malgrat que no es tem per la seva vida. Els fets han començat a l'àrea de servei Porta de Barcelona, de l'AP7, on agents de paisà han localitzat un grup sospitós de robar camions. La persecució ha acabat a Terrassa, on un dels membres de la banda ha obert foc i altres persones han colpejat un dels agents que ha quedat estirat a terra. La investigació continua oberta. El Reial Madrid Madrid torna a la càrrega amb el cas Negreira. Ha fet arribar a la UEFA diversos documents relacionats amb els presumptes pagaments del Barça a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres i demana celeritat en la resolució del procediment. La UEFA confirma haver rebut aquesta documentació i diu que la tindrà en compte en el marc de la investigació. La reacció del Barça no s'ha fet esperar i a través d'un comunicat desmenteix que això suposi una reobertura de l'expedient iniciat el 2023, alhora que reitera la plena col·laboració amb els òrgans competents. Tot plegat es produeix dues setmanes abans del clàssic del Camp Nou i també dies després que s'hagi programat per al 25 de novembre l'acte de conciliació per la querella presentada per al Barça contra Florentino Pérez per un presumpte delicte de calúmnies. En l'àmbit estrictament esportiu, els serveis mèdics del Barça faran avui proves a Rafinha per determinar l'abast dels problemes físics que l'han obligat a abandonar la concentració amb el Brasil. El jugador va arribar ahir a la nit procedent d'Austràlia i avui se sotmetrà a una ressonància magnètica. El diagnòstic inicial dels metges de la Canarinha és que pateix un petit edema a la cuixa. Derrota del Barça a la final del Mundial de Clubs d'handbol. Ha perdut davant el Veszprém per 33 a 42 en un partit que els hongaresos han dominat en tot moment. El conjunt dirigit per Xavi Pasqual i amb el també ex-blaugrana Emi Nielsen sota pals ha neutralitzat els de Carlos Ortega, que no poden revalidar el títol aconseguit la temporada passada. L'entrenador analitza els errors comesos.
3: Ha sido una derrota muy dura, ¿no? Me deja muy mal sabor de boca. Creo que hemos sido peor en todas las facetas. Nuestra defensa no ha estado ni mucho menos al nivel que suele estar. Y luego las pérdidas de balón nos han condenado a contraataque de ellos de primera oleada, ¿no? Y eso ha sido muy decisivo.
0: En bàsquet, el Barça visita el Besiktas en partit d'Eurolliga a partir de les 7 de la tarda. A Istanbul, els blaugrana buscaran refer-se de la derrota a la pista del Dubai. El conjunt turc, que s'estrena a la màxima competició europea, ve d'imposar-se al Maccabi de Tel Aviv per 16 punts de diferència. L'entrenador del Barça, Alexander Sekulić, destaca que hauran de fer un bon partit per guanyar.
4: Han reforçat l'equip respecte de la temporada passada. Han incorporat talent i qualitat i juguen amb molta intensitat i energia. En l'últim partit van tenir un percentatge molt alt d'encert des de la línia de 3 punts. Així que són aspectes que hem de tenir molt presents. Tot comença amb els seus jugadors que porten la pilota, els seus bases i exteriors. Són els que generen la majoria dels tirs, tant per als companys com per ells mateixos. Per tant, haurem de fer una bona feina com a equip.
5: We need to do a good job as a team.
0: Les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells, la gran cita bianual que se celebra aquest cap de setmana a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona. Les dues jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més, gràcies a la coproducció entre TAC12 i la xarxa. Durant els dos dies del concurs de castells, es preveu que assisteixin de públic més de 11.000 persones i 400 periodistes estan acreditats. Diumenge hi actuaran 12 de les millors colles i els castellers de Vilafranca, dominadors de la cita els últims 25 anys, miraran de revalidar la victòria del 2024. Carles Cortés, presentador del programa Castells en Xarxa, explica per què estem davant de la millor temporada de la història dels castells.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
2: Avui va de cadenes invisibles. Hi ha una història d'un elefant que a mi sempre em remou, i és el conte d'en Bucai. Potser el coneixes. Diu que quan l'elefant era petit el van encadenar un pal i amb una cadena grossa, i és clar, no es podia escapar. I ell ho intentava cada dia, i anava estirant la cadena i no hi havia maneres. I amb el temps, doncs clar, es va cansar. I es va acostumar a viure lligat en aquell espai. Quan ja l'elefant ja era gran, seguia lligat i amb la mateixa cadena. Però l'elefant ja era prou fort per trencar-lo. I tot i així, no ho feia. Per què? Doncs perquè havia après que no podia. I això em fa pensar en totes les vegades que ens quedem quiets davant d'un repte. I no perquè no siguem capaços, sinó perquè algú o alguna cosa ens va fer creure que no podíem. És allò que en diem les creences limitants. Són com cadenes invisibles que portem des de fa anys. Però saps què? Quan identifiques una d'aquestes cadenes i les tires una mica, sovint descobreixes que la pots trencar. Així que avui et proposo una cosa. Pensa en alguna cosa que creus que no pots fer i pregunta't, és realment cert o només és un pal antic que encara no he provat a moure?

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que Protecció Civil ha enviat a primera hora d'aquest matí un missatge és alert per avisar d'inundacions importants al Baix Ebre i al Montsià i demanar a la població que no surti a l'exterior. Les pluges estan afectant especialment aquestes dues comarques on el risc de perill per temps violent és de 6 sobre 6 i on es registren avisos als bombers, sobretot per inundacions a baixos, problemes de mobilitat i incidències elèctriques. Algun municipi com Mas de Barberans ja s'hi acumulen uns 200 litres per metre quadrat. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, acaba d'actualitzar quina és la situació d'aquest episodi de temps violent en una compareixença a la seu del Departament d'Interior.
2: Bombers han tingut més d'una setantena de serveis. Aquests serveis han estat sobretot d'esgotament d'aigua, de treure aigua de baixos, de zones que s'anegaven, també d'algun element estructural, d'alguna incidència que han tingut. No tenim coneixement de que hi hagi hagut cap circumstància greu per la vida de les persones.
1: Junts tombarà aquest divendres al Congrés els decrets del govern espanyol contra la crisi de l'habitatge. Els de Carles Puigdemont han decidit per unanimitat que faran descarrilar els textos i demanen a l'executiu de Pedro Sánchez que els retiri i en presenti un de nou que protegeixi realment la ciutadania. El govern espanyol ha deixat clar que no pensa fer marxa enrere i insta Junts a decidir si se situa al costat de la majoria social o de Vox i del Partit Popular. El bloqueig dels decrets ha incrementat la indignació al carrer. En les darreres hores s'han viscut cassolades davant de diferents ajuntaments i el sindicat de llogateres, que acaba de convocar la ciutadania a concentrar-se aquest matí davant la seu de Junts, s'ha sumat a l'acampada que des de fa 3 nits concentra centenars de persones a la plaça de Catalunya de Barcelona. L'entitat fa una crida a la vaga general. De tot plegat, n'ha parlat fa pocs minuts aquí també al Notícies en xarxa, Paula Serra, portaveu de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya.
3: Aquests decrets no eren l'única solució, perquè al cap i a la fi eren mesures temporals i més aviat de contenció que permeten, si en una situació de desnonament al límit, aturar-lo, o ajudes temporals de lloguer, però són de contenció.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut 3 persones relacionades amb el tiroteig que aquesta passada nit ha ferit 2 agents de la Guàrdia Civil al barri de Can Parellada de Terrassa, al Vallès Occidental. Un dels agents ha rebut 4 impactes de bala i es troba en estat greu, malgrat que no es tem per la seva vida. Dels esports destaquem que el Real Madrid torna a la càrrega amb el cas Negreira. Ha fet arribar a la UEFA diversos documents relacionats amb el procediment i demana celeritat en la seva resolució. La reacció del Barça ha arribat a través d'un comunicat en què desmenteix que això suposi una reobertura de l'expedient. Tot plegat es produeix 2 setmanes abans del clàssic del Camp Nou. I en cultura, les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells que se celebra aquest cap de setmana a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona. Les 2 jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més gràcies a la coproducció entre TAC12 i la xarxa. El presentador del programa Castells en xarxa, Carles Cortés, acaba de parlar al Notícies en xarxa de la jornada històrica que espera en aquesta edició.
4: Els números de les colles castelleres en aquesta temporada 2026 és el que fa que tinguem la sensació que estem davant del millor concurs de la història. I no només pels números de les colles grans, aquestes colles que fan castells de 9, que fan castells de 10, de gamma extra, perquè són extraordinaris els números que porten, sinó també per les colles que venen per darrere, colles de 8 que estan fent, algunes d'elles, les millors actuacions del seu historial. Per tant, dissabte i diumenge es troben a la Tàrraco Arena 30 colles en els millors números de la seva història, moltes d'elles.
1: I com cada setmana fem un cop d'ull a les novetats de la cartellera, entre les estrenes més destacades del cinema hi destaquen avui Sunny Dancer, una noia amb càncer, participa en un campament per a joves pacients, Anne Hathaway i Dakota Johnson protagonitzen Verity, la sombra de un engaño, i Alejandro González Iñárritu dirigeix Tom Cruise a Digger. Doncs ara mateix que passen 5 minuts gairebé de 7:45, volem saber com se circula la xarxa viària catalana aquest dia tan complicat de divendres. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Adrià Fernández. Molt bon dia, Adrià.
5: Bé, a aquesta hora del matí detectem diverses retencions a les carreteres catalanes. En primer lloc, si us desplaceu cap a la demarcació de Tarragona, cal destacar que arran de les pluges i les inundacions es troben tallades les T12 amb posta i entre tots i Roquetes i 5 carreteres locals més a la zona de Freginals, Vull de Cona o Mas de Barberans. D'altra banda, pel que fa a l'àrea metropolitana de Barcelona, l'actitud ja aturada s'entra a Barcelona.
1: Tenim alguns problemes, Adrià, per escoltar-te amb la perfecció. Gràcies, en tot cas, per aquestes puntualitzacions. Previsió del temps ara, Lluís Miquel Pérez, bon dia. Plou sobre mullat a l'Ebre.
6: Així és, Helena, molt bon dia. De fet, ja fins fa un minut que hem mirat les últimes dades de pluja caiguda de diferents observatoris d'aquella banda del sud de Tarragona. Portem 223 litres per metre quadrat a Mas de Barberans, 220 litres a Ulldecona, fins a 199 litres a les cases d'Alcanar, 153 en portem a Tortosa o, per exemple, al Perelló, 135, una mica més cap al nord, a l'Hospitalet de l'Infant, 84 litres. Això són pluges des d'ahir de les últimes 24 hores, de fet, però la majoria d'aquestes precipitacions, d'aquests registres, són de les últimes 12 hores. Està plovent a hores d'ara amb moltes ganes, de fet, ho continuarà fent aquest matí, especialment al nord del Baix Ebre i a la comarca del Baix Camp. A hores d'ara, la pluja tan intensa del Montsià va a menys, sobretot a tocar del País Valencià, però des del riu Ebre, aproximadament, fins al Baix Camp, haurem d'estar pendents les immediates 4-6 hores. També al Tarragonès o a l'Alt Camp. En aquestes comarques de Tarragona, la pluja serà abundant. També anirà plovent aquest matí amb ganes, sobretot al Pirineu de Lleida. A hores d'ara plou amb intensitat al Pallars Jussà. I, en canvi, més clarianes cap a la Costa Brava. Al llarg d'aquest migdia i tarda, Helena, la pluja s'estendrà també a les comarques barcelonines. Plourà amb ganes, per exemple, al Garraf, també a l'Alt Penedès, amb alguna tempesta intensa. Però cap a la Costa Brava continuarà sense plou. I el cap de setmana, doncs, la veritat és que el temps és molt incert, però vist des d'ara, destacar que demà tornarà a ploure amb ganes a les comarques de Tarragona i que diumenge, molt possiblement, les tempestes més destacables es quedaran enganxades a l'àrea metropolitana de Barcelona. Però tot això s'haurà de seguir segon a segon. I n'estarem molt pendents a la xarxa.
7: Notícies en xarxa. Edició matí.
1: No és estrany, doncs, que amb els valors que ara ens explicava Lluís Miquel Pérez, Protecció Civil, hagi enviat a primera hora d'aquest matí un missatge SLR per avisar d'inundacions importants al Baix Ebre i al Montsià i demanar a la població, sobretot, que no surti a l'exterior. Les pluges estan afectant especialment aquestes dues comarques on el risc de perill per temps violent és de 6/6 i on es registren avisos als bombers, sobretot per inundacions a baixos, problemes de mobilitat i incidències elèctriques. S'han suspès classes a 7 municipis del Montsià i del Baix Ebre per un episodi que s'allargarà ben bé fins al migdia. Els serveis d'emergències han comparegut fa poca estona des del Departament d'Interior per actualitzar aquesta situació. Ens desplacem fins allà, on hi hem enviat en Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns, fes-nos un resum una mica del que s'ha dit en aquesta compareixença.
8: Hola, Helena, bon dia. Sí, molt pendents de la situació meteorològica al sud de Catalunya. El pitjor s'espera a les comarques del Baix Ebre i el Montsià fins a les 2 de la tarda. Aquestes comarques han rebut ja aquest matí una segona alerta als seus mòbils perquè en aquesta part del territori es poden acumular les properes hores 200 litres per metre quadrat. I fins al moment els serveis d'emergència han rebut unes 200 trucades de diferent mena, també de caràcter mèdic. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, acaba de fer una radiografia actualitzada del nombre d'incidències registrades fins al moment, en una compareixença informativa que sí, que acaba d'acabar fa uns minuts al Departament d'Interior.
2: bombers han tingut més d'una setantena de serveis. Aquests serveis han estat sobretot d'esgotament d'aigua, de treure aigua de baixos, de zones que s'anegaven, també d'algun element estructural, d'alguna incidència que han tingut. No tenim coneixement de que hi hagi hagut cap circumstància greu per la vida, per la vida de les persones. I el que també tenim en aquests moments és també una afectació per lo que fa al subministrament de llum. L'última dada que jo tenia d'ara que estava en el CECAT és que encara quedaven 1.200 abonats entre Roquetes i Deltebre, bàsicament, sense subministrament de llum. Al llarg de la nit havien sigut fins a més de 5.000, 6.000, però han anat rebaixant, estan atenent aquestes incidències en el territori i tan bon punt es pugui restablir des de les empreses operadores, doncs així es faran.
8: Sí, vos, Helena, per tant, la màxima prudència aquest divendres. S'avancen també les pluges cap a Ponent, cap a les comarques de Ponent i el Camp de Tarragona. Les Terres de l'Ebre, les pluges podrien aturar-se aquesta tarda, però es podrien reprendre al vespre. Així que la incertesa també és total a les properes hores. Les decisions hauran d'anar canviant segons canvien els escenaris i en aquests moments es valora també el tall de la P7 com a conseqüència de les intenses pluges que cauen i afecten bàsicament a aquesta hora al Baix Ebre i al Montsià. Aquesta és la situació, Helena, pendents del cel, pendent de com poden canviar els escenaris. El comitè director es tornarà a reunir, el comitè tècnic es tornarà a reunir cap a les 11 del matí. S'espera una segona compareixença informativa aquí al Departament d'Interior a partir de les 12 del migdia i recordem, fins a les 2 de la tarda s'espera el pitjor escenari a les dues comarques més afectades en aquests moments per les intenses pluges. Ho tornem a repetir, insistim, són el Montsià i el Baix Ebre, territori on es podrien acumular fins a 200 litres per metre quadrat fins les properes hores, fins al proper migdia.
1: Gràcies, Anna. Doncs haurem d'estar vigilants i molt pendents, com deies, d'aquesta nova compareixença cap a les 12 del migdia. Doncs, a banda de Mas de Barberans, on s'han registrat ja acumulacions de 220 litres per metre quadrat, Santa Bàrbara és un altre dels municipis del Montsià on aquest risc de 6 sobre 6 en l'episodi de temps violent està deixant també forts aiguats. Ho comprovem en directe, connectant amb la directora de la Plana Ràdio, la Teresa Giné. Bon dia, Teresa. Quina és la situació ara mateix? Quina és l'última hora que ens pots explicar aquí a Santa Bàrbara?
9: Molt bon dia, Helena. Mira, l'última hora és que fa no res, mig minut, acabem de rebre aquest és alert. Nosaltres ens situem ara mateix al centre d'emergències de Santa Bàrbara, concretament a l'Smart Centre. És una zona situada en un bon punt on no passa el barranc del Pelós. Aquesta nit ha estat molt complicada perquè hem tingut una acumulació de més de 200 litres de pluja per metre quadrat. Imagineu, 100 litres en menys d'una hora. Tenim l'alcalde Lluís Gimeno amb el que volem parlar sobre la situació actual, però sobretot una qüestió importantíssima també és aquells treballs previs. La situació actual, com estem ara mateix, senyor Calder?
10: Pues ara estem en una situació tensa, estem en una situació molt tensa, com molt has dit, hem tingut ara un episodi a partir de les 6 del matí que l'únic que ha fet ha sigut reforçar la problemàtica. En aquesta última hora ens han caigut 114 litres i, evidentment, doncs, no solament els 200 i pico, que 207 o 208 que portem a Santa Bàrbara, sinó que nosaltres també acumulem l'aigua del Mas de Barberans per aquest barranc del Pelós, que és el que es desborda la població. O sigui, possiblement doncs estem entre els 200 nostres i els 200 del Mas de Barberans, estaríem parlant ja d'un caudal de 400 litres que estan caient a la població.
9: Hi ha carreteres tallades, com ben bé acabem d'escoltar, i també és cert que des del mateix municipi no es pot circular d'una zona a una altra perquè tenim aquest barranc. No sé si hi ha incidències destacades que vosaltres sapigueu on és.
10: En un principi, incidències destacades no en tenim absolutament cap, però la que més valorem és que no tenim cap incidència que sigui de tipus personal. Tipus materials, evidentment, que en el moment que para de ploure, que es podrà començar a mirar, doncs evidentment que trobarem cases inundades, baixos inundats i destrosses a mobiliari i infraestructures municipals. Però bueno, això, mentre sigui això, doncs la veritat és que farem el que faci falta i bueno, evidentment doncs, que ara una volta passa això, començaran a treballar tots els equips de bombers, els equips municipals i una part importantíssima que sempre utilitzem en aquests episodis a la població, que és el voluntariat, que a l'hora de la veritat és aquella gent que li posa l'ànima perquè les coses funcionin.
9: Este matí també hem tingut aquí en aquest mateix centre la visita precisament del delegat del govern a les Terres de l'Ebre. Una de les coses més destacades és treballar amb antelació. Santa Bàrbara passa un barranc i d'una manera destacada ja es van fer treballs previs perquè la gent no aparqués i això també ha minimitzat aquestes...
10: Dins del pla de protecció municipal, doncs, bueno, cada vegada anem incorporant noves actuacions i, evidentment, enguany l'actuació que havíem fet era una feina gran, primerament en tots els sistemes de contenidors, tots aquests contenidors que podien ser susceptibles de ser arrossegats per la riuada i a la vegada pues, fan taps i creen aquestes problemàtiques. Es va fer un treball previ, se van tots reubicar fins que s'acaben les incidències i també s'ha fet també tot el que seria 10 o 12 dies, tota una revisió de tot el que serien els embornals, que estiguessin en perfectes condicions per tragar la màxima quantitat de l'aigua. És evident que no tenen la capacitat de tragar aquesta aigua, però bueno, en principi també ens ha funcionat bé i ahir es va fer un treball minut a minut de desalojament de tot el que serien els vehicles que s'aparcaven a la zona, com si diguéssim, del barranc, però també a les zones colindants, perquè cada vegada aquestes riuades de la població abans estaven molt concentrades al que era el barranc i ara, bàsicament, estan agarrant una amplada de quasi 100 metres tant a la dreta com a l'esquerra del barranc, anant ja, bàsicament, per moltíssims carrers de la població.
1: Gràcies, alcalde, i gràcies, Teresa Giné, per aquesta fotografia. Esperem que aquesta tarda, aquest migdia, això ja vagi de baixa i s'allunyi el perill de casa vostra. Gràcies, insisteixo, per aquesta fotografia. Que vagi molt bé. Molta sort. Tres quarts de nou, més coses. Els dos decrets del govern espanyol sobre l'habitatge són a les portes de descarrilar aquest matí al Congrés. Junts ha decidit per unanimitat que els tombarà a la sessió que començarà a les 11 del matí. Els de Carles Puigdemont han exigit a l'executiu que els retiri i en presenti un de nou perquè considera que els textos actuals acabaran fent més difícil a la classe mitjana i treballadora trobar un pis i pagar-lo. Només calia la seva abstenció perquè s'aprovés el primer decret que, entre altres mesures, preveu la pròrroga extraordinària de 2 anys per als contractes de lloguer d'habitatge habitual. En un comunicat, Junts considera que moltes de les mesures proposades provocaven o provocaran l'efecte contrari perquè reduirà l'oferta d'habitatges de lloguer i s'incrementaran els preus. A més, apunta que amb l'actual redactat no es barrarà el pas als fons voltor perquè podran continuar adquirint habitatges i promovent desnonaments de llogaters vulnerables. Junts ha anunciat aquest divendres que té previst lliurar al PSOE una proposta pròpia de decret perquè el valori. Sigui com sigui, el cop de porta dels juntaires al primer decret és determinant perquè quedi en via morta després que Podem, el PNB i Coalició Canària hagi anunciat el seu vot favorable. El segon, que demana la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer, ja no tenia cap opció de prosperar. Tot i l'imminent fracàs de les votacions al Congrés, el govern espanyol s'ha mostrat taxatiu i deixa clar que no retirarà cap dels decrets. La coalició assegura que s'ha treballat durant mesos per intentar construir un consens i que la utilitat de les mesures ja s'ha posat de manifest en les primeres 24 hores des de l'aprovació en Consell de Ministres. En una piulada a les xarxes socials, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, posa com a exemple el desnonament frustrat de la Macarena, una veïna del bar de Sant Andreu de Barcelona. Alerta que ha arribat l'hora de la veritat i posa al mateix sac Junts, Vox i PP perquè triïn si són al costat de la majoria social o dels especuladors. A la mateixa línia, la ministra de Treball i líder de Sumar, Yolanda Díaz, avisa als de Carles Puigdemont que el govern té molt clar quin és el camí contra l'especulació i els toca decidir amb qui volen sortir a la fotografia. Però mentre segueix l'estira i arronsa polític, al carrer creix la pressió. A Barcelona, com a d'altres capitals arreu de l'Estat, centenars de persones han mostrat el seu malestar amb cassolades per reclamar estar clar l'aprovació dels decrets d'habitatge. En aquest sentit, el sindicat de llogateres considera molt greu el no de Junts previst a les votacions d'avui i acaba de convocar la ciutadania a una concentració a les portes de la seu del partit a Barcelona. A Girona, d'aquí a pocs minuts, començarà un dels judicis més esperats. Fa més de 3 anys que l'assassinat de la Carla Fernández espera justícia. Un feminicidi que va commocionar la ciutat i que la família de la víctima s'ha encarregat de no fer caure en l'oblit. A l'Audiència Provincial de Girona s'hi ha convocat una concentració de suport justament a aquests familiars. I allà hi tenim el Marc Guibas i la Natàlia Bonjoc de Televisió de Girona. Bon dia, Natàlia. Explica'ns què està passant aquí al Palau de Justícia.
11: Hola, molt bon dia. Com molt bé explicaves, el crim de la Carla Fernández, la jove gironina assassinada el juliol del 2023 al seu pis al barri de Sant Narcís, arriba avui a judici. L'exparella de la víctima, Antoni Montpar, s'asseurà al banc dels acusats. La fiscalia reclama per a ell presó permanent revisable i per assassinat i 15 anys més per agressió sexual i robatori. Abans que comenci la vista, però, com esteu veient, a les 9 del matí la família de la Carla ha convocat una concentració per recordar la jove. També estan cridats els familiars d'altres víctimes de feminicidis. Darrere tot això hi ha la Blanca, la mare de la Carla, que crea l'associació Ama Feminicidios, i també altres associacions de tot Catalunya, podríem dir també de tot el país, que han decidit doncs venir també a donar suport i doncs a recordar això, que el masclista, el masclisme mata. Darrere tot això també hi ha l'Ajuntament de Girona, qui també doncs ha volgut donar suport a aquesta família. Tenim aquí la Missa Dalí, regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Girona. A mi, un judici que arriba 3 anys després. L'Ajuntament també, com ho heu fet per donar suport doncs a la família de la Carla i en aquest cas?
12: Molt bon dia. Bé, nosaltres des de l'Ajuntament, com és obvi i evident, el que hem anat fent des del primer moment és desplegar tots els recursos i tots els serveis possibles per donar recolzament a la Blanca, en aquest cas, que és la mare de la Carla. Des del primer moment, doncs, serveis psicològics, assessorament jurídic, acompanyament, en tot allò que ens ha estat possible, doncs, hem anat actuant. I ella sap perfectament que aquí hi som i aquí hi estarem, no? De fet, quan se sap la data del judici, una de les primeres qüestions que nosaltres comencem a treballar, i ho fem de manera conjunta, és precisament, no, entre altres coses, fer aquesta crida per fer aquest rebuig unànim cap a aquest crim masclista a la nostra veïna Carla. Però que en aquest cas també hem de dir que no només es tracta de la Carla, sinó que és un rebuig per qualsevol feminicidi que pugui haver-hi.
11: Doncs moltes gràcies, Ami.
12: Moltes gràcies.
11: Doncs com dèiem, un judici que estarà a punt de començar. Abans, però, aquesta concentració aquí convocada, veurem com va avançant tot el judici. En tot cas, s'espera que l'acusat declari el dimecres i el dijous, doncs ja sàpiga doncs el resultat de tot plegat. Els anirem informant del que passa aquí des de l'Audiència de Girona.
1: I ara és temps d'esports i és temps de Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
13: Bon dia.
1: El Real Madrid que torna a la càrrega amb el cas Negreira.
13: Sí, ha fet arribar a la UEFA documentació al voltant dels pagaments del Barça a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres i li demana celeritat en el procés. La UEFA confirma que ha rebut aquesta documentació i assegura que la tindrà en compte de cara a la investigació. Mentrestant, la reacció del Barça no s'ha fet esperar. A través d'un comunicat desmenteix que això suposi una reobertura de l'expedient iniciat el 2023, alhora que reitera plena col·laboració amb els òrgans competents. Tot plegat es produeix 2 setmanes abans del clàssic del Camp Nou i també dies després que s'hagi programat pel 25 de novembre l'acte de conciliació per la querella presentada pel Barça contra Florentino Pérez per un presumpte delicte de calúmnies. Derrota del Barça a la final del Mundial de Clubs d'handbol, ha perdut davant el Veszprém per 33-42 en un partit en què els hongaresos van dominar en tot moment. El conjunt dirigit per Xavi Pascual i amb el també exblaugrana Emil Nielsen sota pals ha neutralitzat els de Carlos Ortega, que no poden revalidar doncs el títol aconseguit la temporada passada. L'entrenador analitza els errors comesos.
14: Ha sido una derrota muy dura, ¿no? Me deja muy mal sabor de boca. Creo que hemos sido peor en todas las facetas. Nuestra defensa no ha estado ni mucho menos al nivel que suele estar. Y luego las pérdidas de balón nos han condenado a contraataque de ellos en primera oleada, ¿no? Y eso ha sido muy decisivo.
13: Demà, dia important pel Club Natació Catalunya, s'enfrontarà a Atenes a l'Olympiacos grec en la final de la Supercopa d'Europa femenina de waterpolo. El club barceloní participa com a campió de l'Eurocup després d'haver-se imposat a l'Atlètic Barcelonet en la final del curs passat. Al davant hi tindrà el campió de la Champions en un duel que arrencarà a 4:45 de la tarda. haurem d'esperar demà. Li desitgem sort al Catalunya.
1: Doncs tota.
13: Vinga, fins dilluns.
1: Cristina, que vagi bé, bon cap de setmana.
13: Igualment.
1: I ràpidament ens n'anem al cinema com cada divendres. Ho fem de la mà d'en David Navarro, que a més ens explica la cartellera.
15: Hemos pensado que te vendría bien estar con gente que haya pasado por lo mismo que tú.
16: Oh, ni de coña. Es el campamento químico.
15: Si alguno de vosotros se mete con mi hija, el cáncer será el menor de vuestros problemas.
17: La protagonista de Sunny Dancer és l'Ivy, té 17 anys i pateix càncer. Els seus pares pensen que assistir a un campament per a pacients oncològics joves li pot anar bé, així que l'apunten en contra de la seva voluntat. Contra tot pronòstic, es fa amiga d'un grup peculiar i viu un estiu inoblidable.
16: Estan...
18: Ríndete, putita!
16: No!
18: Venga, ríndete ya!
16: No!
19: ¿Por qué tu mujer no puede acabar la serie?
20: ¿De verdad quieres saberlo? Esta es Verity. Los médicos dicen que no volverá a hablar o a caminar nunca.
17: Dakota Johnson i Anne Hathaway protagonitzen Verity, la sombra d'un enganyo. Johnson interpreta la Lowen Ashley, una jove que és contractada per ser l'escriptora fantasma de la Verity, Hathaway, incapacitada després d'un accident. Mentre resideix a casa de l'autora de bestsellers per fer la feina, la Lowen descobrirà les veritats inquietants que hi ha al darrere de l'autora.
16: Di algo. Di algo.
21: ¡Pudres en el infierno, Digger!
22: Eso no me lo esperaba.
17: Alejandro González Iñárritu dirigeix un Tom Cruise completament transformat a Digger. El personatge que interpreta l'actor nord-americà és l'home més poderós del món. Les seves accions han provocat un desastre a escala global, però ell s'embarca en una missió frenètica per demostrar que és el salvador de la humanitat.
23: Soy yo quien va a evitar que nos hundamos en el caos.
24: Vamos a salvar el mundo.
1: D'aquesta manera posem avui el punt final al Notícies en Xarxa, molt pendents de l'actualitat, molt pendents especialment d'aquestes pluges que estan sent torrencials al Baix Ebre i al Montsià, i del qual us anirem informant puntualment aquí, en aquesta casa. Gràcies per l'atenció, bon cap de setmana, i dilluns hi tornem a les 7. Gràcies.

Hola, molt bon dia, sió benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet, al Posa't les Piles. Rebeu una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra, Ràdio Mollet. En el dia d'avui us acompanyem en Josep Casasnovas i Emma Balea, que farem en aquesta jornada. Doncs avui hem convidat a l'Eulàlia Aliguer perquè volem fer-nos ressò i parlar de la convocatòria dels premis, la cinquena edició del Premi de Poesia Joan Aliguer 2026. Ja està tancada el que és la participació, però volem saber-ne una miqueta com ha anat tot plegat i, a més, doncs, que tingueu ben present que el desembre, el dia doncs, a l'entorn de mitjans de desembre, es farà lliurement. Ara ens comentarà allò l'Eulàlia, el dia concret que han triat en aquesta ocasió, i també doncs, com evoluciona el Premi del Petit Aliguer, que ja us podem dir que ja segona convocatòria, ja segona edició, així que també han comentat. Després tindrem l'actualitat esportiva. Els divendres darrerament és l'Àlex qui ens aporta aquesta informació, però com deu passar a moltes cases, l'Àlex s'ha trobat malament i la Carla serà en el dia d'avui qui ens oferirà aquesta actualitat vinculada a l'esport molletà. Després tindrem a l'Espai de Gats i Gossos. Avui parlarem amb la veterinària Cèlia Roig i parlarem de responsabilitat i d'adopció. I a la recta final del programa, avui doncs, compartirem una estona amb la directora, també amb una treballadora de la residència La Immaculada de la nostra ciutat, també amb la responsable del Servei Local de Català, i és que des de la residència vam viure l'experiència com aprenents de català i pensem que paga la pena compartir-ho amb tots vosaltres. Aquesta és la proposta pel dia d'avui. Gràcies per acompanyar-nos. Com sempre, comencem amb el tastet informatiu que ens apropa el nostre company, en Joel Gascón.

0: Molt bon dia, Joel.
1: Bon dia.
0: Quines són les qüestions que destaquem avui?
1: Doncs que ja s'ha presentat la tercera edició del Platea Mollet, una nova temporada que s'estendrà des de l'octubre fins al maig de 2027 i que en Gomà es convertirà doncs, en la seu de 7 espectacles que combinaran teatre, dansa, música, moviment i altres disciplines escèniques. La regidora de Cultura a l'Ajuntament de Mollet ha destacat que la programació busca reunir diferents expressions artístiques.
2: Va d'octubre a maig de l'any que ve i que, per tant, una mica toca totes les tecles del món escènic, no? Des de la dansa, la música, el cabaret, el musical, els clàssics, amb Ballin Clan, per Divines Paraules, per exemple, l'Orca Indòmites, també companyies boníssimes, o sigui, autors com Ballin Clan o Carme Riera, de teatre, i després pues, amb actors de primer nivell. Per tant, jo crec que una gran programació que val molt la pena veure.
1: Entre els espectacles que s'hi faran, per exemple, el World Tour de Quimi Portet, que de fet tancarà el Platea Mollet el 22 de maig, però abans, per exemple, el 24 d'octubre comença amb el Dites Plumes de la companyia de dansa Sol Picó, el 7 de novembre Objectes Flotants de Montse Clotet i Tessa Harry, o després de Nadal doncs, serà el tour de Talaia Teatre amb Divines Palabres, una adaptació del clàssic de Ramon Maria del Valle Inclán, on la companyia tornarà a Can Gomà el 24 d'abril amb l'Orques Indòmites. Per tant, doncs això, aquesta nova proposta, que de fet doncs, a l'anterior edició s'hi han acostat doncs, unes 3.000 persones a Can Gomà en aquesta programació estable.
0: Doncs ja sabeu, m'imagino que els abonaments ja estan a la venda, tot en marxa, podeu entrar a la pàgina web del Consistori Molletà, molletvallès.cat, i doncs anar adquirint aquests abonaments, aquestes entrades. Molt rebé. Més coses.
1: Doncs ara parlem que Maceta Soundbeat posa a punt i final a 5 anys de trajectòria. El trio de DJs Molletà doncs, ha decidit acomiadar-se del públic i ho farà el 23 d'octubre al Mercat Vell. El grup format per Adrià Vega, Adrià Espinosa i Vanessa Sánchez han anunciat que tanca la seva trajectòria artística, ho fa per voluntat pròpia i en un moment dolç per la formació, amb un camí ple d'èxits i moments memorables al darrere. Adrià Vega explica a Ràdio Mollet que ho deixen en un punt àlgid del grup per acabar de la millor manera.
3: Hem decidit deixar l'etapa de Maceta, tots tres, perquè volem que no arribi al punt en què ja no podem quedar el validador durant el que és la formació i acabem passant-ho de mala manera. Creiem que estem un moment dolç, ens va molt bé el tema de bolos i nosaltres els tres com a relació personal ens portem molt bé, sí que hem decidit una mica pues, deixar-ho ara en un moment àlgid, que sigui bonic el record per tothom i que ho podem celebrar la millor manera possible.
1: Amb destacar el camí que han fet fins ara doncs, amb una proposta fresca que en aquest sentit sense deixar doncs, una miqueta la seva manera de fer amb aquests barreja de grans èxits dels anys 90 i 2000, però també amb les novetats dels últims moments, i de fet ells es queden amb l'especial d'haver pogut actuar per la festa major de Mollet, i ara a la nit del 23 d'octubre volen que sigui el clímax de tot el que han fet a tots aquests anys en el Mercat Vell.
0: Doncs el dia 23, ja ens el podem reservar. El 23 podem doncs, gaudir d'aquesta darrera sessió. Ja veurem si passa com altres grups que després tornen doncs, a aquest grup de DJs, el Maceta Soundbeat. Molt rebé, Joel. Aquestes són informacions que recollirem a partir de la una. Més, també, hi haurà, no? Sí?
1: Exacte, sí.
0: Estem treballant. Vinga, que vagi molt bé, gràcies.
1: Adéu.
0: I ara anem a saber de la previsió meteorològica per aquesta jornada. Ens n'informa en Luismi Pérez. Molt bon dia, Luismi.
4: Bon dia, una situació força ennuvolada avui a Catalunya i compta sobretot a les comarques de Tarragona i especialment les de l'Ebre. Aquí molta aigua en poca estona, a més serà una pluja persistent en molts casos, sobretot fins al migdia, però és que a les comarques de Lleida, també a la resta de Tarragona, anirà plovent i en alguns moments amb ganes. Aquesta tarda també alguna d'aquestes pluges arribarà fins a l'àmbit barceloní, en algun moment també amb ganes, sobretot al voltant del Llobregat, i en canvi més clarianes o núvols més trencats cap a l'Alt Pirineu gironí o cap a la Costa Brava, amb una temperatura que avui serà, si fa no fa, com la d'ahir. No serà pas baixa. N'estem pendents a la xarxa.
5: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: Avui ens acompanya l'Eulàlia Liguer i la veritat és que li volem agrair que estigui aquí als estudis de Ràdio Mollet. A més, ara li estan comentant que és una persona que es nota que allò que fa doncs, ho disfruta i jo crec que aquest gaudí ho trasllada també a la gent que li envolta. I això és el que passa també, ho estàvem comentant, amb el Premi de Poesia Joan Aliguer, que aquest any arriba a la seva 5a edició, un premi, doncs, en recorda el pare de l'Eulàlia, però que també doncs, el que vol és això, promoure la cultura, el català, i també adreçar-se als més menuts. Ara ho explicarem, perquè l'any passat hi havia una novetat que crec que es consolida. Benvinguda, Eulàlia.
1: Bon dia, moltes gràcies.
0: Com estem allò a les portes? Dic a les portes perquè el temps passa molt ràpid i, de fet, doncs el dia 13 de desembre, d'aquí doncs, 2 mesos i mig, tindrem el lliurament del premi. La convocatòria, jo comentava dient, ja està tancada a mitjans de setembre i ens agradaria saber una miqueta quina resposta n'heu tingut en aquesta 5a convocatòria.
1: Doncs la veritat és que estem molt contents, s'ha consolidat, estem

0: no? Què és el que t'ha passat en un any, una miqueta, no? O quina visió tens del darrer any?
1: Sí, sobretot el que hem anat a buscar, el pare feia una poesia molt costumbrista, i aleshores una mica amb l'origen dels jocs florals, i això és el que hem anat a buscar, que sigui aquesta poesia que va des d'aquell moment, Jocs Florals, que inclús una edició la va guanyar el pare, fins a les noves formes de la poesia en català, i això sempre serà i és en català, a les formes estilístiques del segle XXI. No? O sigui, anem a buscar la història d'on naixem, però anem al segle XXI, també.
0: En aquest nombre de participants, heu aconseguit algun representant d'aquí de la ciutat de Mollet del Vallès, o encara és una assignatura pendent?
1: Encara no ho sabem, perquè ara està en mans dels jurats. Ara està en procés de jurats.
0: És que estava veient que en el jurat, si més no, hi ha una persona que jo sí que conec, que és el Juan Alberto Saez, que forma part de Set Plomes.
1: Sí, exacte.
0: Amb la qual cosa veig que heu intentat també, no?, trobar la complicitat de les entitats d'aquí de Mollet.
1: Totalment, totalment. Totalment, i li agraïm moltíssim la seva participació. És de gran valor, ja ens va ajudar l'any passat i ja ho va participar. I sobretot perquè sempre volem fer aquesta unió de... Tenim una ciutat, venim d'un poble, ens hem fet ciutat, però som culturalment molt actius. I aleshores jo no vull desvincular sota cap concepte i vull unir, de dir, anem-lo a fer gran a fora, anem a donar un ressò nacional, però sempre amb una vinculació al poble. I amb aquest esperit també va sortir el Petit Aliguer. O sigui, aquest esperit de dir, no és només un marc que acull un lliurament d'un premi, perquè la persona era del poble, sinó va molt més enllà. És la memòria viva, que vols dir, i l'activisme cultural que sempre ha defensat des de les ciutats i cap a tot el territori.
0: Anem a parlar del Petit Aliguer, perquè jo crec que a l'Eulàlia li fa especial il·lusió aquest projecte, més enllà del premi, en recordar el seu pare, que evidentment va ser una cosa de família, no? Mm. Jo no sé si el Petit Aliguer és un projecte més personal.
1: Sí,
0: dona la sensació.
1: Sí, va haver-hi un moment que vaig dir, com portem la poesia a les escoles? Com portem a la poesia a les escoles en català? I com donem des de la poesia una veu a tots aquests adolescents que porten moltes coses a dintre, que les poden expressar i que moltes vegades no saben ni com expressar-les. I aleshores, la lírica, al final una cançó, la lletra d'una cançó no deixa de ser poesia, també. I aleshores, la lírica, i donar-los aquest mirall de que això és important. I, a més, m'és igual d'on vinguin. Mollet és un lloc d'acollida. Mollet és un lloc i és una ciutat que ha crescut d'acollida, però tot ens uneix amb una llengua i una cultura, que és el català.
0: Llavors, de fet, l'any passat recordo que un dels guanyadors va ser un nen del Nou Claver,
1: sí,
0: no? Que era d'origen xinès.
1: Estupendament. Totalment. Totalment. I sense intel·ligència artificial.
0: Això és important, també. Això el jurat ho haurà de tenir en compte, de dir, escolta'm, això com s'ha fet? Exacte. Vau triar l'any passat el tema de... No? Molt vinculat allò amb el Nadal, les llums, i aquest any no sé si va per la mateixa línia,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí. O sigui, el que sí mantenim molt és les bases i l'esperit. I el tema de les llums de Nadal ja no és tant com perquè siguin llums en si, sinó va molt més enllà la imatge. És l'esperança, és la flama. És una icona que coneix qualsevol cultura i qualsevol religió en el mateix període, perquè estem parlant de multiculturals, multiconfessions o aconfessionals. Vull dir, al final tothom s'hi pot trobar. O sigui, tot i que el Nadal... I tenim també una tradició catalana, que és el vers de Nadal, molt catalana. Llavors, aquesta icona de la llum va més per la flama, la llum, l'esperança, per moment de renovació.
0: Bé, de fet, allò vosaltres poseu, no?, la llum del premi per ser moltes coses, no?, la llum sense fronteres, l'emocional, la llum creadora...
1: Exacte, exacte. O sigui, no ens basem només en que

0: il·luminem els carrers, o sigui, i que tenim unes il·luminacions fantàstiques i molt boniques, sinó que ho transportem a un estadi una mica més enllà. O sigui, volem també que aquests nens puguin veure amb aquesta icona molt més enllà.
1: Mm-hmm. Hi ha, doncs, categoria infantil i juvenil.
0: Sí.
1: I esperem això, que aquestes escoles que s'han compromès, no, a participar, sí, sí, doncs, entre els seus infants i joves, promoguin allò, la participació, l'escriptura, com deia l'Eulàlia, sense fer ús de la intel·ligència artificial. Una cosa que també voldríem comentar, perquè, a més, l'Eulàlia professionalment s'hi dedica, i això es nota en el muntatge de l'acte, que és el que li estaven dient, que si no heu anat mai, reserveu-vos a l'agenda el dia 13 de desembre, cap a les 12 del migdia, m'imagino que serà 11:30,
0: sí,
1: no?
0: Sí, que entre 11 i 1, o sigui, el començament normalment va cap a les 11 del matí, i llavors acabem al voltant de 12:30, 1. És molt dinàmic, hi ha molts espais, hi ha molts moments.
1: Llavors, això és el que volíem comentar, perquè estèticament la veritat és que us diem allò, us ho recomanem, perquè nosaltres hem anat en aquestes convocatòries, i visualment, no? I també, doncs, per escoltar, perquè acostumeu a tenir una persona dalt de l'escenari que narra, doncs, molt bé. També sempre hi ha alguna persona de la família, no?, que acostuma, sí, a fer narració d'un dels poemes del pare.
0: Mm? Sí, o sigui, intentem que sigui molt visual, que sigui molt dinàmic l'acte, i molt líric, una mica, en aquest sentit. Tinc la gran sort que la meva filla és pianista i cantant, i ella ens aporta a dalt de l'escenari la música. Hi haurà dansa, també, i hi haurà... I volem reivindicar molt la icona amb imatges, amb fotografies, del que és el mullet d'abans, el mullet d'ara i del futur. I hi ha una icona que, a més, està vinculada al pare i és un gran projecte de futur de Mollet, que és la Teneria Moderno Franco Espanya.
2: Sí, jo.
0: Sí, sí. La Teneria. I aleshores, perquè ell va treballar-hi tota la vida, i aleshores volem també veure aquestes imatges com espais emblemàtics de Mollet han passat i han anat transformant-se al llarg del temps, no?
1: I ara hi ha un equip d'arquitectura, doncs, que ha estat guanyador d'aquest concurs i, bé, s'ha de rehabilitar.
0: Exacte, i és un gran projecte cultural, és un gran projecte de ciutat, i és una mica... anirem per aquí, una mica de passat a futur, a present i a futur, no? I anirem buscant amb ballarins a l'escenari, amb música, amb fotografia... O sigui, aquest any el tema va per aquí. El tema va per aquí.
1: I Eulàlia, què significa per la família? Jo, arribar als 5 anys, és a dir, en aquests moments en què tot ha passat tan ràpid, en què la gent sempre diu, ai, quines novetats, no? El consolidar un premi de poesia, poca broma, no? És allò de dir, escolta, no sé si aplaudiments, però treure's el barret, sí, no?
0: Mira, primer de tot agrair a l'equip que m'acompanya, perquè sense els equips de producció que m'acompanyen, doncs, de Tres Pies al Gato, els que em van ajudar al principi, agrair també l'Ajuntament tot el suport que ens dona els tenim al costat,
1: no?
0: Sí, els tenim al costat. I això realment ens agrada molt. O sigui, al final és una tasca que l'hem feta per deixar una memòria viva, perquè al final, doncs, una placa en un carrer, en un polígon industrial, doncs, bueno, doncs el tens... Però crec que la figura del pare anava molt més enllà, no? Anava molt més enllà. I llavors estem molt contents i molt feliços, i també ens uneix com a família. És allò. Almenys, si més no, tenim un dia que ho celebrem tots, no?
1: De fet, ara estava pensant que, per exemple, ara aquests dies, aquest cap de setmana, finalitza el Festival Internacional de Música Sona Mollet, i que també és en memòria d'una persona que va ser molt estimada i que, malauradament, va morir molt jove, com sí, era l'Anna Villaescusa.
0: Sí.
1: No sé si ara l'Eulàlia faig vincles, com has dit allò que la teva filla toca el piano, dic que igual es coneixien amb l'Anna, no sé si eren
0: no eren de la mateixa generació. No, la Sandra és més petita, era més jove. Però també és una gran iniciativa, són grans iniciatives que ens aporten molta riquesa a Mollet. I això, i ens posen en els mapes, no? Que això també, jo crec que és important, que és important.
1: Escolta'm una cosa, pel Premi de Poesia Joan Aligué per adults, està tancada ja la convocatòria. Sí. Per les escoles, si alguna escola ara ens estigués escoltant i digués estem a temps de, o no?
0: Bona pregunta, bona pregunta.
1: Ho dic perquè ens has comentat que unes 5 escoles...
0: Totes les direccions tenen les bases, i llavors allà està tot explicat, tenen l'equip de producció a disposició per qualsevol informació que necessitin, o sigui que... Endavant amb aquest sentit, eh? Endavant amb aquest sentit.
1: Recordem allò aquests premis tenen una compensació econòmica i també, sobretot, allò, no?, de publicació, que sempre cal posar-ho de relleu, perquè hi ha persones que dius, escolta, em valoro més potser el que m'ho publiquis que no passa allò als cèntims, no?
0: Sí, i a més la distribució és a llibreries de llengua catalana, inclús a Barcelona, com Ona. O sigui, estem aquí a l'Abacus, també. O sigui, realment, el que volem donar és veu a tots aquests poetes que estan a tots els pobles de Catalunya i que els hi és difícil entrar dintre del circuit de publicació, i aleshores donem un premi en metàl·lic que són 1.500 euros i, a més, la publicació i la distribució del llibre per una editorial reconeguda en el sector i que es dedica i que fa tota aquesta distribució. I pel Petit Aligué també hi ha premi per les escoles a nivell econòmic i amb uns vales de consum en botigues de la ciutat pels guanyadors.
1: Eulàlia, anem a comentar també la curiositat, no? Aligué és un arbust, no?
0: Sí.
1: Ho dic allò pel Petit Aligué, no?, que expliqueu allò el símbol, que la simbologia que té.
0: Sí. Sí, és molt curiós, perquè fent i buscant el que significava i trobar una imatge que representés, vaig descobrir que no ho sabia realment, que l'aligué és un arbust, i aleshores és la imatge del Petit Aligué, també anant a buscar aquest tema de creixement, de que la cultura és creixement, i aleshores són petites llavors que van creixent i són arbusts que són forts i que duren. O sigui, que és una mica això.
1: Doncs ja sabeu, el dia 13 de desembre, si us ho reserveu ja a la vostra agenda personal, pel matí al Mercat Vell es farà el lliurament d'aquests premis. Són 39 les obres que s'han presentat a la categoria adulta. Estarem amatents a veure qui és el guanyador o guanyadora. Potser tenim guanyadora. No sé si hem tingut guanyadora.
0: Hem tingut guanyadora, una. I, a més, els hem tingut tots d'arreu de Catalunya, perquè hem... El primer era del Vallès, de la part de Viladecans. El segon estava a Centelles, si no recordo malament. La tercera estava a Reus. I el quart ha sigut de Ripoll. O sigui, realment... I hem rebut originals inclús del País Valencià, de les Illes... O sigui, vam rebre originals una mica de tot arreu. Mm-hmm. I aleshores això també ens fa molt contents. Ens fa molt contents, sí.
1: Doncs estarem amatents a veure qui és el... I a més, hi ha temàtiques, no?, que són ben curioses.
0: Sí, sí.
1: No sé, recordo que... No sé si va ser el primer any que era jo a l'haver deixat de fumar.
0: Fumar, exacte. Perquè, no? A més, era després del Covid i així. I sí, sí, sí, perquè al final el pas del temps i el com tu expliques la teva vida del darrer any pot anar des de moltes perspectives, des del pas de la natura, del com viu un soldat una guerra, torna i viu, com deixo de fumar, com... Hi ha molta lírica que cada autor ho veu d'una manera diferent, i realment hi hem tingut molt bon nivell d'escriptura, realment. Estem molt contents.
1: Doncs a veure en aquesta cinquena edició, i també estarem amatents, com no, en el mateix acte, el lliurament d'aquesta, la segona edició del Petit Aligué, que també fa molta patxoca quan sents aquests menuts, allò com doncs, descriuen aquesta llum que comentava doncs, l'Eulàlia, que no és tant la llum de Nadal, sinó doncs, la llum de la creació, de l'esperança, d'aquesta llum sense fronteres. Moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Fins la propera. Adéu-siau.
0: Un plaer. Gràcies.

0: Tot seguit donem pas a la informació esportiva. En el dia d'avui és la nostra companya Carla Ramos qui ens apropa aquesta informació. Bon dia, Carla.
1: Molt bon dia, Emma. Molt bon dia a tothom. Què tal? Doncs sí, com cada divendres ens tornem a trobar en aquest espai dels esports per comentar tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Comentem els partits que es disputen al llarg d'aquest cap de setmana, que de fet estrenem el mes d'octubre, primer cap de setmana d'octubre, i parlem doncs d'unes lligues que tot just s'acaben de reactivar després de les vacances d'estiu, unes lligues que doncs tot just acaben d'iniciar temporada. Aquestes setmanes hem anat fent un repàs de les lligues que van començant, dels equips que han set en temporada, i aquest cap de setmana doncs també tenim un protagonista i parlem de bàsquet, perquè el Xat Mollet doncs s'estrena a la pista aquest cap de setmana. L'equip molletà jugarà aquest dissabte, el primer rival serà el Montgat i el partit començarà a partir de 6:45 de la tarda, com dèiem, aquí al pavelló municipal d'Esports de Plana Lledó. Els molletans com afronten aquesta temporada? Doncs bé, posant la mirada en la temporada anterior, els molletans van aconseguir fer-se un lloc entre els millors equips i ara doncs comencen un nou camí amb la mirada posada en repetir presència en aquestes fases d'ascens, de fet unes fases d'ascens que ja porten un parell de temporades disputant-les, però la sort doncs no acaba d'arribar. Com dèiem, el primer rival serà el Montgat, un debut a casa que de fet doncs promet emocions des del principi, perquè posant la mirada en el que és el rival, el Montgat doncs és un equip que tot just acaba d'ascendir, per tant no posarà les coses fàcils. Els molletans venen doncs amb moltes ganes de lluitar jornada rere jornada, però aquest també al final és objectiu dels molletans, per tant, si més no, doncs a un partit disputat el d'aquest cap de setmana per estrenar la categoria. I seguim parlant de bàsquet, perquè aquí també doncs juga aquest cap de setmana i de fet continua, perquè sí que en el seu cas ja van a començar la temporada, són els equips de bàsquet de col·legials del Sant Gervasi. Parlem de l'equip femení a Copa Catalunya, que jugarà diumenge a la pista del Terrassa a partir de 6:45 de la tarda. Per la seva banda, l'equip masculí a la mateixa categoria, Copa Catalunya, jugaran dissabte i ho faran a casa. En el seu cas, el rival serà el Barça i el partit doncs també començarà a 6:45 de la tarda. I ara parlem de futbol, perquè després de l'incident de la setmana passada, el primer equip de la Unió Esportiva Mollietense torna al camp aquest cap de setmana. Els d'Albert Càmara jugaran dissabte a casa davant del Futbol Club Pirinaica, un match que disputaran a partir de 6:45 de la tarda. I seguim parlant de futbol, però ho fem a segona catalana. El Club Futbol Mollet Unió Esportiva, el primer equip, s'enfronta diumenge al Bellavista, un partit que començarà a 4:00 de la tarda al camp de futbol Germans Gonzalo, per tant un partit que disputen a casa. I un darrer apunt de futbol, passem a quarta catalana i parlem del primer equip de la Unió Esportiva Lourdes, que juguen a la tercera jornada de la temporada. Els molletans es desplaçaran al camp de la Batllòria per jugar al partit que disputaran aquest dissabte a 6:45 de la tarda. Parlem de futbol sala. La Unió Futbol Sala Mollet també juga en camp contrari aquest cap de setmana i, de fet, els molletans s'enfrontaran al Penya Barça Barberà en camp contrari a 8:15 del vespre. En hoquei, els equips del Mollet Hoquei Club doncs també juguen aquest cap de setmana i s'enfronten al que és la segona jornada. S'estrenaven la setmana passada en aquesta temporada. Després d'una primera victòria, l'equip femení a primera jugarà aquest diumenge el que seria la primera jornada a casa. El rival serà l'Arenys de Munt. El maig començarà a 7:00 del vespre i intentaran aconseguir el bon resultat de la setmana passada. Per la seva banda, l'equip masculí també va començar la temporada en camp contrari, ho feia la setmana passada, i també amb una victòria. Ara, aquest dissabte, disputaran el primer partit a Riera Seca, on buscaran una segona victòria també davant del Sant Just, tot en un partit que jugarà a partir de 8:15 del vespre. Aquest és el repàs dels partits que jugaran en aquest primer cap de setmana d'octubre, però, de fet, aquesta no és l'única activitat esportiva que tindrà lloc aquest cap de setmana a la nostra ciutat, i és que diumenge arriba una de les cites més destacades del calendari molletà per part del Club Ciclista de Plana Lledó, que de fet ha organitzat el que és la 36a edició del Memorial Pelagripi, que com dèiem té lloc aquest diumenge, dia 4 d'octubre. Parlem del traçat. Els ciclistes podran triar entre el que és un recorregut curt, que és el que passa per Gallifa, i també el recorregut llarg, que és el que travessa Granera, doncs, tal com és tradició en aquesta prova. El president del club ciclista Plana Lledó, en Vicenç Madaula, assegurava doncs, que per mantenir aquesta doble opció, de fet, aquesta doble opció doncs, és part de l'essència de la marxa. D'aquesta manera, cadascú pot triar segons el seu nivell i les seves ganes. Tot i això, remarca que els dos recorreguts es tornen a unir per tornar junts fins a l'arribada a Mollet.
2: Les dues surten des de Mollet i es va per Gallecs fins a agafar la carretera antiga de Sabadell i d'allà trenquem fins a la Salut, pugem l'alt de la Salut, baixem per Sentmenat i ja anem fins a Castellà. I un cop passem Castellà, fem un regrupament allà les dues marxes juntes. Llavors, la marxa més llarga és la que surt de Sant Llorenç i puja direcció Granera i baixa per Castellterçol fins a Caldes, on ens trobarem. I ja d'allà marxem tots junts cap a Mollet.
1: Una edició, com apuntàvem, doncs, que tindrà lloc aquest diumenge, dia 4 d'octubre, i que, de fet, tornarà a comptar amb el suport habitual de voluntaris del club per garantir la logística i seguretat dels 12 recorreguts en una jornada que, de fet, doncs, any rere any atrau centenars de cicloturistes a Mollet. I comentem més esdeveniments, però, que tindran lloc d'aquí un parell de setmanes. Parlem del dia 18 d'octubre i és que cada 19 d'octubre, de fet, es commemora el Dia Internacional del Càncer de Mama, doncs, amb l'objectiu de conscienciar sobre la importància de la prevenció i el diagnòstic precoç d'aquesta malaltia. I amb motiu d'aquesta data, l'Associació Mollet contra el Càncer ha organitzat un any més la caminada matinal solidària, que enguany, com dèiem, tindrà lloc el diumenge 18 d'octubre. Tot i així, l'entitat ja comença a escalfar motors i doncs, aquelles persones que vulguin participar a portar el seu granet de sorra podran adquirir just aquest cap de setmana, avui divendres, demà dissabte i el diumenge, podran adquirir el que és la samarreta d'enguany per aquesta caminada matinal solidària. Una samarreta que enguany tindrà un preu de 7 euros, dos més que l'any passat, perquè des de l'entitat afirmen, des de Mollet contra el Càncer, afirmen que tot ajuda a suma en aquesta causa. Recordem el recorregut. La caminada surt a les 10 del matí des de la plaça Prat de la Riba i arriba a l'espai rural de Gallecs. Una caminada que, de fet, està pensada doncs, per tothom, sense cap mena de dificultat, un camí molt planer i, en definitiva, doncs, una caminada pensada per tota la família. Recordar, la caminada tindrà lloc el diumenge, dia 18 d'octubre, però les samarretes es poden adquirir avui, demà i diumenge. I a on, que això no ho hem comentat, doncs es podran adquirir el quiosc que hi ha situat al carrer Barcelona, a plaça Catalunya. En definitiva, la caminada matinal solidària, doncs, serà una oportunitat per sumar solidaritat i conscienciació pels carrers de Mollet. I amb aquests apunts fets, nosaltres deixem aquí aquest espai dels esports, però tornem a trobar la setmana vinent amb més informació de caire local. Que vagi molt bé i molt bon cap de setmana.

0: Us donem la benvinguda a l'espai de Gats i Gossos i, de fet, la setmana passada ens estrenàvem de la mà de la Rosa Sánchez i avui donem la benvinguda també en aquesta temporada radiofònica a la Cèlia Roig. Benvinguda, Cèlia.
1: Hola, què tal?
0: Sabeu, els que no ho sabeu, aprofitem per dir-ho, que al llarg de tot el curs tenim dues veterinàries de referència. La Cèlia és una d'elles. Com dèiem, la setmana passada ens va acompanyar la Rosa i anem intercalant temes que esperem puguin ser del vostre interès. A la Cèlia, per cert, si li voleu doncs, contactar amb ella, que sapigueu que la trobareu a la Clínica Veterinària Mollet. Es troben al carrer Aureli Marias Carrer 7 i 9 de la nostra ciutat. És un d'aquests carrers que creua la Rambla de Exacte. Mollet. El número de telèfon, el 93-593-7751. Repetim, telèfon 93-593-7751. Benvinguda, Cèlia.
1: Gràcies.
0: Anem a parlar... jo li he proposat a la Cèlia perquè just el cap de setmana passat que a casa nostra va tenir lloc promoguda per una entitat d'aquí de la ciutat la 5a edició de la Festa Animal.
1: Exacte.
0: No? Sí. Aquesta entitat, que a més té programa aquí a Ràdio Mollet, que fan el racó dels animals, el que promouen és l'adopció, la responsabilitat, la tinença responsable. Mm-hmm. I volíem parlar precisament amb la Cèlia d'això, no? D'aquesta tinença responsable i també d'això, a l'hora de plantejar-se de tenir-ne un pelut a casa,
1: sí.
0: Doncs que una de les opcions sigui, escolta'm, l'adopció, sense
1: Totalment.
0: Això, sense haver de penalitzar algú que vulgui allò, no, és que jo vull una raça,
1: sí.
0: No?
1: Clar. No, això jo des de la clínica ho promociono moltíssim. Uh-huh. Primer, intentar que no hi hagin animals per adoptar, clar, això ja és un somni, no? O sigui, que no existissin les protectores només en casos molt excepcionals i no com estan ara, que estan molt plenes, no? Uh-huh. Aleshores, parlant de l'adopció, bé, bueno, molta gent ja ho té molt clar, però així a grans trets seria, si vols un pelut, gos o gat, és molt diferent, no té res a veure, perquè un gat està normalment, jo imagino pis o casa, viuen a dintre de casa, no has de treure'ls a passejar, tot això pensant en els horaris i les nostres costums, això són
0: Fa
1: coses que...
0: Fa gràcia perquè sentint ara a la Cèlia que diu viuen dintre de casa, dic, i alguns s'escapen també, si poden.
1: Bueno, a veure, hi ha gent que té jardí i així va a visitar el veí i llavors torna, no, és que això ho fan, mira, justament... Ahir em va trucar un client que havia perdut, entre cometes, el gat.
0: Sí.
1: Resulta que el tenia el veí i mai l'havia portat al veterinari. Jo ja li havia dit, no l'has perdut. Segur que està por ahí, però algú igual l'està cuidant millor que tu.
0: Va aparèixer, va aparèixer.
1: Sí. Doncs aleshores, això, gos o gat, bueno, hi ha gent que ja ho té molt clar, que gos o que gat, llavors amb el gos, evidentment, heu de pensar que heu de tenir temps per treure'l a passejar tres cops al dia, que és una... Bueno,
0: que és una responsabilitat.
1: Això mateix.
0: Sí, de fet, Cèlia, segurament abans d'adoptar, el primer que un ha de plantejar-se és, no?, aquest grau de responsabilitat.
1: Jo agrairia
0: suposa,
1: molt
0: no?
1: que abans
0: no sé si
1: tinguessin...
0: de fer un qüestionari,
1: bueno,
0: no?
1: Bueno, això les protectores segur que li fan, eh? Uh-huh. Que a vegades hi ha gent que els molesta, però jo els dic, no us molesteu. S'estan assegurant que aquest animal estarà cuidat amb les condicions que li pertoquen. No us molesteu per totes les preguntes que us fan, perquè ells s'estan assegurant que teniu espai per ell, que li podeu dedicar el temps que li toca, patatim, patatam, patatun, O sigui, aleshores, jo el que volia dir, clar, una espècie és felí i l'altra és caní, no tenen res a veure, són fantàstics tots dos, però cadascú té les seves necessitats d'espècie. Aleshores, això s'ha de contemplar i s'ha de tenir en compte. Aleshores, bueno...
0: No I sé sobretot ser molt sincers amb un mateix,
1: totalment,
0: no?
1: Totalment, per favor. És que a més ningú ens obliga a tenir un animal de
0: no
1: companyia.
0: No sé si et deuen preguntar per què vols adoptar, no?, Igual ja, no sé si et fan la pregunta de per què vol adoptar vostè un gat o un gos. El per què, no?
1: A mi?
0: No, no sé si a les, a la protectora, quan tu hi vas, et fan aquesta pregunta.
1: No sé quines preguntes fan, però jo crec que fan les preguntes que necessiten fer. Ah. I la gent que està disposada a fer una adopció, jo crec que no, no s'ha de molestar per totes les preguntes, perquè penseu que, per desgràcia, aquestes preguntes segurament no les fan perquè sí. Si pregunten si tens espai, que tu, evidentment, ja ho has pensat i dius que sí, penseu que hi ha molta gent que igual ha adoptat i no tenia l'espai. I després aquest animal ha tornat a la protectora i, saps?
0: O no, sigui... t'ho dic perquè de vegades igual dius, no, perquè estem a casa i als nens els hi faria gràcia tenir una criatura. Llavors dius, ja, però és que els nens es creixeran i potser et tocarà tu.
1: Mama, faràs... això és molt clàssic. No et preocupis, mama. Quan em surti de casa jo me l'emportaré. No, no se l'emportaré. La gran majoria de vegades el cuidareu vosaltres, que el cuidareu superbé, no? Però això, això els adults hem de prendre les decisions nosaltres. Una criatura no pot prendre les decisions. De fet, el propietari legal, com a mínim, ha de ser de 18 anys, o sigui, no... Els crios poden tenir moltes il·lusions i molt així, però per això estem els adults, per posar una mica de seny.
0: Però els de 18 anys us diran que sí, i al cap d'un any...
1: Igualment, us el menjareu amb patates. No, perquè això ha passat a vegades, que després aquests animals estan més ben cuidats impossible, eh? Però, bueno, no ho feu per ells, feu-ho per vosaltres, perquè... Sí, sí. I aleshores, també, jo, parlant de gos o gat, igualment, us heu de plantejar, voleu un animal jove, voleu un animal que ja estigui esterilitzat i ja està, voleu un animal adult, voleu... donar-li un final feliç amb un animalet gran, encara que tingui malalties. Penseu també en els animalets grans, sigui gat, sigui gos, que igual han passat molt temps a les gàbies o a les protectores o allà on sigui. Hi ha molta gent que ho fa, eh, últimament. O sigui, ja m'hi estic trobant, que quan ho dic jo, ells, la gent em diu, sí, sí, sí, jo havia pensat això. De la qual cosa me n'alegro moltíssim.
0: Jo també afegiria que tothom sigui conscient que tenir, doncs, això, un pelut a casa, també comporta, doncs, en ser un membre més de la família, unes despeses mínimes que hauràs de tenir al llarg de l'any, i que això, doncs, també has de ser molt conscient, no? Perquè igual dius, no, però jo m'estalviaré la visita... No, no, doncs no, no, com a mínim un cop l'any, doncs l'haureu de portar al veterinari, no?
1: Sí,
0: però, haureu de fer, doncs, vacunacions...
1: A veure, això és una cosa que és òbvia, no? Però a vegades s'ha de dir, eh? Clar, tenir un animal, jo a vegades
0: no,
1: hi ha gent que se'm
0: queixa, no?
1: Hi ha gent que se'm queixa que és molt car, veterinari, bueno, és molt car. Tampoc podem viure de l'aire, els veterinaris, de moment, no? Ens hem de guanyar la vida, i com qualsevol altre, no? És que tampoc hem de donar explicacions.
0: No, però hi ha els pinsos,
1: i aleshores, jo els dic moltes vegades, bueno, és que encara que no me'l portis, pensa que aquest any, ai, aquest animal viurà 15-20 anys. Haurà de menjar i li hauràs de comprar coses per tenir-lo bé i així, igualment. Ho has pensat, això? La veritat és que la gran majoria de vegades tothom em mira amb cara de, home, clar que ho he pensat, però em continuo trobant casos de, oh, què? Com? 15 anys? Però tant, viuen? I, home, sí, si està ben vacunat, ben desparasitat, no té cap accident, no té cap malaltia greu, un animal avui dia ha augmentat moltíssim la... Però precisament perquè està molt ben cuidat.
0: I de fet heu de tenir present, heu de tenir present que el dia que us falti, doncs el trobareu molt a falta.
1: És que
0: precisament,
1: això,
0: no?
1: Això és... Sí, sí, sí.
0: No? Clar, és a dir, s'ha allargat allò, l'esperança de vida, però clar, sí, això el que fa és que quan visquis...
1: Que a vegades, Emma, a vegades el moment de la separació... A vegades ja no depèn ni del temps, perquè quan s'estableix el vincle emocional d'estima, a vegades és igual un mes que 10 anys, eh? O sigui, és la presència la que et fa vibrar i estimar, és que això, sí, sí, és una cosa que és molt increïble. I fins que no et passa, no te n'adones de lo important que arriba a ser aquest vincle. Sí, sí.
0: En tot cas, que l'adopció o el que sigui, si voleu doncs, que s'incorpori un nou membre a la família, ha de ser pactat per tots els integrants de la família, que tothom estigui d'acord i que sigui això, doncs, una decisió reflexionada, sí. Que penseu allò les responsabilitats que comporta. Després tindreu moltes gratificacions.
1: Ah, bueno, després tot són gratificacions. Perquè la companyia...
0: I patiments, perquè si ho passa malament la bèstia, no? Doncs també ho passareu malament vosaltres, això
1: bueno,
0: també.
1: Perquè l'estimeu molt, i aleshores, i no voleu que pateixi. Sí, sí, però li heu de dedicar temps, sobretot amb els gats és més fàcil, no? Però també necessiten el seu moment, Però amb els gossos, sobretot, heu de pensar, jo sempre dic que com a mínim intenteu, s'haurien de treure 3 cops al dia, han de tenir el seu espai, han de tenir el seu raconet. Després la gent es sorprèn que hi ha pèls per tota la casa i diu, bueno, ja, és clar, és que és un pelut,
0: sí. I una bona aspiradora,
1: sí, i ho serà sempre. I avui dia, com que no hi ha canvi climàtic, o sigui, no hi ha canvi d'estació, perquè tot l'any fa calor i així, perden pèl tot l'any, o sigui,
0: sí,
1: que menges pèl sempre,
0: sí. Escolteu una cosa, i si teniu dubtes, això, abans de prendre la decisió, com comentava la Cèlia, passeu per a la clínica veterinària Mollet, parleu amb la Cèlia i li dieu, escolta'm, com ho fem?
1: Esclar, cada vegada hi ha més gent que ho fa, això, i a vegades se'n desdiuen. Ui, penso, bueno, mira, millor...
0: Hem evitat un abandonament.
1: Ah, exactament.
0: Molt
1: bé. Sí, senyora.
0: Cèlia, ho deixem anar aquí, ens retrobem d'aquí 15 dies.
1: Estupendo. Molt
0: bé. Que vagi bé.
1: Adéu-siau. Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Precaució avui per les fortes pluges. Protecció Civil ha ordenat el confinament de la població del Baix Ebre i el Montsià davant les inundacions greus provocades per les pluges torrencials. Anem a saber com s'està vivint l'episodi, en concret a Santa Bàrbara. Aquí ens ho explica la nostra companya, la Tere Giné, de la Plana Ràdio.
2: La situació a Santa Bàrbara continua sent complicada. A les 8:30 del matí hem tornat a rebre un missatge és alert. Portem més de 220 litres de pluja acumulats. Una pluja que pràcticament ha caigut durant tota la nit, de les 10:30 fins les 5 de la matinada. Després ha hagut una treva d'una hora i ha tornat a arribar la pluja amb molta força. En menys d'una hora han caigut 104 litres per metre quadrat. Ahir ja es van suspendre les classes i es va avisar la població que s'evités aparcar els vehicles en zones inundables. Això ha propiciat minimitzar l'afectació de vehicles. Ara mateix segueix la pluja i estem pendents també de les possibles afectacions que hagin pogut sorgir al llarg de la nit.
1: I avui dia decisiu pel que fa als decrets en matèria d'habitatge. De fet, Junts ha anunciat aquest divendres que té previst lliurar al PSOE una proposta pròpia del decret d'habitatge. Enmig d'aquest rebombori suspenen, de fet, avui fins a nova data el desnonament d'una altra mare amb un fill menor a Manresa. Connectem ara amb una part d'Ona. Bon dia.
3: Hola, bon dia. Si la Lucília viu al pis amb el seu fill de 8 anys, ja és el quart cop que l'intenten desnonar. Ella reclama un lloguer social perquè no pot pagar les despeses del pis, però el propietari, un fons voltor, no li permet. Avui, gràcies al decret Mari Carmen, ha aconseguit continuar vivint a casa seva fins a nova data. Els jutjats l'han avisat fa pocs minuts que ahir la tarda, després del recurs que va presentar, van cancel·lar el llançament. Després de l'anunci, els manifestants han anat a la seu de Junts a la capital del Bages, on han llançat bosses de basura.
1: Gràcies, on estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
1: I també dos agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquesta nit després d'un intercanvi de trets al barri de Camperallada de Terrassa. La investigació continua oberta i per saber com va tot plegat, per saber la darrera hora, connectem ara amb Ramon Vilajosana, que en sabem de tot plegat. Bon dia.
4: Bon dia. Doncs sí, doncs tot ha succeït aquest vespre cap a les 10 de la nit després d'una persecució policial que s'ha originat a l'àrea de servei Porta de Barcelona, de l'autopista AP7, al terme de Castellbisbal. Els agents ferits han estat traslladats a un centre hospitalari i en aquests moments ens informen que no estem per la seva vida. L'Ajuntament de Terrassa ja ha emès un comunicat condemnant aquest episodi de violència i ens informen també que la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos ja ha detingut a 3 dels presumptes delinqüents que estarien vinculats a una banda dedicada a assaltar camions de mercaderies.
1: Gràcies, Ramon. Bon dia.
4: Bon dia.
1: I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.
1: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.

0: Avui ens trobem a la Residència La Immaculada, que és una institució que ha participat d'aquesta formació bàsica de català. Concretament, ho van fer des de mitjans del mes de març. Avui ens hem traslladat nosaltres fins aquí per parlar precisament d'aquesta experiència. Nosaltres a la Mariana, que és una de les persones, no?, que treballadora aquí de la residència, que va participar en aquestes formacions, i tenim la responsable del servei local de català, que és la Montserrat Tocorell, que ens explicarà en què van consistir aquestes sessions, que més eren molt ràpides, crec que eren més de 15 minuts, explica'ns, Montserrat.
1: Oi tant, era com un comprimit, però bo, és a dir, càpsules lingüístiques en què donaven les eines bàsiques per atendre l'usuari en català i per tant era tan senzill com saludar en català, dir bon dia, bona tarda, bon vespre, en què puc ajudar, és a dir, totes les activitats que les treballadores fan a la residència, doncs que les poguessin transmetre en català. I d'aquí a mica en mica, per tant, eren 15 sessions de 15 minuts i per tant molt intensives, però que han donat molt bon fruit.
0: Doncs anem a parlar amb la Rosa perquè ens expliqui com va, és a dir, des del servei local de català, no sé si s'adrecen a vosaltres i us ofereixen aquesta possibilitat i si vosaltres entenc que la viviu com una oportunitat, no?
1: Pues exactament el que has dit, va ser la Montserrat que va vindre aquí, bueno, ja havia vingut de tant en tant, havia aparegut, havíem signat l'acord i bueno, pues, parlant, hi havia la possibilitat, nosaltres teníem des de la casa, des de l'institució, el neguit aquest de que tenim a moltes treballadores, gent nouvinguda de fa poc temps i gent que viu aquí a Catalunya molt de temps, castellano parlants. Que tu, la institució, parlem català, per normativa i per valors, i volíem fer un tingut d'escull de com podem millorar-ho. Llavors, doncs, parlant, que s'havia fet amb botigues, no? Un express, ostres, com podem lligar això aquí a l'Immaculada? I vam fer un express, era una cosa, un experiment express, perquè és un quart d'hora, és dimecres, però la gràcia és que estiguessin ja les treballadors aquí. Si les hem de fer anar fora d'horari, un altre lloc, és molt difícil, la gent ja té la vida molt complicada. Llavors vam dir, doncs, va, provem un migdia, un dilluns, que tinc gent que puc cobrir que la feina es continua fent, perquè en un centre assistencial no passés cap problema, i aprofitar aquest moment, i la veritat és que jo estic molt contenta, després parlo de la Mariana, no? Però ha sigut un esforç, però ha valgut la pena, i en general la gent, notaves, després d'aquí a l'endemà, tothom deia, bon dia, bon dia, la castellà, però per què li han de dir buenos días quan el bon dia no farem una conversa, però el bon dia els mínims, pues, era una mica això a tota la gent d'aquí que tenia, i també ho van trobar i vam fer entrevistes amb els residents i també molt contents d'aquests mínims, inclús feien la broma de què tenim a dir per dinar, com es diu això, no? Que s'ensenyava, perquè jo els hi vaig dir, sobretot, estan fent aquest curs, ensenyeu-vos-hi vosaltres també, fàcil de poder-ho fer el dia a dia. Vull dir que vosaltres també heu fet aquest esforç, no només heu encoratjat els residents, sinó que vosaltres també, arran d'aquesta formació, també intenteu, no?, doncs, per canviar l'idioma. Això que a vegades no Y sí, estoy muy, muy animada de que quiero continuar, porque es muy interesante coordinar con todo lo que hay aquí fuera. Pues.
0: Mariana, tu ets d'Ecuador?
1: Sí.
0: I quant de temps portes aquí?
1: 24 anys. Sí.
0: 24 anys aquí a Catalunya.
1: Vivo en Montcada i Reixac.
0: Vives a Montcada i Reixac, que aquí a la residència com portes de temps a treballar?
1: 3 anys per ahí ja, sí.
0: I tu sortiràs, no? A la Rosa i altres companys i companyes i altres usuaris, no? Residents parlen català, pel sentit.
1: Sí, intenten lo más que puc, per continuar bé.
0: Quan et proposen això d'assistir a aquestes formacions de 15 minuts, no? Allò us trobarà els dimecres, 15 minutets, amb altres companyes, crec que vau ser 6 companyes, no?, que participaven.
1: Quedé jo amb mi, quedé jo. O sea que quiero continuar.
0: De fet, jo, quan he vingut aquí a la residència, he sentit que deies que t'havies apuntat als cursos que ara començaran aquest mes d'octubre.
1: Ahora ya comienzo el día 28. Sí.
0: Això és arran d'aquesta formació que vau fer aquí a la residència, o que t'hagis decidit allò apuntar-te a aquests cursos de català?
1: No, curso no, porque me empezó a parlar la chica y yo le respondí muchas palabras en catalán. Y entonces pues, la novia me dijo que podría ir leyendo y así lo entendería mal. Y se lo probaba en el mes de diciembre, que termine este curso, me podría apuntar a otro.
0: Ajá, es decir, que la tengo intención, es allá, doncs, a comenzar, y para después.
1: Y en eso queda, y que pueda, que tenga que probar.
0: Mariana, arran d'aquests 15 minutets que fèieu, no sé si tu ara quan parles allò amb els residents, les persones que viuen, no?, que la residència és casa seva, ara ja doncs, arribes i dius bon dia,
1: bon dia, i dius la venga a dinar i a almorzar, i així voy, sí. Sí, que el entrepà, bonicacitas així, l'aigua i vainetes així.
0: És a dir,

0: la llengua, això s'ha de fer servir, per tant, a parlar-lo sempre. Rosa, explica'ns, jo comentava que crec que van ser 6 treballadores les que van participar, no?, d'aquesta formació de 15 minuts. No sé com, si vau oferir aquesta possibilitat, si vosaltres vau dir, doncs, mira, aquestes treballadores serien les més idònies, les que tenen més relació amb els usuaris.
1: Va ser una mica, com que va ser una cosa així pilot, vam buscar el dia que teníem amb més treballadores en aquell moment, amb compaginant horaris, i va ser una mica, vam proposar-ho a tothom, hi ha gent que no li feia falta, i gent que nosaltres creiem que li era molt interessant, els hi vam oferir i elles van optar per fer-ho o no. De fet, a totes les que ho vam oferir ho van fer. Però quan estava parlant ella m'he recordat d'un parell de coses que penso que poden ser divertides. No sé si te'n recordes, el dia que vam anar al sopar, que vam fer el sopar d'estiu, que vam anar a una pizzeria, vam demanar totes pizzas, no sé què, no sé quantos. I era el dia que havien enregistrat el vídeo. I ella, ve la cambrera, no sé què, tothom demana, jiji, jaja, i ella diu, una pizza de 4 formatges. I totes vam dir, uanda, te'n recordes? I tothom vam fer la gràcia. I ostres, mira el cosa que t'ha com es nota. Molt bé, això en una altra època no ho haguessis fet. I va ser molt divertit. I l'altra cosa que també m'agradaria comentar és que jo un dia estava al menjador d'una planta amb els avis fent, no havia sigut un àpat, no recordo què, i també una de les treballadores es va adreçar amb és que no me'n recordo qui era, però es va adreçar amb una usuària i li va dir, vinga, anem, aixeca't, o no, era una cosa així, te'n recordes? Vinga, aixeca't, una persona castellà, no parlant que jo, el meu servei era, vinga, levanta-te, i em giro i dic, hola, què fa aquesta? Superbé, la vaig felicitar, no? Vull dir, aquestes petites accions que, bueno, doncs no les teníem i les tenim, i molt bé, em va fer molta gràcia.
2: Jo no sé si aquesta, hem parlat tota l'estona que havia estat una experiència pilot. No sé si per part vostra he parlat amb el servei dient, escolta, no ens agafaria res de repetir-ho, o sigui, si des del servei local de català doncs, pensen extrapolar aquesta experiència viscuda a la residència de la Immaculada a altres institucions d'aquí del municipi.
1: Sí, de fet vam fer una reunió, vam quedar que continuaríem, que faríem un pla de formació, una carta, però no ens explico tu millor.
0: Sí, el que volem és que aquesta actuació no quedi com un bolet, és a dir, que tingui una continuïtat i a partir d'aquí doncs, farem com una radiografia de les necessitats de la residència, intentarem dins de les possibilitats del servei poder fer actuacions fàcils i que tinguin incidència i anar fent doncs, un seguiment trimestral, alguna cosa així, és a dir, més que es digui un pla lingüístic, però es tracta d'actuacions que siguin fàcils, pràctiques i que siguin assolibles, per tant que nosaltres puguem veure en 3 mesos el seguiment d'elles, per exemple, ara ja poden ser referents lingüístics, és a dir, el que ens interessa és que elles facin també d'algun efecte multiplicador perquè siguin doncs, a partir d'ara dins de les possibilitats en castellà, doncs també servirà per la propera que potser entri i no ho sàpiga, doncs hem de dir bon dia. És a dir, una mica és una comença i l'altra ho va estenent. I aquí seria doncs, un seguiment coordinat en direcció d'aquí. I això que comentàvem allò de la possibilitat de potser traslladar aquesta experiència també a altres institucions d'aquí de la ciutat. Podem mirar les possibilitats del servei, clar, no podem ser tot arreu en el moment, per tant ara hem començat aquí, fem que la feina també tingui un resultat i continuat, i a partir d'aquí evidentment que és un projecte pilot que si té èxit doncs, es pot mimetitzar a altres llocs i tant com els comerços aprenents, doncs residències aprenents i tant que sí.
2: Digues, Rosa.
1: Realment, en un quart d'hora, o vens molt a feina i saps ben bé què vens a fer, o el temps és hola i adiós. Entre que una baixada i una 2 minuts més tard, ella sempre superpuntual, amb tots els papers impresos, amb tota la feina, i eren molt àgils les reunions, no, Mariana? Vull dir, ella venia, i ara què fa? Ui, vull els números, vull les hores. Vull dir, el que venia és que s'aprofitava aquest quart d'hora, no, molt, i perquè veies tu la feina molt ben preparada. I després els emails que els enviava que havien de contestar, aquí no sé si contestaven totes o no, però que també era una cosa

0: fer i no, no, no, que hi havia un focus a fer i molt dinàmic, concentrat, però molt, molt potent.
1: Escolta'm una cosa, Rosa, després heu preguntat a les treballadores, és a dir, vosaltres esteu contents, de, no? Contentes d'aquesta experiència? No sé si m'heu comentat amb elles, si també ho han valorat positivament. No sé si sabies que la tenia, si jo he apuntat a part de la formació de català.
0: No, no ho sabia, perquè tot just des d'arribar allà de vacances encara no hem tingut temps. Però l'experiència és positiva, perquè ja des del minut que jo vam dir-ho, no, superbé, i que et preguntava a mi com es diu les hores. Jo recordo les hores que va ser bastant complicat, i és igual, digues el nom,
1: tu també t'has trobat que eren unes formacions molt pràctiques que aprofitaven molt el temps,
2: molt, molt el temps al límit, però satisfecha,
1: que és el que més et va sorprendre allò, comentàvem el tema de les hores, però no sé si hi ha alguna, o alguna paraula que diguessis, ai, aquesta me l'he quedat per mi, no la coneixia i m'agrada molt, una expressió, una paraula.
2: Los números más que nada, me sabía hasta el 10 y en esa temporadita me aprendí hasta el 100, o sea que
1: no está hecho para mí.
2: Avance, avance. Ahora lo que hago es que me conecto al YouTube, me tantito libro, tengo el busco y ahora sí estoy escucha y escolta y escolta y sí,
1: ya con estas fichas pues va a facilitar, va a pasar, ya tenemos el amor.
2: Cosita, pero el rato de hablar esto ya es que me quedo como pensando hasta que voy respondiendo y así.
1: Presentar-te, jo em dic... A veure com ens presentem.
2: Em dic, soy la Mariana, vivo en Montcada y Resalla, soy de Ecuador y cositas así.
1: Sí. I t'animaria, si jo acomiadat aquesta conversa que hem sostingut ara, aquí, a veure, espera. Abans d'acomiadar, però està preparant, eh? Perquè jo et preguntaré, Mariana, si pots acomiadar aquest espai. Però la Rosa vol afegir alguna cosa més?
0: Sí, que també en tot aquest moment que estàvem fent les classes va sortir per, no sé, vam arribar pel 3CAT, unes formacions, uns vídeos que sortien i era per gent també nouvinguda i eren, jo vaig veure un i era molt didàctic i molt fàcil, també els hi vaig passar i sé de gent també que ho ha anat fent. Llavors, aprofitem tot el que ens arriba per tot arreu perquè, bueno, el català brilli a la nostra casa, no? És un aprenent, un futur.
1: Això és fantàstic, no?
3: Sí, són els vídeos d'EP, Escolta i Parla, que són molt breus, són molt útils i per tant, a part de les sessions, clar, els fèiem un retorn de seguida amb què hem fet avui, amb propostes extra per si algú tenia temps i el mèrit no és del servei de català ni de la persona que el portava, sinó que sobretot feien pràctica totes les assistents, és a dir, que de dimecres en dimecres allò no quedava en paper mullat ni en el correu que els enviaven, sinó que el feien servir durant la setmana, d'aquí l'èxit.
1: Mariana, amb les companyes que van participar, parleu en català, intentant ajudar a dir-vos bon dia, bona tarda, marxo.
2: Sí, sí, sí. Todo, yo creo, sí.
1: ¿Acomodaron la conversa?
2: Sí, más que nada, desde hoy me sentiría como más responsable en tratar de aprender el idioma, ya digo, por mucho. Sí, sí, porque hace mucha falta la verdad.
1: Mariana, bien, ¿no?
2: Adiós.
1: La propera. Que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies a totes tres per haver participat d'aquesta conversa, d'aquesta experiència que heu viscut a la residència La Immaculada, que esperem allò, com comentàveu, que evolucioni i que vagi a més. I la veritat és que l'exemple de la Mariana, com ens ha dit allò, sí, és que continuaré formant-me, doncs hem dit allò que pot ser allò un aprenent diferent per d'altres i us felicitem des d'aquests micròfons. Fins una altra. Adéu-siau.

0: Salutacions, són 2:15, us parla Joel Gascón. L'Associació Sardanista de Mollet Tradicions i Costums celebrarà aquest diumenge 4 d'octubre una nova edició de la Diada del Soci. L'objectiu de la jornada és donar la importància que mereixen els socis que mantenen en actiu l'entitat, tant econòmicament com moralment. Joan Freixa, president de Tradicions i Costums, ha parlat del conjunt d'activitats que realitzaran al llarg del dia.
1: Bé, amb molta il·lusió, no?, perquè el Dia del Soci... És un dia que està ple d'actes tot el dia. Comencem a les 12 del migdia amb una missa a la Pepa, que és a Missens, i després al sortir fem una ballada de 6 sardanes al Pla de les Pruneres, i després a la tarda hi ha una altra ballada a 6:15, i a 7:45, més o menys una cosa així, fem una mica de pica-pica, una mica de festa amb els socis.
0: Les previsions de pluja per aquest diumenge fan que des de l'entitat es plantegin canviar l'escenari i assegurar el dia reservant el Mercat Vell per fer aquestes ballades. Al llarg del dia d'avui anunciaran aquest canvi d'ubicació de Pruneres al Mercat Vell.
1: És possible que es canviï la ubicació, en lloc de fer-ho al Pla de les Pruneres, al Parc de les Pruneres, fer-ho al Mercat Vell. Estem ara parlant amb l'Ajuntament, segurament es podrà fer. O sigui que canviaríem el lloc de ballar al Mercat Vell. A la previsió del temps que hi ha, clar, hi ha tanta previsió de pluja pel diumenge que gairebé t'has d'anticipar. No pots esperar a veure si per casualitat no plogués, no? Aleshores, segurament es farà tot al Mercat Vell.
0: I a la tarda, a les 7, es fa la trobada de socis al local social i, com és habitual, s'entregarà una placa a aquells socis que fa 15 anys que són membres de Tradicions i Costums. I l'aplec de Malabars de Mollet queda un cop més suspès. La previsió de pluja per dissabte ha obligat a cancel·lar la trobada. És la segona vegada que passa. Ja es va haver d'anul·lar a principis de maig pel mateix motiu. Les colles organitzadores, Espia Dimonis i el Ball de Diables, han donat la notícia aquest matí a través de les xarxes socials. De moment, no hi ha cap nova data. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: OVNIs, fenòmens paranormals, túnels misteriosos que l'Ajuntament insisteix a anomenar sots. Hi ha coses que passen a Mollet i no volen que ho sàpigues.
1: Expedient Mollet, amb el vigilant de Pruneres.
0: Cada divendres a 4:45 de la tarda i dissabtes a 1:00 del migdia. Escolta'm una cosa, però no vàrem quedar que faríem això de matinada? Quin horari és aquest? Escolta, vull parlar amb la resposta.
1: Expedient Mollet.
2: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula rondinar. Diuen que rondinar és l'esport dels impacients. Hi ha persones que canten, persones que xiulen i persones que, senzillament, rondinen. De fet, probablement tots rondinem alguna vegada. Quan el trànsit s'encalla, quan una cua no avança o quan la pluja arriba just el dia que havíem planificat una excursió, és fàcil deixar anar algun comentari mig entre dents. I és aleshores quan entra en escena un dels verbs més expressius de la llengua catalana, rondinar. El diccionari defineix rondinar com murmurar, dir en veu fosca i en to de queixa o d'irritació. També recull el sentit de produir sons rogallosos o bronzents, tant en animals com en objectes. La definició retrata perfectament el fenomen. El qui rondina no protesta de manera oberta ni fa un discurs elaborat. Rondina és una forma de queixa discreta, sovint persistent, que es manifesta en paraules poc clares, comentaris repetitius o murmuris de desaprovació. Sabeu, però, d'on ve aquesta expressió? Es diu que és de formació expressiva i onomatopeica, és a dir, la mateixa sonoritat de la paraula evoca el soroll greu i continu de qui es queixa. No és casual que, quan escoltem algú rondinar, sovint ens sembli que produeix una mena de brunzit constant. La paraula sona gairebé com allò que descriu. Hi ha molts sinònims relacionats amb aquest verb, formes com remugar, murmurar, brunzir, rebotegar, protestar, etc. Tot i això, cadascun d'aquests mots té matisos propis. La llengua popular ha creat també el substantiu rondinaire. Tots coneixem alguna persona a qui sembla que res no li acaba d'anar bé. Fa fred, es queixa. Fa calor, també. Hi ha massa gent, malament. N'hi ha poca, pitjor encara. És rondinaire. Expliquen que fraga, rondinar, també significa rondar o fer un tomb. Es tracta d'un significat ben diferent de l'habitual i que mostra com els mots poden evolucionar de maneres diferents segons el territori. I si després de llegir aquest tastet considereu que m'he allargat massa, sempre us quedarà l'opció de rondinar una mica. Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari Català Valencià Balear, el Cuber Moll, del Gran Diccionari de la Llengua Catalana i del Diccionari de Sinònims d'Albert Gené. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93570 1992.

0: Sí.
1: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc. Vens?
0: Ho sento, però ja tinc pla.
1: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
0: Però què dius? És una cosa més important.
1: Doncs explica't.
0: D'acord, és un programa de ràdio.
1: Un programa de ràdio?
0: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
1: I quin és aquest programa?
0: L'edat del pavo, el programa on els adolescents podem parlar de tot.
1: Doncs sembla divertit, però els divendres m'agrada sortir amb els meus amics. No ho fan cap altre dia?
0: A mi m'agrada escoltar-lo els divendres a les 5, però també el repeteixen els dissabtes a les 6 o al podcast de Ràdio Mollet.
2: La bona música amb Music Calaix.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Molt pendents avui per l'episodi de pluges que afecta el nostre territori. Protecció Civil ha ordenat en una segona alert, canviat aquest matí, el confinament de la població del Baix Ebre i el Montsià davant les inundacions greus provocades per les pluges torrencials. A banda, també, els centres educatius romanen tancats en aquesta zona. El Medocat preveu que es puguin superar els 90 litres per metre quadrat en 3 hores i l'aigua ja deixa carrers i carreteres inundades, afectacions també al servei ferroviari i 2.500 usuaris sense subministrament elèctric. Anem a saber com s'està vivint l'episodi a la Ràpita, on fins les 10 del matí s'havien recollit gairebé 80 litres per metre quadrat. Ens amplia aquesta informació l'Hernán Subirats de Ràdio Ràpita.
2: A la Ràpita, fins a les 10 del matí, havíem recollit gairebé 80 litres per metre quadrat en tot aquest episodi de pluja, tot i que les afectacions dels barrancs del municipi han estat mínimes i solament s'ha hagut de tallar la circulació per un parell de carrers del barri del Chicago, que és el que se sol inundar en episodis com aquest. Preocupa, això sí, la situació a la plaça Agustí Vizcarro Lapín, perquè comença a quedar inundada i és on es troba el Museu de la Mar de l'Ebre. Elena Queralt, tinent d'alcalde de l'Ajuntament de la Ràpita, explica que des de l'Ajuntament es segueix en atenció la previsió de les properes hores.
3: Tenim controlats amb el Departament de Policia Local i Brigada Municipal els barrancs, els embornals. De moment, com a municipi, estem aguantant bé i esperem que acabi la jornada així.
2: La Ràpita ja havia començat a prendre mesures ahir a migdia amb la suspensió de les classes escolars i el tancament d'equipaments municipals.
1: I anem ara fins a un altre punt, anem concretament fins a l'Ametlla de Mar, on allà hi tenim el Francesc Callau. Francesc, quina és la situació aquí? Bon dia.
4: Bé, la situació ara és de pluja continuada, però ha baixat la intensitat respecte a la que ha caigut durant 3 horetes des de primera hora del matí. Calculeu que avui ja portem 162 litres d'aigua acumulats i 85 litres que van caure des del migdia fins a la mitjanit d'ahir. En tot cas, això ha provocat que estiguin baixant els barrancs, que indrets com el carrer Major, que és la desembocadura del barranc de Galetet, hagin acumulat gruixos d'aigua importants. També s'ha quedat un tren tallat a l'estació del tren de l'Ametlla de Mar. En tot cas, situació a hores d'ara controlada, tranquil·la, però amb molta quantitat de pluja que des d'ahir, en previsió, doncs ja l'Ajuntament ja va comunicar la suspensió de les classes als centres educatius i l'activitat esportiva als centres esportius.
1: Gràcies, Francesc. Doncs estarem pendents. Bon dia.
4: Bon dia.
1: I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. La ràdio. La teva ràdio. Ràdio Mollet.

0: Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
1: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 717, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. Durant l'any 1906, per iniciativa de César August Torres, llavors president del Centre Excursionista de Catalunya, va anar prenent la idea de construir una xarxa de refugis de muntanya, tot començant pel cercle d'Ulldeter. Al maig de 1906 es decideix fomentar una subscripció per ajudar a pagar la construcció. El projecte i l'execució de les obres van a càrrec de la secció d'arquitectura del Centre Excursionista de Catalunya, sent dirigida pel seu president, l'arquitecte Jeroni Martorell. A finals de juny del mateix any, una comissió, juntament amb veïns de Setcases i el paleta de Camprodon, senyor Pagès, van pujar al Pla d'Ulldeter, escollint finalment un pla dalt d'un turó a uns 100 metres de les urgències del naixement del Ter. El lloc era també molt adequat pel fàcil accés als pics de bastiments de la Dona i del Gra de Fàjol, així com per iniciar la travessa a Núria o Carençà a través del Coll de la Marrana a l'oest o cap a Mentet, al Costa Bona i al Canigó a l'est. L'Ajuntament de Setcases volia cedir els terrenys gratuïtament, però indagacions del centre van trobar que els terrenys pertanyien a l'Estat. A través d'una instància enviada al Ministerio de Fomento el 18 de juny de 1907, es demanà la concessió o el permís per ocupar una hectàrea de terreny a fi de construir-hi un xalet refugi. Després de moltes gestions i esforços per vèncer la burocràcia ministerial, el juliol de 1907 s'obtingué l'autorització junt amb la d'aprofitar la pedra i la fusta que hi existien. A principis d'agost, el senyor Pagès, mestre de cases encarregat de les obres, i la seva brigada de 15 persones van començar a bastir la barraca on allotjar-se com a pas preliminar a la construcció del xalet refugi. A finals de setembre de 1907 calgué parar els treballs fins al 5 de juliol de 1908 degut al fred i al mal temps. Aquell moment ja hi havien les parets fins arran del primer pis i els arcs de descàrrega que haurien de suportar la volta d'aquest. Tot i el mal temps d'aquell estiu, el 13 de setembre de 1908 van poder celebrar la festa de la Rabellosa, commemorant l'acabament de la coberta sense cap incident. El mal temps de l'estiu de 1909 va obligar a posposar la inauguració fins al 25 de juliol d'aquell mateix any, així com l'inici de les obres del segon mòdul de l'edifici per a traginers i cavalcadures. El xalet refugi tenia una planta baixa de 160 metres quadrats i dos pisos, amb una espaiosa sala menjador, cuina, lavabos i dormitoris per a una vintena de llits. La base de la construcció era de maçoneria i ciment amb bigues de ferro. La Societat General de Asfaltos y Cementos Portland, és a dir, l'ASLAN, de la Pobla de Lillet, va donar 200 quintars de ciment pel projecte. Tot el material, excepte les pedres, es pujava des de Camprodon amb corrues de mules. Abans del mes d'agost de 1907 ja s'havien reunit 9.903 amb 90 pessetes. A banda del mateix centre i alguns dels seus socis, la Diputació i l'Ajuntament de Barcelona van també contribuir amb 2.470 pessetes cadascun. També van contribuir els ajuntaments de Camprodon, Sant Joan de les Abadeses, Ripoll i Ribes de Freser, així com el Cercle del Liceu, la colònia d'estiuejants de la burgesia barcelonina a Camprodon, i llavors el centre va organitzar festes, un parell al Parguell, un al Frontó Comtal o el primer torneig català de futbol, a fi de recollir diners per la construcció del xalet refugi. A finals de l'estiu de 1908 ja s'havien reunit 21.377 amb 90 pessetes. El cost total del projecte, segons la memòria publicada pel mateix SEC, el 1914, pujar fins a 48.178 amb 62 pessetes. Per fer-vos una idea del que representava, el mateix refugi, un dinar o un sopar costava 3 pessetes amb 50. A partir d'aquí, qui vulgui que faci números. El Servei de Restauració i Administració es confià al senyor Antoni Rigat, fondista de Camprodon, mitjançant tarifes fixades pel centre. 3,50 el dinar o el sopar. Pessetes, evidentment. I 2,50 pessetes per dormir els no socis i una amb 50 els socis. El 18 de setembre de 1902 es donà per acabada la temporada a causa de les primeres nevades. L'explotació del xalet refugi havia proporcionat un benefici de 121 pessetes. Aquest primer refugi d'Ulldeter, situat a la part alta del circ, a 2.393 metres, es va obrir el 25 de juliol de 1909. Essent el que es considera el segon refugi de muntanya dels territoris catalans, després del xalet de Cortalets, al massís del Canigó, inaugurat el 1899, i el primer construït a l'estat espanyol. Construït amb estil noucentista, va estar obert fins a la Guerra Civil, quan va tancat. Després de la guerra va quedar abandonat i posteriorment va ser parcialment dinamitat en el context de la lluita contra els maquis. Amb el temps va quedar enrunat i actualment només queden dempeus algunes restes amb una placa commemorativa. El 29 de juny de 1959 es va inaugurar el nou refugi d'Ulldeter, situat a 2.221 metres a la part baixa del circ. És el refugi que, amb les reformes i millores posteriors, ha arribat fins als nostres dies. Durant aquests darrers programes hem parlat de refugis, però què passava quan arribava l'hivern i la neu cobria les muntanyes? D'això en parlarem a partir de la setmana que ve.
0: Pals i botes. L'agenda.
1: Per les activitats de la primera setmana d'octubre, pel dia 1 d'octubre tenim una activitat del grup dels dijous que anirà a la Canal del Rejant, a la Mola, a Sant Llorenç d'Amunt. El vocal és en Carlos Rivilla. La sortida és al pavelló de Barriera Seca a 8:15 del matí. El dia 3 hi ha marxa nòrdica. Es anirà al mirador de la Bunyola i al mirador del semàfor des del Mas Blau, al delta del Llobregat. La sortida és a les 7:30 de l'estació de Mollet-Sant Fost. Fins aquí les activitats de la primera setmana d'octubre.
0: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
2: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Music Calaix.
1: La Rosalía.

0: Salutacions, són 11:45, us parla Joel Gascón. Mollet es tornarà a convertir en el Teatre de Can Gomà en un punt de trobada per les arts escèniques amb la tercera edició del Platea Mollet. La nova temporada s'estendrà des de l'octubre fins al maig de 2027. La temporada comença el dia 24 amb el Dites Plumes de la companyia de dansa Sol Picó. El 7 de novembre arribarà Objectes Flotants i ja després de festes de Nadal, el 20 de febrer, serà el torn de Talaia Teatro amb Divines Palabres. En destaca també el punt i final del Platea Mollet el dissabte 22 de maig amb World Tour de Quimi Portet. En aquest sentit, la regidora de Cultura, Mercè Pérez, ha destacat que la programació busca reunir diferents expressions artístiques.
1: Una programació llarga que va d'octubre a maig de l'any que ve i que, per tant, una mica toca totes les tecles del món escènic, no? Des de la dansa, la música, el cabaret, el musical, els clàssics, amb un Ballet Clan, per Divines Paraules, per exemple, l'Orca Indòmites, també companyies boníssimes, o sigui, autors com Ballet Clan o Carme Riera, de teatre, i després pues, amb actors de primer nivell. Per tant, jo crec que una gran programació que val molt la pena veure.
0: Al Platea Mollet, les entrades tindran un preu de 12 euros en venda anticipada i també hi haurà diferents opcions d'abonament. 3 espectacles per 30 euros, 4 per 40 i l'abonament complet dels 7 espectacles per 70 euros. I ara canviem de tema i és que a Maceta Soundbeat posen punt i final a 5 anys de trajectòria. El trio de DJs molletà diuen adeu i ho fan en un punt àlgid del grup i ho volen fer acabant de la millor manera. En aquest sentit, el que faran serà un comiat la nit del dia 23 d'octubre, on volen que el mercat vell sigui el clímax de tot el que han fet. Adrià Vegas, un dels membres, i ha explicat a Ràdio Mollet que un dels moments més especials de tots aquests 5 anys és haver pogut actuar a la Festa Major de Mollet.
2: Jo crec que el moment més especial, ens posarem els tres d'acord, en què va ser el moment que vam actuar a la Festa Major a Can Mula l'any 2025. Va ser un moment especial perquè va ser com la cúspide de tot el que vam començar com a projecte i arribar ja a la festa nostra, que hem viscut tantes nits, i la veritat va ser un moment molt especial amb tota la nostra gent i va ser superemocionant.
0: Recordem que l'acte es farà dins del clan Escamot Botifarres, amb l'acte Botifarra organitzat per la Colla Morada. Això serà el comiat el 23 d'octubre. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: OVNIs, fenòmens paranormals, túnels misteriosos que l'Ajuntament insisteix a anomenar sots. Hi ha coses que passen a Mollet i no volen que ho sàpigues.
1: Expedient Mollet, amb el vigilant de Pruneres.
0: Cada divendres a 4:45 de la tarda i dissabtes a 1:00 de la mitjana. Escolta'm una cosa, però no vàrem quedar que faríem això de matinada? Quin horari és aquest? Escolta, vull parlar amb la
1: Expedient Mollet.
2: Núvol de fum. Un programa de música ambient i electrònica minimalista amb Jaume Montsant.
3: Divendres a 11:00 de la nit i repetició dissabte a la mateixa hora a Ràdio Mollet.
2: Núvol de fum. A Ràdio Mollet.

0: Si ets un amant de les sèries, no pots perdre En Sèrie. Una picada d'ullet a l'actualitat dins les principals plataformes de streaming. Cada divendres a 2:15 del migdia.
1: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Seguim molt pendents avui per l'episodi de pluges que afecta aquest matí al nostre territori. Els bombers de la Generalitat han fet 18 salvaments de persones atrapades en vehicles aquest matí, només a les Terres de l'Ebre, i també hi ha carrers i carreteres inundades, afectacions també al servei ferroviari i fins a 2.500 usuaris sense subministrament elèctric. Ho han explicat aquest matí, fa una estona, en roda de premsa, el comandament de Tortosa. Allà hi tenim el nostre company, el David Benito. David, què en sabem de tot plegat? Bon dia.
2: Bon dia, doncs sí, els bombers han desplegat este centre de comandament avançat a Tortosa. Ara mateix hi treballen 140 bombers i 55 vehicles per tot el territori. No estan en fase de salvament, estan analitzant i assegurant infraestructures. Durant esta matinada han actuat sobretot a Tortosa i Santa Bàrbara i pel matí les actuacions s'han centrat al Canà i Vinaròs. Oriol Corbella és el cap d'intervenció dels bombers.
3: Molta simultaneïtat de rescats, hem fet 18 salvaments ara aquest matí de vehicles que havien quedat anegats, atrapats per l'aigua, amb gent que ens trucava des dels propis vehicles.
2: A Tortosa s'està habilitant també un centre d'acollida al pavelló del Temple i és que hauria persones desallotjades dels seus domicilis per danys a les infraestructures. Ara han detectat també que els avisos es traspassen a altres poblacions, com a l'Ametlla de Mar, mentre la tempesta puja cap al nord. També pendents a les 12 de la roda de premsa d'interior.
1: Gràcies, David. Estarem pendents. Bon dia.
2: Gràcies, bon dia.
1: I en clau política, el Congrés continua el ple extraordinari on es debaten els decrets d'habitatge que previsiblement no es validaran després que Junts hagi anunciat que no hi donarà suport. Una possible derrota del govern de coalició que obre la possibilitat a un avançament electoral. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha insistit en demanar al partit de Carles Puigdemont que faciliti l'aprovació dels decrets, Mari Carmen.
4: Les vuelvo a pedir, lo primero, que ustedes puedan apoyar con su voto favorable o con su abstención este Real Decreto Ley. Es la hora de la verdad, es la hora de cumplir con la gente, es la hora de cumplir con españoles y españolas y también con catalanes y catalanas.
1: A Madrid ja s'especula un avançament electoral amb el 29 de novembre o el 6 de desembre com a possibles dates per als comicis. Mentrestant, l'acampada per l'habitatge a plaça Catalunya a Barcelona va creixent i ja plega fins a unes 200 tendes. Avui a més diverses manifestacions protagonitzen també la jornada, una a la seu de Junts de Barcelona en protesta del seu vot en contra amb aquests decrets i una altra davant del Congrés que on s'hauran de votar i que plega en aquest cas un centenar de manifestants. I la campanya de vacunació contra la grip i la Covid començarà aquest dilluns 5 d'octubre de manera esglaonada i prioritzant els col·lectius més vulnerables. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
5: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: mateix actor o actriu pot ser una escena de dramàtic o i una de comèdia en la mateixa obra.
1: Venim cada any i els encanta la presentació del Mollet Mollet i mai se la volen perdre.
2: Som centenaris aquí a Mollet i va el meu avi, Joaquim Tarrés, va començar a la plaça Prat de la Riba número 1.
3: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.
4: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
5: L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 2:15 del migdia i en redifusió a 9:15 del vespre.
4: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Emma Balea i això és l'abans de l'informatiu Mollet al dia. L'Ajuntament ha presentat el cartell de temporada de Platea Mollet. Inclou 7 espectacles de teatre, dansa i música. Sol Picó, Mercè Arànega i Quimi Portet són alguns dels noms del cartell. També els molletans Maceta Sound Beat posen punt i final a 5 anys de trajectòria. L'última actuació, és a dir, el comiat, serà una festa el divendres 23 d'octubre al Mercat Vell. Avui divendres s'han posat a la venda ja els tiquets per participar a la caminada solidària contra el càncer de mama que organitza Mollet contra el càncer. La caminada tindrà lloc el diumenge 18 d'octubre. I per últim també parlarem del Club Ciclista Planellador que celebra aquest diumenge la 36a edició del Memorial Pellegripi. S'espera la participació d'unes 150 persones en dos recorreguts de 80 i 99 quilòmetres. Això i més d'aquí mitja hora, l'informatiu Mollet al dia.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
2: Salut, amics i amigues, què tal com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres des del Sendes, un programa de Ràdio Martorell per la xarxa on fem propostes d'excursionisme, de senderisme i de viatges. D'ara endavant compartirem 25 minuts de trajecte amb 3 parades. Són les que composen el capítol número 577 i que presentem, abans que res, en el nostre sumari. Vinyes i oliveres, fonts i forns de calç s'escampen en ondulats paisatges sota la majestuosa cinglera del Montsant. La Meritxell Omella, guia de l'empresa El Brugit, proposa una ruta circular pels voltants de la mística cartoixa d'Escaladei. Descobrirem el paisatge que ha modelat durant segles el vi i l'oli, les dues grans joies gastronòmiques del Priorat. Seguim fent senderisme. El seu responsable, ja ho sabeu, és el Xavi Tió, president de l'agrupació excursionista de Martorell. Avui torn per descriure minuciosament una ruta clàssica, la Mola, des del Coll d'Estanalles. I la secció de viatges l'hem refet una mica. En lloc de parlar d'itineraris al voltant d'un país, els viatgers explicaran indrets concrets, llocs que deixen petja a visitar almenys un cop a la vida. Ens estrenem amb el Parc Nacional de les Torres del Paine, a Xile. En Francesc Masó, guia de l'empresa A Caminar Travel, és qui ens ho explica. Presentats els continguts, comencem. Veniu? Doncs va, que marxem.
1: Sendes.
2: L'heu vista segurament un munt de vegades, no ens en cansaríem pas. Aquella imatge dels arcs i la façana neoclàssica de la cartoixa d'Escaladei, envoltada de fileres de xiprers i les cingleres de fons. Potser podríem dir una de les estampes més icòniques del país. Una instantània que traspua la serenitat que devia portar fins allà els monjos cartoixans. I també té un punt romàntic, amb l'amenaçador mur de pedra del Montsant. De la cartoixa d'Escaladei ja n'hem parlat en aquest programa, així que avui no la veurem per dins, la contemplarem des de fora. Ho farem acompanyats de la Meritxell Omella, responsable de l'empresa de guiatges El Brugit. La Meritxell proposa la ruta que porta per nom Racons Cartoixans al peu del Montsant, i és ella mateixa qui ens la defineix.
3: Caminar pels entorns de la cartoixa d'Escaladei fins a una de les seves fonts d'abastament d'aigua, que és la Font Pregona, passant per la Pietat, amb la qual anem caminant cap als peus del parc natural de la Serra del Montsant, però guanyant alçada, i per tant anem guanyant doncs, unes vistes aèries sobre el monestir i sobre el priorat i el seu entorn bastant espectaculars i bastant xules. I la sortida en si, el cap i la fi, acaba sent una circular d'un màxim d'un parell d'hores. I això ho combinem amb un tast d'olis i amb un tast de vins, perquè al mateix poble tenim 2 cellers i un molí d'oli. Per tant, és una combinació de senderisme, cultura, enoturisme i oleoturisme, tot en un.
2: Es tracta d'una ruta que es pot fer sota demanda. El punt de trobada és l'aparcament exterior de la cartoixa d'Escaladei, on cal deixar-hi el cotxe.
3: Comencem primer a fer la sortida, a fer l'excursió. Voregem el monestir per la seva banda esquerra i pugem cap a la zona de la Pietat per un antic camp d'oliveres, un antic camí de ferradura. I és un lloc on gaudim d'aquesta descoberta tranquil·la a peu i d'un entorn natural privilegiat. Això sí, el recorregut pla no és, perquè en Priorat és moltes coses, però no és pla. I, per tant, sí que anem guanyant alçada, però anem fent un ritme tranquil, amb molts balcons per gaudir de les vistes. Per tant, és un recorregut que és molt panoràmic i que l'hem fet amb gent de tot tipus de procedència, edat i condició física.
2: Mentre el visitant va ascendint cap a la Pietat i la Font Pregona, comprova com, malgrat ser el Priorat una comarca de vinya i d'olivera, l'orografia regnant no ho ha posat gens fàcil als pagesos.
3: No en podem dir en cap cas una plana conreada. És tot un conjunt de turonets, de valls i costers que s'han treballat, en alguns casos, amb terrasses, per poder treballar-ho i conrear-ho amb una mica més de facilitat, però que moltes vegades continuen sent costers. i que a mesura que anem pujant el que ens permet és veure aquest paisatge ondulat, no? Aquest paisatge rocós d'aquesta part central del Priorat, que tots són turons, valls i crestes. I aquesta és la part xula de veure com els humans, amb els anys, doncs hi ha molt, molt d'esforç, hem anat conreant un territori pedregós i que no és agraït. Per això també dels nostres pagesos i viticultors et diem els viticultors heroics i la viticultura heroica, no? Perquè l'esforç que requereix el conreu i viure en aquest territori és bastant important.
2: Bé, hem de dir que un esforç exemplificat en el fet que només els tractors més petits i estrets poden circular per aquests terrenys costeruts i amb prou feines arriben al capdamunt dels costers. Un treball que, com diu la Meritxell, s'ha fet colze a colze amb l'entorn natural i sabent que el rendiment que se'n traurà és força inferior al d'altres zones agrícoles. I encara sort de l'aigua, sense la qual, evidentment, no hi ha vida. Aigua que va fer possible l'assentament d'una cartoixa en aquest solitari i amagat indret, i que l'ha extret històricament d'un lloc en concret, de la Font Pregona.
3: La Font Pregona naix allí a peu del Montsant, i és una zona molt xula d'arribar a nivell de l'excursió, que quasi sempre raja i és molt cabalosa. Amb aquests anys de sequera ha patit, però anava fent. I Pregona ens ve, no?, d'aquest casal antic que volia dir profunda, no?, i per tant és un lloc xulo, i és un lloc que ens explica el perquè del monestir, també. El monestir es basteix allí perquè està a peu de la muntanya sagrada i perquè té una font d'abastament d'aigua generosa i important, no?, sense això no s'entendria.
2: Seguim avançant, i abans de tornar cap a la cartoixa, el següent punt on la ruta s'atura és el Forn de Calç.
3: El que ens explica el Forn de Calç és un dels tants aprofitaments que es feia, no?, en aquestes zones de muntanya. En aquest cas es troba en una part on tenim terreny calcari, i en aquest cas el bonic és que es manté l'arcada d'accés al forn, que està a peu de pista, i per tant podem veure, no?, una mica una estructura que normalment no veiem. Normalment veiem només el forat rodó al subsol i ja està. I en canvi aquí encara veiem aquesta arcada de pedra molt bonica. I ens explica, no?, doncs aquesta part en què es posava un forn allí, s'encenia el foc, es pujava la temperatura ben bé, quasi 1.000 graus per coure la pedra calcària i fer la calç, que la feien servir per tantíssimes coses, no?, per desinfectar, per reussar les parets, per la construcció.
2: De tornada, la cartoixa d'Escaladei ja serà oberta. Erigida a finals del segle XII, és el primer monestir cartoixà de Catalunya i de tota la península Ibèrica. És ben recomanable fer la visita dins l'itinerari proposat per la Meritxell, traspassar les arcades i la gran façana neoclàssica i endinsar-se en les dependències, algunes d'elles reconstruïdes, on els monjos hi feien una vida humil i practicaven el vot de silenci. Visitat el recinte, arriba a la part final, el Tast. Cal baixar per carretera un quilòmetre aproximadament fins a arribar al petit i apinyat poble de la Conreria d'Escaladei.
3: Comptem amb la gran riquesa, no?, d'aquest petit poble de la Conreria, que té dos cellers, el celler d'Escaladei, que és l'històric del Priorat i que és un dels primers llocs on s'embotera el segle XX, el 1974-75, i de la Conreria d'Escaladei, que és agafa el nom del poble i que és un celler més nou, però que també és molt conegut pel seu vi blanc, per la seva garnatxa blanca. I després tenim el molí d'oli Miró Cubells, que el que és el poble d'Escaladei tenen un antic molí on podem veure les antigues moles i com era l'estructura antiga del molí i que ens permet fer aquestes de les diverses varietats d'oli d'oliva.
2: Anem a pams. Tot i que el rellançament del Priorat com a terra productora arribi a la segona meitat del segle XX, cal dir que la tradició vitivinícola d'aquestes terres, com de gran part de Catalunya, va molt més enllà, és mil·lenària. La Meritxell explica que els vins que es feien al Priorat ja tenien unes característiques ben especials que van fer prosperar aquesta terra a l'edat contemporània.
3: El que és amb l'arribada dels monjos cartoixans del segle XII, que això es comença a promoure molt més. I, de fet, el vi del Priorat és molt reconegut a nivell internacional, fins al punt que als segles XVII, XVIII, XIX tenim una gran expansió del comerç vitivinícola, que es deu no només al que és la producció i l'exportació de vi, sinó també a la destil·lació del vi i a la producció d'aiguardent. Llavors, aquest vi del Priorat, que era un vi molt alt en grau, perquè el territori i el clima ens ho dona, no?, amb aquests estius tan secs i càlids que tenim. És un vi que es concentra molt sucre, tot això és alcohol. En el passat encara tenia nivells d'alcohol molt més elevats i permetia que aquest vi no es piqués, no es fes malbé en viatges llargs, de manera que el vi del Priorat i el seu aiguardent, perquè tenia un rendiment també molt alt, feia que s'exportés al nord d'Europa i hagués viatjat a Amèrica sense cap tipus de problema.
2: Però va arribar la filoxera i per culpa seva el Priorat va viure un segle XX dramàtic. En poc més de 4 anys passa de ser una comarca pròspera a convertir-se en una regió econòmicament molt deprimida, potser la que més arreu de Catalunya, i que perd 2/3 parts de la seva població. I parlem, això sí, de l'altre element líquid característic, perquè aquesta ruta no només parla de vi, la sang del Priorat, sinó també de l'or líquid, és a dir, l'oli.
3: El conreu de l'olivera és també de tota la vida, durant segles, aquí al Priorat, i hi ha una part de conreu ecològic també molt important, potser perquè el clima també ens ho permet una mica més, no? La qualitat de l'oli d'aquí, de molts caps d'oliveres, que també molts d'ells estan com a les vinyes, no?, en muntanyes, en terrasses, en llocs, en entorns naturals, i amb un mosaic agroforestal donant el valor ecològic, ens acaba proporcionant un oli fantàstic i sensacional. I amb una diversitat de varietats, perquè si bé l'arbequina és la més plantada, sobretot des dels temps moderns, encara conservem varietats antigues com la rojal, l'arbossant, el negret, que ens aporten una riquesa i una diversitat aromàtica molt interessant.
2: Racons cartoixans al peu del Montsant és una proposta, com dèiem, de l'empresa de guiatges El Brugit. Allà hi trobareu un munt de propostes pel Priorat, pel camp i les muntanyes de Tarragona i també per les Terres de l'Ebre, calendaritzades o bé a la carta. Descobriu-les totes elles al web www.elbrugit.com.
1: Escolta el Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
2: Doncs amb aquesta energia que ens dona la sintonia de senderisme, comencem aquesta secció del programa, la secció central amb el Xavi Tió. Ben tornat, Xavi, què tal, com estem?
4: Ah, Maria, Déu, guard, com anem?
2: Trobàvem a faltar a Maria ja, eh? Ja el trobàvem a faltar. I trobàvem a faltar també les rutes a peu, les caminades. Avui, cap on anem?
4: Doncs mira, anem a fer una clàssica del món de l'excursionisme. Prop de la gran conurbació urbana de Barcelona tenim un petit massís, cosí de Montserrat, que ens permet una multitud de caminades de diversa dificultat. Estem parlant del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, un espai gestionat per la Diputació de Barcelona des del 1972, quan va ser declarat primer parc natural de tot l'estat espanyol.
2: Doncs un clàssic de l'excursionisme, sobretot la gent del Vallès que ens escolta, doncs segur que el tenen, vaja, és com la referència, eh? Podríem dir, la muntanya sagrada, eh? Dels vallesans i les vallesanes. Anem al punt de sortida, que ens deies que és el Coll d'Estanalles.
4: Ah, això mateix.
2: Eh?
4: Anem a començar a caminar al Coll d'Estanalles, prop del quilòmetre 15 de la carretera de Terrassa a Mura i Talamanca. Hi trobem un gran aparcament condicionat i des de l'antic edifici dels peons caminers, que antigament feien el manteniment de la carretera i que actualment acull el centre d'informació del parc, iniciem l'itinerari del SL-C54. Sembla que estiguem parlant en codi, però ens referim al sender local Catalunya 54, SL-C54. Comencem a caminar cap a llevant, seguint els senyals blanc i verd dels senders locals, pujant per una forta rampa asfaltada que en el cap d'uns 500 metres ens du al Coll d'Estella. Aquí deixem el sender local i per un camí senyalitzat remuntem suau per un llom sobre codines de conglomerat obert fins a sota del Montcau. Fem el darrer tram força més dret, amb algun punt on potser haurem de fer servir les mans, i acabem d'assolir el cim. 1.056 metres d'alçada, 200 metres més amunt del cotxe i segon cim més alt del massís. Hi trobem un antic vèrtex geodèsic i una gran taula d'orientació metàl·lica del Centre Excursionista de Terrassa. És una talaia magnífica, els quatre punts cardinals, i des d'on veiem cap a sud, la llarga carena que ens durà a la Mola amb el monestir de Sant Llorenç del Munt, el punt més alt. Sortim del cim cap a sud, desfent el darrer tram costerut, i per un altre llom suau arribem al Coll d'Eres, on retrobem el sender local que havíem deixat. És una gran placeta entre arbres, amb un monòlit dedicat a Joan Maragall, i aquí, com dèiem, reprenem l'itinerari del sender local cap a sud per un tram entre bosc selvàtic, bàsicament d'alzines, amb algun pi i algun roure, i un sotobosc de marfull, boix, bruc, estepes i galzeran.
2: Mediterrani pur, bàsicament.
4: Totalment. Combinem trams de túnel de vegetació força foscos amb trams oberts sobre la roca nua i força planers comencem la carena del Pagès. Passem al roure del Palau, un magnífic exemplar de quasi 30 metres d'alt. Als trams oberts veiem Castellsapera, a la veïna Serra de l'Ubac, que és una gran formació rocosa emergint sobre el bosc. Anem per un camí molt ample, planer i completament llis, que ens du al Collet dels Tres Termes, amb el Pla de les Pinasses, on se'ns acaba la bona vida. La quasi pista que portàvem esdevé camí pedregós, trencat i irregular, amb arrels i petites pujades i baixades on hem d'anar amb compte entrepitjar per no caure.
2: O sigui, no va a la bada, eh? Allò de mirar a terra.
4: No va a la bada, just. Passarem també el Coll de Ròssec, el Serrat Roig i el Turó del Boc i arribem al Morral del Drac, una altra gran formació rocosa molt fotogènica, amb dues grans esquerdes al bell mig. I aquí deixem novament el sender local i agafem a llevant la Canal de Santa Agnès, avall, per perdre un centenar de metres, fins a trobar per l'esquerra, indicat, el camí que ens mena a l'ermita cova de Santa Agnès, un dels pocs vestigis arquitectònics que ha perdurat al parc. És una capella gòtica encaixonada en una gran bauma, amb uns gurs destacables a l'interior. Els gurs són una mena de piques naturals escalonades, formades per la precipitació de la calcita a les coves càrstiques. Un cop vist, desfem el camí per pujar de nou al Morral del Drac, on reprenem el sender local, que es torna a orientar a sud, i al poc trobem un trencall indicat. Si seguíssim el sender local per l'esquerra, aniríem per bon camí fins a la Mola, i si volem emocions, per la dreta, tornem a deixar el sender local i agafem el camí del Malpàs de Can Poble. No aconsellable pels qui tinguin vertigen o no estiguin acostumats a passos difícils, perquè hi ha un tram realment molt exposat al buit i molt estret. I aquest camí, continuant-lo, ens du fins a enllaçar amb el camí dels Monjos, on un PR ens acaba de pujar fins al capdamunt de la Mola. Trobem el santuari romànic amb uns absis preciosos i al costat una altra taula d'orientació. Si el dia és clar, veiem una panoràmica excepcional, des del proper Montserrat fins al Montsec, tot el Prepirineu, el Coll Sacabra, les Guilleries, el Montseny, els cingles de Bertí, Gallifa, el Puig Graciós, els cingles de Sant Miquel del Fai, tota la serralada litoral, Collserola, Garraf, l'Ordal, tota la depressió del Penedès, també veiem el Montmell, tenim els Vallesos sota nostre, amb Terrassa i Sabadell, veiem el Farell, també proper,
2: quin muntanyant, mare meva,
4: etcètera. Senzillament, com diu aquell, brutal. I de la Mola ja només ens queda sortir-ne cap a nord, seguint el sender local, baixar al Morral del Drac, resseguir tota la carena del Pagès i retornar al Coll d'Estanalles a retrobar el cotxe.
2: Mare meva, quantes muntanyes que hem fet, o més ben dit que hem vist, eh? Anem amb la fitxa tècnica, i comencem, com sempre, amb la distància recorreguda.
4: Doncs estem parlant d'uns aproximadament 14 quilòmetres.
2: Desnivell.
4: 560 metres de desnivell positiu acumulat.
2: Temps.
4: Posem-hi unes 5 horetes, perquè és bastant entretinguda per tots aquests llocs interessants per on passarem.
2: Grau de dificultat de l'1 al 5.
4: Doncs aviam, 1,5/5 si anem i tornem exclusivament pel sender local. 3/5, si volem passar pel Malpàs de Can Poble, perquè realment és molt exposat.
2: Cartografia.
4: Tenim un mapa editat pel Centre Excursionista de Terrassa, un mapa que es diu Sant Llorenç del Munt i Serra de l'Ubac, escala 20.000, que és molt acurat, realment, cartogràficament parlant.
2: I a internet.
4: I a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom SLC54, a la Mola, des del Coll d'Estanalles, de l'autor Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac.
2: Doncs gràcies, Xavi, ens retrobem la setmana vinent.
4: Salut i República.
2: I els darrers minuts de programa descobrim món, però hem variat una mica la fórmula. Els col·laboradors ens descriuran indrets que per la seva bellesa, singularitat, espectacularitat i personalitat són part d'aquell gran viatge que mai s'oblida. Comencem al Parc Nacional Torres del Paine, a la Patagònia, un dels espais naturals més importants de Xile, situat a 51 graus de latitud sud, als Andes, i dominat per la serralada Paine. És parc nacional des del 1959 i una enquesta del National Geographic el va considerar la vuitena meravella del món. Verticalíssimes agulles granítiques de fins a 2.600 metres d'alçada en són l'element estel·lar, però no menys importants són el Cerro Grande o els punxeguts Cuernos del Paine. Avui, en Francesc Masó, guia de l'agència Caminar Travel, ens en parla tot fent la ruta coneguda com la W.

0: parc de Torres del Paine a mi m'agrada molt, eh? És, hi ha muntanyes i hi ha llacs. De muntanyes hi ha les famoses Torres del Paine, hi ha els Cuernos del Paine i hi ha el Paine Grande. I llacs, hi ha uns llacs que tenen un color molt especial, eh? Hi ha el llac Nordensfjall, que té un color turquesa maragda impressionant. Per poder visitar, la millor forma és caminant. Allà s'han establert un parell de circuits. Hi ha el circuit que dona tota la volta a tot el parc. Generalment es comença per l'est, va pel nord, tornes per l'oest i passes pel sud. Però això són molts de dies. Nosaltres hem optat per fer el circuit de la W perquè hi ha una bona infraestructura de refugis i això et permet portar res. Amb el que portes del dia i pràcticament una muda i poca cosa més, ja fem. Nosaltres vam començar el circuit al Refugio Torre Norte i d'aquí puges cap al Refugio Chileno. Això són 2-3 hores. I del Refugio Chileno pots anar fins a la base de les Torres, que és un altre lloc d'aquests màgics, semblant a la Laguna de los Tres en el Fitzroy. Aquí, quan arribes a la base de les Torres, hi ha el Lago de les Torres, i allà veus les tres torres del Paine, que també, si tens sort amb el temps, és una vista impressionant. Del Refugi Chileno ja vam continuar el dia següent, ens en vam anar cap al Refugi Cuernos. Aquest, com que estava ple, vam estar just al costat, pràcticament allà res, a 10 metres, i hi ha uns domos, que són unes carpes molt ben acondicionades. Pràcticament tota la carpa era per nosaltres. Estàs molt bé. Vas a menjar en els refugis i has de patir la cua del menjar del refugi, perquè com que en aquests llocs la temporada és des de la primavera fins a finals d'estiu, que seria mitjans novembre, fins a finals de març, s'acumula la gent de tot l'any en aquells mesos. Troba gent i aquests refugis estan plens a diari. El dia següent del Refugi Cuernos vas anant pel costat del llac, pel llac Nordenfjell, i aquí vam passar pels domos del francès, que són uns domos que han fet nous, deu fer un parell d'anys. Allà vam deixar les coses i després vam poder continuar per tot el Valle del Francès. D'aquesta vall vam poder arribar fins al campament Mirador Britànico, que allà et quedes enmig del Paine Grande, el Cerro Catedral, el Col del Fin. Tu estàs allà al mig i és un altre dels punts impressionants d'aquestes caminades, un dels punts que val la pena arribar. Però vaja, si només arribes al Mirador del Francès, també és bonic, perquè veus allà la gelera del francès que baixa de Paine Grande, que és impressionant. Quan arribes al mirador britànic, van fer panorames de 360 graus perquè no saps on mirar. Tot el teu voltant és impressionant. Tot prets de pedra, d'aquest granit tan bo que hi ha per allà que els escaladors queden fascinats. El dia següent continues cap a Paine Grande, al Lodge Paine Grande, i allà tiraríem cap al Refugio Grey. Però nosaltres optem per arribar fins al mirador del Glacier Grey, que és un altre lloc que també és impressionant. Arribes amb una espècie de turó que queda al llac Grey a mà esquerra, i allà al fons veus les dues llengues que cauen, que són potser les més australs del camp de gel patagònic, que allò és el que forma el Glacier Grey. Hem de tornar cap a Paine Grande per poder agafar el catamarà que ens portarà a l'altre costat del llac Poe. El catamarà, si tens un dia que sigui clar, és un viatge que el recordes. Jo crec que el recordaré tota la vida amb aquell blau d'aquell llac POE i les muntanyes al fons. Principalment allà el que destaca més potser per mi són els Cuernos del Paine. Aquestes muntanyes que tenen diferents tons, tenen un color granatós fort, entremig tenen un color més clar i a les puntes tornen a ser aquest granatós fosc. Vas veient el que has caminat tu per sota. Des del catamarà pots veure Paine Grande, que és la muntanya més alta de totes les d'allà, que potser no l'has valorat tant quan hi has passat per sota, però després, com des de lluny, des del catamarà, com veus aquella mole de roca i de gel, i també quedes impressionat.
1: I el nostre temps s'ha acabat, però no patiu, que la setmana vinent tornem amb més propostes de senderisme, d'excursionisme i de viatges. L'Andreu Ortega ha estat als botons, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres, Jaume Monés, a l'edició i presentació. Recupereu-nos aquest i anteriors programes al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat Sendes. Salut, i com sempre us dic, que tingueu una molt bona ruta.
2: OVNIs, fenòmens paranormals, túnels misteriosos que l'Ajuntament insisteix a anomenar sots. Hi ha coses que passen a Mollet i no volen que ho sàpigues.
3: Expedient Mollet, amb el vigilant de Pruneres.
2: Cada divendres a 4:45 de la tarda i dissabtes a 1:00 de la mitjana. Escolta'm una cosa, però no vàrem quedar que faríem això de matinada? Quin horari és aquest? Escolta, vull parlar amb la
3: Expedient Mollet.
4: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Mollet al dia.
1: Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia corresponent a divendres 2 d'octubre del 2026. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. L'Ajuntament ha presentat el cartell de temporada del Plater a Mollet. Inclou 7 espectacles de teatre, dansa i música. Sol Picó, Mercè Arànega i Quimi Portet són alguns dels noms del cartell. I els molletans Mafeta Soundbeat posen punt i final a 5 anys de trajectòria. L'última actuació, és a dir, el comiat, serà en una festa el divendres 23 d'octubre al Mercat Vell. I avui divendres es posen a la venda les entrades per participar a la caminada solidària contra el càncer de mama que organitza Mollet contra el càncer, una caminada que tindrà lloc el diumenge 18 d'octubre. I el Club Ciclista Planellador celebra diumenge la 36a edició del Memorial Pelegripi. S'espera la participació d'unes 150 persones en 2 recorreguts de 80 i 94 quilòmetres. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño i Josep Casasnovas al control tècnic, Carla Ramos, Emma Baliaikis, parlat, Joel Gascón a la redacció.
0: Mollet al dia, notícies.
1: Mollet del Vallès es tornarà a convertir al Teatre de Can Gomà en un punt de trobada per les arts escèniques amb la tercera edició del Plater a Mollet. La nova temporada s'estendrà des de l'octubre fins al maig del 2027 i oferirà un total de 7 espectacles que combinaran teatre, dansa, música, moviment i altres disciplines escèniques. De fet, la regidora de Cultura a l'Ajuntament de Mollet, Mercè Pérez, ha destacat que la programació busca tenir diferents expressions artístiques.
2: Una programació llarga que va d'octubre a maig de l'any que ve i que, per tant, una mica toca totes les tecles del món escènic, no? Des de la dansa, la música, el cabaret, el musical, els clàssics, amb un Veïn Clam, per Divines Paraules, per exemple, l'Orca Indòmites, també companyies boníssimes, o sigui, autors com Veïn Clam o Carme Riera, de teatre, i després pues, amb actors de primer nivell. Per tant, jo crec que una gran programació que val molt la pena veure.
1: La temporada començarà el 24 d'octubre amb Maldites Plumes de la companyia de dansa Sol Picó. L'espectacle recupera l'univers del cabaret i del paral·lel barceloní dels anys 20 i combina dansa, teatre i humor. El 7 de novembre arribarà Objectes Flotants de Montse Clotet i Tessa Harry, una proposta que aborda el dol a través del teatre, la música, la dansa i la poesia. I la darrera proposta de l'any, el 12 de desembre, amb tu, jo i vosaltres i les cançons del musical Més Petit. Després de festes, el 20 de febrer serà el torn de Talaia Teatro amb Divines Palabres. A Can Gomà, el 24 d'abril, tornaran amb Lorques Indòmites, una proposta de l'univers de Federico García Lorca. La programació també compta amb Mercè Arànega, protagonista de La meitat de l'ànima, el 7 de març, una obra que parteix de la novel·la de Carme Riera i segueix una escriptora que investiga documents vinculats a la seva mare i que en fer-ho acaba descobrint aspectes desconeguts de la seva història familiar. El punt final del Plater a Mollet el 22 de maig amb World Tour de Quimi Portet, que tancarà una temporada formada per 7 propostes. Pel que fa a la programació, la regidora de Cultura ha explicat que la selecció de propostes es fa tenint en compte l'oferta cultural de Barcelona i les tendències que es poden trobar als seus principals escenaris.
2: Bueno, una mica mirem el que hi ha una mica a l'aparador de Barcelona i una mica portem el que veiem que aquí Mollet s'hi adiu. Ens agrada molt portar aquesta companyia Talaia perquè fa teatre experimental clàssic molt potent i si podem contactar amb ells i comptar amb ells ens agrada, però en general és una mica el que hi ha a la cartellera de Barcelona, una mica adaptada a Mollet.
1: L'alcaldessa de Mollet, Mireia Dionís, ha remarcat que Plater a Mollet forma part del compromís del mandat amb la cultura i amb l'objectiu d'apropar les propostes culturals a la ciutadania. En les dues primeres edicions, Dionís ha assegurat que unes 3.000 persones han passat per Can Gomà per assistir als espectacles de la programació.
3: Va ser un compromís que teníem amb la ciutadania i, com deia, un compromís que la gent de Mollet ha respost molt bé i podem dir que en les dues primeres temporades 3.000 persones, 3.000 veïns i veïnes han vingut a Can Gomà a gaudir d'una programació de qualitat i professional de teatre i arts escèniques de la nostra ciutat. Per tant, contenta en el sentit que estem consolidant aquesta programació estable al Teatre de Can Gomà.
1: Més enllà del plater a Mollet, el municipi també mantindrà la programació del teatre de la xarxa que s'allargarà d'octubre a març, així com la baby xarxa adreçada als més petits entre novembre i febrer. Com a novetat enguany, la programació de la xarxa incorpora una aposta específica per la dansa, ampliant així l'oferta d'arts escèniques. Així ho ha comentat Manuel Alfaro, programador de la xarxa.
4: I aquest any n'hem arriscat, no sabem com sortirà, perquè mai havíem programat dansa. La dansa sempre per la gent és complicada, perquè la gent diu, és que no entenc molt bé el que fan. Dius, al final, bueno, al final és veure si t'agrada, lo maco que és, la bellesa. I ve Antonella, Enfilar, i és un espectacle molt maco, que no només és dansa, és ella a l'escenari, però té projeccions, hi ha vídeo, és multidisciplinari, és molt maco. És un espectacle molt bonic.
1: Les entrades del plater a Mollet tindran un preu de 12 euros en venda anticipada i de 15 euros a taquilla. També hi haurà diferents opcions d'abonament que sortiran més barats a l'entrada de 10 euros, ja sigui per a 3, 4 o 7 espectacles. Unes entrades que es poden adquirir en línia o de dilluns a divendres de 3:45 a 9, també a la taquilla de Can Gomà, una hora abans de cada funció.
0: Mollet al dia, notícies.
1: El trio de DJs molletà Maceta Soundbeat deixa els escenaris. Després de 5 anys fent ballar places i gent del Vallès, el projecte s'acomiadarà del seu públic el proper 23 d'octubre al Mercat Vell de Mollet, al mateix espai que els va veure pujar per primer cop a un escenari. El grup, format per Adrià Vega, Adrià Espinosa i Vanessa Sánchez, ha anunciat que tanca la seva trajectòria artística. Ho fa per voluntat pròpia i en un moment dolç per la formació, amb un camí ple d'èxits i moments memorables al darrere. Adrià Vega explica a Ràdio Mollet que ho deixen en el punt àlgid del grup per acabar de la millor manera.
5: Hem decidit deixar l'etapa de Maceta, tots tres, perquè volem que no arribi al punt en què ja no podem quedar, venir deteriorant el que és la formació i acabem de saludar de mala manera. Creiem que estem un moment dolç, ens va molt bé el tema de bolos i nosaltres els tres com a relació personal ens portem molt bé, així que hem decidit una mica pues, deixar-ho ara en un moment àlgid, que sigui bonic, el record per tothom i que ho podem celebrar la millor manera possible.
1: Maceta Soundbeat es va donar a conèixer com una proposta fresca de DJs molletans amb ganes de revolucionar la pista de ball. El seu estil transversal barreja els grans èxits dels anys 90 i 2000 amb les últimes novetats de la música comercial, el petardeo i la música alternativa catalana, i ha connectat amb públics de totes les edats. Van començar de manera molt modesta, mogudes per la simple il·lusió de fer gaudir a la gent, i amb els anys el projecte ha crescut de manera constant fins a professionalitzar-se i consolidar-se com un dels referents de la dinamització festiva i dels bingos musicals al Vallès Oriental i més enllà. En aquest temps han portat el seu espectacle dinàmic i participatiu a places que han omplert de gom a gom o a festes majors, en aquest cas també a la nostra ciutat, a Mollet, també a casaments, aniversaris i celebracions privades. Ara, de tot aquest recorregut, Adrià Vega explica a Ràdio Mollet que un dels moments més especials és haver pogut actuar a casa a la festa major de Mollet.
5: Jo crec que el moment més especial, ens posarem els tres d'acord, en què va ser el moment que vam actuar la Festa Major a Can Mula l'any 2025. Va ser un moment especial perquè va ser com la cúspide de tot el que vam començar com a projecte i arribar ja a la festa nostra, que hem viscut tantes nits i la veritat va ser un moment molt especial amb tota la nostra gent i va ser superemocionant.
1: El comiat és la nit del 23 d'octubre, un divendres. El grup no la concep com una deutriz, sinó com una gran celebració col·lectiva de tot el que han construït durant aquest lustre. Adrià Vega explica a Ràdio Mollet que volen que aquella nit sigui el clímax de tot el que han fet.
5: Bueno, el dia 23 creiem que serà una data molt especial per nosaltres. Suposo que estarem superemocionats i nerviosos a la vegada, però el que volem és que la gent s'ho passi bé, que sigui com un clímax de tot el que hem anat fent aquests anys i seran uns bingos i una actuació molt especial a nivell de sorpreses, d'obsequis per tothom que vingui. I la veritat que els premis del bingo són espectaculars. Farem jocs nous, intentarem fer sobretot els nostres hits a nivell també de coreografies al show, les cançons que ens han caracteritzat durant aquests anys, i sobretot intentarem que la gent s'ho passi superbé.
1: L'actuació s'emmarca dins de l'acte Botifarra, organitzat per la Colla Morada a través del seu escamot Botifarres. Fidel al format festiu i desenfadat que els ha caracteritzat des dels inicis, la ballada començarà amb el seu bingo musical, una dinàmica interactiva en què el públic canta i balla, i tot seguit arribarà al plat fort, que serà l'actuació final. Un repàs dels millors moments d'aquests 5 anys, i amb moltes sorpreses, segons diuen. Durant la jornada hi haurà servei de sopar i de barra. I si algú es pregunta si això és un adeu definitiu, Adrià Vega ho aclareix a Ràdio Mollet.
5: En un futur, bueno, mai se sap, el que sí que està clar que és un punt, no sé si final, un punt seguit, no sé, d'aquí uns anys potser ens fa molta il·lusió fer algun projecte que ens sorgeix o per nostàlgia fer com un remember, però en principi el projecte s'acabarà el dia 23, així que amb molts records i amb molt bon rotllo, sobretot que els tres continuem sent amics i som del mateix grup d'amics i d'una mica els mateixos grups de, per exemple, la Colla Morada o la Disma. Així que nosaltres, com els tres, seguirem veient-nos.
1: Des de Maceta Summit volen expressar un sincer agraïment a totes les persones i entitats que han confiat en la seva proposta, i de manera molt especial també a tot el públic que ha omplert les pistes. Recordem, el 23 d'octubre al Mercat Vell serà l'última oportunitat de ballar amb ells.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I comencem les informacions de servei parlant del temps amb crònica de Lluís Mi Pérez des de la xarxa. Aquí saludem, molt bon dia.
3: Bon dia. Fortes pluges i bones acumulacions d'aigua ja, sobretot cap a les Terres de l'Ebre, i on tenim constància que s'hi ha recollit més aigua fins ara és a l'Ametlla de Mar, gairebé 285 litres per metre quadrat. Però és que hi ha molts indrets del Montsià, de la Ribera d'Ebre, del Baix Ebre, també del Baix Camp, que passen dels 100-150 litres per metre quadrat. Immediatament, aquesta pluja més intensa es desplaça al Camp de Tarragona i a gran part de l'àrea metropolitana de Barcelona, sobretot del Barcelonès i el Vallès Occidental, cap al sud, del Vallès Occidental i Barcelonès cap al nord. Aquesta pluja serà una mica més minsa, per bé que hi arribarà al llarg de les immediates hores i durant aquesta tarda. Podem dir que la Costa Brava amb molt poca aigua i algun xàfec també intens al Prepirineu de Lleida. Tot plegat amb un ambient bastant suau i amb mala mar. Cap de setmana regirat. Pluges que, sobretot demà a la costa, seran més insistents al migdia i la tarda. I el diumenge, fortes pluges, probablement entre les comarques de la costa barcelonina i de Girona. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies a Lluís Mi. Pel que fa a la farmàcia de guàrdies, la farmàcia Rovirosa del carrer Berenguer III, número 66.

0: El 19 d'octubre es commemora el Dia Internacional del Càncer de Mama amb l'objectiu de conscienciar sobre la importància de la prevenció i el diagnòstic precoç d'aquesta malaltia. Amb motiu d'aquesta data, l'Associació Mollet contra el Càncer ha organitzat un any més la caminada matinal solidària que enguany tindrà lloc el diumenge 18 d'octubre. Una caminada que sortirà a les 10 del matí de Prat de la Riba i arribarà fins a l'espai rural de Gallecs. Anna Mendiola, membre de Mollet contra el Càncer, ha comentat que les samarretes per la caminada es posaran a la venda aquesta setmana. Des d'avui divendres i fins diumenge, si la pluja ho permet, es podran adquirir al quiosc del carrer Barcelona a Plaça Catalunya.
1: Este fin de semana, el 2, 3 y 4, estaremos en el kiosco de la calle Barcelona. Estamos pensando en un plan B porque todo el mundo nos dice que va a llover y en cuanto sepamos, en el caso de que llueva, dónde vamos a estar, pues también nos lo haremos a ver a través de las redes.
0: Enguany, les samarretes de la caminada tindran un donatiu de 7 euros, dos més que l'any anterior. Anna Mendiola ha afirmat que tot ajuda a sumar.
1: Estaremos allí vendiendo las camisetas como cada año, con además dando el número que luego le tienes un sorteo cuando llegas allí. Y este año vale 7 euros, hemos subido 2 euros, que realmente no es una subida muy grande, pero sí que es verdad que aunque no lo parezca, pues 2 euros, 2 euros, 2 euros nos permiten a nosotros hacer muchas más actividades y llegar a mucha más gente. Que al final es la idea de todo lo que hacemos, poder ayudar a todas las personas y usuarios que tanto los afectados como sus familias necesitan de cosas que de momentos, de ratos, de actividades que podemos ofrecerles.
0: D'aquesta manera, Mollet contra el Càncer suma esforços un any més per recaptar diners que aniran destinats a la investigació pel càncer. De fet, des de l'entitat no paren de créixer i des d'aquest divendres estrenen un nou servei. Anna Mendiola ha explicat que d'aquesta setmana tindran un servei de teràpia per tractar la part més psicològica de les persones que viuen processos oncològics.
1: Este viernes empezamos ya a tener también una terapeuta, Natalia Galván, donde la gente

0: I seguim parlant també d'aquesta pluja que fa aleguits a diverses entitats i, de fet, l'aplec de malabars de Mollet queda un cop més suspès. La previsió de pluja per aquest dissabte ha obligat a cancel·lar la trobada. És la segona vegada que passa. Ja es va haver d'anul·lar a principis de maig pel mateix motiu. Les colles organitzadores, els Espiadimonis i el Vall de Diables, han donat la notícia aquest matí a través de les xarxes socials. L'aplec havia de portar dues cercaviles, una amb cada colla, tallers infantils i la mostra de malabars. De moment, no hi ha cap nova data. I l'Associació Sardanista de Mollet Tradicions i Costums celebra aquest diumenge, 4 d'octubre, una nova edició de la Diada del Soci. L'objectiu de la jornada és donar la importància que mereixen els socis que mantenen en actiu l'entitat tant econòmicament com moralment. Joan Freixa, president de Tradicions i Costums, ha parlat del conjunt d'activitats que es realitzaran al llarg del dia.
1: Bé, amb molta il·lusió, no? Perquè el Dia del Soci és un dia que està ple d'actes tot el dia. Comencem a les 12 del migdia amb una missa a la Pepa, que és a Sant Vicenç, i després al sortir fem una ballada de 6 sardanes al Pla de les Pruneres, i després a la tarda hi ha una altra ballada a 6:15, i a 7:45, més o menys una cosa així, fem una mica de pica-pica, una mica de festa amb els socis.
0: La previsió de pluja per aquest diumenge fan que la celebració s'hagi de traslladar al Mercat Vell.
1: En lloc de fer-ho al Pla de les Pruneres, al Parc de les Pruneres, fer-ho al Mercat Vell. O sigui que canviaríem el lloc de ballar al Mercat Vell. A la previsió del temps que hi ha, clar, hi ha tanta previsió de pluja pel diumenge que gairebé t'has d'anticipar. No pots esperar a veure si per casualitat no plogués, no? Aleshores, segurament es farà tot al Mercat Vell.
0: Els actes començaran a les 12 del migdia amb la missa sardanista a l'església de Sant Vicenç, un acte molt vistós perquè l'església està plena de gent i al mig hi fa una ballada de sardanes, tal qual ho explica Joan Freixa.
1: Bueno, hi ha l'església que normalment està bastant plena i fa un dia molt festiu, no? Però ja es balla una sardana al costat de l'altar i després es balla una sardana a l'església tota, donant la volta a l'església per dins, i bueno, queda molt, molt, molt bonic.
0: A continuació, a la 1 tindrà lloc la ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de Terrassa al Mercat Vell. Després hi haurà una segona ballada a 6:15 també al mateix mercat i amb la Cobla Ciutat de Terrassa. Una diada que es tancarà a les 7 amb una trobada de socis al local social. Com és habitual, s'entregarà una placa a aquells socis que fa 15 anys que són membres de Tradicions.
1: Però clar, la trobada amb els socis, vull dir, normalment ens trobem 60-70 socis, doncs fa molt de goig. Aprofitem també per entregar una placa commemorativa als socis que porten 15 anys com a tal. Vull dir, aquest any toca 4 socis i bueno, és una festa molt nostra.
0: Actualment la colla sardanista de Tradicions i Costums compta amb una 70 de socis.
2: Mollet al dia, els esports.
0: El Club Ciclista Planellador de Mollet enllesteix els darrers detalls de la 36a edició de la marxa cicloturista Memorial Pelagripi, que tindrà lloc aquest diumenge 4 d'octubre. La prova, que any rere any consolida Mollet com a punt de referència del cicloturisme al Vallès Oriental, torna a oferir als participants dos recorreguts diferents amb sortida i arribada a la capital del Baix Vallès. El president del club, Vicenç Madaula, ha explicat que les inscripcions no són les que esperaven i que no s'arribarà a la xifra assolida.
3: Bé, doncs aquest any participació sembla ser que de moment no va com les altres edicions, però bueno, ha baixat, però bé, estem potser la meitat del que hauríem d'estar normalment, però estem encara a temps per poder solucionar una mica.
0: S'espera la participació d'unes 150 persones sobre les 300 que esperaven tenir. Pel que fa al traçat, els ciclistes podran triar en el recorregut curt que passa per Gallifa i el llarg que travessa Granera, tal com és tradició en aquesta prova. Segons Madaula, mantenir aquesta doble opció és part de l'essència de la marxa.
3: Les dues surten des de Mollet i es va per Gallecs fins a agafar la carretera antiga de Sabadell, i d'allà trenquem fins a la Salut, pugem al de la Salut, baixem per Sentmenat i ja anem fins a Castellà. I un cop passem Castellà, fem un regrupament allà, les dues marxes juntes. Llavors, la marxa més llarga és la que surt de Sant

0: Llorenç i puja direcció Granera i baixa per Castellterçol fins a Caldes, on ens trobarem. I ja d'allà marxem de tots junts cap a Mollet.
1: El president del Club Ciclista Planell Lladó també ha animat a tots aquells que encara no s'han apuntat a fer-ho, recordant que ja tens fins a pocs dies abans de la cursa.
0: Sí, sí, tenim inscripció encara fins al divendres de la setmana que ve a través de la web del Club Ciclista. Bueno, jo li diria sincerament que si vol venir a gaudir i disfrutar d'una marxa diferent de les que fan la resta de la gent i venir a una marxa tradicional com les de sempre, que no s'ho pensi, que tens dos recorreguts per escollir i que pots venir, que allà estem, que pots inscriure't encara i que estàs a temps.
1: La 36a edició de la Memorial Pelegrí Pi torna a comptar amb el suport habitual de voluntaris del club per garantir la logística i la seguretat dels dos recorreguts. I en esports fem també un repàs dels partits que els equips molletans disputen aquest primer cap de setmana d'octubre. En futbol, la Molletense rebrà a la el Futbol Club Pirinaica un maig que juguen dissabte a 6:15 de la tarda. A segona catalana, el Mollet s'enfronta diumenge al Bellavista, un partit que juguen a casa a 4:00. I a quarta catalana, el primer equip de la Lourdes juga la tercera jornada de la temporada i els molletans es desplaçaran al camp de la Vall-llòria per jugar el partit dissabte a 6:15. En futbol sala comença la Lliga, la Unió Futbol Sala Mollet ho fan el Penya Barça Barberà a camp contrari a 8:15 del vespre. I en hoquei, els equips del Mollet Hockey Club disputen el segon partit de la temporada. En aquest cas, a l'equip femení, el rival serà l'Arenys de Munt i juguen a 7:00 del vespre a casa. I el masculí, que també va començar la temporada a camp contrari, ho fan en aquest cas contra el Sant Just a casa. I acabem parlant de bàsquet, i és que el Xat Mollet comença la temporada de tercera FEB. L'equip juga dissabte a casa davant el Montgat a 7:15 de la tarda.

I fins aquí l'informatiu, però abans de marxar repassem titulars. L'Ajuntament ha presentat el cartell de temporada del Plater a Mollet amb 7 espectacles de teatre, dansa i música. I els molletans Mafeta Son Beat posen punt i final a 5 anys de trajectòria. I avui divendres es posen a la venda les samarretes per participar a la caminada solidària contra el càncer de mama. I el Club Ciclista Planellador celebra diumenge la 36a edició del Memorial Pelagripi. I fins aquí l'informatiu. Nosaltres ens hi retrobem dilluns. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres de 9 a 11 de la nit i els diumenges de 10 a 12 de la nit a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: OVNIs, fenòmens paranormals, túnels misteriosos que l'Ajuntament insisteix a anomenar sots. Hi ha coses que passen a Mollet i no volen que ho sàpigues.
2: Expedient Mollet, amb el vigilant de Pruneres.
1: Cada divendres a 4:45 de la tarda i dissabtes a la 1 de la mitja... Escolta'm una cosa, però no vàrem quedar que faríem això de matinada? Quin horari és aquest? Escolta, vull parlar amb la...
2: Expedient Mollet.
3: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
4: Hi ha moltes formes de sejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
5: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
6: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germana de Mollet.
7: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
8: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Un espai presentat per la periodista Carla Ramos. Veus de Ciutat. Cada dimecres a 4:45 de la tarda. Repetició diumenge a 11:15 del matí. Veus de Ciutat. Les veus que mereixen ser escoltades.
9: De dilluns a divendres, entre les 9 i 11:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
10: L'acció formativa de mobilitat continua i té molt èxit, perquè treballa i molt bé, no?
11: Hola a tots i a totes. Nosaltres som els alumnes de tercer de l'ESO de l'Escola Sant Gervasi i estem avui aquí per explicar totes les festes que celebrem a l'escola.
9: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet. Remissió de 3 a 4:45 de la tarda. Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
12: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Portaveus municipals.
1: Bona tarda i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui ens acompanya via telefònica Carme Olaria de Junts per Catalunya, Mollet, a qui saludem. Molt bona tarda.
2: Molt bona tarda.
1: Primer de tot, volem fer valoració del ple d'aquest passat dilluns des del partit, una miqueta, doncs, com ho vareu viure i què és el que principalment en destaqueu.
2: Sí, de fet, jo crec que tots en tenim ganes de tornar a parlar d'aquest ple del dilluns passat, tot i que no era molt dens amb moltes mocions molt complicades, sí que és cert que van poder parlar de temes que són força interessants i en aquest cas també molt participatius a nivell polític. Per fer un resum una mica més ampli, vam parlar del Dia de la Gent Gran, que crec que això no cal parlar-ne més del compte, però no cal oblidar de la importància que hi ha, de la feina que fan amb aquests espais de diàleg, de construcció i de defensa, participar de totes aquestes mesures que ells proposen, tota aquesta manera de viure que ells proposen, com que són, com un punt alt clar de la nostra societat, i hem per fer aquest apunt d'aquest envelliment de la gent gran, aquest envelliment de la societat catalana, que cada cop es fa més palès, no?, aquestes garanties que hem de tenir, doncs, amb les polítiques que es facin sempre tinguent també la gent gran al capdavant. Dit això, també començaré començaré pel final, no? Varen també poder parlar del tema de l'atenció domiciliària en els CAP de Mollet. Jo crec que aquí també és com sempre, no?, aquelles primeres contactes que tenim, doncs, amb la plataforma i amb aquest cas, que ens van fer tota l'explicació del que els que requerien, però també de cara a l'administració pública més propera, que en aquest cas, doncs, és l'Ajuntament, i que directament, doncs, és de la Regidoria de Salut Pública, doncs, quines coses se sabien i quines altres no. Al final són mocions que tothom hi estem d'acord, perquè ens parla de disposar d'una informació objectiva dels recursos que actualment són disponibles per donar resposta a aquesta demanda d'atenció domiciliària a Mollet i, evidentment, valorar-ne si en són o no suficients. Fins aquí també seria un dels punts on sempre ens hi trobarem i jo crec que val la pena molt valorar tot el que fan, no?, en aquest cas, les plataformes, les associacions i també, doncs, des de l'Ajuntament, doncs, provocar que aquestes informacions les puguem tindre tots els regidors i regidores. Ara bé, vam entrar també en un altre tema, que era el tema d'una moció que presentava Esquerra Republicana sobre mantenir Mollet com a zona de mercat residencial tensada i accelerar les polítiques d'habitatge protegit. Com sabeu, aquí vam tenir una mica de riz i raza, per dir-ho així, perquè aquesta moció, doncs, va haver-hi una petita al·legació que va presentar, o una gran al·legació que va presentar, en aquest cas, Mollet en Comú, un parell d'hores abans de començar el ple, i això va crear una mica d'enrenou en el moment de poder-la votar o no. Aleshores, en aquest cas, quan parlem d'aquesta moció i que en els seus inicis, tal com vaig explicar en el ple, doncs, les polítiques d'habitatge protegit, que ho han dit sempre, que no és només una qüestió urbanística o econòmica, sinó és una qüestió de salut, de dignitat i de cohesió social, que quan una persona té un accés a un habitatge digne, doncs guanya estabilitat, seguretat, benestar, i per això invertir en habitatge protegit és sempre invertir en salut de totes les famílies, el futur de la nostra societat. Evidentment, aquest compromís des de Mollet, perquè sempre hem d'intentar agafar-nos-ho des de la nostra ciutat, es converteix en una realitat quan sabem, no?, que tenim aquesta futura construcció d'aquests 32 habitatges de protecció oficial al carrer Berenguer III, però clar, cal que es materialitzi. Aquestes propostes, que nosaltres també des de Junts sempre n'hem parlat, per la rehabilitació, l'adquisició de nous habitatges, en definitiva unes estratègies d'habitatge que siguin, doncs, com el que correspon a una ciutat com la nostra. Clar, fins aquí tot, per poder-ho dir així, no?, doncs, hi estàvem d'acord, perquè són unes demandes que són prioritat per la ciutat de Mollet. Aleshores, jo crec que aquí la prioritat ha de ser augmentar l'oferta d'habitatge, agilitzar-ne la construcció i impulsar que aquesta col·laboració públic-privada funcioni. Nosaltres, des de Junts, també defensem que aquestes zones de mercat, perquè entràvem a parlar, doncs, perquè Mollet no havia sortit d'aquesta zona de mercat residencial tensat, i des de Junts sempre hem valorat que han de ser avaluades aquestes zones i que s'han de veure resultats i que s'han de revisar si funcionen o no funcionen. Clar, defensant tot això, fins ara la moció era impecable, fins i tot nosaltres estàvem en disposició de dir és que tot el que hi ha aquí reflexa el que necessitem per la nostra ciutat i estem totalment d'acord. Què ens va passar? Doncs que en pocs moments, doncs, se'ns demanava que aprovéssim unes al·legacions, perquè cert és que l'Ajuntament doncs, havia fet unes al·legacions en aquesta decisió que havia tingut el govern de la Generalitat Socialista de Catalunya, i en aquest cas doncs, se'ns demanava que les votéssim a favor. Aquestes al·legacions no estaven ni incloses en la moció, no eren presentades pel grup que proposava la moció i eren presentades, doncs, en aquest cas, al grup de Mollet en Comú, que s'ho va fer seu. No? Aleshores, no podem votar allò que no tens. Jo els explicava, no? Perquè parlaven de ser molt rigorosos. Ser rigorós vol dir votar coses per Mollet, ideologies a banda, que siguin bones per Mollet i per la ciutat. Aquests 32 pisos que es facin, que s'avaluï si Mollet ha de ser o no una zona tensada, val? Però si m'esteu demanant que votem unes al·legacions que no hi són, que no són adjuntades a la moció, aquí és on xoquem. És a dir, jo ja entenc que les coses a vegades doncs, són a l'últim minut que un parla amb l'altre i si m'ho poses així jo t'ho arreglaré. En aquell moment vam tenir una sensació, o vaig tenir una sensació, de que Esquerra Republicana presentava una moció, els comuns se la feien a la seva manera i en aquest cas Junts per Catalunya havia d'assumir un paper de votar una cosa que no ni tan sols estava adjuntada a la moció. Mentre, deixeu-m'ho dir, els socialistes, el govern de la ciutat socialista, que també governa la Generalitat de Catalunya i que també governa el govern d'Espanya, no deien res. És a dir, al final sembla que les coses queden en allà. Si assistem amb un govern que té la possibilitat de dir-nos o d'explicar-nos quines al·legacions són perquè el mateix seu partit està governant la Generalitat de Catalunya, en aquell cas, en el ple, no van dir res. Ni tan sols van fer un discurs per explicar la seva posició. La seva posició va ser el que diguin els socis de govern, que en aquest cas Mollet és Mollet en Comú, i aplaudir això. Aleshores, aquí entres en un moment que la discussió política queda entre altres grups de l'oposició, per dir-ho així, i no va més enllà. A mi m'agradaria saber què pensava exactament el grup dels socialistes de Mollet. M'agradaria saber també aquestes al·legacions on són, perquè avui ja som divendres, el ple va ser dilluns, i en vam parlar, i se'ls va explicar que si hem de ser rigorosos, tots hem de ser rigorosos. Aquestes al·legacions tampoc les hem rebudes hores d'ara. Clar, aleshores, aquí hi ha allò, no? El peix que es mossega la cua. Aleshores, nosaltres volen que votem una cosa, no ens la donen, però si després no la votes, és que no l'has votada, no? I al final això doncs, denota una mica aquesta, jo crec que és una manca de respecte polític, perquè al final això interessa a tothom. Aquesta moció interessava a tothom, perquè són els pisos que tindrem a Mollet, perquè és aquest mercat tensat que hi havia i ara ja no hi ha a Mollet, perquè és l'habitatge de molletans i molletanes que estem amb necessitat de buscar llocs on rehabilitar aquests espais, de fer-ho dins la trama urbana, de donar opcions a l'habitatge de la ciutat, que en tenim molt de mancança. Aleshores, això va passar d'una moció que hagués pogut ser molt interessant debatre-la, on el govern, per dir-ho així, la part majoria del govern, ni tan sols ens va donar la seva exposició del cas. Ho va fer en aquest cas es Mollet en Comú, perquè tenen la regidoria d'habitatge, i tot explicant totes les coses que feien, doncs va acabar aquí el punt. Jo esperava avui la ràdio, de fet, i esperava per parlar exactament d'això, perquè hores d'ara encara no tenim aquestes al·legacions. Aleshores, no sé si algú ho escolta o no, que diria que sí, que sobretot els polítics deuen escoltar el que estem dient, doncs que se'ls facin arribar. Les coses no és passen pel ple i allà queden, no. Les coses passen pel ple i s'aproven o no, però llavors tenen recorregut. Aquestes al·legacions han d'estar a la taula de tots els partits polítics, inclosos els de l'oposició.
1: Per això està també doncs, aquest espai, aquests 15 minuts de l'espai del portaveu, doncs, perquè hi digueu la vostra i comentem els temes també que creieu que són més interessants. Acabant en el ple, què n'opina també això que la ciutat doncs, continua creixent, no? I ens hem anat acostumant de sí. 500, de 400 o menys, no? Però ara portem, podríem dir, una dinàmica que la ciutat cada cop va guanyant més habitants.
2: Sí, comentàvem que fins i tot era el punt més alt de més gent que viu a casa nostra, 53.583 habitants a la nostra ciutat. És molta gent. Jo sempre entenc que les coses evolucionen i que tots anem evolucionant, però quan una ciutat creix d'aquesta manera, la ciutat també s'ha de mantenir amb aquest mateix ritme. I aquí és on hauríem de parlar també. És a dir, no podem tindre una ciutat que creix així en una ciutat com la tenim. Que sí, estem d'acord, s'està fent coses, però llavors diran, ah, i és que ara hem fet això, ara hem fet l'altre. Estem d'acord, però sempre anem tard. Aleshores, sabem que Mollet està en una situació i en una proximitat a altres ciutats que fa que vingui molta gent a viure a Mollet. Doncs hem d'estar preparats, hem de tenir una ciutat en condicions per poder acollir totes aquestes persones que venen. I no només això, sinó integrar-les. I no només integrar-les, sinó que agafin consciència d'allà on són, que puguin participar de la nostra ciutat. Així Mollet serà més gran, no només en nombre d'habitants, sinó amb identitat, que moltes vegades és el que perdem quan creixem d'aquesta manera, que no té més control. Aleshores, aquí hi ha molta feina, no només és un número, sinó és una feinada des de l'Ajuntament per aconseguir aquestes tres fites, que la gent se senti de casa, que la gent participi de la ciutat i, evidentment, que tinguem tots els serveis necessaris per poder cobrir aquesta ciutat que creix d'aquesta manera.
1: I des d'aquest passat dimecres que la CIR ha tornat a Mollet després de gairebé 2 anys al cap de la Florida, no em fa mala valoració d'aquest temps allà, sobretot han destacat en l'aparcament, però en canvi sí. Doncs deien això, que es volia tornar aquí a casa perquè és on han estat, les consultes són més grans per la maquinària que es necessita per a aquests casos, i al final també no, el Mollet, al ser la ciutat més gran, no, que dona servei doncs també a la CIR al Baix Vallès, al final hi havia més gent de Mollet que hi anava.
2: Sí. I fem el comentari aquest, eh? És a dir, ens n'alegrem que ja tornis aquí, el que passa que ha passat molt de temps que no ho teníem. I sí que el que comentaves ara fa un momentet del tema del pàrquing, però, per exemple, anar-hi amb transport públic és un problema, i bueno, era un problema i gros. I com bé dius, Mollet, que és la ciutat més gran, doncs molta gent de Mollet s'havia de traslladar fins a la ciutat de Santa Perpètua. Jo crec que me n'alegro que el tornem a tenir, però, com sempre dic, crec que anem tard. Que les coses s'han de... A vegades projectem, però per projectar-les també s'ha d'insistir. No pots projectar una cosa i dir, bueno, doncs ja arribarà. No, hem de ser constants i constants i constants per fer que les coses passin abans. Perquè al final, com que tot va tan ràpid, i el que diem, la ciutat creix tan ràpid i les coses passen tan ràpids, doncs no ens en donarem compte, i això és un desús de la ciutat. I això va en detriment de la gent que hi vivim, perquè nosaltres volem, el que diem, la ciutat mantinguda, amb serveis, amb mobilitat correcta, és a dir, al final, amb una sèrie de coses, que totes aquestes petites coses és el que ens dona aquest atribut per sentir-nos a casa i per sentir-nos que vivim en una ciutat que ens pot donar doncs, aquesta bona manera de viure.
1: I després ens resten també pocs minuts. Un, d'aquest cas, aquest cap de setmana, Diada del Soci de Tradicions i Costums, i ha confirmat que es farà el Mercat Vell per aquesta previsió de pluja.
2: Sí, clar, tenim aquests moments així, ja sabem que de vegades passa, però tenim la gran sort de tenir el Mercat Vell i allà serem ballant sardanes, evidentment. És la Diada del Soci, ballarem sardanes, també tenim el Sona, que cal també que aprofitem aquest cap de setmana també tan cultural i tan musical. I si plou, doncs amb el cap vell. Les coses van així, i la meteorologia també ja sabem que és un tema que hem trucat moltes vegades, doncs ens dona sorpreses. Aleshores pensàvem que no plouria, però plourà segurament. Aleshores ballarem sardanes al Mercat Vell.
1: I un Sona a Mollet, que per avui ja hi ha entrades esgotades i que en canvi per dissabte i diumenge encara n'hi ha, així que també aprofitem per dir-ho, que si ens escolten, que encara hi ha entrades.
2: Que som-hi perquè ho hem de compartir-ho.
1: Exacte. Carme Olaria, se'ns acaba el temps i de tot el que vagi passant aquest cap de setmana, amb dades de l'atur que ja tindrem doncs, el proper divendres, doncs en parlem de tot plegat aquí, com sempre, a Ràdio Mollet.
2: Perfecte.
1: Que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Adéu-siau.

0: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
1: OVNIs, fenòmens paranormals, túnels misteriosos que l'Ajuntament insisteix a anomenar sots. Hi ha coses que passen a Mollet i no volen que ho sàpigues.
2: Expedient Mollet, amb el vigilant de Pruneres.
1: Cada divendres a 4:45 de la tarda i dissabtes a la 1 de la mitja... Escolta'm una cosa, però no vàrem quedar que faríem això de matinada? Quin horari és aquest? Escolta, vull parlar amb la...
2: Expedient Mollet.
3: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.

0: en sèrie.
1: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
0: Les millors ficcions.
1: Els millors relats.
0: Les estrenes més espectaculars.
1: El retorn de les sèries més esperades.
0: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
1: En sèrie, amb l'Ali Giner.
2: Molt benvinguts a l'Ensèrie en una setmana d'impàs entre setembre i octubre, però amb algunes estrenes destacades a la cartellera. Així que comencem, com sempre, el repàs setmanal.
3: ¿Cómo matar a un hombre en público y salir impune? El truco está en ocultar las pruebas a plena vista, al estilo del Padrino.
2: I ho fem des d'aquest dimarts a Filmin, i arriba la temporada 2 d'Inspectora Ellis.
3: Han asesinado a una pobre joven.
4: Mujeres migrantes desaparecen y se ven obligadas a ejercer la prostitución.
2: Torna aquesta ficció que segueix la detectiu més tenaç d'Anglaterra, la refrescant sèrie policíaca imprescindible del creador de Shetland.
3: Se toman decisiones y cuando las cosas no salen según lo planeado, haces todo lo posible para arreglarlas.
2: La trama segueix a la inspectora Ellis i el seu company, el sergent Harper, que arriben a una comissaria per resoldre casos d'assassinat. Malgrat ser menyspreada per ser dona, la protagonista és una detectiu decidida i impulsada per un fort sentit de la justícia.
5: Vale, vale. Adiós.
6: Adiós.
5: Los vecinos se han quejado de los crop tops.
7: Les encanta, tío.
8: Es porque se aburre.
2: Des d'aquest dimecres a Disney Plus hi trobem la segona temporada d'Adults.
9: No quiero hacérmelo contigo en el baño, ¿vale?
10: ¡Oh, me encanta el sexo en la discoteca!
2: Oh. Arriba la segona entrega d'aquesta comèdia coral per adults sobre un grup de joves al voltant dels 20 anys que viuen a Nova York i intenten navegar junts per l'amor, la feina, les amistats i la família.
11: Quiero que quede algo muy claro. Mi papá no vuelve a poner un pie en esta empresa.
2: També des d'aquest dimecres tenim a Netflix la segona temporada de Medusa.
12: Tratan de matar a Bárbara y ahora a ti.
13: Esto es en contra de la empresa por todos los problemas que estamos teniendo y por eso manda mi papá.
2: Torna aquesta apassionant i complicada història de poder i ambició que s'entrellaça amb un amor com cap altre. La ficció parteix de la desaparició de la nova CEO de Medusa sota la sospitosa explosió del seu vaixell de luxe.
14: Sé que en este mundo hay monstruos nacidos de padres humanos.
2: Aquest dijous encara Netflix i arriba a l'Este de l'Edén.
14: Un bebé puede nacer sin mácula en el cuerpo, pero también sin bondad ni conciencia.
15: Me dirás cómo te llamas.
2: Després de la Guerra Civil Americana, dos germanastres hereten una fortuna. Una dona els sedueix i els manipula.
15: Encerrada en esta habitación y ya ha iluminado la casa entera.
14: Es muy bueno conmigo.
2: Aquest és l'argument d'aquesta sèrie protagonitzada per Florence Pugh, basada en la novel·la de John Steinbeck i que va adaptar al cinema Elia Kazan al 1955. Ara la seva neta està al capdavant de la proposta com a co-creadora i guionista.
16: Según tu expediente, te cuesta gestionar la ira.
9: ¡Cállese ya!
2: Divendres a Disney Plus s'estrena Coven Academy, el hechizo de las brujas.
17: Somos brujas, la confianza lo es todo.
2: Les portes de l'internat més obscur de Nova Orleans s'obren per una nova generació de bruixes. Hauran d'aprendre a controlar les seves habilitats, enfrontar-se a forces obscures i descobrir quins secrets amaga la seva nova acadèmia.
18: ¿Alguna vez has sentido cuando las cosas van mal? Que hay algo mucho peor esperándote.
2: També divendres, però HBO, l'estrena de la setmana, Kill Jackie.
18: Algo de mi pasado ha regresado.
19: Jackie, ¿qué está pasando?
18: Alguien contrató a los siete demonios.
2: Catherine Zeta-Jones és la protagonista d'aquesta ficció que porta 20 anys vivint una vida de luxe, viatjant per tot el món, venent obres d'art i sobretot intentant mantenir l'anonimat després d'escapar d'un passat perillós com a traficant internacional de drogues.
20: Todo esto es una puta locura.
21: Puede que tengas razón.
2: Però tot canvia quan el grup de sicaris més perillós del sector reben l'encàrrec de matar-la.
22: Me presento. Yo soy Archie Pérez. No tambala en el romance ni en hacer amigos y así.
2: També aquest divendres a Amazon Prime i arriba Prefiero la muerte.
23: Puedo oler tu sangre.
24: ¿Qué?
23: ¿Qué más tenemos que ir?
2: Un grup d'adolescents intenta salvar el seu poble d'una invasió de zombis després que el noi més impopular de l'escola sigui mossegat per un dels morts vivents.
25: Hoy han intentado asesinar a tiros a una mujer.
6: Tal vez ella tenga la clave de algo.
2: També a Amazon aquest divendres s'hi estrena la segona temporada de Reina Roja, Bola Negra.
7: Chornaya Volzitza, que significa loba negra.
8: Es un asesino a sueldo.
2: Torna aquesta adaptació de la novel·la de Juan Gómez Curado, ara centrada en la segona novel·la, Loba Negra.
7: Pero no siempre hago las cosas bien.
2: La primera temporada de la sèrie s'ha convertit en una de les propostes espanyoles més vistes de Prime a nivell local.
19: Llevamos mucho tiempo evitando el tema. Soy una soldada.
2: Arribem, ara sí, a la recomanació de l'ensèrie i aquesta setmana és per Lioness i la seva tercera temporada.
19: Todos nuestros enemigos han estado librando una guerra encubierta contra nosotros.
2: La ficció la podeu trobar completa ja a Sky Showtime. La crítica ha considerat aquesta tercera entrega com la més trepidant, ambiciosa i intensa de la sèrie d'espies creada per Taylor Sheridan.
24: Los objetivos del programa Lioness podrían hacerse públicos.
19: Tenemos que asumir que tienen tu número, que lo tienen todo.
2: Perquè ens situem, Lioness és una proposta d'espies que es basa en el programa real de la CIA basat en infiltracions en els moviments i grups més perillosos.
19: Encontraré a quienes están detrás de esto y me los cargaré a todos.
2: Aquí, però, Sheridan hi aporta el seu toc per fer de la secció Lioness, formada per dones principalment, un grup d'elit responsable de les trames més complicades de l'Agència d'Intel·ligència Nord-Americana.
25: Agarraos bien allá atrás.
26: Secuestraron a una congresista en suelo estadounidense.
2: Com sabeu, Lioness està protagonitzada per Zoe Saldana i Nicole Kidman, entre d'altres. Saldana és la cap de la unitat que durant les dues temporades anteriors ha dirigit a les joves Lioness en les seves missions d'infiltració.
19: ¿Es una Lioness? Lo dirijo. No sé si puedo confiar en la chica, pero sé que en ti puedo confiar. ¿Cuál es tu misión ahora?
2: Ara, en aquesta nova entrega, la trama es concentra directament en la protagonista portant l'acció a casa, als Estats Units, amb un segrest que destaparà els punts més foscos de la CIA.
19: Tu padre es la misión ahora. ¿Por qué? Porque así es como sobrevivirá. Lo saben.
26: ¿Quiénes lo saben?
2: Però anem a pams. Estem davant d'una entrega on les escenes de combat i desplegament militar llueixen amb gran qualitat, com ens té acostumat Sheridan. Però aquí la narrativa adopta una fredor clínica i metòdica que recorda l'estil sec i directe de pel·lícules com Sicario.
19: Tu eres la clave. Vamos a ver lo bien que sabes pilotar.
27: 2 minutos.
2: Una narrativa que des del primer moment juga amb dos temps, que es podrien definir com la causa i la conseqüència. Les dues trames acabaran concluint en un final més lineal.
28: Mamà, eres tu? Mamà?
29: Dame un abrazo.
2: Parlem d'una estratègia no nova, però que aquí funciona bé per mantenir el suspens i la tensió.
30: Todas las opciones, entre ellas declarar el estado de emergencia después de la tercera noche de violencia y disturbios cada 20
31: horas. The Wall Street Journal informa de que Hamas ha confirmado que tiene a 20 rehenes.
2: El tauler del joc, hem dit, és Estats Units, però l'excusa, la guerra d'Ucraïna. En aquesta tercera temporada, ja ho hem dit, tenim una trama molt més intensa, amb més joc i on, sens dubte, el pes de l'acció dramàtica recau en la seva protagonista.
26: Asesinaron a su familia por orden del ministro de Seguridad Nacional de China.
32: Que haya una lie. Por lo menos.
2: Menció especial, però, també mereixen les interpretacions de Nicole Kidman o de Dave Annabel, el patidor marit de Saldana que lluita per mantenir la família unida mentre la seva dona cada cop s'allunya més de la vida familiar.
29: He recibido un embarazo. Busco la manera de aceptar el hecho de que me haya alejado por ti, por ellas, por mí.
2: En fi, que si encara no heu vist Lioness i sou amants de les sèries d'acció i d'espies, ara és un bon moment. I atenció, perquè aquesta tercera temporada pot interessar els més escèptics sobre els mètodes de la CIA.
33: La misión es demostrarles a Irán y a China que no somos los únicos con fronteras abiertas.
34: Haga lo que sea para que no les descubra.
2: De moment, aquí us deixem un fragment perquè us jutgeu vosaltres mateixos.
19: No nos gusta hacerlo así.
35: La inteligencia rusa observa más a los suyos que a vosotros. Queríamos contactar desde que empezó la guerra, así que aproveché la oportunidad.
19: Vale. ¿Y qué vas a hacer con ella?
35: Alexei Yurimov.
19: Lo siento, no estoy al día con los espías rusos. Lo mío es Oriente Medio.
35: ¿El SSD?
19: Sí.
35: Lo lleva él. Se ha desplazado al frente. Tengo su posición.
19: Vale. Bien por ti.
35: Queremos que lo capturéis.
19: ¿Y por qué nos interesaría?
35: Puede que un intercambio.
19: ¿Por qué os interesa a vosotros?
35: Es el martillo de Putin. Si lo matamos, la represalia de Putin será terrible. Pero si lo capturáis, así es el juego.
19: Sería peligroso para la unidad, porque si fracasan, serán exhibidos ante todo el mundo de camino a un campo de concentración.
35: Estaríais sacando a la reina de Putin del tablero. ¿Eres consciente del valor que tiene eso para
19: no,
35: todos?
19: No, si lo entiendo muy bien. Para vosotros. ¿Pero qué sacamos a cambio?
35: ¿Qué queréis?
19: No lo sé. ¿Qué haces? ¿Cuál es tu campo?
35: Reclutamiento e infiltración. ¿Conoces Honeypot?
19: Lo conozco.
35: Yo estoy al mando.
19: ¿Cómo te contactamos?
35: Dame tu número. Haré que alguien te
19: contacte. Ni en tus putos sueños. Tú me das un número y te llamamos. Tal vez. Si nos interesa, te llamaremos.
0: ¿Ha ido bien?
19: Interesante.
1: ¿Sí? ¿Y a dónde nos manda ese interesante?
19: ¿Conocéis Ucrania?
0: Oh, tienes que estar de coña, jefa.
1: No está en mi lista de los lugares a los que quiero ir.
19: Ya, pues toca ahora.

0: Fins aquí l'Ensèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
1: Parlem de cuina. Programa de cuina participat per Marina Dunyach, Susana Lara i Laia Uller. Cada setmana ens aproparan propostes, receptes i consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Dilluns a 12:45 del migdia i redifusió dissabte a 9:45 del matí. Parlem de cuina a la sintonia de Ràdio Mollet.

pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres de 9 a 11 de la nit i els diumenges de 10 a 12 de la nit a la sintonia de Ràdio Mollet.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Interior aixeca el confinament a les Terres de l'Ebre perquè va a la baixa l'episodi de pluges torrencials que ha escombrat al sud de Catalunya amb registres de més de 200 litres al Baix Ebre i al Montsià. Això sí, es mantenen les restriccions de mobilitat fins a les 8 del vespre. Ho alerta la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: Encara estem en una situació de perill molt alt que es mantindrà fins a les 8 de la tarda, temps real. Tenim acumulat de pluja, és una situació complicada. Aixecar el confinament no vol dir recuperar la mobilitat. Pots baixar a comprar el teu supermercat del costat, però no anar-te'n a comprar a una botiga del municipi del costat.
0: Els bombers han hagut de rescatar 14 persones atrapades en vehicles, sobretot a la zona del Canai d'Ulldecona, i el 112 ha rebut prop de 400 trucades. A més, s'han suspès les classes a 4 comarques, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, el Montsià i el Baix Camp. Aquest episodi de pluges encara s'allargarà força hores, com deia la consellera, i afectarà el litoral i prelitoral. La previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia. Doncs una situació encara de pluges entre el Camp de Tarragona i l'àrea de Barcelona, però podem dir, com a bona notícia, que no cauran amb la torrencialitat que hem tingut fins ara. Però en qualsevol cas plourà sobre mullat en aquestes comarques del sud del país. La màxima precipitació la tindrem entre el Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat i els Vallesos. També acabarà plovent una mica a les comarques de Lleida, però poc a Girona. I atenció, que el cap de setmana portarà més episodis de pluges intenses.
0: Gràcies, Luismi. De seguida ho ampliem. És divendres 2 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. En marxa al Congrés la votació dels dos decrets d'habitatge que no tiraran endavant per la negativa de Junts a donar-hi suport. Sònia Kerr.
4: La formació de Puigdemont ha presentat un text propi que la Moncloa qualifica de presa de pèl. La sessió a l'hemicicle està sent dura, amb forts intercanvis de retrets. Escoltem la ministra d'Habitatge Isabel Rodríguez i la portaveu de Junts Míriam Nogueras.
5: Le pido que aprobemos hoy este texto, que lo convalidemos y que inmediatamente la Cámara, la presidenta, se ponga a trabajar los mecanismos con urgencia para tramitar como proyecto de ley el mismo.
6: A nosaltres no ens fa por el xantatge ideològic dels extrems. Un xantatge que a vostès els ha arrossegat acceptar un camí que ens allunya del consens. Quan sap vostè perfectament que fa pocs dies estàvem molt a prop d'un acord.
4: Mentrestant, creixen les veus d'un possible avançament electoral.
0: Repunta l'atur el mes de setembre, malgrat que augmenta l'ocupació.
4: Sobretot a causa de la regularització extraordinària de migrants, que ha fet incrementar les llistes de persones que busquen feina. El nombre d'afiliats a la Seguretat Social supera els 4 milions i registra el millor setembre des que hi ha registres.
0: En cultura, les colles ja estan preparades per al 30è concurs de castells.
4: La gran cita bianual se celebra aquest cap de setmana a la Tarraco Arena, plaça de Tarragona. Els castellers de Vilafranca, dominadors de la cita els últims 25 anys, miraran de revalidar la victòria del 2024.
0: Els esports Barça-Madrid, el clàssic de la Lliga F, que vol omplir de nou el Camp Nou. Joan Barberà.
7: L'equip femení tornarà a jugar a l'estadi. Serà el segon partit contra el conjunt blanc que juga al Camp Nou, on el Barça disputa els duels escollits. La cita diumenge a les 5 de la tarda i encara queden entrades a la venda.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: S'ha aixecat ja el confinament de la població del Baix Ebre i el Montsià, però es manté la restricció de mobilitat entre municipis fins a les 8 del vespre. Els bombers han fet 14 rescats de persones atrapades a dins dels seus vehicles i Interior demana molta prudència per les properes hores i dies, fins i tot, ja que les pluges que encara es preveuen poden continuar sent torrencials i afecta també el litoral i el prelitoral català. De fet, ja plou de manera destacada en altres zones, com per exemple el Vallès i el Baix Llobregat. Està en emergència el Pla Inuncat. Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia. Els bombers han fet 14 salvaments de persones atrapades dins dels seus vehicles a carreteres secundàries a les comarques més afectades, segons la consellera d'Interior, Núria Parlon, i no consten afectacions personals. Han allotjat les persones que ho necessitaven en 3 centres d'acollida que han habilitat a Ulldecona, Amposta i Tortosa. La titular d'Interior demana molta prudència a la població per a tot el dia d'avui i per al cap de setmana, no només al sud de Catalunya, sinó a les comarques de tot el litoral.
2: Penseu que s'ha complert la previsió que havia fet el Meteocat en els seus diferents avisos, a 30 minuts, a 3 hores i a 24 hores. Per tant, molta pluja, risc, òbviament, d'inundabilitat i molta prudència que ha de tenir el conjunt de la ciutadania en les properes hores i en els propers dies, perquè serà una situació inestable que afectarà doncs, el sud del país i probablement a tota la zona del litoral i prelitoral.
8: Pel que fa als centres educatius, la consellera ha detallat que van estar en contacte ahir a la nit amb els serveis territorials d'educació i van comunicar la decisió de no obrir les escoles del Montsià, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre i el Baix Camp, però ha atribuït la decisió final als alcaldes i alcaldesses d'aquestes localitats.
2: Es va fer un escrit en el qual quedava clar que, d'acord amb les previsions que teníem, lo lògic, lo adequat, era tancar les escoles en els municipis que estaven clarament afectats amb un 5 de 6, i els alcaldes i les alcaldesses del territori són també actors adequats per prendre aquest tipus de decisió.
8: Algunes famílies del Baix Camp han criticat que l'avís hagi arribat aquest matí quan els nens i nenes ja estaven dins dels centres. Pel que fa a la mobilitat, hi ha 9 carreteres tallades o bé afectades en aquesta zona del sud del país i uns 5.000 abonats continuen sense electricitat.
0: La situació, aquest episodi de pluges, ha de continuar les pròximes hores. De fet, s'espera que s'estengui la resta de Catalunya, com sentíem, i també durant el cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia de nou. Què ens espera en concret aquests dies? Ampliem la previsió del temps.
3: Bon dia, Marta. Doncs, bàsicament, primer fer aquest esment de gairebé 300 litres per metre quadrat que han caigut a l'Ametlla de Mar, però és que hi ha hagut molts registres al sud, aproximadament de l'Hospitalet de l'Infant, arribant fins al País Valencià, que han passat dels 200 litres per metre quadrat. La pluja imminent, la més important, la tindrem entre el Camp de Tarragona i al sud de la demarcació de Barcelona, fins al Vallès, aproximadament. S'ha d'advertir que no és una pluja torrencial, no és una pluja que provoqui problemes, però sí que serà bastant insistent les properes 2-3 hores, arribant fins a la Catalunya central. A Girona, poquet, i al nord de Lleida també tindrem alguna pluja. A l'Ebre hi ha una treva, a hores d'ara. Al cap de setmana, demà al migdia, i sobretot diumenge, esperem noves pluges importants. Probablement les de diumenge s'hauran de seguir molt de prop a l'àrea metropolitana de Barcelona, perquè hi ha algunes previsions que comencen a sortir-se de mare pel que fa a pluja diumenge.
0: Gràcies, Lluís Min. Estarem molt pendents, com dèiem, les Terres de l'Ebre, la zona de moment que s'ha endut la pitjor part d'aquest temporal, amb aiguats persistents acumulats durant 10 hores.
4: L'Ametlla de Mar acumula ja 264 litres per metre quadrat, les Cases d'Alcanar 238 i Mas de Barberans 227.
0: A més, algunes carreteres continuen tallades i en el cas de Tortosa han hagut de desallotjar diverses persones de 2 habitatges. Anem en directe fins allà. Ràdio Tortosa, David Benito, bon dia.
9: Hola, bon dia. Doncs sí, estem des d'aquest centre de comandament avançat que s'ha muntat aquí a Tortosa pels forts aiguats que han hagut al Montsià i al Baix Ebre. A hores d'ara la situació està més calmada, però com dèieu, ara mateix hi ha una vintena de persones desallotjades en 2 edificis, al carrer Cervantes i al carrer Montcada, segons ha explicat l'alcalde de Tortosa, Marc Lleixa.
10: Un d'estos edificis, este matí, quan ha sigut valorat, s'ha decidit que s'ha de desallotjar tot l'edifici i ara s'està valorant si aquestes persones desallotjades, que poden ser màxim una vintena, poden anar allotjats en familiars, en cases de familiars, o ja podem i hem d'activar este centre d'acollida que s'ha muntat també al pavelló del temple.
9: Pendents d'aquestes famílies, els bombers han dit que la situació ara està més normalitzada, però compte, diuen que a la nit podria haver-hi un repunt, tot i que no seria el mateix que aquesta matinada.
0: Gràcies, David Benito. Encara al Baix Ebre, l'Ametlla de Mar, el que més preocupa són els barrancs. S'han quedat desbordats i que han atrapat alguns vehicles. La Cala Ràdio, Francesc Callau.
11: Des de primera hora d'aquest matí ha començat a ploure amb intensitat. Ahir van caure 85 litres i en el que portem des del migdia de dijous fins a la una del dia d'avui han caigut 271 litres per metre quadrat a l'Ametlla de Mar. Això ha provocat talls en la via fèrria, en l'autopista AP7, la Nacional 340 i en diferents accessos al nucli urbà i a l'interior de la població, destacant també els talls que s'han hagut de realitzar per la baixada dels barrancs, alguns d'importància com el Galetet que desemboca al carrer Major i la plaça del Canó. A hores d'ara la intensitat de la pluja ja és mínima i en tot cas caldrà esperar a la previsió i a noves pluges en les pròximes hores.
0: A Santa Bàrbara, al Montsià, aquest episodi de pluges ha deixat més de 230 litres per metre quadrat. La prioritat ara és recuperar accessos a habitatges i granges, així com facilitar la feina dels serveis d'emergència. La Plana Ràdio, Tere Giner.
12: Els veïns expliquen que, més que per l'alçada de l'aigua, aquesta vegada la situació ha estat especialment complicada per la persistència durant moltes hores.
13: Bueno, ja ho veu, ens ha tornat a entrar per tercera o quarta vegada consecutiva i ja no sabem què fer. La persistència esta vegada ha sigut més.
12: Tot i que no ha hagut incidències destacades, un cop ha parat la pluja i ja s'han començat les valoracions. Lluís Jiménez, l'alcalde de Santa Bàrbara.
14: Ja s'ha habilitat el telèfon perquè tots els veïns que necessiten ajuda els ho donarem.
12: Un cop passada la pluja, per al delegat del govern, el prioritari era atendre les urgències. Joan Castor Gonell.
15: Problemes d'accessibilitat, sobretot a habitatges, a granges, i, bueno, i anar recuperant camins i serveis i tot allò que necessitem tant al nostre territori.
12: Protecció Civil manté la situació d'emergència al Baix Ebre i al Montsià i demana limitar els desplaçaments i evitar també zones inundables.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'altre focus d'atenció de la jornada és el Congrés dels Diputats, on s'estan debatent els dos decrets d'habitatge. No s'acabaran convalidant si res no canvia pels vots contraris del PP, Vox i Junts. Una derrota del govern de Pedro Sánchez al Parlament que obre la possibilitat a un avançament electoral amb el 26 de novembre o fins i tot el 6 de desembre com a possibles dates per als comicis. Carina Bellbé, bon dia.
2: Bon dia. De res ha servit que la ministra d'Habitatge hagi ofert a Junts tramitar el primer decret com a projecte de llei per incloure esmenes per tal que els de Carles Puigdemont facilitessin la seva aprovació. Un text que, segons Isabel Rodríguez, ha incorporat el 90% de les propostes dels juntaires. En un discurs molt dur, Míriam Nogueras li demana a la ministra que s'assegui a negociar un nou decret i li retreu haver cedit al xantatge de Sumar.
5: Le pido que aprovemos hoy este texto, que lo convalidemos y que inmediatamente la Cámara, la presidenta, se ponga a trabajar los mecanismos con urgencia para tramitar como proyecto de ley el mismo.
6: A nosaltres no ens fa por el xantatge ideològic dels extrems. Un xantatge que a vostès els ha arrossegat acceptar un camí que ens allunya del consens. Quan sap vostè perfectament que fa pocs dies estàvem molt a prop d'un acord.
2: Els partits d'esquerres han carregat contra el no dels juntaires el decret antidesnonaments. El més dur, el republicà Gabriel Rufián.
16: Que ustedes tienen intereses inmobiliarios, lo sabe todo el mundo. Lo sabe todo el mundo. Y que según quién le paga, según qué, a según quién, también. Fuera de aquí. Sí. Lo sabe todo el mundo. Entonces ustedes no están aquí optando por una vía ideológica porque ustedes consideran... Esto es mentira. Ustedes están aquí pagando una deuda. Y la pregunta es por qué. ¿Por qué? ¿A cambio de qué?
2: Des del PP critiquen que el desnonament de la Mari Carmen no s'hagués evitat, diuen, amb aquest decret i denuncien una utilització política d'aquest cas per part del govern espanyol. En aquests moments s'està debatent el segon dels decrets, el de la pròrroga automàtica indefinida de contractes, que ha defensat el ministre de Drets Socials de Sumar a l'espera que arrenqui la votació amb alçada.
0: I tot plegat està generant ja tota mena de reaccions. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que se sent molt decebut amb l'actitud de Junts.
17: Illa ha dit que en altres temps Junts defensava els interessos dels catalans i que ara no ho fan.
18: Crec que és un error greu el que està fent Junts per Catalunya i m'ha decepcionat profundament. Un partit que jo he conegut en altres temps defensant els interessos dels catalans i les catalanes i que avui no ho fa.
17: Declaracions des de Galícia, on ell ha participat en un fòrum sobre competitivitat i cohesió territorial.
0: I reaccions també des del carrer, ja que coincidint amb la votació al Congrés, el sindicat de llogateres s'ha manifestat davant de la seu de Junts a Barcelona per exigir que el decret tiri endavant. També han fet una crida a la vaga general a causa de la crisi de l'habitatge.
17: Ho ha dit a la concentració davant la seu de Junts a Barcelona per protestar pel rebuig al decret Mari Carmen sota un ampli dispositiu dels Mossos d'Esquadra. Enric Aragonès és portaveu del sindicat de llogateres.
19: Hem d'aturar-ho tot. Ja n'hi ha prou. Si ni tan sols un decret, que eren unes engrunes, per tan sols arrencar un bri de tranquil·litat a tanta gent que està patint, ni tan sols això ho podem aconseguir. Amb aquestes institucions els hem de passar per sobre. Fins ara hem sacsejat el terreny de joc, però que hem vingut a canviar les regles.
17: El sindicat responsabilitza Junts dels morts que vindran per culpa, diuen, dels desnonaments.
0: I mentrestant, el decret Mari Carmen continua en vigor i avui ha permès aturar el tercer desnonament des que es va publicar. Aquest matí a Manresa, desenes de persones s'han concentrat davant del número 38 del carrer d'Urgell per evitar que fessin fora de casa seva la Lucèlia i el seu fill menor d'edat. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
20: Sí, el desnonament no ha tirat endavant perquè ahir la PAC va presentar un recurs basant-se en el decret Maricarmen. Tot i això, no els han avisat fins passades les 9 del matí, que és quan havia de començar el llançament. La Lucélia, la dona que haurien desnonat, celebrava la notícia.
21: Tive que trucar jo para poder informarme, pero sí está parado sin fecha. Y yo súper, súper contenta, porque aquesta és mi casa. De moment, és la meva casa.
20: Ella viu al pis amb el seu fill de 8 anys i ja és el quart cop que l'intenten desnonar. Reclama un lloguer social perquè no pot pagar les despeses del pis, però el propietari, un fons voltor, no li permet. Gràcies al decret, avui no l'han fet fora de casa seva, però el portaveu de la PAC Bages, Martí de les Heres, recordava que és una victòria temporal.
22: Aquest sense sentit, aquesta vergonya de model judicial que tenim, és el que ens afrontem i ens veiem abocades dia rere dia a totes les persones que passen per un procés de desnonament i que estan abocades a viure constantment en tensió, en tensió.
20: Després de l'anunci, els manifestants han anat davant la seu de Junts a la capital del Bages, on hi han llançat escombraries per protestar contra la votació del partit al Congrés.
0: El mes de setembre tanca amb més ocupació i més atur a causa de la regularització extraordinària de migrants que ha fet incrementar-se les llistes de les persones que busquen feina. El nombre d'afiliats a la Seguretat Social, paral·lelament, ha superat els 4 milions, un màxim històric, i els desocupats han crescut fins a les 330.000 persones. David Navarro, bon dia.
23: Bon dia. Així, l'afiliació va augmentar en 38.000 persones respecte al mes d'agost i les oficines del Servei d'Ocupació van registrar 604 aturats més. Unes dades que, segons el secretari de Treball, Paco Ramos, expliquen per l'entrada de persones provinents de l'economia submergida.
24: Sense aquestes afiliacions provinents de la regularització no haurien superat els 4 milions d'afiliacions i també això, el volum d'aturats registrats sense ocupació anterior també la majoria són provinents del procés de regularització.
23: En el mateix sentit, el responsable d'Economia i Treball d'UGT de Catalunya, Albert Ferrer, ha dit que les dades mostren els beneficis de la regularització.
25: Que el procés de regularització el que ha demostrat és que el nostre país no té un problema d'absentisme, com diu Foment i els empresaris d'aquest país, sinó que el que té un problema és d'economia submergida.
23: Per demarcacions, Lleida lidera l'augment d'aturats, seguida de Tarragona i Girona. Només Barcelona trenca la tendència, amb menys desocupats que el mes d'agost.
1: Notícies en xarxa.
0: La reivindicació del coneixement com a eina democràtica davant dels discursos extremistes ha marcat l'obertura de l'any universitari a Catalunya. En un acte a la Universitat Autònoma de Barcelona també s'ha reivindicat la importància de mantenir la cultura catalana. Televisió de Sabadell, Josep Pullell.

0: criteri, on la tecnologia i la IA ens permeten arribar més lluny, sense renunciar mai a allò que, com deia, ens defineix com a persones.
1: També el rector Javier Lafuente ha parlat de reivindicar el coneixement com a pilar fonamental del progrés per avançar cap a una societat molt més justa i democràtica.
2: Dos agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquesta passada nit en un tiroteig a Terrassa. Ha estat mentre intentaven detenir una banda criminal dedicada, presumptament, a saltar camions quan paraven a descansar en àrees de servei de les autopistes. Ràdio Municipal de Terrassa, Ramon Vilajosana.
3: Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació i de moment ja hi ha 3 detinguts. Segons les primeres informacions, els guàrdies civils perseguien un grup de lladres que es dedicaven a saltar camions de mercaderies en àrees de servei. De fet, la persecució policial s'havia iniciat a l'àrea de servei Porta de Barcelona, de l'autopista AP7 al terme de Castellbisbal. Finalment, els presumptes delinqüents han acabat a Terrassa, al barri de Can Parellada, i allà s'iniciava un intens intercanvi de trets. Un dels agents va rebre fins a 4 impactes de bala, a més de ser colpejat amb violència quan ja estava al terra. El seu company de servei, qui va avisar les emergències mèdiques, també va resultar ferit per un tret. La Guàrdia Civil ja ha informat que, malgrat la gravetat de les ferides, els dos agents es troben hospitalitzats fora de perill.
2: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Alerten de l'increment de càrregues de feina als jutjats catalans en l'obertura de l'any judicial.
4: La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Caso, ha explicat que el 2025 hi va haver 1.300.000 assumptes nous, un 2% més que l'any anterior. L'augment acumulat dels últims 5 anys, però, arriba al 28%. Caso també ha anunciat que treballa en un pla estratègic per impulsar la carrera judicial a Catalunya.
2: Salut detecta 1.300 càncers de mama a les comarques de Ponent en els 30 anys del programa de cribratge.
4: La majoria s'han detectat en estadis inicials, fet que en millora el diagnòstic. Des de la Regió Sanitària Lleida destaquen l'alta participació de les dones convidades a fer-se aquesta prova, que se situa en el 85%. Ara el repte és fidelitzar les dones nouvingudes i augmentar les edats per sobre i per sota de la franja actual, d'entre els 50 i els 69 anys.
2: És moment per a la cultura. Les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells, la gran cita bianual que se celebra aquest cap de setmana a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona.
4: Diumenge hi actuaran 12 de les millors colles i els castellers de Vilafranca, dominadors de la cita els últims 25 anys, miraran de revalidar la victòria del 2024. Carles Cortés, presentador de les retransmissions castelleres de la xarxa, explica per què estem davant de la millor temporada de la història dels castells.
5: Els números de les colles castelleres en aquesta temporada 2026 és el que fa que tinguem la sensació que estem davant del millor concurs de la història. I no només pels números de les colles grans, aquestes colles que fan castells de 9, que fan castells de 10, de gamma extra, perquè són extraordinaris els números que porten, sinó també per les colles que venen per darrere, colles de 8 que estan fent, algunes d'elles, les millors actuacions del seu historial. Per tant, dissabte i diumenge es troben a la Tàrraco Arena 30 colles en els millors números de la seva història, moltes d'elles.
4: Les dues jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més, gràcies a la coproducció entre TAC12 i la xarxa, aquesta casa. Durant els 2 dies del concurs de castells es preveuen que assisteixin de públic més d'11.000 persones i 400 periodistes.
2: Cita també destacada a la Garrotxa, la Fira Liberis Liber de Besalú arriba aquest cap de setmana als 20 anys, una edició que compta amb fins a 69 segells editorials amb estils per a tots els públics. Eduard Canimas, Carlota Gurto, l'Escaramussa donaran un toc especial a aquesta fira. Bola TFM, Francesc Fernández.
6: Durant aquesta edició se celebraran els 20 anys de la fira. D'aquesta forma, mostra la consolidació com una fira referent per a les editorials independents que busquen fer-se un lloc en el sector. El director de la fira, Miquel Àngel Codes, parla sobre quin és l'objectiu.
7: Oficialment és la bibliodiversitat, és a dir, que tothom tingui accés a llibres diferents, perquè si no es posa aquest aparador hi ha aquest risc de que tothom consumeixi exactament el mateix, però indirectament, i l'objectiu real és passar-s'ho bé.
6: En aquesta edició, l'organització treballa en un nou projecte per fomentar l'hàbit de la lectura entre les noves generacions. A través d'un receptari il·lustrat, amb fórmules, trucs i consells dirigits a pares i professors, es busca incentivar la lectura als més petits.
8: Cada

0: avança cap al seu primer disc, ho fa amb els teus ulls, el segon senzill del projecte que es publica avui.
1: La cançó compta amb la col·laboració de la cantautora Mercè Subirachs i parla de l'atracció que neix d'una mirada i de l'impuls d'apropar-se a aquella persona que ens agrada. El tema aposta per un registre de rock més pausat i melòdic després del primer avançament, Raons.
0: I és moment per als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Barça-Madrid, el clàssic de la Lliga F, que vol omplir el nou Camp Nou.
2: Bon dia, Marta. L'equip femení torna a jugar a l'estadi. Serà el segon partit contra el conjunt blanc que es disputa al Camp Nou, on el Barça juga els duels escollits. L'equip català, recordem, és líder, invicte, amb 15 punts, i les madridistes han guanyat 4 partits i n'han empatat un. La cita aquest diumenge a les 5 de la tarda i encara queden entrades a la venda. La portera del Barça, Cata Coll, té clar que el Real Madrid cada vegada és millor.
3: Estan jugant molt bé, comunicant molt bé, crec que tenen molta confiança, però bueno, crec que nosaltres també estem anant en la línia correcta, han anat de menys a més i crec que això s'està notant. Tenim a tota la gent enxufadíssima per donar 100% i sabem que diumenge farem un partit perfecte per guanyar-lo.
2: I jugar al Camp Nou o tenir una gran actuació i fer aturades de molt de mèrit al Camp Nou?
3: Per això és allà una superestrella, no? És molt diferent, no? Òbviament, per tota la gent que hi ha, tot és renou, no? Ho fa especial. I, òbviament, pues, també ens un poc més a dalt, no? Però és moment també de controlar emocions per estar 100% concentrada i ajudar l'equip.
2: Diumenge a les 5 de la tarda, aquest partit de la 6a jornada de la Lliga F entre el Barça i el Real Madrid al Camp Nou. I demà a les 12 del migdia, Espanyol Alavés i Sevilla Badalona. A segona divisió masculina, demà al Centre d'Esports Sabadell, que ha guanyat els 3 partits que ha jugat a casa, rep l'Andorra de Gerard Piqué. Al maig, a 6:45 de la tarda, a la Nova Creu Alta, el tècnic Ferran Costa s'enfrontarà a un dels equips que ha dirigit.
4: Penso que el més important és tenir aquest equilibri, no? Entre buscar l'inconformisme, que no el perfeccionisme, perquè el perfeccionisme és una merda, perquè mai res està prou bé, i a part mai arribaràs a la perfecció, però l'inconformisme sí que és molt important, perquè és el que marca el nostre camí, el nostre full de ruta, sobretot, buscant la nostra millor versió i no fugint de la comparació, no? Amb altres estils, amb altres maneres de fer, a les que respectem moltíssim.
2: I el Girona juga diumenge contra el Mallorca, duel entre dos equips que han baixat de categoria i que volen tornar a pujar a primera. A la primera federació, demà, Can Dragol, Sant Andreu rep l'Antequera a 6:45 de la tarda. A la segona federació, diumenge, a les 6 de la tarda, a l'Estadi Olímpic de Terrassa es veuran les cares al Terrassa i al Girona B en partit de la 5a jornada. Els dos equips arriben a la cita amb 7 punts. El partit es podrà veure en directe a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. A tercera federació, diumenge a les 5 de la tarda i en directe Lleida, per Lleida Televisió i la plataforma La Xarxa Més, Atlètic Lleida, poble de Mafumet. Hem de destacar que el partit entre la Pobla de Mafumet i l'Atlètic Lleida es podrà veure en directe, com dèiem, a Lleida Televisió i a la plataforma La Xarxa Més.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Uns minuts i arribem ja a 3:15. Hem de fer ara una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Entre les estrenes més destacades de la setmana hi ha Sunny Dancer. Una noia amb càncer participa en un campament per a joves pacients. Anne Hathaway i Dakota Johnson protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño, i Alejandro González Iñárritu dirigeix Tom Cruise a Digger.
3: Hemos pensado que te vendría bien estar con gente que haya pasado por lo mismo que tú.
4: Oh, ni de coña. Es el campamento químico.
3: Si alguno de vosotros se mete con mi hija, el cáncer será el menor de vuestros problemas.
2: La protagonista de Sunny Dancer és l'Ivy, té 17 anys i pateix càncer. Els seus pares pensen que si té un campament per a pacients oncològics joves li pot anar bé, així que l'apunten en contra de la seva voluntat. Contra tot pronòstic, es fa amiga d'un grup peculiar i viu un estiu inoblidable.
4: Estan... Ríndete, putita!
5: No!
4: ¡Venga, ríndete ya!
5: No.
6: ¿Por qué tu mujer no puede acabar la serie?
7: ¿De verdad quieres saberlo? Esta es Verity. Los médicos dicen que no volverá a hablar o a caminar nunca.
2: Dakota Johnson i Anne Hathaway protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño. Johnson interpreta la Lowen Ashley, una jove que és contractada per ser l'escriptora fantasma de la Verity, Hathaway, incapacitada després d'un accident. Mentre resideix a casa de l'autora de bestsellers per fer la feina, la Lowen descobrirà les veritats inquietants que hi ha al darrere de l'autora.
6: Di algo. Di algo.
8: ¡Pudres en el infierno, Digger!
9: Eso no me lo esperaba.
2: Alejandro González Iñárritu dirigeix un Tom Cruise completament transformat a Digger. El personatge que interpreta l'actor nord-americà és l'home més poderós del món. Les seves accions han provocat un desastre a escala global, però ell s'embarca en una missió frenètica per demostrar que és el salvador de la humanitat.
10: Soy yo quien va a evitar que nos hundamos en el caos.
11: Vamos a salvar el mundo.
1: Continguts en xarxa.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Interior aixeca el confinament a les Terres de l'Ebre perquè va a la baixa l'episodi de pluges torrencials que ha escombrat al sud de Catalunya amb registres de més de 200 litres al Baix Ebre i al Montsià. Això sí, es mantenen les restriccions de mobilitat fins a les 8 del vespre. Ho alerta la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: Encara estem en una situació de perill molt alt que es mantindrà fins les 8 de la tarda, temps real. Tenim acumulat de pluja, és una situació complicada. Aixecar el confinament no vol dir recuperar la mobilitat. Pots baixar a comprar al teu supermercat del costat, però no anar-te'n a comprar a una botiga del municipi del costat.
0: Els bombers han hagut de rescatar 19 persones atrapades en vehicles, sobretot a la zona del Canà i Ulldecona. El 112 ha rebut mig miler de trucades. A més, s'han suspès les classes al Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, el Montsià i el Baix Camp. Aquest episodi de pluges, però, s'allargarà encara força hores, com deia la consellera, i afectarà també el litoral i prelitoral. La previsió amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
3: Bon dia. Pluges ja molt destacables que han anat caient les últimes hores. Gairebé 300 litres per metre quadrat a l'extrem nord del Baix Ebre, però podem dir que immediatament ja aquestes tempestes i pluges que van caient no tindran tanta virulència. En qualsevol cas, continuarà plovent entre el Baix Ebre, sobretot ja el Baix Camp, i l'àrea de Barcelona, on, de fet, anirà plovent amb ganes les immediates 2-3 hores. Hem de parar atenció igualment a noves situacions de pluja intensa que arribaran al cap de setmana, sobretot el diumenge, a les comarques barcelonines.
0: De seguida ho ampliem, és divendres 2 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. En marxa al Congrés la votació dels dos decrets d'habitatge que no tiraran endavant per la negativa de Junts a donar-hi suport. Sònia Kerr.
4: La formació de Puigdemont ha presentat un text propi que la Moncloa qualifica de presa de pèl. La sessió a l'hemicicle està sent dura, amb forts intercanvis de retrets. Escoltem la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, i la portaveu de Junts, Míriam Nogueras.
5: Le pido que aprovemos hoy este texto, que lo convalidemos y que inmediatamente la Cámara, la presidenta, se ponga a trabajar los mecanismos con urgencia para tramitar como proyecto de ley el mismo.
6: A nosaltres no ens fa por el xantatge ideològic dels extrems. Un xantatge que a vostès els ha arrossegat acceptar un camí que ens allunya del consens. Quan sap vostè perfectament que fa pocs dies estàvem molt a prop d'un acord.
4: Mentrestant, creixen les veus d'un possible avançament electoral.
0: Repunta l'atur al setembre, malgrat que augmenta l'ocupació.
4: Sobretot a causa de la regularització extraordinària d'emigrants, que ha fet incrementar les llistes de persones que busquen feina. El nombre d'afiliats a la seguretat supera els 4 milions. És el millor setembre des que hi ha registres.
0: En cultura, les colles ja estan preparades per al 30è concurs de castells.
4: La gran cita bianual se celebra aquest cap de setmana a la Tarraco Arena Plaça de Tarragona. Els castellers de Vila Franca, dominadors de la cita els últims 25 anys, miraran de revalidar la victòria del 2024.
0: Als esports, Barça-Madrid, el clàssic de la Lliga F, que vol omplir el Camp Nou. Joan Barberà.
7: L'equip femení tornarà a jugar a l'estadi. Serà el segon partit contra el conjunt blanc que juga al Camp Nou, on el Barça disputa els duels escollits. La cita aquest diumenge a les 5 de la tarda. Encara queden entrades a la venda.
0: El control de so, Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 3 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: S'ha aixecat ja el confinament de la població del Baix Ebre i el Montsià, però es manté la restricció de la mobilitat entre municipis fins a les 8 del vespre. Els bombers han fet 19 rescats de persones atrapades a l'interior dels seus vehicles i el Departament d'Interior demana molta prudència per a les properes hores i fins i tot dies a causa de les pluges que encara es preveuen i que poden continuar sent torrencials i afectar litoral i prelitoral. De fet, ja plou de manera destacada en altres zones, com per exemple el Vallès o el Baix Llobregat. Està en emergència el Pla Inuncat. Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia. Els bombers de la Generalitat han fet 14 salvaments de persones atrapades dins dels seus vehicles a carreteres secundàries a les comarques més afectades, el Baix Ebre i el Montsià. Ha fet el recompte la consellera d'Interior, Núria Parlon, i ha explicat que han allotjat qui ho ha necessitat en els centres d'acollida que han habilitat a Ulldecona, Amposta i Tortosa. La titular d'Interior demana molta prudència a la població per a tot el dia d'avui i tot el cap de setmana, no només al sud de Catalunya, sinó a les comarques de tot el litoral.
2: penseu que s'ha complert la previsió que havia fet el Meteocat en els seus diferents avisos, a 30 minuts, a 3 hores i a 24 hores. Per tant, molta pluja, risc, òbviament, d'inundabilitat i molta prudència que ha de tenir el conjunt de la ciutadania en les properes hores i en els propers dies, perquè serà una situació inestable que afectarà doncs, el sud del país i probablement a tota la zona del litoral i prelitoral.
8: Pel que fa als centres educatius, la consellera Alt ha detallat que van estar en contacte ahir a la nit amb els serveis territorials d'educació i els van comunicar la decisió de no obrir les escoles del Montsià, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre i el Baix Camp. Ha atribuït la decisió final als alcaldes i alcaldesses de les localitats.
2: Es va fer un escrit en el qual quedava clar que, d'acord amb les previsions que teníem, lo lògic, lo adequat, era tancar les escoles en els municipis que estaven clarament afectats amb un 5 de 6, i els alcaldes i les alcaldesses del territori són també actors adequats per prendre aquest tipus de decisió.
8: Algunes famílies del Baix Camp han criticat que l'avís arribés quan els nens i nenes ja eren avui en els centres. Pel que fa a la mobilitat, hi ha 9 carreteres tallades o afectades, uns 5.000 abonats estan sense electricitat i el telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 500 trucades per incidents relacionats amb aquest episodi de pluges fins al migdia.
0: Com us dèiem, un episodi de pluges que ha de continuar les pròximes hores i que s'espera que s'estengui a la resta de Catalunya, també durant el cap de setmana. Molta precaució. Lluís Mi Pérez, bon dia de nou. Què ens espera aquests dies?
3: Bon dia. Fortes pluges, no cal dir-ho, gairebé 300 litres per metre quadrat ja recollits a l'Ametlla de Mar, però podem dir que immediatament ja no tindrem aquestes torrencialitats de la precipitació. En qualsevol cas, continuarà plovent, sobretot entre el Baix Camp, el Barcelonès i, per altra banda, els dos Vallesos, la comarca del Mollanès, l'Anoia, i ja cap a la Catalunya central. S'ha de dir que la pluja que anirà caient no provocarà ja els estralls de les últimes hores, però continuarà plovent sobre mullat. Cap a la Costa Brava més clarianes, també alguna pluja a Lleida, i al cap de setmana diversos episodis de pluja intensa. Per una banda, migdia de dissabte, especialment a la costa, i diumenge entre la Costa Brava i les comarques de Barcelona. Molta atenció amb noves i possibles inundacions.
0: Com dèiem, les Terres de l'Ebre s'han endut fins ara la pitjor part d'aquest temporal, amb aiguats persistents acumulats al llarg de 10 hores.
4: L'Ametlla de Mar registra ja 264 litres per metre quadrat, les Cases d'Alcanar 238 i Mas de Barberans 227.
0: Algunes carreteres, com us dèiem, continuen tallades i en el cas de Tortosa s'ha hagut de desallotjar una vintena de persones de dos habitatges. Ràdio Tortosa, David Benito, bon dia.
9: Bon dia, doncs sí, seguim aquí al centre de comandament avançat que està muntat a Tortosa. Ho dèieu, una vintena de persones han estat desallotjades de dos edificis al nucli històric de la ciutat, al carrer Cervantes i al carrer Montcada. Així ho ha detallat Mar Lleixà, alcaldessa de Tortosa.
10: Un d'estos edificis, este matí, quan ha sigut valorat, s'ha decidit que s'ha de desallotjar tot l'edifici i ara s'està valorant si aquestes persones desallotjades, que poden ser màxim una vintena, poden anar allotjats en familiars, en cases de familiars, o ja podem i hem d'activar este centre d'acollida que s'ha muntat també al pavelló del temple.
9: També al poble de Jesús, a Tortosa també, porten 12 hores sense llum i sense internet. També està passant això al poble del Regués i al poble de Campredó. Seguim pendent d'aquestes actualitzacions. Diuen que el temps ara mateix ha baixat una mica i que, per tant, la intensitat ha parat, però alerta, a la nit podrien repetir-se alguns d'aquests episodis.
0: Gràcies, David Benito, des de Ràdio Tortosa. Evidentment, molt pendents de l'evolució de la pluja al llarg de les properes hores. I passem del Baix Ebre fins al Montsià. A Santa Bàrbara, aquest episodi ha deixat més de 230 litres per metre quadrat. La prioritat ara mateix al municipi és recuperar accessos, habitatges i granges, així com facilitar la feina dels serveis d'emergències. La Plana Ràdio, Tere Giné.
11: Els veïns expliquen que, més que per l'alçada de l'aigua, aquesta vegada la situació ha estat especialment complicada per la persistència durant moltes hores.
12: Bueno, ja ho veu, ens ha tornat a entrar per tercera o quarta vegada consecutiva i ja no sabem què fer. La persistència aquesta vegada ha sigut més.
11: Tot i que no ha hagut incidències destacades, un cop ha parat la pluja ja s'han començat les valoracions. Lluís Jiménez, l'alcalde de Santa Bàrbara.
13: Ja s'ha habilitat el telèfon perquè tots els veïns que necessiten ajuda els ho donarem.
11: Un cop passada la pluja, per al delegat del govern, lo prioritari era atendre les urgències. Joan Castor Gonell.
14: Problemes d'accessibilitat, sobretot a habitatges, a granges, i, bueno, i anar recuperant camins i serveis i tot allò que necessitem tant al nostre territori.
11: Protecció Civil manté la situació d'emergència al Baix Ebre i al Montsià i demana limitar els desplaçaments i evitar també zones inundables.
1: Notícies en xarxa.
0: L'altre focus d'atenció de la jornada és el Congrés dels Diputats. A aquesta hora s'estan debatent els dos decrets d'habitatge, els coneguts com a decret Mari Carmen, que no s'acabaran convalidant a causa dels vots contraris del PP, Vox i Junts. Una derrota del govern de Pedro Sánchez a l'hemicicle que obre la possibilitat a un avançament electoral amb el 29 de novembre o fins i tot el 6 de desembre com a possibles dates per als comicis. Carina Bellbé, bon dia.
2: Bon dia. De res ha servit que la ministra d'Habitatge hagi ofert a Junts tramitar el primer decret com a projecte de llei per incloure esmenes per tal que els de Carles Puigdemont facilitessin la seva aprovació. Un text que, segons Isabel Rodríguez, ha incorporat el 90% de les propostes dels juntaires. En un discurs molt dur, Míriam Nogueras demana a la ministra que s'assegui a negociar un nou decret a porta tancada i li retreu haver cedit al xantatge de Sumar.
5: Le pido que aprobemos hoy este texto, que lo convalidemos y que inmediatamente la Cámara, la presidenta, se ponga a trabajar los mecanismos con urgencia para tramitar como proyecto de ley el mismo.
6: A nosaltres no ens fa por el xantatge ideològic dels extrems. Un xantatge que a vostès els ha arrossegat a acceptar un camí que ens allunya del consens. Quan sap vostè perfectament que fa pocs dies estàvem molt a prop d'un acord.
2: Els partits d'esquerres han carregat contra el no dels juntaires el decret antidesnonaments. El més dur, el republicà Gabriel Rufián.
15: Que ustedes tienen intereses inmobiliarios, lo sabe todo el mundo. Lo sabe todo el mundo. Y que según quién le paga, según qué, a según quién, también. Fuera de aquí. Sí. Lo sabe todo el mundo. Entonces ustedes no están aquí optando por una vía ideológica porque ustedes consideran... Esto es mentira. Ustedes están aquí pagando una deuda. Y la pregunta es por qué. ¿Por qué? ¿A cambio de qué?
2: Des del PP critiquen que el desnonament de la Mari Carmen no s'hagués evitat amb aquest decret i denuncien una utilització política d'aquest cas per part del govern espanyol. En aquest moment encara s'està debatent el segon dels decrets, el de la pròrroga automàtica de contractes, que ha defensat el ministre de Drets Socials de Sumar, a l'espera que arrenqui la votació amb alçada.
0: Una votació amb alçada que està a punt de dur-se a terme després que s'hagi acabat de defensar i de debatre aquest segon decret conegut com a Mari Carmen en relació a l'habitatge. I tot plegat, aquesta sessió al Congrés se sent molt seguida i també està generant fortíssimes reaccions. En el pla polític, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que se sent molt decebut amb l'actitud de Junts.
11: Illa ha dit que en altres temps Junts defensava els interessos dels catalans i que ara no ho fan.
16: Crec que és un error greu el que està fent Junts per Catalunya i m'ha decepcionat profundament. Un partit que jo he conegut en altres temps defensant els interessos dels catalans i les catalanes i que avui no ho fa.
11: Declaracions del president des de Galícia, on ha participat en un fòrum sobre competitivitat i cohesió territorial.
0: I reaccions també des del carrer, coincidint amb la votació al Congrés. El sindicat de llogateres s'ha manifestat davant de la seu de Junts a Barcelona per exigir que el decret tiri endavant. També han fet una crida a la vaga general per la crisi de l'habitatge.
11: Ho han dit a la concentració davant la seu de Junts a Barcelona per protestar pel rebuig al decret Mari Carmen sota un ampli dispositiu dels Mossos d'Esquadra. Enric Aragonès és portaveu del sindicat de llogateres.
17: Hem d'aturar-ho tot. Ja n'hi ha prou. Si ni tan sols un decret, que eren unes engrunes, per tan sols arrencar un bri de tranquil·litat a tanta gent que està patint, i tan sols això ho podem aconseguir amb aquestes institucions, els hem de passar per sobre. Fins ara hem sacsejat el taulí de joc, però que hem vingut a canviar les regles.
11: El sindicat responsabilitza Junts dels morts, diuen que vindran per culpa dels desnonaments.
0: Paula Serra, portaveu de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya, també ha carregat contra Junts per la negativa a aprovar aquests decrets. Els acusen d'anar en contra dels drets mínims de la classe treballadora.
11: Serra, a més, ha afegit que les mesures són un respir, però que no resolen el problema estructural de l'habitatge. Són declaracions a la xarxa.
18: Aquests decrets no eren l'única solució, perquè al cap i a la fi eren mesures temporals i més aviat de contenció que permeten, sí, en una situació de desnonament al límit, aturar-lo, o ajudes temporals de lloguer, però són de contenció.
0: Això sí, mentrestant es debat, el decret Mari Carmen continua en vigor i avui ha permès aturar el tercer desnonament des que es va publicar. Aquest matí a Manresa desenes de persones s'han concentrat davant del número 38 del carrer d'Urgell per evitar que fessin fora de casa seva la Lucélia i el seu fill menor d'edat. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
19: Sí, el desnonament no ha tirat endavant perquè ahir la PAC va presentar un recurs basant-se en el decret Mari Carmen. Tot i això, no els han avisat fins passades les 9 del matí, que és quan havia de començar el llançament. La Lucélia, la dona que haurien desnonat, celebrava la notícia.
20: Tive que trucar yo para poder informarme, pero sí está parado, sin fecha. Y yo súper, súper contenta, porque aquesta és mi casa. De moment, és la meva casa.
19: Ella viu al pis amb el seu fill de 8 anys i ja és el quart cop que l'intenten desnonar. Reclama un lloguer social perquè no pot pagar les despeses del pis, però el propietari, un fons voltor, no li permet. Gràcies al decret, avui no l'ha fet fora de casa seva, però el portaveu de la PAC Bages, Martí de les Heres, recordava que és una victòria temporal.
21: Aquest sense sentit, aquesta vergonya de model judicial que tenim, és el que ens afrontem i ens veiem abocades dia rere dia a totes les persones que passen per un procés de desnonament i que estan abocades a viure constantment en tensió, en tensió.
19: Després de l'anunci, els manifestants han anat davant la seu de Junts a la capital del Bages, on hi han llançat escombraries per protestar contra la votació del partit al Congrés.
0: Són 3:45 al setembre, tancat amb més ocupació i més atur a causa de la regularització extraordinària de migrants, que ha fet incrementar-se les llistes de persones que busquen feina. El nombre d'afiliats a la Seguretat Social, paral·lelament, ha superat els 4 milions. Es tracta d'un màxim històric. I els desocupats també han crescut, fins a les 330.000 persones. David Navarro, bon dia.
22: Bon dia. Així, l'afiliació va augmentar en 38.000 persones respecte al mes d'agost i les oficines del Servei d'Ocupació van registrar 604 aturats més. Unes dades que, segons el secretari de Treball, Paco Ramos, expliquen per l'entrada de persones provinents de l'economia submergida.
23: Sense aquestes afiliacions provinents de la regularització no haurien superat els 4 milions d'afiliacions i també això, el volum d'aturats registrats sense ocupació anterior també la majoria són provinents del procés de regularització.
22: En el mateix sentit, el responsable d'Economia i Treball d'UGT de Catalunya, Albert Ferrer, ha dit que les dades mostren els beneficis de la regularització.
24: Que el procés de regularització el que ha demostrat és que el nostre país no té un problema d'absentisme, com diu Foment i els empresaris d'aquest país, sinó que el que té un problema és d'economia submergida.
22: Per demarcacions, Lleida lidera l'augment d'aturats, seguida de Tarragona i Girona. Només Barcelona trenca la tendència, amb menys desocupats que el mes d'agost.
1: Notícies en xarxa.
0: La reivindicació del coneixement com a eina democràtica davant dels discursos extremistes ha marcat l'obertura de l'any universitari a Catalunya. En un acte celebrat a la Universitat Autònoma de Barcelona, també s'ha reivindicat la importància de mantenir la cultura catalana. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
25: Un acte de reivindicació que precisament ha començat amb un ball de bastoners a càrrec dels bastoners de la UAB i ha comptat amb la presència de la traductora estadounidenca i especialista en literatura i cultura catalana, Marian Newman. L'objectiu era difondre entre la comunitat universitària el caràcter obert d'una cultura que ha esdevingut un factor de convivència, quelcom molt rellevant en un context com l'actual. Precisament la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha reivindicat aquesta importància de l'educació en l'auge dels discursos d'odi.
26: La universitat és i ha de continuar sent aquest espai on generem coneixement i també on aprenem i hem d'aprendre a interpretar-lo, on formem bons professionals i, sobretot, ciutadanes i ciutadans amb criteri, on la tecnologia i la IA ens permeten arribar més lluny, sense renunciar mai a allò que, com deia, ens defineix com a persones.
25: També el rector Javier Lafuente ha parlat de reivindicar el coneixement com a pilar fonamental del progrés per avançar cap a una societat molt més justa i democràtica.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Alerten de l'increment de càrregues de feina als jutjats catalans. Ha estat en l'obertura de l'any judicial.
4: La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Caso, ha explicat que el 2025 hi va haver 1.300.000 assumptes nous. Això és un 2% més que l'any anterior. L'augment acumulat dels últims 5 anys, però, arriba al 28%. Caso també ha anunciat que treballa en un pla estratègic per impulsar la carrera judicial a Catalunya.
0: Salut detecta 1.300 càncers de mama a les comarques de Ponent en els 30 anys del programa de cribratge.
4: La majoria s'han detectat en estadis inicials, fet que en millora el diagnòstic. Des de la Regió Sanitària Lleida destaquen l'alta participació de les dones convidades a fer-se aquesta prova, que se situa en el 85%. Ara el repte és fidelitzar les dones nouvingudes i augmentar les edats per sobre i per sota de la franja actual, que és d'entre els 50 i els 69 anys.
0: I a Terrassa els Mossos investiguen un tiroteig amb dos guàrdies civils ferits.
4: Ha estat atacant perallada mentre intentaven detenir una banda criminal dedicada presumptament a assaltar camions quan paraven a descansar en àrees de servei de les autopistes. L'alcalde de la ciutat ha condemnat els fets i ha expressat el seu suport als dos guàrdies civils ferits. Hi ha tres persones detingudes.
0: És moment per a la cultura. Les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells, la gran cita bienal que se celebra aquest cap de setmana a la Tarraquarena plaça de Tarragona.
4: Diumenge hi actuaran 12 de les millors colles i els castellers de Vilafranca, dominadors de la cita els últims 25 anys, miraran de revalidar la victòria del 2024. Carles Cortés, presentador de les retransmissions castelleres de la xarxa, explica que estem davant de la millor temporada de la història dels castells.
3: Els números de les colles castelleres en aquesta temporada 2026 és el que fa que tinguem la sensació que estem davant del millor concurs de la història. I no només pels números de les colles grans, aquestes colles que fan castells de 9, que fan castells de 10, de gamma extra, perquè són extraordinaris els números que porten, sinó també per les colles que venen per darrere, colles de 8 que estan fent, algunes d'elles, les millors actuacions del seu historial. Per tant, dissabte i diumenge es troben a la Tarraquarena 30 colles en els millors números de la seva història, moltes d'elles.
4: Les dues jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més, gràcies a la coproducció entre TAC12 i la xarxa. Aquesta casa, durant els dos dies del concurs de castells, ja es preveu que assisteixin de públic més d'11.000 persones i 400 periodistes.
0: I més cites destacades en el món cultural aquest cap de setmana, perquè també arrenca la 15a edició del Festival Petits Camaleons de Sant Cugat del Vallès. Miqui Núñez, Els Pets o El Petit de Calaril són alguns dels noms destacats d'enguany. Ràdio Sant Cugat, Sara Vella.
7: La previsió de pluja ha obligat l'organització a preparar alternatives, però el director del festival, Albert Puig, assegura que els concerts es mantindran. Sentim-lo.
8: És evident que totes les actuacions són sota cobert, per tant, això sí que no és cap tipus de problema. Sí que és veritat que hi ha una part molt important del festival, que és la circulació, passejar a l'hora de dinar, que es fa a l'aire lliure, però no em preocupa tant perquè tenim alternatives i la gent ja les descobrirà, aquestes alternatives, i veurà com que si cauen quatre gotes a l'hora de dinar estaran sota cobert i no passarà res.
7: Entre els artistes que formen part del cartell d'enguany hi ha Miqui Núñez, Els Pets, la Ludwig Bank, Triquell, El Pony Pissador i El Petit de Calaril. Els Amics de les Arts han estat els encarregats d'obrir el festival amb el concert inaugural de dijous. Cada

Una mica música abans dels esports, perquè el grup de Dalai Lama, capitanejat pel periodista de la xarxa Marc Dalmau, avança cap al seu primer disc, Amb els teus ulls. Es tracta del segon senzill del projecte, que es publica avui.

0: La cançó compta amb la col·laboració de la cantautora Mercè Subirachs i parla de l'atracció que neix d'una mirada i de l'impuls d'apropar-se a aquella persona que ens agrada. El tema aposta per un registre de rock més pausat i melòdic després del primer avançament, Raons.
1: Amb música arribem als esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Barça-Madrid, el clàssic de la Lliga F, que vol omplir el Camp Nou.
2: Bon dia, Marta. L'equip femení tornarà a jugar a l'estadi. Serà el segon partit contra el conjunt blanc que juga al Camp Nou, on el Barça disputa els duels escollits. L'equip català és líder invicta amb 15 punts i les madridistes han guanyat fins ara 4 partits i n'han empatat un. La cita aquest diumenge a les 5 de la tarda i encara queden entrades a la venda. La portera del Barça, Cata Coll, té clar que el Real Madrid cada vegada és millor.
3: Estan jugant molt bé, m'ho lligant molt bé, crec que tenen molta confiança, però bueno, crec que nosaltres també estem anant en la línia correcta, han anat de menys a més i crec que això s'està notant. Tenim a tota la gent enxufadíssima per donar el 100% i sabem que diumenge farem un partit perfecte per guanyar-lo.
2: En una Lliga F on demà a les 12 del migdia juguen els partits Espanyol-Alavés i Sevilla-Badalona. A la segona divisió masculina, demà el Centre d'Esport Sabadell, que ha guanyat els 3 partits que ha jugat a casa, rep l'Andorra de Gerard Piqué al maig a 6:45 de la tarda a la nova Creu Alta. El tècnic arlequinat Ferran Costa s'enfrontarà a un dels equips que ha dirigit.
4: Penso que el més important és tenir aquest equilibri, no? Entre buscar l'inconformisme, que no el perfeccionisme, perquè el perfeccionisme és una merda, perquè mai res està prou bé, i a part mai arribaràs a la perfecció, però l'inconformisme sí que és molt important perquè és el que marca el nostre camí, el nostre full de ruta, sobretot, buscant la nostra millor versió i no fugint de la comparació, no? Amb altres estils, amb altres maneres de fer, a les que respectem moltíssim.
2: El Girona juga diumenge contra el Mallorca, duel entre dos equips que han baixat de categoria i que volen tornar a primera. I a la primera federació demà, Can Dragó, el Sant Andreu rep l'Antequera a 6:45 de la tarda. A la segona federació, diumenge a les 6 de la tarda, a l'Estadi Olímpic de Terrassa es veuran les cares el Terrassa i el Girona B en partit de la 5a jornada. Els dos equips arriben a la cita amb 7 punts. El partit es podrà viure en directe a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. A tercera federació, diumenge a les 5 de la tarda i en directe a Lleida Televisió i a la plataforma La Xarxa Més, Atlètic Lleida, Poble de Mafumet, un maig que jugarà al Camp d'Esports. 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
5: Sí, bé, cert que la patacada que va encaixar l'Atlètic Lleida el passat cap de setmana davant el Peralada va ser de les fortes. La disciplina lleidatana ha enviat durant la setmana un missatge de tranquil·litat, de ser conscients que l'accident va succeir aviat dins el calendari i que els errors individuals comesos s'han anotat per no repetir-los. Amb aquest escenari, l'Atlètic Lleida ha d'afrontar el partit de diumenge al Camp d'Esports amb la ment freda, tal com deia l'entrenador Juan Carlos Beltrán.
6: Lo que hemos intentado hacer es ser fríos, analizar bien la situación de lo que pasó, intentar evitar que esos errores se vuelvan a producir y, bueno, y seguir en el proceso de seguir mejorando cosas y prepararnos bien para este próximo partido.
5: Aquest diumenge l'Atlètic Lleida rep a una Pobla de Mafumet que ha ascendit en guany a tercera federació i que porta 6 punts després d'haver guanyat 2 partits. Els lleidatans sumen 4 punts. El partit del Camp d'Esports diumenge a les 5 de la tarda.
2: A la Lliga Elit el partit més destacat és el Martorell Argentona, que es jugarà diumenge a les 4 de la tarda en directe a la Xarxa Més. I en plena poliesportiva, en bàsquet a l'Euroliga, el Barça visita avui la pista del Besiktas, tercera jornada de la màxima competició continental.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí, ens retrobarem, com sempre, dilluns a partir de les 2. Que passeu bona tarda i millor cap de setmana i precaució amb les pluges.
7: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Núvol de fum, un programa de música ambient i electrònica minimalista amb Jaume Montsant.
1: Divendres a les 11 de la nit i repetició dissabte a la mateixa hora a Ràdio Mollet.

Benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet, el Posa't les Piles. Rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra, Ràdio Mollet. En el dia d'avui us acompanyem en Josep Casasnovas i Emma Balea, que farem en aquesta jornada. Doncs avui hem convidat a l'Eulàlia Aliguer perquè volem fer-nos ressò i parlar de la convocatòria dels premis, la cinquena edició del Premi de Poesia Joan Aliguer 2026. Ja està tancada, el que és la participació, però volem saber-ne una miqueta com ha anat tot plegat i, a més, doncs, que tingueu ben present que el desembre, el dia, doncs, a l'entorn de mitjans de desembre, es farà lliurement. Ara ens comentarà allò l'Eulàlia, el dia concret que han triat en aquesta ocasió i també, doncs, com evoluciona el Premi del Petit Aliguer, que ja us podem dir que ja segona convocatòria, ja segona edició, així que també en comentarem. Després tindrem l'actualitat esportiva. Els divendres darrerament és l'Àlex qui ens aporta aquesta informació, però com deu passar a moltes cases, l'Àlex s'ha trobat malament i la Carla serà en el dia d'avui qui ens oferirà aquesta actualitat vinculada a l'esport molletà. Després tindrem a l'espai de gats i gossos. Avui parlarem amb la veterinària Cèlia Roig i parlarem de responsabilitat i d'adopció. I a la recta final del programa, avui doncs, compartirem una estona amb la directora, també amb una treballadora de la residència La Immaculada de la nostra ciutat, també amb la responsable del servei local de català, i és que des de la residència vam viure l'experiència com a aprenents de català i pensem que paga la pena compartir-ho amb tots vosaltres. Aquesta és la proposta pel dia d'avui. Gràcies per acompanyar-nos. Com sempre, comencem amb el tastet informatiu que ens apropa el nostre company, en Joel Gascón.

0: Molt bon dia, Joel.
1: Bon dia.
0: Quines són les qüestions que destaquem avui?
1: Doncs que ja s'ha presentat la tercera edició del Platea Mollet, una nova temporada que s'estendrà des de l'octubre fins al maig de 2027 i que Gomà es convertirà doncs, en la seu de 7 espectacles que combinaran teatre, dansa, música, moviment i altres disciplines escèniques. La regidora de Cultura de l'Ajuntament de Mollet ha destacat que la programació busca reunir diferents expressions artístiques.
2: Va d'octubre a maig de l'any que ve i que, per tant, una mica toca totes les tecles del món escènic, no? Des de la dansa, la música, el cabaret, el musical, els clàssics, amb un Ballin Clan, per Divines Paraules, per exemple, l'Orca Indòmites, també companyies boníssimes, o sigui, autors com Ballin Clan o Carme Riera, de teatre, i després pues, amb actors de primer nivell. Per tant, jo crec que una gran programació que val molt la pena veure.
1: Entre els espectacles que s'hi faran, per exemple, el World Tour de Quimi Portet, que de fet tancarà el Platea Mollet el 22 de maig, però abans, per exemple, el 24 d'octubre comença amb el Dites Plumes de la companyia de dansa Sol Picó, el 7 de novembre Objectes Flotants de Montse Clotet i Tessa Harry, o després de Nadal doncs, serà el tour de Talaia Teatre amb Divines Palabres, una adaptació del clàssic de Ramon Maria del Valle Inclán, on la companyia tornarà a Can Gomà el 24 d'abril amb l'Orques Indòmites. Per tant, doncs això, aquesta nova proposta, que de fet doncs, a l'anterior edició s'hi han acostat doncs, unes 3.000 persones a Can Gomà en aquesta programació estable.
0: Doncs ja sabeu, m'imagino que els abonaments ja estan a la venda, tot en marxa, podeu entrar a la pàgina web del Consistori Molletà, molletvallès.cat, i doncs anar adquirint aquests abonaments, aquestes entrades. Molt bé. Més coses.
1: Doncs ara parlem que Maceta Soundbeat posa a punt i final a 5 anys de trajectòria. El trio de DJs Mollatà doncs, ha decidit acomiadar-se del públic i ho farà el 23 d'octubre al Mercat Vell. El grup format per Adrià Vega, Adrià Espinosa i Vanessa Sánchez han anunciat que tanca la seva trajectòria artística, ho fa per voluntat pròpia i en un moment dolç per la formació, amb un camí ple d'èxits i moments memorables al darrere. Adrià Vega explica a Ràdio Mollet que ho deixen en un punt àlgid del grup per acabar de la millor manera.
3: Hem decidit deixar l'etapa de Maceta, els tres, perquè volem que no arribi el punt en què ja no podem quedar el validatori en el que és la formació i acabem passant-ho de mala manera. Creiem que estem molt dolç, ens va molt bé el tema de bolos i nosaltres tres com a relació personal ens portem molt bé, així que hem decidit una mica pues, deixar-ho ara en un moment àlgic, que sigui bonic el record per tothom i que ho podem celebrar la millor manera possible.
1: Em destacant el camí que han fet fins ara doncs, amb una proposta fresca que en aquest sentit sense deixar doncs, una miqueta la seva manera de fer amb aquests barreja de grans èxits dels anys 90 i 2000, però també amb les novetats dels últims moments, i de fet ells es queden amb l'especial d'haver pogut actuar per la festa major de Mollet, i ara a la nit del 23 d'octubre volen que sigui el clímax de tot el que han fet a tots aquests anys en el Mercat Vell.
0: Doncs el dia 23, ja ens el podem reservar. El 23 podem doncs, gaudir d'aquesta darrera sessió. Ja veurem si passa com altres grups que després tornen doncs, a aquest grup de DJs, el Maceta Soundbeat. Molt bé, Joel, aquestes són informacions que recollirem a partir de la una. Més també hi haurà, no? Sí?
1: Exacte,
0: estem
1: sí.
0: Estem treballant. Vinga, que vagi molt bé, gràcies.
1: Adeu.
0: I ara anem a saber de la previsió meteorològica per aquesta jornada. Ens n'informa en Luismi Pérez. Molt bon dia, Luismi.
4: Bon dia, una situació força ennuvolada avui a Catalunya i compta sobretot a les comarques de Tarragona i especialment les de l'Ebre. Aquí molta aigua en poca estona, a més serà una pluja persistent en molts casos, sobretot fins al migdia, però és que a les comarques de Lleida, també a la resta de Tarragona, anirà plovent i en alguns moments amb ganes. Aquesta tarda també alguna d'aquestes pluges arribarà fins a l'àmbit barceloní, en algun moment també amb ganes, sobretot al voltant del Llobregat, i en canvi més clarianes o núvols més trencats cap a l'Alt Pirineu gironí o cap a la Costa Brava, amb una temperatura que avui serà, si fa no fa, com la d'ahir. No serà pas baixa. N'estem pendents a la xarxa.
5: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: Avui ens acompanya l'Eulàlia Liguer i la veritat és que li volem agrair que estigui aquí als estudis de Ràdio Mollet. A més, ara li estan comentant que és una persona que es nota que allò que fa doncs, ho disfruta i jo crec que aquest gaudí ho trasllada també a la gent que li envolta. I això és el que passa també, ho estàvem comentant, amb el Premi de Poesia Joan Aliguer, que aquest any arriba a la seva 5a edició, un premi, doncs, en recorda el pare de l'Eulàlia, però que també doncs, el que vol és això, promoure la cultura, el català, i també adreçar-se als més menuts. Ara ho explicarem, perquè l'any passat hi havia una novetat que crec que es consolida. Benvinguda, Eulàlia.
1: Bon dia, moltes gràcies.
0: Com estem allò a les portes? Dic a les portes perquè el temps passa molt ràpid i, de fet, doncs el dia 13 de desembre, d'aquí doncs, 2 mesos i mig, tindrem el lliurament del premi. La convocatòria, jo comentava dient, ja està tancada a mitjans de setembre i ens agradaria saber una miqueta quina resposta n'heu tingut en aquesta 5a convocatòria.
1: Doncs la veritat és que estem molt contents. S'ha consolidat, estem consolidats i cap endavant. I aleshores, a nivell de territori en català, hem rebut una resposta de pràcticament 39 originals, o sigui, es manté, i el Petit Aliguer també es consolida, cosa que també ens fa molta il·lusió, i tot i que l'ambient del món educatiu està una mica convuls, hem tingut també una bona participació. Hi ha 5 escoles que han confirmat la seva participació. Doncs això ens dona el anem endavant.
0: En el que és la convocatòria per adults, la proposta continua sent allò de... en un any, no? Què és el que t'ha passat en un any, una miqueta, no? O quina visió tens del darrer any?
1: Sí, sobretot el que hem anat a buscar, el pare feia una poesia molt costumbrista i aleshores una mica amb l'origen dels jocs florals i això és el que hem anat a buscar, que sigui aquesta poesia que va des d'aquell moment, Jocs Florals, que inclús una edició la va guanyar el pare, fins a les noves formes de la poesia en català, i això sempre serà i és en català, a les formes estilístiques del segle XXI. No? O sigui, anem a buscar la història d'on naixem, però anem al segle XXI, també.
0: Mm-hmm. En aquest nombre de participants, heu aconseguit algun representant d'aquí de la ciutat de Mollet del Vallès o encara és una assignatura pendent?
1: Encara no ho sabem perquè ara està en mans dels jurats. Ara està en procés de jurats.
0: És que estava veient que en el jurat, si més no, hi ha una persona que jo sí que conec, que és el Juan Alberto Saez, que forma part de 7 plomes,
1: sí,
0: amb la qual cosa veig que heu intentant també no, trobar la complicitat de les entitats d'aquí de Mollet.
1: Totalment. Totalment, i li agraïm moltíssim la seva participació. És de gran valor i ja ens va ajudar l'any passat i ja ho va participar. I sobretot perquè sempre volem fer aquesta unió de... Tenim una ciutat, venim d'un poble, ens hem fet ciutat, però som culturalment molt actius. I aleshores jo no vull desvincular sota cap concepte i vull unir, de dir, anem-lo a fer gran a fora, anem a donar un ressò nacional, però sempre amb una vinculació al poble. I amb aquest esperit també va sortir el Petit Aliguer. O sigui, aquest esperit de dir, no és només un marc que acull un lliurament d'un premi perquè la persona era del poble, sinó va molt més enllà. És la memòria viva que vols dir i l'activisme cultural que sempre ha defensat des de les ciutats i cap a tot el territori.
0: Anem a parlar del Petit Aliguer, perquè jo crec que a l'Eulàlia li fa especial il·lusió aquest projecte, més enllà del premi, en recordar el seu pare, que evidentment va ser una cosa de família, no? Mm. Jo no sé si el Petit Aliguer és un projecte més personal.
1: Sí.
0: Dóna la sensació.
1: Sí, va haver-hi un moment que vaig dir...

0: nascut d'acollida, però tot ens uneix amb una llengua i una cultura, que és el català.
1: Llavors, de fet, l'any passat recordo que un dels guanyadors va ser un nen del Nou Claver,
0: sí,
1: no? Que era d'origen xinès,
0: completa,
1: però va fer totalment, estupendament.
0: Totalment, totalment. I sense intel·ligència artificial.
1: Això és important, també. Això el jurat ho haurà de tenir en compte, de dir, escolta'm, això com s'ha fet? Vau triar l'any passat el tema de, no?, molt vinculat allò amb el Nadal, les llums, i aquest any no sé si va per la mateixa línia,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí. O sigui, el que sí mantenim molt és les bases i l'esperit. I el tema de les llums de Nadal ja no és tant com perquè siguin llums en si, sinó va molt més enllà la imatge. És l'esperança, és la flama. És una icona que coneix qualsevol cultura i qualsevol religió en el mateix període, perquè estem parlant de multiculturals, multiconfessions, o aconfessionals. Vull dir, al final tothom s'hi pot trobar. O sigui, tot i que el Nadal... I tenim també una tradició catalana, que és el vers de Nadal, molt catalana. Llavors, aquesta icona de la llum va més per la flama, la llum, l'esperança, per un moment de renovació.
1: Bé, de fet, allò vosaltres poseu, no?, la llum del premi per ser moltes coses, no?, la llum sense fronteres, l'emocional, la llum creadora...
0: Exacte, exacte. O sigui, no ens basem només en que il·luminem els carrers, o sigui, i que tenim unes il·luminacions fantàstiques i molt boniques, sinó que ho transportem a un estadi una mica més enllà. O sigui, volem també que aquests nens puguin veure amb aquesta icona molt més enllà.
1: Mm-hmm. Hi ha, doncs, categoria infantil i juvenil.
0: Sí.
1: I esperem això, que aquestes escoles que s'han compromès, no?, a participar,
0: sí,
1: doncs, entre els seus infants i joves, promoguin allò, la participació, l'escriptura, com deia l'Eulàlia, sense fer ús de la intel·ligència artificial. Una cosa que també voldríem comentar, perquè, a més, l'Eulàlia professionalment s'hi dedica... I això es nota en el muntatge de l'acte, que és el que li estaven dient, que si no heu anat mai, reserveu-vos a la gent del dia 13 de desembre, cap a les 12 del migdia, m'imagino que serà 11:30,
0: sí, sí,
1: no?
0: Sí, que entre 11 i 1, o sigui, el començament normalment va cap a les 11 del matí, i llavors acabem al voltant de 12:30, 1. És molt dinàmic, hi ha molts espais, hi ha molts moments...
1: Llavors, això és el que volíem comentar, perquè estèticament la veritat és que us diem allò, us ho recomanem, perquè nosaltres hem anat en aquestes convocatòries, i visualment, no? I també, doncs, per escoltar, perquè acostumeu a tenir una persona dalt de l'escenari que narra, doncs, molt bé, també sempre hi ha alguna persona de la família, no?, que acostuma,
0: sí,
1: a fer narració d'un dels poemes del pare.
0: Mm? Sí, o sigui, intentem que sigui molt visual, que sigui molt dinàmic l'acte i molt líric una mica, en aquest sentit. Tinc la gran sort que la meva filla és pianista i cantant, i ella ens aporta a dalt de l'escenari la música. Hi haurà dansa també, i hi haurà, i volem reivindicar molt la icona amb imatges, amb fotografies, de el que és el mullet d'abans, el mullet d'ara i del futur. Hi ha una icona que, a més, està vinculada al pare i és un gran projecte de futur de Mollet, que és la Teneria Moderno Franco Espanya.
1: Sí, jo.
0: Sí, la Teneria. I aleshores, perquè ell va treballar-hi tota la vida, i aleshores volem també veure aquestes imatges com espais emblemàtics de Mollet han passat i han anat transformant-se al llarg del temps, no?
1: I ara hi ha un equip d'arquitectura, doncs, que ha estat guanyador d'aquest concurs i, bé, s'ha de rehabilitar.
0: Exacte, i és un gran projecte cultural, és un gran projecte de ciutat, i és una mica... anirem per aquí una mica de passat a futur, a present i a futur, no? I anirem buscant amb ballarins a l'escenari, amb música, amb fotografia... O sigui, aquest any el tema va per aquí. El tema va per aquí.
1: I Eulàlia, què significa per la família? Jo, arribar als 5 anys, és a dir, en aquests moments en què tot passa tan ràpid, en què la gent sempre diu, ai, quines novetats, no? El consolidar un premi de poesia poca broma, no? És allò de dir...

0: No sé si aplaudiments, però treure's el barret, sí, no?
1: Mira, primer de tot agrair a l'equip que m'acompanya, perquè sense els equips de producció que m'acompanyen, doncs, de Tres Pies al Gato, els que em van ajudar al principi, agrair també l'Ajuntament, tot el suport que ens dona i tota... i tota els tenim al costat,
0: no?
1: Sí, sí, sí. Els tenim al costat. I això realment ens agrada molt. O sigui, al final és una tasca que l'hem feta per deixar una memòria viva. Perquè al final, pues una placa en un carrer, en un polígon industrial, pues bueno, pues el tens... Però crec que, que la figura del pare era molt, anava molt més enllà, no? Anava molt més enllà. I llavors estem molt contents i molt feliços. I també ens uneix com a família, és allò. Almenys, si més no, tenim un dia que ho celebrem tots, no?
0: De fet, ara estava pensant que, per exemple, ara aquests dies, aquest cap de setmana, finalitza el Festival Internacional de Música Sona Mollet i que també és en memòria d'una persona que va ser molt estimada i que, malauradament, va morir molt jove, com sí. Era l'Anna Villaescusa.
1: Sí.
0: No sé si ara l'Eulàlia faig vincles, com has dit allò que la teva filla toca el piano, dic que igual es coneixien amb l'Anna, no ho sé. No sé si eren de la mateixa...
1: No eren de la mateixa generació. No, la Sandra és és més petita, era més jove. Era més jove. Però també és una gran iniciativa. Són grans iniciatives que ens aporten molta riquesa a Mollet, i això... I ens posen en els mapes, no? Que això també... Jo crec que és important. Que és important.
0: Escolta'm una cosa, pel Premi de Poesia Joan Aliguer per adults està tancada ja la convocatòria. Per les escoles, si alguna escola ara ens estigués escoltant i digués, estem a temps de... o no?
1: Bona pregunta, bona pregunta.
0: Ho dic perquè ens has comentat que unes 5 escoles...
1: Totes les direccions tenen les bases, i llavors allà està tot explicat, tenen l'equip de producció a disposició per qualsevol informació que necessitin, o sigui que... Endavant amb aquest sentit, eh? Endavant amb aquest sentit.
0: Recordem allò que aquests premis tenen una compensació econòmica i també, sobretot, allò, no?, de publicació, que sempre cal posar-ho de relleu, perquè hi ha persones que dius, escolta, em valoro més potser el que m'ho publiquis que no passa allò als cèntims, no?
1: Sí, i a més la distribució és a llibreries de llengua catalana, inclús a Barcelona, com Ona. O sigui, estem aquí a l'Abacus, també. O sigui, realment, el que volem donar és veu a tots aquests poetes que estan a tots els pobles de Catalunya i que els hi és difícil entrar dintre del circuit de publicació, i aleshores donem un premi en metàl·lic que són 1.500 euros i, a més, la publicació i la distribució del llibre per una editorial reconeguda en el sector i que es dedica i que fa tota aquesta distribució. I pel Petit Aliguer també hi ha premi per les escoles a nivell econòmic i amb uns vales de consum amb botigues de la ciutat pels guanyadors.
0: Eulàlia, anem a comentar també la curiositat, no? Aliguer és un arbust, no?
1: Sí.
0: Ho dic allò pel petit aliguer, no?, que expliqueu allò el símbol, que la simbologia que té.
1: Sí. Sí, és molt curiós, perquè fent i buscant el que significava i trobar una imatge que representés, vaig descobrir que no ho sabia realment, que l'aliguer és un arbust, i aleshores és la imatge del petit aliguer, també anant a buscar aquest tema de creixement, de que la cultura és creixement, i aleshores són petites llavors que van creixent i són arbusts que són forts i que duren. O sigui, que és una mica això.
0: Doncs ja sabeu, el dia 13 de desembre, si us ho reserveu ja a la vostra agenda personal, pel matí al Mercat Vell es farà el lliurament d'aquests premis. Són 39 les obres que s'han presentat a la categoria adulta. Estarem amatents a veure qui és el guanyador o guanyadora. Potser tenim guanyadora. No sé si hem tingut guanyadora.
1: Hem tingut guanyadora, una. I, a més, els hem tingut tots d'arreu de Catalunya, perquè el primer era del Vallès, de la part de Viladecans. El segon estava a Centelles, si no recordo malament. La tercera estava a Reus. I el quart ha sigut de Ripoll. O sigui, realment, i hem rebut originals inclús del País Valencià, de les Illes, o sigui, vam rebre originals una mica de tot arreu. Uh-huh. I aleshores això també ens fa molt contents, ens fa molt contents, sí.
0: Doncs estarem amatents a veure qui és el guai. I a més, hi ha temàtiques, no?, que són ben curioses, eh?
1: Sí, sí.
0: No sé, recordo que, no sé si va ser el primer any que era jo l'haver deixat de fumar.
1: Fumar, exacte, no? Perquè a més era després del Covid i així. I sí, sí, sí, perquè al final el pas del temps i el com tu expliques la teva vida del darrer any pot anar des de moltes perspectives, des de del pas de la natura, del com viu un soldat una guerra, torna i viu, com deixo de fumar, com hi ha molta lírica que cada autor ho veu d'una manera diferent, i realment hi hem tingut molt bon nivell, molt bon nivell d'escriptura, realment. Mm. Estem molt contents.
0: Doncs a veure en aquesta cinquena edició, i també estarem amatents, com no, en el mateix acte, el lliurament d'aquesta, la segona edició del Petit Aliguer, que també fa molta patxoca quan sense aquests, sí, menuts, allò com doncs, descriuen aquesta llum que comentava doncs, l'Eulàlia, que no és tant la llum de Nadal, sinó doncs, la llum de la creació, de l'esperança, d'aquesta llum sense fronteres. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Fins la propera. Adéu-siau.
1: Un plaer. Gràcies.

0: Tot seguit donem pas a la informació esportiva. En el dia d'avui és la nostra companya Carla Ramos qui ens apropa a aquesta informació. Bon dia, Carla.
1: Molt bon dia, Emma. Molt bon dia a tothom. Què tal? Doncs sí, com cada divendres ens tornem a trobar en aquest espai dels esports per comentar tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Comentem els partits que es disputen al llarg d'aquest cap de setmana, que de fet estrenem el mes d'octubre, primer cap de setmana d'octubre, i parlem doncs d'unes lligues que tot just s'acaben de reactivar després de les vacances d'estiu, unes lligues que doncs tot just acaben d'iniciar temporada. Aquesta setmana hem anat fent un pas de les lligues que van començant, dels equips que han set en temporada, i aquest cap de setmana doncs també tenim un protagonista i parlem de bàsquet, perquè el Xat Mollet doncs s'estrena a la pista aquest cap de setmana. L'equip molletà jugarà aquest dissabte, el primer rival serà el Montgat i el partit començarà a partir de 6:45 de la tarda, com dèiem, aquí al pavelló municipal d'Esports de Plana Lledó. Els molletans com afronten aquesta temporada? Doncs bé, posant la mirada en la temporada anterior, els molletans van aconseguir fer-se un lloc entre els millors equips i ara doncs comencen un nou camí amb la mirada posada en repetir presència en aquestes fases d'ascens, de fet unes fases d'ascens que ja porten un parell de temporades disputant-les, però la sort doncs no acaba d'arribar. Com dèiem, el primer rival serà el Montgat, un debut a casa que de fet doncs promet emocions des del principi, perquè posant la mirada en el que és el rival, el Montgat doncs és un equip que tot just acaba d'ascendir, per tant no posarà les coses fàcils. Els molletans venen doncs amb moltes ganes de lluitar jornada rere jornada, però aquest també al final és objectiu dels molletans, per tant, si més no, doncs a un partit disputat el d'aquest cap de setmana per estrenar la categoria. I seguim parlant de bàsquet, perquè aquí també doncs juga aquest cap de setmana i de fet continua, perquè sí que en el seu cas ja van a començar la temporada, són els equips de bàsquet de col·legials del Sant Gervasi. Parlem de l'equip femení a Copa Catalunya, que jugarà diumenge a la pista del Terrassa a partir de 6:45 de la tarda. Per la seva banda, l'equip masculí a la mateixa categoria, Copa Catalunya, jugaran dissabte i ho faran a casa. En el seu cas, el rival serà el Barça i el partit doncs també començarà a 6:45 de la tarda. I ara parlem de futbol, perquè després de l'incident de la setmana passada, el primer equip de la Unió Esportiva Mollietense torna al camp aquest cap de setmana. Els d'Albert Càmara jugaran dissabte a casa davant del Futbol Club Pirinaica, un maig que disputaran a partir de 6:45 de la tarda. I seguim parlant de futbol, però ho fem a segona catalana. El Club Futbol Mollet Unió Esportiva, el primer equip, s'enfronta diumenge al Bellavista, un partit que començarà a 4:00 de la tarda al camp de futbol Germans Gonzalvo, per tant un partit que disputen a casa. I un darrer apunt de futbol, passem a quarta catalana i parlem del primer equip de la Unió Esportiva Lourdes, que juguen a la tercera jornada de la temporada. Dels molletans es desplaçaran al camp de la Batllòria per jugar al partit que disputaran aquest dissabte a 6:45 de la tarda. Parlem de futbol sala, la Unió Futbol Sala Mollet també juga en camp contrari aquest cap de setmana i de fet els molletans s'enfrontaran al Penya Barça Barberà en camp contrari a 8:15 del vespre. En hoquei, els equips del Mollet Hoquei Club doncs també juguen aquest cap de setmana i s'enfronten al que és la segona jornada. S'estrenaven la setmana passada en aquesta temporada. Després d'una primera victòria, l'equip femení a primera jugarà aquest diumenge el que seria la primera jornada a casa. El rival serà l'Arenys de Munt. El maig començarà a 7:00 del vespre i intentaran aconseguir el bon resultat de la setmana passada. Per la seva banda, l'equip masculí també va començar la temporada en camp contrari, ho feia la setmana passada, i també amb una victòria. Ara, aquest dissabte, disputaran el primer partit a Riera Seca, on buscaran una segona victòria també davant del Sant Just, tot en un partit que jugarà a partir de 8:15 del vespre. Aquest és el repàs dels partits que jugaran en aquest primer cap de setmana d'octubre, però de fet aquesta no és l'única activitat esportiva que tindrà lloc aquest cap de setmana a la nostra ciutat, i és que diumenge arriba una de les cites més destacades del calendari mulletà per part del Club Ciclista de Plana Lledó, que de fet ha organitzat el que és la 36a edició del Memorial Pelagripi, que com dèiem té lloc aquest diumenge, dia 4 d'octubre. Parlem del traçat. Els ciclistes podran triar entre el que és un recorregut curt, que és el que passa per Gallifa, i també el recorregut llarg, que és el que travessa Granera, doncs tal com és tradició en aquesta prova. El president del Club Ciclista Plana Lledó, en Vicenç Madaula, assegurava doncs, que per mantenir aquesta doble opció, de fet aquesta doble opció doncs, és part de l'essència de la marxa. D'aquesta manera cadascú pot triar segons el seu nivell i les seves ganes. Tot i això, remarca que els dos recorreguts es tornen a unir per tornar junts fins a l'arribada a Mollet.
2: Les dues surten des de Mollet i es va per Gallecs fins a agafar la carretera antiga de Sabadell i d'allà trenquem fins a la Salut, pugem de la Salut, baixem per Sentmenat i ja anem fins a Castellà. I un cop passem Castellà, fem un regrupament allà les dues marxes juntes. Llavors, la marxa més llarga és la que surt de Sant Llorenç i puja direcció Granera i baixa per Castellterçol fins a Caldes, on ens trobarem. I ja d'allà marxem tots junts cap a Mollet.
1: Una edició, com apuntàvem, doncs, que tindrà lloc aquest diumenge, dia 4 d'octubre, i que, de fet, tornarà a comptar amb el suport habitual de voluntaris del club per garantir la logística i seguretat dels 12 recorreguts en una jornada que, de fet, doncs, any rere any atrau centenars de cicloturistes a Mollet. I comentem més esdeveniments, però, que tindran lloc d'aquí un parell de setmanes. Parlem del dia 18 d'octubre, i és que cada 19 d'octubre, de fet, es commemora el Dia Internacional del Càncer de Mama, doncs, amb l'objectiu de conscienciar sobre la importància de la prevenció i el diagnòstic precoç d'aquesta malaltia. I amb motiu d'aquesta data, l'Associació Mollet contra el Càncer ha organitzat un any més la caminada matinal solidària, que enguany, com dèiem, tindrà lloc el diumenge 18 d'octubre. Tot i així, l'entitat ja comença a escalfar motors i doncs, aquelles persones que vulguin participar a portar el seu granet de sorra podran adquirir just aquest cap de setmana, avui divendres, demà dissabte i el diumenge, podran adquirir el que és la samarreta d'enguany per aquesta caminada matinal solidària. Una samarreta que enguany tindrà un preu de 7 euros, dos més que l'any passat, perquè des de l'entitat afirmen, des de Mollet contra el Càncer, afirmen que tot ajuda a suma en aquesta causa. Recordem el recorregut. La caminada surt a les 10 del matí des de la plaça Prat de la Riba i arriba a l'espai rural de Gallecs. Una caminada que, de fet, està pensada doncs, per tothom, sense cap mena de dificultat, un camí molt planer i, en definitiva, doncs, una caminada pensada per tota la família. Recordar, la caminada tindrà lloc el diumenge dia 18 d'octubre, però les samarretes es poden adquirir avui, demà i diumenge. I a on? Que això no ho hem comentat. Doncs es podran adquirir al quiosc que hi ha situat al carrer Barcelona a plaça Catalunya. En definitiva, la caminada matinal solidària doncs, serà una oportunitat per sumar solidaritat i conscienciació pels carrers de Mollet. I amb aquests apunts fets, nosaltres deixem aquí aquest espai dels esports, però ens tornem a trobar la setmana vinent amb més informació de caire local. Que vagi molt bé i molt bon cap de setmana.

0: Us donem la benvinguda a l'espai de Gats i Gossos i, de fet, la setmana passada ens estrenàvem de la mà de la Rosa Sánchez i avui donem la benvinguda també en aquesta temporada radiofònica a la Cèlia Roig. Benvinguda, Cèlia.
1: Hola, tal?
0: Sabeu, els que no ho sabeu, aprofitem per dir-ho, que al llarg de tot el curs tenim dues veterinàries de referència. La Cèlia és una d'elles. Com dèiem, la setmana passada ens va acompanyar la Rosa i anem intercalant temes que esperem puguin ser del vostre interès. A la Cèlia, per cert, si li voleu doncs contactar amb ella, que sapigueu que la trobareu a la Clínica Veterinària Mollet. Es troben al carrer Aureli Marias Carrer 7 i 9 de la nostra ciutat. És un d'aquests carrers que creua la Rambla de Exacte. Mollet. El número de telèfon, el 93-593-7751. Repetim, telèfon 93-593-7751. Uh-huh. Benvinguda, Cèlia.
1: Gràcies.
0: Anem a parlar... jo li he proposat a la Cèlia perquè just el cap de setmana passat que a casa nostra va tenir lloc promoguda per una entitat d'aquí de la ciutat la 5a edició de la Festa Animal.
1: Exacte.
0: No? Sí. Aquesta entitat, que a més té programa aquí a Ràdio Mollet, que fan el racó dels animals, el que promouen és l'adopció, la responsabilitat, la tinença responsable. Mm-hmm. I volíem parlar precisament amb la Cèlia d'això, mm-hmm. no? d'aquesta tinença responsable mm-hmm. i també d'això, a l'hora de plantejar-se de tenir-ne un pelut a casa,
1: sí.
0: doncs que una de les opcions sigui, escolta'm, l'adopció, sense Totalment. Això, sense haver de penalitzar algú que vulgui allò, no, és que jo vull una raça, sí. no?
1: Clar. No, això jo des de la clínica ho promociono moltíssim. Uh-huh. Primer, clar, intentar que no hi hagin animals per adoptar, clar, això ja és un somni, no? O sigui, que no existissin les protectores només en casos molt excepcionals i no com estan ara, que estan molt plenes, no? Uh-huh. Aleshores, parlant de l'adopció, bé, bueno, molta gent ja ho té molt clar, però així a grans trets seria... si vols un pelut, gos o gat, és molt diferent, no té res a veure, perquè un gat està normalment, jo m'imagino pis o casa, viuen a dintre de casa, no has de treure'ls a passejar, tot això pensant en els horaris i les nostres costums, això són
0: Fa
1: coses que...
0: Fa gràcia perquè sentint ara a la Cèlia que diu viuen dintre de casa, dic, i alguns s'escapen també, si poden.
1: Bueno, a veure, hi ha gent que té jardí i així va a visitar el veí i llavors torna, no, és que això ho fan, mira, justament... Ahir em va trucar un client que havia perdut, entre cometes, el gat.
0: Sí.
1: Resulta que el tenia el veí i mai l'havia portat al veterinari. Jo ja li havia dit, no l'has perdut. Segur que està por ahí, però algú igual l'està cuidant millor que tu.
0: Val, va aparèixer.
1: Sí. Doncs aleshores, això, el gos o gat, bueno, hi ha gent que ja ho té molt clar, que gos o que gat, llavors amb el gos evidentment heu de pensar que heu de tenir temps per treure'l a passejar tres cops al dia, que és una, bueno,
0: que és una responsabilitat.
1: Això mateix,
0: sí, de fet, Cèlia, segurament abans d'adoptar, el primer que un ha de plantejar-se és, no?, aquest grau de responsabilitat.
1: Jo agrairia molt que abans
0: no sé si
1: tinguessin...
0: No sé si hem de fer un qüestionari,
1: bueno,
0: no?
1: Bueno, això les protectores segur que li fan, Que a vegades hi ha gent que els molesta, però jo els dic, no us molesteu. S'estan assegurant que aquest animal estarà cuidat amb les condicions que li pertoquen. No us molesteu per totes les preguntes que us fan, perquè ells s'estan assegurant que teniu espai per ell, que li podeu dedicar el temps que li toca, patatim, patatam, patatun, O sigui, aleshores, jo el que volia dir, clar, una espècie és felí i l'altra és caní, no tenen res a veure, són fantàstics tots dos, però cadascú té les seves necessitats d'espècie. Aleshores, això s'ha de contemplar i s'ha de tenir en compte. Mm-hmm. Aleshores, bueno...
0: No I sé sobretot ser molt sincers amb un mateix,
1: Totalment,
0: no?
1: Per favor. És que, a més, ningú ens obliga a tenir un animal de
0: no
1: companyia.
0: No sé si et deuen preguntar per què vols adoptar, no?, Igual ja, no sé si et fan la pregunta de per què vol adoptar vostè un gat o un gos. El per què, no?
1: A mi?
0: No, no sé si a, les, a la protectora, quan tu hi vas, et fan aquesta pregunta.
1: No sé quines preguntes fan, però jo crec que fan les preguntes que necessiten fer. Ah. I la gent que està disposada a fer una adopció, jo crec que no, no s'ha de molestar per totes les preguntes, perquè penseu que, per desgràcia, aquestes preguntes segurament no les fan perquè sí. Si pregunten si tens espai, que tu, evidentment, ja ho has pensat i dius que sí, penseu que hi ha molta gent que igual ha adoptat i no tenia l'espai. I després aquest animal ha tornat a la protectora i, saps?
0: O no, t'ho dic perquè de vegades igual dius, no, perquè estem a casa i als nens els hi faria gràcia tenir una criatura. Llavors dius, ja, però és que els nens es creixeran i potser et tocarà tu.
1: Mama, faràs... això és molt clàssic. No et preocupis, mama. Quan em surti de casa jo me l'emportaré. No, no se l'emportaré. La gran majoria de vegades el cuidareu vosaltres, que el cuidareu superbé, no? Però això, això els adults hem de prendre les decisions nosaltres. Una criatura no pot prendre les decisions. De fet, el propietari legal com a mínim ha de ser de 18 anys, o sigui, no... Els crios poden tenir moltes il·lusions i molt així, però per això estem els adults, per posar una mica de seny.
0: Però els de 18 anys us diran que sí, i al cap d'un any...
1: Igualment, us el menjareu amb patates. No, perquè això ha passat a vegades, que després aquests animals estan més ben cuidats, impossible, eh? Però, bueno, no ho feu per ells, feu per vosaltres, no. Perquè... Sí, sí. I aleshores, també, jo, parlant de gos o gat, igualment, us heu de plantejar, voleu un animal jove, voleu un animal que ja estigui esterilitzat i ja està, voleu un animal adult, voleu... donar-li un final feliç amb un animalet gran, encara que tingui malalties, penseu també en els animalets grans, sigui gat, sigui gos, que igual han passat molt temps a les gàbies o a les protectores o allà on sigui. Hi ha molta gent que ho fa, eh, últimament. O sigui, ja m'hi estic trobant que quan ho dic jo, ells, la gent em diu, sí, jo havia pensat això. De la qual cosa me n'alegro moltíssim.
0: Jo també afegiria que tothom sigui conscient que tenir, doncs, això, un pelut a casa, també comporta, doncs, en ser un membre més de la família, unes despeses mínimes que hauràs de tenir al llarg de l'any, i que això, doncs, també has de ser molt conscient, no? Perquè igual dius, no, però jo m'estalviaré la visita... No, com a mínim un cop l'any, doncs, l'haureu de portar al veterinari, no?
1: Sí,
0: però, haureu de fer, doncs, vacunacions...
1: A veure, és una cosa que és òbvia, no? Però a vegades s'ha de dir, clar, tenir un animal, jo a vegades hi ha gent que se'm queixa que és molt car, veterinari, bueno, és molt car, tampoc podem viure de l'aire els veterinaris, de moment, no? Ens hem de guanyar la vida, i com qualsevol altre, no? És que tampoc hem de donar explicacions.
0: No, però hi ha els pinços,
1: i
0: no?
1: Aleshores, jo els dic moltes vegades, bueno, és que encara que no me'l portis, pensa que aquest animal viurà 15-20 anys. Haurà de menjar i li hauràs de comprar coses per tenir-lo bé i així, igualment. Ho has pensat, això? La veritat és que la gran majoria de vegades tothom em mira amb cara de, home... Clar que ho he pensat, però em continuo trobant casos de... Oh, què? Com? 15 anys? Però tant, viuen? I, home, sí, si està ben vacunat, ben desparasitat, no té cap accident, no té cap malaltia greu, un animal avui dia ha augmentat moltíssim la... Però precisament perquè està molt ben cuidat.
0: I de fet heu de tenir present que el dia que us falti, doncs el trobareu molt a faltar.
1: Uf, és que
0: precisament,
1: això...
0: no?
1: Això és... Sí, sí, sí.
0: No? Clar, és a dir, s'ha allargat allò, l'esperança de vida, però clar, això el que fa és que convisquis...
1: Que a vegades el moment de la separació... A vegades ja no depèn ni del temps, perquè quan s'estableix el vincle emocional d'estima, a vegades és igual un mes que 10 anys, eh? O sigui, és la presència la que et fa vibrar i estimar, és que això, sí, sí, és una cosa que és molt increïble. I fins que no et passa, no te n'adones de lo important que arriba a ser aquest vincle. Sí, sí.
0: En tot cas, que l'adopció o el que sigui, si voleu, doncs, que s'incorpori un nou membre a la família, ha de ser pactat per tots els integrants de la família, que tothom estigui d'acord, i que sigui això, doncs, una decisió reflexionada, sí, que penseu allò, les responsabilitats que comporta. Després tindreu moltes gratificacions.
1: Ah, bueno, després tot són gratificacions. Perquè la companyia...
0: I patiments, perquè si ho passa malament la bèstia, no? Doncs també ho passareu malament vosaltres, això,
1: bueno,
0: també.
1: Bueno, perquè l'estimeu molt, clar, i aleshores, i no voleu que pateixi. Mm. Sí, sí, però li heu de dedicar temps, sobretot amb els gats és més fàcil, no? Però també necessiten el seu moment, Però amb els gossos, sobretot, heu de pensar, jo sempre dic que com a mínim intenteu, bueno, intenteu no, s'haurien de treure 3 cops al dia, han de tenir el seu espai, han de tenir el seu raconet. Després la gent es sorprèn que hi ha pèls per tota la casa i diu, bueno, ja, és clar, és que és un pelut,
0: sí. I una bona aspiradora,
1: sí, i ho serà sempre. I avui dia, com que no hi ha canvi clima, o sigui, no hi ha canvi d'estació, perquè tot l'any fa calor i així, perden pèl tot l'any, o sigui,
0: sí,
1: que menges
0: sí,
1: pèl sempre.
0: Sí. Escolteu una cosa, i si teniu dubtes, això, abans de prendre la decisió, com comentava la Cèlia, passeu per a la clínica veterinària Mollet, parleu amb la Cèlia i li dieu, escolta'm, com ho fem?
1: Esclar, cada vegada hi ha més gent que ho fa, això, i a vegades se'n desdiuen. Ui, i penso, bueno, mira, millor...
0: Hem evitat un abandonament.
1: Ah, exactament.
0: Molt
1: bé. Sí, senyora.
0: Cèlia, ho deixem anar aquí, ens retrobem d'aquí 15 dies.
1: Estupendo. Molt
0: bé. Que vagi bé.
1: Adéu-siau. Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Congrés ha tombat els dos decrets d'habitatge pels vots contraris de PP, Vox i Junts. Just abans de la votació, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha batit Junts, el PP i Vox, que si no permetien convalidar aquests decrets d'habitatge, la història els jutjaria abans dels que creuen.
2: Ahora son ustedes quienes tienen que demostrar si su preocupación por el bienestar de los ciudadanos es mayor que su deseo de dañar a este gobierno. Si ustedes están aquí para servir los intereses de unas élites inmobiliarias, que será legítimo, pero que no es, desde luego, el interés de la gente corriente. Hagan lo correcto, porque creo que si no, la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
1: Quan ha acabat la votació, passats uns minuts, de fet fa molt poca estona, un grup de manifestants amb pancartes que era dins del Congrés ha cridat que els fons voltor són els que governen el Congrés. Coincidint amb la votació, el sindicat de llogateres s'ha manifestat davant de la seu de Junts a Barcelona aquest matí per exigir que el decret tirés endavant. Han fet una crida a la vaga general per la crisi de l'habitatge. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat de llogateres.
3: Hem d'aturar-ho tot, ja n'hi ha prou. Si ni tan sols un decret, que eren unes engrunes, per tan sols arrencar un bri de tranquil·litat a tanta gent que està patint. I tan sols això ho podem aconseguir. Amb aquestes institucions els hem de passar per sobre. Fins ara hem sacsejat del tauler de joc, però que hem vingut a canviar les regles.
1: I seguim pendents de la pluja. El govern ha enviat un SLR per aixecar el confinament al Baix Ebre i al Montsià, però manté, atenció, la restricció a la mobilitat interurbana fins a les 8. La consellera d'Interior ha dit que la situació és encara de perill molt alt perquè continua la inestabilitat i la previsió de pluges torrencials. De fet, les properes hores hem de fixar-nos ja en el litoral i el prelitoral. Continuem parlant de registres de pluja acumulada a les Terres de l'Ebre. El darrer, al Baix Ebre, a la Mella de Mar, 273 litres. I el Departament d'Educació està treballant una proposta que inclou un dia lliure de compensació per als docents que marxin de colònies. Aquesta no s'ha arribat a plantejar formalment a la mesa sectorial i, a més, es treballa amb mesures per reforçar la protecció jurídica dels docents que acompanyen els infants amb aquestes activitats. Això s'afegiria als 50 euros de compensació ja acordats. I la conductora d'un turisme ha mort en una col·lisió amb un camió a l'A14R2 al Segrià. Per causes que s'investiguen, s'ha produït una col·lisió entre un turisme i un camió. Ja són 96 víctimes enguany a les carreteres catalanes.
4: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.

0: ovnis, fenòmens paranormals, túnels misteriosos que l'Ajuntament insisteix a anomenar sots. Hi ha coses que passen a Mollet i no volen que ho sàpigues.
1: Expedient Mollet, amb el vigilant de Pruneres.
0: Cada divendres a 4:45 de la tarda i dissabtes a 1:00 del migdia. Escolta'm una cosa, però no vàrem quedar que faríem això de matinada? Quin horari és aquest? Escolta, vull parlar amb la resposta.
1: Expedient Mollet.
2: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.
3: Sí?
4: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
3: Ho sento, però ja tinc pla.
4: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
3: Però què dius? És una cosa més important.
4: Doncs explica't.
3: D'acord, és un programa de ràdio.
4: Un programa de ràdio?
3: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
4: I quin és aquest programa?
3: L'edat del pavo. El programa on els adolescents podem parlar de tot.
4: Doncs sembla divertit, però els divendres m'agrada sortir amb els amics, no ho fan cap altre dia?
3: A mi m'agrada escoltar-lo els divendres a les 5, però també es repeteixen els dissabtes a les 6 o al podcast de Ràdio Mollet.
4: Escolteu l'edat del pavo cada divendres a Ràdio Mollet.
3: Us esperem.

0: sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: Avui ens trobem a la residència La Immaculada, que és una institució que ha participat d'aquesta formació bàsica de català. Concretament, ho van fer des de mitjans del mes de març. Avui ens hem traslladat nosaltres fins aquí per parlar precisament d'aquesta experiència que naixia d'aquest programa que tenen el Servei Local de Català de Comerços Aprenents, però que també doncs, hi ha moltes institucions, entitats que formen part d'un altre programa que és el Voluntariat per la Llengua. I precisament d'aquest voluntariat al qual està inscrit la residència La Immaculada doncs, va sorgir aquesta iniciativa. Ens acompanya la Rosa Prats, que és la directora, sense la S final, Rosa Prat, que a més és mullatana i és la directora de la residència. També tenim amb nosaltres a la Mariana, que és una de les persones, no?, que treballadora d'aquí de la residència, que va participar d'aquestes formacions, i tenim la responsable del Servei Local de Català, que és la Montserrat Tocorell, que ens explicarà en què van consistir aquestes sessions, que més eren molt ràpides, crec que només de 15 minuts. Explica'ns, Montserrat.
1: Era com un compromís, però bo, és a dir, càpsules lingüístiques en què donaven les eines bàsiques per atendre l'usuari en català, i per tant era tan senzill com saludar en català, dir bon dia, bona tarda, bon vespre, en què puc ajudar, és a dir, totes les activitats que les treballadores fan a la residència, doncs que les poguessin transmetre en català. I d'aquí a mica, que per tant eren 15 sessions de 15 minuts i per tant molt intensives, però que han donat molt bon fruit.
0: Doncs anem a parlar amb la Rosa perquè ens expliqui com és a dir, des del Servei Local de Català, no sé si s'adreixen a vosaltres i us ofereixen aquesta possibilitat i si vosaltres entenc que la viviu com una oportunitat, no?
1: Pues exactament el que has dit, va ser la Montserrat que va vindre aquí. Bueno, ja havia vingut, de tant en tant havia apareixer, havíem signat l'acord. I bueno, pues parlant, hi havia la possibilitat, nosaltres teníem des de la casa, des de la institució, del dit aquest de que tenim a moltes treballadores, gent nouvinguda de fa poc temps i gent que viu aquí a Catalunya molt de temps, castellanoparlants. Que tu, la institució, parlem català per normativa i per valors, sempre hem tingut l'escollida com podem millorar-ho. Llavors, doncs, parlant, que s'havia fet amb botigues, no? Un express, ostres, com podem lligar això aquí a l'Immaculada? I vam fer un express, era una cosa, un experiment express, perquè és un quart d'hora els dimecres, però la gràcia és que estiguessin ja les treballadores aquí. Si les hem de fer anar fora d'horari a un altre lloc, és molt difícil, la gent ja té la vida molt complicada. Llavors vam dir, doncs, va, provem un migdia, un dilluns, que tingui gent que puc cobrir que la feina es continua fent, perquè en un centre assistencial no passés cap problema, i aprofitar aquest moment. I la veritat és que jo estic molt contenta, després parlarà la Mariana, no? Però ha sigut un esforç, però que ha valgut la pena. I en general la gent, ho notaves, després, aquí a l'endemà, tothom deia bon dia, bon dia, no? Del parc, quan era hola, xiques, bones tardes, bon dia, no? I jo, ostres, pues molt bé.
0: Rosa, entenc que no s'ha de tenir en compte doncs, el que són les treballadores, no? També heu tingut en compte, imagino, els residents, no? Les persones, teniu molta gent que és d'aquí de Mollet i que són, doncs, això, catalanoparlants.
1: Pues sí, jo em fico sempre en el cas, si jo tingués, per exemple, aquí a un familiar meu, a mi mare, si estigués aquí, a mi m'agradaria que el personal li parlés català. A mi mare és catalanoparlant, sap
2: parlar castellà, però...
1: Per què li hem de dir buenos días quan el bon dia... No farem una conversa, però el bon dia, els mínims, doncs era una mica això de tota la gent d'aquí catalana, i també ho van trobar com, i vam fer entrevistes amb els residents, i també molt contents d'aquests mínims, inclús feien la broma de veure què tenim avui per dinar, com es diu això, no? Que s'ensenyava, perquè jo els hi vaig dir, sobretot, estan fent ara aquest curs, ensenyeu-vos-hi vosaltres també, és fàcil de poder-ho fer el dia a dia.
0: És a dir, que vosaltres també heu fet aquest esforç, no només heu encoratjat els residents, sinó que vosaltres també, arran d'aquesta formació, també intenteu, no?,
1: doncs, no canviar l'idioma. Això que de vegades ho fem malament, no? Allò de dir, sembla que té dificultats, ho canvio. Doncs no.
2: Correcte, a mi en el dia a dia em passa. És una manera de que fins que no ho interioritzes tu, et passa. Jo tinc moltes companyes de feina que ja he començat a parlar en castellà i m'és molt difícil, però amb les noves que em van venint, jo els hi parlo català. No l'entenc, jo t'ajudaré, però jo et parlaré el català. I prou, ja està, no hi ha més, no? Vull dir, amb coherència, si va una persona portant més de Catalunya, no ho podem demanar, però mica en mica anem fent. La idea és no canviar tu.
3: Hola, què tal? Bon dia, primeramente. Soy treballadora de aquí de la residència y sí, estoy muy, muy animada de que quiero continuar porque es muy interesante coordinar con todo lo que hay aquí fuera, pues.
0: Mariana, tu ets d'Ecuador?
3: Sí.
0: I quant de temps portes aquí?
3: 24 anys, sí.
0: 24 anys aquí a Catalunya. I aquí a Mudat, 24 anys?
3: No, vivo a Montcada i Reixac.
0: Vives a Montcada i Reixac. I aquí a la residència quan portes de temps a treballar?
3: 3 anys, per ahí ja, sí.
0: I tu són clars, no? Allò a la Rosa i altres companys i companyes i altres usuaris, no? Residents parlen català, pel sentit.
3: Sí, intento el més que puc per continuar bé.
0: Quan et proposen això d'assistir a aquestes formacions de 15 minuts, no? Allò us trobem els dimecres, 15 minutets, amb altres companyes, crec que vau ser 6 companyes, no? Que participàvem.
3: Sí. Quedé yo a mí quedé yo, o sea que quiero continuar.
0: De fet, jo quan he vingut aquí ara a la residència he sentit que deies que t'havies apuntat als cursos que ara començaran aquest mes d'octubre.
3: Ara ja començo el dia 28, sí.
0: Això és arran d'aquesta formació que vau fer aquí a la residència o que t'hagis decidit allò apuntar-te a aquests cursos de català?
3: No, el curso no, perquè m'empezó a parlar la xica i jo le respondia moltes paraules en català. I entonces pues la noia me di que podría ir leyendo y así lo entendería mal, y si lo probaba en el mes de diciembre que termine este curso me podría apuntar a otro.
0: Ajá, es a dir que la teva intenció és allò, doncs, ara començar i poder després,
3: i en eso he quedat i que pueda, que tenga que provar.
0: Mariana, arran d'aquests 15 minutets que fèieu, no sé si tu ara quan parles allò amb els residents, les persones que viuen, no?, que la residència és casa seva, ara ja doncs arribes i dius bon dia, marxa.
3: Bon dia, i la venga a dinar i a almorzar i així voy, sí. Sí, que l'entrepà, bueno, i cositas així, l'aigua i vainitas així.
0: És a dir, que vas incorporant paraules.
3: Sí, eso.
0: Mica en mica, t'agrada el català?
3: Sí, más que nada no tener vergüenza y cositas así, estar ahí al día. Sí.
0: La Mariana, imagino que és un exemple, no? Allò, i per moltes persones allò nouvingudes i que diuen, escolta'm, doncs ha de fer aquesta passa, no? Que ara ja s'hagis decidit a Montserrat apuntar-se a aquestes formacions que ofereu des del Servei Local de Català. Imagino que per vosaltres també és una satisfacció important.
4: Oh, i tant, és un exemple a seguir. Jo no sabia que s'havia apuntat als cursos. Sí que és veritat que el desembre, quan vam acabar ahir el juliol, els vam oferir la possibilitat. Per tant, molt contents que continuï, i sobretot que és la llengua, això s'ha de fer servir, per tant, a parlar-lo sempre.
0: Rosa, explica'ns, jo comentava que crec que van ser 6 treballadores les que van participar, no?, d'aquesta formació de 15 minuts. No sé com si vau oferir aquesta possibilitat, si vosaltres vau dir, doncs mira, aquestes treballadores serien les més idònies, les que tenen més relació amb els usuaris.
2: va ser una mica, com que va ser una cosa així pilot, vam buscar el dia que teníem amb més treballadores en aquell moment, amb compaginant horaris, i va ser una mica, vam proposar-ho a tothom, hi ha gent que no li feia falta, i hi ha gent que nosaltres creiem que li era molt interessant, els hi vam oferir i elles van optar per fer-ho o no. De fet, a totes les que ho vam oferir ho van fer. I ara quan estava parlant ja m'he recordat d'un parell de coses que penso que poden ser divertides. No sé si te'n recordes, el dia que vam anar al sopar, que vam fer el sopar d'estiu, que vam anar a una pizzeria, vam demanar totes pizzas, no sé què, no sé quantos. I era el dia que havíem enregistrat el vídeo. I ella ve la cambrera, no sé què, tothom demana, jiji, jaja, i ella diu, una pizza de 4 formatges. I totes vam dir, uala, te'n recordes? I totes vam fer la gràcia, ostres, mira el curs de català com has anat, molt bé, això en una altra època no ho haguessis fet, i va ser molt divertit. I l'altra cosa que també m'agradaria comentar és que jo un dia estava al menjador d'una planta amb els avis fent, hauria de ser un àpat, no recordo el què, i també una de les treballadores es va adreçar amb és que no me'n recordo qui era, però es va adreçar amb una usuària i li va dir, vinga va, anem, aixeca't, no? Era una frase així, te'n recordes? Vinga va, aixeca't. Una persona castellà, no parlant que jo, el meu cervell era, vinga, levántate, i em giro i dic, hola, què fa aquesta? Superbé, la vaig felicitar, no? Vull dir, aquestes petites accions que, bueno, pues no les teníem i les tenim, i molt bé, em va fer molta gràcia.
5: Jo no sé si aquesta, hem parlat tota l'estona que havia estat una experiència pilot, no sé si per part vostra, he parlat amb el servei dient, escolta, no ens faria res de repetir-ho, o sigui, si des del servei local de català doncs, pensen extrapolar aquesta experiència viscuda a la residència de la Immaculada a altres institucions d'aquí del municipi.
2: Sí, de fet vam fer una reunió, vam quedar que continuaríem, que faríem un pla de formació amb el Carles, però no, Montse, explica-ho tu millor.
4: Sí, el que volem és que aquesta actuació no quedi com un bolet, és a dir, que tingui una continuïtat i a partir d'aquí... Doncs...

0: continuarà dins de les possibilitats en castellà. Doncs també servirà per la propera que potser entri i no ho sàpiga, doncs aprendre a dir bon dia. És a dir, una mica és una comença i l'altra ho va estenent. I aquí seria doncs un seguiment coordinat amb direcció d'aquí.
1: I això que comentàvem, allò de la possibilitat de potser traslladar aquesta experiència també a altres institucions d'aquí de la ciutat?
0: Podem mirar les possibilitats del servei, clar, no podem ser tot arreu en el moment, per tant ara hem començat aquí, fem que la feina també tingui un resultat i continuat, i a partir d'aquí evidentment que és un projecte pilot que si té èxit doncs es pot mimetitzar a altres llocs, i tant com els comerços aprenents, doncs residències aprenents, i tant que sí.
1: Dia, Rosa.
2: Jo vull agrair molt la feina que va fer la Montserrat, perquè realment amb un quart d'hora o vens molt a feina i saps ben bé què vens a fer, o el temps és hola i adiós, entre que una baixava una, dos minuts més tard, ella sempre super puntual, amb tots els papers impresos, amb tota la feina, i eren molt àgils les reunions, no, Mariana? Vull dir, ella venia i ara què heu fet avui? Ui, avui els números, ui les hores. Vull dir, el que venia és que s'aprofitava aquest quart d'hora, no, molt, i perquè ho duies tu la feina molt ben preparada. I després els emails que els enviàveu que havien de contestar, aquí ja m'he perdut, no sé si contestaven totes o no, però que també era una cosa molt contínua. No és que ara fem una classe i no, no, no, que hi havia uns deures a fer i molt dinàmic, curt, concentrat, però molt, molt potent.
1: Escolta'm una cosa, Rosa, després heu preguntat a les treballadores, és a dir, vosaltres
3: esteu contents, de, no? Contentes
1: d'aquesta experiència? No sé si n'heu comentat amb elles, si també ho han valorat positivament. No sé si sabies que la Mariana s'havia apuntat per continuar la formació de català.
2: No, no ho sabia, perquè tot just vaig arribar ahir de vacances, encara no hem tingut temps. Però l'experiència és positiva, perquè ja des del minut o ja ho van dir, no, superbé, i que et preguntaven i com es diu les hores. Jo recordo les hores que va ser bastant complicat, i és igual, digues el número i no ens compliquem més. No? Però sí que elles han mostrat molt interès.
1: Mariana, tu també vas trobar que eren unes formacions molt pràctiques, que aprofitaven molt el temps.
4: Sí, molt, molt. El temps al límite, però satisfecha.
1: Que és el que més et va sorprendre. Allò, comentaven el tema de les hores, però no sé si hi ha alguna paraula que diguessis, ai, aquesta me l'he quedat per mi, no la coneixia i m'agrada molt. Una expressió, una paraula.
4: Los números más que nada, me sabías del 10. Y en esa temporadita me aprendías del 100. O sea que
1: no está gens malament.
4: Avance. Ahora lo que hago es que me conecto al YouTube. Mi tiempito libre, estoy busco y ahora sí estoy escucha y escolta y escolta. Y sí.
1: Y amb aquestes fitxes que us va facilitar, va repassar allò com es diu l'hora, el bon dia.
4: Sí, és així, sí. Que sé cositas, muchas cositas, pero el rato de hablar, esto ya es que me quedo como pensando hasta que voy respondiendo y así.
1: ¿Qué querías presentarte, John Dick?
4: Sí,
1: a ver, ¿cómo nos presenté, Mariana?
4: En Dick, soy la Mariana, vivo en Moncada y Rezal, soy de Ecuador y cositas así. Sí.
1: I t'animaries a jo acomiadar aquesta conversa que ens has tingut ara aquí? A veure, espera. Abans d'acomiadar, tu m'estàs preparant, eh? Perquè jo ara et preguntaré, Mariana, si pots acomiadar aquest espai. Però la Rosa vol afegir alguna cosa més?
2: Sí, que també en tot aquest moment que estàvem fent les classes va sortir pel 3CAT unes formacions, uns vídeos que sortien, i era per gent també nouvinguda, i eren, jo vaig veure un i era molt didàctic, molt fàcil, també els hi vaig passar i sé de gent també que ho ha anat fent. Llavors, aprofitem tot el que ens arriba per tot arreu perquè bueno, el català brilli a la nostra casa, no? És una premissa, és un futur.
1: Això és fantàstic, no?
0: Sí, són els vídeos d'EP, escolta i parla, que són molt breus, són molt útils, i per tant, a part de les sessions, clar, els fèiem un retorn de seguida, amb què hem fet avui, amb propostes extra per si algú tenia temps, i el mèrit no és el servei de català ni de la persona que ho portava, sinó que sobretot fèiem pràctica.

0: pública totes les assistents. És a dir, que de dimecres en dimecres allò no quedava en paper mullat ni en el correu que els enviaven, sinó que el feien servir durant la setmana. D'aquí l'èxit.
1: Mariana, amb les companyes que van participar, parleu en català, intenteu allò de dir-vos bon dia, bona tarda, marxo.
2: Sí, sí, sí. Todas, yo creo, ¿eh? Todas, sí.
1: ¿Acomodaron la conversa?
2: Y más que nada, desde hoy me sentiría como más responsable en tratar de aprender el idioma, ya digo, por mucho. Sí, sí, porque hace mucha falta, la verdad.
1: Mariana, diem adeu.
2: Adeu.
1: Adeu, fins la propera. Que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies a totes tres per haver participat d'aquesta conversa, d'aquesta experiència que heu viscut a la residència La Immaculada, que esperem allò, com comentàveu, que evolucioni i que vagi a més. I la veritat és que l'exemple de la Mariana, quan ens ha dit allò, sí, sí, és que continuaré formant-me, doncs hem dit allò que pot ser allò un aprenent referent per d'altres, i us felicitem des d'aquests micròfons. Fins una altra. Adéu-siau.

0: Bona tarda, són 2:15, us parla Carla Ramos. Mollet del Vallès tornarà a convertir el Teatre de Can Gomà en un punt de trobada per a les arts escèniques amb la tercera edició de Platea Mollet. La nova temporada s'estendrà des de l'octubre fins al maig de 2027 i oferirà un total de 7 espectacles que combinaran teatre, dansa, música, moviment i altres disciplines escèniques. De fet, la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Mollet, Mercè Pérez, ha destacat que la programació busca reunir diferents expressions artístiques.
1: Una programació llarga que va d'octubre a maig de l'any que ve i que, per tant, una mica toca totes les tecles del món escènic, no? Des de la dansa, la música, el cabaret, el musical, els clàssics, amb un Ballet Clan, per Divines Paraules, per exemple, l'Orca Indòmites, també companyies boníssimes, autors com Ballet Clan o Carme Riera de teatre, i després pues, amb actors de primer nivell. Per tant, jo crec que una gran programació que val molt la pena veure.
0: L'alcaldessa de Mollet, Mireia Dionisio, ha remarcat que Platea Mollet forma part del compromís del mandat amb la cultura i té per objectiu apropar les propostes culturals a tota la ciutadania. I en esports us informem que el Club Ciclista Planellador de Mollet enllesteix els darrers detalls de la 36a edició de la marxa cicloturista Memorial Pellegrini, que tindrà lloc aquest diumenge, dia 4 d'octubre. La prova que any rere any consolida Mollet com a punt de referència del cicloturisme al Vallès Oriental torna a oferir als participants dos recorreguts diferents amb sortida i arribada a la capital del Baix Vallès. Això és tot. Més informació de Caire Local d'aquí una hora.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
3: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.

0: Porto no sé quant temps porto caminant. Aquí dins no hi ha cobertura. I no he portat botes d'aigua. I aquest, això ara mateix és el problema més immediat. Fins ara el recorregut era bastant clar. He seguit una galeria recta. Hi havia tubs, cablejat aigua. Molta, molta aigua. I no olora massa bé tampoc, eh? Però aquí hi ha una obertura. No sembla pas una entrada principal. És més estreta i baixa una mica. No m'agrada gaire. Un moment. Això, heu sentit això? Ve d'allà dins. D'acord? Hi entro. Hi ha una llum al fons. Molt fluixa, taronja. I sí, hi ha alguna cosa al davant. Hòstia.
1: Deia Friedrich Nietzsche que si mires durant molt de temps un abisme, l'abisme també acaba mirant dins teu. A Mollet del Vallès, l'abisme són els sots de la calçada. Sots, esquerdes, clots, cràters, depressions del terreny amb el seu propi codi postal. N'hi ha de petits, n'hi ha de grossos. N'hi ha que quan hi passes per sobre amb el cotxe, l'Ajuntament et domicilia directament l'IBI. Durant anys ens han volgut fer creure que aquests forats són simples desperfectes de la calçada. Desgast, trànsit, pluja, mala sort, falta de manteniment. Però jo em nego a acceptar una explicació tan simple. Perquè si alguns d'aquests sots són tan grossos, tan persistents i durant tant, només hi ha una conclusió possible. Compleixen una funció. I la pregunta és, quina? I el cert és que no sóc l'únic que s'ho pregunta. La bona gent de Mollet, del Vallès, ja fa temps que té la mosca al nas. Aquesta setmana he sortit al carrer, micro en mà, sense prejudicis, sense hipòtesis, sense cap mena d'intenció d'orientar les respostes. Escoltem. Vostè creu que l'Ajuntament ens amaga alguna cosa misteriosa relacionada amb els sots?
2: Què?
1: Com podeu notar, estimats radioients, la gent té por de parlar. Escoltem més testimonis.
3: Quan plou, ni els veus. Sembleix la fantasia, això.
4: Jo ja sé de memòria per on he de passar amb el cotxe fent ziga-zaga.
5: En aquests sots, si hi cau un nen, surt amb 18 anys.
6: Jo? No tinc queixa. La meva iaia es va trencar la cadera i hem tret uns bons quartos a l'Ajuntament. Gràcies, alcaldessa.
7: Allò no és un sot, és un ecosistema.
6: Ah, allò és un sot? Pensava que era una necròpolis fenícia.
8: L'altre dia hi havia un colom bevent.
9: Espera, que em costa llegir això, home, que tinc presbícia. L'Ajuntament ens amaga alguna cosa. Hi ha misteris que no volen que sapiguem. Escolta, Florenci, que la teva mare no em contesta els missatges a Facebook. Crec que m'està fent ghosting.
1: Com podeu comprovar, als carrers de Mollet del Vallès hi ha inquietud, hi ha preguntes, hi ha por. Per això em vaig proposar resoldre el misteri. Així doncs, després de passar per diverses pàgines, fòrums, arxius secrets i algun racó de la Dark Web, conegut com Yahoo Answers, vaig arribar a una teoria que jo, sincerament, desconeixia. Avui us voldria parlar de la teoria d'Agartha. Agartha seria, segons diverses tradicions esotèriques, un regne ocult situat sota la superfície de la Terra. I abans que algú pensi que això és una història que s'ha inventat un senyor a internet fa 4 dies, no és el cas. La història és bastant més antiga. Una de les primeres persones que en parla extensament a Occident és una esoterista francès del segle XIX que es deia Alexandre Saint-Yves d'Albedo. L'any 1886, Saint-Yves escriu un llibre anomenat Mission de l'Ant i allà descriu l'existència d'Agartha. Ell ho escrivia amb dues T's. Una societat secreta que viuria amagada en algun punt de l'Àsia central. Segons Saint-Yves, no estaríem pas parlant simplement d'una tribu amagada en una cova. Estaríem parlant d'una civilització sencera. Una civilització molt antiga, amb milions d'habitants, que hauria conservat coneixements científics i espirituals que la humanitat de la superfície hauria perdut amb el pas dels segles. Aquesta societat tindria el seu propi govern i estaria dirigida per una figura anomenada el Brahatma, una mena d'autoritat espiritual suprema. La ubicació exacta, evidentment, mai no queda gaire clara. Àsia Central, l'Himàlaia, el Tíbet, potser l'Índia. Ja se sap que quan tens una ciutat secreta amb milions d'habitants, és important no donar massa pistes. Però la història es torna molt més interessant unes dècades després. L'any 1922, un escriptor i explorador polonès anomenat Ferdinand Ossendowski publica un llibre titulat Beasts, Men and Gods. Ossendowski havia viatjat per Mongòlia i Àsia Central i assegurava que, durant el seu recorregut, diversos lames i nobles mongols li havien explicat una història semblant. Parlaven d'un regne subterrani anomenat Agartha. I parlaven també d'una figura misteriosa, el rei del món. Segons els testimonis que recull Ossendowski, aquest rei del món governaria un territori subterrani immens, una civilització amb un nivell de coneixement molt superior al nostre i que observaria, d'alguna manera, el que passa a la superfície. Però hi ha un detall concret del llibre d'Ossendowski que em va cridar especialment l'atenció. Un dels seus interlocutors afirma que Agartha s'estén a través de tots els passatges subterranis del món. Tots. No parla pas d'una única ciutat, parla d'una xarxa. Segons aquesta història, diferents pobles haurien desaparegut sota terra al llarg de la història i haurien acabat formant part d'aquesta civilització subterrània. Hi hauria coves i galeries connectades entre si a distàncies enormes. Àsia, Amèrica, possiblement altres continents. Ossendowski explica fins i tot que existiria una llum especial a l'interior d'aquestes cavitats que permetria cultivar plantes sota terra i que els habitants d'Agartha viurien molts més anys i pràcticament sense malalties. Evidentment, aquí ja entrem plenament en el terreny de la llegenda, però la idea va arrelar. Durant el segle XX, altres autors van anar incorporant elements nous a la història. Alguns van identificar Agartha amb Shambhala, el regne mític que apareix en tradicions budistes tibetanes, tot i que originalment no són exactament la mateixa cosa. Altres van relacionar Agartha amb les teories de la Terra buida. I després, com passa sempre, van arribar els extraterrestres. OVNIs, bases militars subterrànies, civilitzacions desaparegudes, continents enfonsats, entrades secretes als pols i tota mena de variacions. Però si traiem totes aquestes incorporacions modernes, el centre de la teoria continua sent sorprenentment simple. Sota la superfície de la Terra existiria una civilització desconeguda. Aquesta civilització disposaria d'una xarxa de túnels que connectaria punts molt allunyats del planeta i nosaltres, els que vivim aquí dalt, gairebé no en sabríem res. Ara bé, no hi ha cap prova científica que Agartha existeixi. No s'ha descobert cap civilització subterrània global. No hi ha cap evidència geològica d'una xarxa de túnels que connecti continents. Però la teoria existeix des de fa més d'un segle. I hi ha una cosa que em va interessar especialment. La majoria d'històries sobre Agartha situen les entrades en llocs remots. El Tíbet, l'Himàlaia, Mongòlia, fins i tot l'Antàrtida. Llocs on gairebé ningú pot anar a comprovar res. Però això em va fer pensar. Si realment existís una xarxa de túnels sota terra, per què totes les entrades haurien d'estar a milers de quilòmetres? Per què no podrien ser a Mollet del Vallès? No podria ser que els nostres dirigents ens ho amaguessin per algun motiu? I aquí és, amics i amigues radioients, on comença aquesta aventura. Després d'investigar la teoria d'Agartha, vaig pensar que el més lògic era anar a l'Ajuntament de Mollet del Vallès i preguntar directament si existeixen túnels, galeries o infraestructures subterrànies que no apareguin als plànols públics. No em van deixar entrar. De fet, tinc la sospita que a recepció ja m'identifiquen abans no arribi a la porta. L'última vegada vaig sentir perfectament com una persona deia: ja torna a ser aquí el friqui de les preguntes estranyes. Però ja se sap, quan una porta es tanca, s'obre una finestra. I si la finestra també es tanca, doncs vas al bar. Allà vaig localitzar un treballador municipal que porta anys fent tasques de manteniment i clavegueram. Per raons de confidencialitat i no posar-lo en perill, li he modificat la veu. Hola, bon dia.
2: Bon dia, ens coneixem? Escolti, què fa seient vostè aquí?
1: Perdoni, però vostè treballa a l'Ajuntament?
2: Sí, de fa 30 anys, molts anys.
1: Clavegueram?
2: Sí, sí, exacte.
1: Perfecte.
2: Perfecte, per què?
1: Perquè vostè coneix el que hi ha sota Mollet.
2: A veure si conec les clavegueres.
1: Ha trobat mai algun tram que no aparegui als plànols?
2: Coi, sí, tant, clar.
1: Ho sabia.
2: Perquè hi ha plànols de fa 40 anys que no s'entén res.
1: Però hi ha conduccions desconegudes.
2: Hi ha aturs vells.
1: Galeries.
2: O clavegueres.
1: Passadissos subterranis.
2: A veure si vol dir llocs per on passa la merda, n'hi ha moltíssims, sí.
1: Escolti'm, has sentit parlar mai d'Agartha?
2: Qui? No em sona pas aquesta senyora a mi.
1: Una civilització subterrània antiga, connectada per una xarxa mundial de túnels.
2: Ah, ja. Escolti, no és molt aviat per anar borratxo, escolti.
1: Governada, segons algunes versions, pel rei del món.
2: El rei del món? Doncs si mana tant, digui-li que perfecte. I li pregunta si té una brigada lliure, que nosaltres anem amb la llengua fora cada vegada que plou.
1: Ha baixat més avall del clavegram habitual?
2: Sí, clar. Sempre.
1: I què hi havia?
2: Que hi ha a posar aigua a fang, una roda de bicicleta. Un dia vaig veure una sabatilla.
1: Està intentant confondre, em veig. Li han donat mai ordres de no parlar d'alguna zona?
2: A veure, ens diuen que no expliquem segons què de les obres fins que no estiguin acabades.
1: Ordres de silenci?
2: No, ordres de no liar-la amb els veïns, que ja estan de prou mala llet.
1: I d'accessos tapiats?
2: A veure, nosaltres tapiem forats, clar.
1: Per impedir-hi l'accés?
2: No, perquè la gent no hi caigui. Posem unes coses de plàstic grogues. A Pompeu Fabra n'hi ha una davant del Besar Xinès que ja surt a Google Maps i tot.
1: Aquesta és la versió oficial?
2: No, aquesta és la versió d'intentar que no mori ningú caient.
1: Sota Pruneres hi ha algun accés?
2: No.
1: Cap túnel?
2: Que jo sàpiga, no.
1: Cap galeria?
2: Que no, li dic, coi.
1: Cap espai que no surti als plànols?
2: Escolti, jo sota Pruneres, jo a Pruneres no hi anem mai sota, mai.
1: I si existís una entrada subterrània, vostè ho sabria?
2: Home, doncs pues depèn.
1: De què depèn?
2: Doncs pues depèn de si passa una claveguera.
1: I si no passa una claveguera?
2: Doncs llavors no és problema meu.
1: Entenc.
2: No, jo diria que vostè no entén gaire res, eh?
1: Una última cosa.
2: Va, coi, que d'emmorzar. Què vol?
1: Si descobrís una entrada a Agartha, m'ho explicaria?
2: Però què coi és Agartha? Que no sé de què m'està parlant. I tampoc el conec a vostè.
1: Jo sóc el vigilant de Pruneres.
2: Però vigilant de què? Del pàrquing?
1: No.
2: Llavors no sé què diu.
1: Exacte.
2: Exacte què? Escolti una cosa. Que m'està gravant vostè.
1: No.
2: I aquesta llum vermella que hi ha aquí, aquest trasto?
1: Indica que l'aparell està encès.
2: Llavors està gravant.
1: Sí, però només l'àudio.
2: Carli el camp, home. Fora.
1: Escolti'm, em falta una pregunta.
2: Què li dic que fora?
1: És sobre el rei del món.
2: Ramon, que aquest tio m'està gravant.
1: Com podreu notar, l'entrevista va acabar aquí. I després de tot això, em trobava pràcticament al mateix lloc que al principi. Tenia testimonis. Tenia una teoria sobre una civilització subterrània. Tenia un treballador municipal que m'havia fet fora d'un bar a patades. Un bar que, d'altra banda, fa un capipota boníssim, tot s'ha de dir. Però proves no en tenia cap. Així que vaig decidir fer el que l'Ajuntament no semblava gaire interessat a fer, baixar-hi jo mateix. El que escoltareu ara són fragments de les gravacions originals d'aquella nit. Les he deixat pràcticament intactes. I dic pràcticament perquè hi ha molta estona en què només se'm sent caminar, renegar i intentar respirar. Crec que hauria de tornar a fer una mica d'esport, per cert. A partir d'aquí, tot el que sentireu va passar sota Mollet del Vallès.

0: sóc a dins. El primer tram, sincerament, no té gaire èpica. Tubs, cables, formigó, més tubs. I una quantitat de dejeccions que està acabant amb unes Jaiber Olimpo que no tenien cap culpa de res i eren un record d'infantesa. La galeria continua bastant recta. De tant en tant hi ha alguna conducció lateral, alguna caixa elèctrica, alguna tapa. No sembla pas abandonat, però tampoc sembla que ningú tingui especial interès que jo sigui aquí. Hi ha una fletxa pintada a la paret, blanca, apunta cap endavant. No sé què indica, però després de tot el que he llegit avui, una fletxa dins d'un túnel és pràcticament una invitació. Aquí baixa una mica més. Fantàstic. Ara les aigües fecals ja m'entren per dalt de la sola. Les Jaiber han deixat de ser calçat i han passat a ser dues esponges amb cordons. Fins aquell moment no havia trobat res que no pogués explicar-se perfectament. Era infraestructura. Poc glamurosa, però infraestructura. El problema és que, com més avançava, més em costava saber exactament on era. No portava cap plànol. No hi havia senyalització comprensible. I cada bifurcació feia que el recorregut fos una mica menys evident. Vaig decidir continuar fins trobar alguna cosa que em permetés situar-me. Aquesta és una frase que, escoltada ara, em sembla bastant optimista. Aquí canvia una mica. La paret de l'esquerra és més estreta i hi ha una mena d'obertura lateral. No és gaire gran, però continua. Hi ha restes de material. Un cubell, una armilla reflectant, una cadira de plàstic, una ampolla de ron negrita. Darrere d'això, el passadís continua, més estret, i baixa una mica. Vaig per aquí. És aproximadament en aquest punt on el recorregut deixa de ser fàcil de seguir. El passadís es fa més estret, l'eco canvia. I després d'uns minuts, arribo al fragment amb què hem començat el programa. Porto, no sé quant temps porto caminant. Aquí dins no hi ha cobertura. I no he portat botes d'aigua. I això ara mateix és el problema més immediat. Fins ara el recorregut era bastant clar. He seguit una galeria recta. Hi havia tubs, cablejat, aigua. Molta, molta aigua. I no olora massa bé, tampoc, eh? Però aquí hi ha una obertura. No sembla pas una entrada principal. És més estreta i baixa una mica. No m'agrada gaire. Un moment. Això, heu sentit això? Ve d'allà dins. D'acord, hi entro. Hi ha una llum al fons, molt fluixa, taronja, i sí, hi ha alguna cosa al davant. Hòstia. És un pòster d'una dona despullada. 1976, Neumáticos Heredia. No sé què em sorprèn més, que algú pengés això aquí o que 50 anys després continuï perfectament enganxat. La pobra senyora aquesta ha aguantat millor la humitat que les meves Jaiber. Un moment, encara escolto aquest soroll no ve d'aquí. Ve de més endavant. Hi ha una altra sala. Ara hi ha ritme. Però si això és música. Hi ha una taula, dues cadires, un termo, una bossa d'eines. I al fons, no pot ser. És una ràdio. Està sonant el fari. Està sonant la mandanga. Però lentíssima. meva és una ràdio no entollada, amb piles. I les piles s'estan morint. Això era tot. La veu greu, la Ramó. Aquell so que al principi semblava venir d'algun punt remot de la galeria. Era la mandanga del Fari, amb les piles gairebé mortes. A mesura que la ràdio perdia força, la reproducció s'alentia i la veu baixava de to, com el meu ànim. La veritat és que el Fari guanya molta dimensió sobrenatural en aquestes circumstàncies. Així doncs, no era cap transmissió, no era cap missatge, no era ningú parlant des de les profunditats. Era el Fari morint de nou sota pruneres. I així va acabar la meva primera incursió. No vaig trobar Agartha. No vaig trobar cap civilització subterrània. No vaig trobar cap prova definitiva de res. Vaig trobar túnels, una zona de treball, un pòster de 1976 i ràdio teletaxi. Objectivament, és poc. Però aquella zona s'utilitzava. Hi havia material recent. I la galeria continuava més enllà del punt on jo havia arribat. Vaig decidir deixar-ho aquí, almenys de moment. Però aquesta història no acaba aquí. El diumenge següent, quan anava a buscar un pollastre a l'ast amb alioli, vaig trobar quelcom sorprenent. Obres. El clavegueram. A la Rambla Pompeu Fabra. Segons s'hi podia llegir, renovació del col·lector. Vaig haver de tornar-ho a llegir. Renovació del col·lector. Obres subterrànies. Just ara. Després de tants anys. Estan esborrant les proves. És l'única conclusió possible. Bé, no és l'única. També pot ser que estiguin renovant el col·lector. Però això és exactament el que dirien si estiguessin esborrant les proves. I fixeu-vos en una cosa, estimats i estimades radioients. Jo entro als túnels i pocs dies després anuncien obres. Coincidència? Probablement. Però estareu d'acord amb mi que és una coincidència molt misteriosa.
1: Expedient Mollet, amb el vigilant de pruneres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El ple del Congrés ha rebutjat els decrets de mesures d'habitatge que, entre altres, prohibien desnonaments a famílies vulnerables i prorrogaven els contractes de lloguer. A hores d'ara, segons publiquen alguns mitjans, el president del govern, Pedro Sánchez, obre un període de reflexió i prendrà una decisió sobre l'avenç electoral aquest cap de setmana. Dirigents del PSOE i ministres creuen, segons apunten fons a la Moncloa, que el president ha de convocar eleccions. Qui també ho pensa és el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha retret al president del govern, Pedro Sánchez, prioritzar el càlcul electoral en la tramitació d'aquests dos decrets. L'escoltem.
2: Que no se guarde mucho más la fecha ante la eventualidad de pillar a la oposición desprevenida. Estoy listo. Estamos preparados. Por mí, que convoque cuando quiera. Por España, que convoque cuanto antes.
1: Després de la votació, el ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, ha criticat durament les dretes, que han tombat miserablement, diu, els decrets lleis, i acompanyat de la resta de ministres de Sumar, ha dit que seguiran per terra, mar i aire defensant el decret d'habitatge.
3: Pueden decir muy alto la palabra España o la palabra Cataluña. Hoy están sirviendo una única bandera, que es la bandera de la oligarquía rentista, de los fondos buitre y del dinero. Hoy el Partido Popular, Vox y Junts se han equivocado gravemente, gravemente, y pagarán este error político en las urnas.
1: Mentrestant, el decret Mari Carmen continua en vigor i avui ha permès aturar el tercer desnonament des que es va publicar aquest matí a Manresa. Desenes de persones s'han concentrat davant el número 38 del carrer Urgell per evitar que es fes fora de casa seva la Lucélia i el seu fill menor d'edat. Ja és el quart cop que ho intenten. Ella reclama un lloguer social perquè no pot pagar les despeses del pis, però el propietari, un fons voltor, no li permet. I la Fiscalia demana 2 anys de presó i 6.000 euros de multa per un home acusat d'agredir l'alcalde de Linz, Manel Pérez, en un bar del municipi. Els fets es remunten al 4 de juny de 2023, quan, segons el fiscal, el processat, veí d'un altre municipi, es va dirigir a Pérez i, després de preguntar-li si era l'alcalde i recriminar-li una resolució, el va colpejar amb força a la cara. I el Festival Petits Camaleons celebra aquest cap de setmana la seva 15a edició amb concerts fins diumenge a l'Arboretum, al Teatre Auditori i a l'Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels. La previsió de pluja ha obligat a canviar alguns dels concerts, però es mantenen Miqui Núñez, Els Pets, la Ludwig Bank, Trinquell, el Pony Pissador i el Petit de Caleril. Són alguns dels noms que hi participen.
4: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
5: Blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor.
6: Dilluns a les 11 de la nit i reemissió diumenge a les 8 del matí.
7: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i està informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
8: OVNIs, fenòmens paranormals, túnels misteriosos que l'Ajuntament insisteix a anomenar sots. Hi ha coses que passen a Mollet i no volen que ho sàpigues.
9: Expedient Mollet, amb el vigilant de Pruneres.
8: Cada divendres a 4:45 de la tarda i dissabtes a la 1 de la mitja... Escolta'm una cosa, però no vàrem quedar que faríem això de matinada? Quin horari és aquest? Escolta, vull parlar amb la...
9: Expedient Mollet.

0: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.
1: La civilització humana no du la seva existència principalment a la moral, sinó a les aparences. Tant el tacte com la cortesia estan vinculats a la bellesa. Bin Chul Han.

0: Molt bona tarda a tothom, això és Ràdio Mollet i nosaltres som l'edat del pavo. Quines ganes tenies de tornar a dir aquesta meravellosa frase. Com esteu, nois? Com ha anat l'estiu?
1: Bé.
2: Bé.
0: Bueno, així és, Lucía, és alguna mena de broma passada? Perquè ja sabeu que les odio.
3: Joana.
0: Diu, què vols? No em vinguis a interrompre el programa, que encara no em toca sortir.
3: Joana, ets ruca o què et passa? Que aquest any estàs tu sola de presentadora. Sí. Han passat sota la taula amb tota la resta d'expavos.
0: Vaja, m'han deixat soleta, oi?
3: Doncs sí, però no et preocupis, que aquest any tenim un equip força nou i no et faltarà pas ajuda.
0: Aviam, què vols dir amb això?
3: Que cada setmana tindrem diferents copresentadors a la taula, incloent-hi a tu, que anava... Que en... Bé, d'igual.
0: Sí, que anava rotant.
3: Incloent-hi a tu i altres que fan seccions.
0: Vale, molt bé, Lluc. Gràcies per la teva aportació, ja pots marxar.
3: Vale, vale, ja me'n vaig.
0: Bueno, seguim, no? Com tots sabeu, el curs acaba de començar. Jo estic entre que em moro de ganes i que no em ve de gust llevar-me tant d'hora. Així que, per què no m'expliqueu què tal us han anat les vacances? Teniu alguna anècdota divertida? Que estic segura que teniu ganes de xerrar. Vinga, va. Qui comença?
2: El més curiós...
0: Seu, què heu fet? No cal que tingui una anècdota.
2: El més curiós que ha passat en el meu estiu és que el primer incendi que va haver-hi a Catalunya, el de les... No recordo com es deia, aquell d'un treballador i tal.
0: Sí.
2: El de la Costa Brava. Sí. Jo estava a la Costa Brava i, pues, va passar... Estava a sobre de l'incendi, jo.
0: Hòstia.
2: Estava en incendi, així.
0: Xungo. Aquest estiu molts incendis, la veritat, quina pena. A veure, Lights, alguna anècdota divertida o...
4: Pues que vaig pillar la meva primera borratxera.
0: Ah, molt bé. Gràcies per la informació. Molt bé.
3: Esperem que Felicito. Els pares de la Lights no estiguin escoltant el programa ara mateix.
4: Ja ho saben, tu tranquil.
3: Ah, pues és igual. La policia.
0: Hashtag patrocinado por los padres.
4: No.
0: A veure, algú més? Ha fet alguna cosa divertida?
5: Doncs nosaltres amb la meva família vam anar a Cambodja, a Àsia, i doncs el meu pare es va menjar dos cucs fregits d'aquests.
0: Ai, no, quin fàstic.
5: Perquè allà l'acostum és menjar insectes fregits, com taràntoles i coses així.
0: A veure, algú ha vist l'Eclipse?
5: Sí.
2: Ah, jo.
0: Què, us va agradar?
2: Em vaig trobar el Pere.
0: Sí,
2: sí. I
0: això no és divertit, per què no expliques això?
2: No,
0: jo, sí, vaig anar a veure l'Eclipse amb el Lluc, i amb la meva mare i con amigos de mi madre. A València, va ser espectacular, jo, la veritat. No m'ho esperava així. A veure. Bueno, ha estat un plaer escoltar les vostres poques anècdotes, perquè veig que tampoc teniu tantes ganes de parlar com em pensava. Però ja és hora de passar amb les seccions.

0: Benvinguts i benvingudes a la secció Tria la teva història.
1: A veure, abans de començar, has de dir benvinguts i vingudes, perquè
0: benvinguts
1: si no...
0: Benvinguts i benvingudes a la secció Tria la teva història.
1: No, bueno, és igual. De què ens parles avui, Genís, aviam?
0: Doncs aquesta temporada no us parlaré d'algun concret. Dit això, comencem. Ens situem una setmana després de l'inici de les classes de batxillerat. En Neo ja tenia un examen programat per la setmana vinent, però ell encara estava en mode estiu i no tenia cap ganes de fer res. Només volia jugar a la consola i quedar amb els seus amics. Durant els dies següents, en Neo es va passar totes les tardes al carrer amb la colla i les nits jugant a la consola. I així fins al dia abans de l'examen. El dia abans del seu primer examen, en Neo per fi es va posar a estudiar, però no en tenia absolutament res, ja que la majoria de les classes se les va passar dormint per haver-se quedat fins tard jugant. Així doncs, per saber per on començar, li va donar els apunts a un gran amic seu, en Pablo. Un cop en Neo tenia els apunts, es va disposar a estudiar, però per haver estat dormit a classe no en tenia res de res del temari d'anglès. S'hi va estar esforçant tota la nit, però no va ser capaç de comprendre res. L'endemà, quan es va llevar, es va vestir, va esmorzar ràpidament i va marxar directe a l'institut, perquè tenia l'examen a primera hora. Un cop va començar la prova, en Neo lògicament no tenia ni idea, però se li va ocorrir una idea. Resultava que en Pablo, el seu gran amic durant l'ESO, sempre li deixava copiar, així que va decidir confiar en ell un cop més. Atenció, taula! Què fas? Opció A. Ho deixes estar per no arriscar-te que us enxampin. Opció B. Corres el risc i li demanes que et deixi copiar.
1: Jo voto la B.
2: Sí.
1: Què voteu?
2: Jo també, jo la B.
1: És que si no, no és divertit.
2: Adrenalina.
0: Finalment, en Neo decideix arriscar-se i li demana que el deixi copiar. Quan en Neo li demana això, el seu company en Pablo s'hi nega i li diu que aquest any a batxillerat no se la vol jugar. Això fa que en Neo es posi molt nerviós i comença a buscar altres opcions desesperades per copiar. Taula, tornem-hi. Què fas? Opció A. Intentes copiar-te del de davant. Opció B. Li agafes l'examen al teu amic directament.
3: La B, no?
1: Directament, li treus
2: sí,
1: de les
2: sí,
1: mans.
2: Ja, no, treure-li sí. de les mans.
1: No, no la A, li copies
2: mira,
1: a un altre i ja està.
2: El Nahuel diu la A.
1: Sí,
2: ah, sí.
1: Vinga, va, la A, va.
0: Ah. Intentes copiar-te del de davant, però la professora se n'adona i et dona una advertència. Davant d'això, en Neo decideix agafar-li l'examen al seu amic de totes maneres. Un cop en Neo li estira de l'examen, en Pablo es posa a cridar com un boig, dient-li a la professora que en Neo li ha pres el full. Última decisió. Què fas davant d'aquesta acusació? Opció A, admeteixes que t'has copiat. Opció B, li dius a la professora que en Pablo t'ha demanat l'examen perquè li facis tu.
1: La B.
2: Sí, sí, la B.
3: La B.
2: La B.
0: En Neo li diu a la professora que en Pablo li ha donat l'examen perquè li fes ell. La professora no s'ho acaba de creure. Mira les càmeres de la classe i se n'adona que qui menteixes ets tu. Així que t'expulsa del centre immediatament. Això fa que en Pablo s'enrigui a la teva cara, cosa que a la professora no li sembla gens bé i acaba expulsant en Pablo també. Finalment, el Pablo i el Nahuel acaben tot... Ai, perdó,
1: Nahuel. Nahuel té uns mala fama.
0: En Pablo i en Neo acaben tots els expulsats de l'institut. I no només això, els hi posen una sanció greu a l'historial, que fa que no puguin anar a estudiar cap altre centre durant un temps. Què us ha semblat aquesta història?
1: Molt bé, però crec que en la realitat no hi ha càmeres als instituts. És il·legal.
2: No, nosaltres sempre ens ho deien a primària. És que mirarem les càmeres, mirarem les càmeres.
1: No hi ha càmeres.
2: No
1: és il·legal.
2: No
1: hi ha sensors de moviment.
0: Bueno.
1: Tant per si entren. Però molt bé, molt xulo.
4: No, si entren s'activen les càmeres, però clar, representa que les activen quan marxa la gent.
1: Susto.
0: Bé, doncs fins aquí aquesta secció. Ja ens retrobem la setmana que ve. Adéu.

0: Hola, hola, caracoles, com esteu? Nosaltres bé, com sempre.
1: Nosaltres som el germà Bum Bum.
0: Nahuel, que ja no estàs amb el Pablo, ja no parles de curiositats.
1: Ai, Pablo, per què m'has deixat sol?
0: Hem parlat mil vegades d'això, vas pitjor que el tren de la Renfe.
2: Ui, sí.
1: Ai, bueno, a veure, deixa'm mirar això. Doncs, a veure, no sé si segueix el Pablo. Crec que no, bueno. Doncs tenim secció nova i... De què era la secció? De mates, no? O algo así?
3: Qui l'ha triat a ell per venir amb nosaltres, de veritat? Jo m'agafaré la baixa per depressió.
0: Bueno, la nostra secció anirà de mitologia grega. I avui parlarem de la deessa de l'amor, Afrodita. Afrodita és una figura molt important per la mitologia grega. El seu naixement és icònic, segons uns dels mites.
1: Va néixer perquè li van tallar els collons al déu del cel. Ura! Bum! Van caure al mar, van fer escumaí... Cabum! Bum, bum. Hola, amiga. Bueno, sí, una mica estraen, però en la mitologia grega aquestes coses podrien ser considerades normals. Era considerada una de les deesses més belles i tenia el poder d'influir en l'amor. Ah, que sí, Pablo? No, no està el Pablo, no?
0: Crec que no està.
1: Cagun. Tant els déus com els humans.
3: Però Afrodita no només era coneguda per la seva bellesa. També tenia una personalitat de mil dimonis i apareix en moltes històries on provoca conflictes o ajuda diferents personatges.
0: I quin show, perquè l'Afrodita estava casada amb l'Hefest, el déu del foc i la forja. Així tot, també tenia un embolic amb l'Ares, el déu de la guerra. I aquí comença el drama, perquè en l'Hefest se'n va assabentar i els va atrapar els hi va fer una trampa i pues ho va fer perquè tot l'Olimp els veiés.
3: Res de nou, que avui en dia continua passant exactament el mateix.
1: Bum, bum. Va fabricar una xarxa molt fina i invisible. La va posar al llit i quan l'Afrodita i l'Ares s'hi van posar... Bum!
4: Cachau!
1: Cachau, bum, cabum! Van quedar ben atrapats. Llavors, Anafes va cridar els déus perquè veiessin el numerat.
3: Però la reacció dels déus no va ser pas la que l'Hefest esperava. En comptes de renyar-los, els va fartar de riure de la situació.
0: I de fet es diu que Hermes va arribar a dir que no li hagués importat gens d'estar atrapat en aquella xarxa si hagués estat amb l'Afrodita.
1: Amor i més, amor. Quan els van alliberar, l'Ares va fugir avergonyit cap a Tràcia. I l'Afrodita se'n va anar a Xipre a recuperar les forces i la bellesa. Crec que Tràcia, m'he donat compte, no existeix. Serà Troia?
5: No, Tràcia és una regió de Grècia.
1: Merda, quasi, quasi. No.
2: Nahuel, portes dues setmanes de cultura...
1: No, m'agrada més llatí, I'm so sorry.
2: T'agrada més llatí? Bueno, sí, no, llatí és molt guai,
1: Clar que sí.
3: Heu sentit mai l'expressió ser la poma de la discòrdia? Doncs aquí entra en joc l'Eris, la deessa de l'enveja, el caos i la discòrdia. I per què és important?
0: Els déus celebraven el casament de Peleu i Tetis, els futurs pares de l'heroi Aquiles. I van convidar tot l'Olimp, excepte l'Eris, per evitar que els aixafés la festa.
1: Ofesa per la plantada, l'Eris es va presentar d'incònic al banquet, sense invitació ni històries. En comptes de muntar un xou allà mateix, va idear un pla per provocar el caos absolut.
3: Va llençar sobre la taula una poma d'or gravada amb la inscripció per a la més vella. Immediatament, les tres deesses més poderoses, l'Hera, l'Atena i l'Afrodita, van reclamar la poma, convençudes de que els corresponia per dret propi.
1: Com quan et trobes un bolígraf al terra i te'l quedes. Tal qual. Bueno, que això passa, que m'han robat ja un altre boli. Com que cap no sabia. Li van demanar a Zeus que decidís, i ell va dir: a mi no em fiqueu en embolics. Tu, París, príncep de Troia, tria quina és la més guapa.
2: París és el lloc, i ell és París.
0: Es van presentar al judici de París i van intentar subornar-lo d'amagat. L'Hera li va oferir poder polític i governar tota Àsia.
3: L'Atena li va prometre saviesa suprema i la victòria en totes les batalles.
1: I l'Afrodita li va prometre l'amor de la dona més bonica del món, l'Helena d'Esparta. En París va...
2: Sí.
1: En París va triar l'Afrodita. I temps després, ella va ajudar a raptar Helena, que ja estava casada amb el rei d'Esparta.
3: Aquest rapte va fer que tots els reis grecs s'unissin per atacar Troia, desencadenant la famosa Guerra de Troia. I al final, l'Eris va aconseguir exactament el que volia, carregar-se la pau amb una sola poma.
1: Ei, no s'esperava això, eh?
2: Bueno, sí.
1: Bueno, tu sí, però els altres no.
2: Ja, ja.
4: Bueno, jo un poc sí, però...
3: Però aquest no va ser l'únic amor d'Afrodita. També va tenir un embolic molt conegut amb un mortal anomenat Adonis, que se'l va trobar dins d'un arbre.
0: Adonis era un jove caçador extraordinàriament guapo i Afrodita es va enamorar bojament, però la tragèdia el perseguia.
1: Durant una cacera, un porc senglar enviat per la gelosia de l'Ares el va atacar i el va ferir de mort.
3: Quan l'Afrodita va arribar a salvar-lo ja era massa tard, però la sang d'Adonis va néixer una flor, l'anèmona, com a record del seu amor.
0: I doncs, bueno, això ha sigut tot per avui. Ja
3: ens, ens veiem la setmana que ve.
1: Adéu! Yo vengo, yo vengo, yo vengo, yo vengo.

0: Benvinguts a tothom. I a l'empanat que parlarà ara és l'Elias.
1: Vinga, Elias, presenta-te.
2: Sí, em dic Elias i aquí estarem parlant de dates curioses. Dades curioses. I hem triat algunes molt bones.
0: Ho veieu que sí que és bastant empanat. Bueno, anem amb les dades. Sabíeu que els gossos borzoi es van criar a Rússia? I no només ho sé per al ChatGPT, sinó també perquè és un nom molt raro, com hi solen posar els països aquests. Bé, aquests tenen un cos tan alt, prim i lleuger, que quan s'estiren a terra sembla literalment que s'hagin desinflat, com una catifa.
2: Pues quina bona dada. I ara farem una altra, dels taurons. Sabies que els taurons van existir abans que els arbres? Van aparèixer uns fa 400 milions d'anys i els arbres bastant més tard.
0: Bé, estic segur de que algun company meu no tan espavilat diria que això és impossible perquè la Terra només té 2026 anys. Això és mentira. Ai, sí, 2026. Bé, aquesta és una altra dada. Sabíeu que a les pandes de la Xina, per solucionar els problemes de la poca reproducció, uns científics van tindre una idea surrealista, bastant fastigosa. Li van posar una televisió amb vídeos de pandes aparellant-se i atenció, perquè va funcionar i va augmentar la població.
3: Bueno, interessant això, no?
2: Doncs que curiós, no m'ho esperava. I ara, una altra curiositat d'un altre estil, per als més cinèfils. Coneixeu l'app Movies Cinemap? Et mostra on es va gravar les pel·lícules que més t'agraden. Hi ha més de 19.000 localitzacions per tot el món. I si vols veure quines pel·lícules es van fer a prop de la teva casa, es pot fer.
0: Que curiós.
3: Sí. No sabia res d'això, en realitat.
0: De fet, m'agradaria saber on buscar-la, perquè encara no crec que s'hagi fet ninguna pel·li a Mollet, m'agradaria saber unes quantes coses.
3: Ei, s'està fent un documental de l'Alexia Putellas, eh?
0: Bueno, vale. Això vale. T'ho passo, però...
1: Vale.
0: Això t'ho passo.
3: Això t'ho passo.
4: T'ha perdut la vida.
3: Gràcies.
0: I parlant de coses antigues, com ja ha parlat l'Elias abans. Bé, a Suècia hi ha l'Old Jiko, que també té un nom per atabalar-se. Un arbre de 9.500 anys. Però el truc és que el seu tronc només té uns pocs segles. El que té milers d'anys són les arrels, que van traient troncs nous quan els vells es trenquen. Això és flipant.
2: Pues sí, no m'ho esperava. No sabia que els arbres podien canviar de tronc si es trencava. Pues ara, una altra dada molt antiga. De la Lluna i la Terra. Sabíeu que els terremots a la Terra duren molt més? Com té aigua i materials tous, absorbeixen la vibració. Però a la Lluna, com tot és roca seca, rígida, etc., l'energia no es frena i la sacseja durant hores.
0: Què passa, que roben a la Lluna, li demanen el mòbil o com?
3: No. Aviam, nois, anem molt justos de temps. És molt interessant la vostra secció, però hauríem d'anar acabant.
0: Vale. Doncs anem amb un clàssic del cinema.
3: No, sí.
0: Ah, vale.
3: Em sap greu, però és que...
0: Pues tallem ja.
3: No arribem ja. No, mira, punt positiu, ja teniu guió per la setmana que ve.
0: Exacte. Ole.
2: Vale, pues fins després. Hasta la següent setmana.
0: Adeu.

0: Aquesta és la nostra nova secció, un dia a la vida de... Us heu preguntat mai com és el dia a dia d'un famós?
1: Aviam, jo sí, sobretot aquesta gent que viu en una altra dimensió.
0: Doncs avui descobrirem, perquè ens endinsarem a la vida de...
1: Qui toca avui, Arnau, aviam?
0: De la Shakira.
1: Uau, adoro. Bueno, ja no cau la vida de la Shakira, no? Ja ens ho he fet. Bueno, paraules majors. I què fa durant el dia? Com viu?
0: I sobretot, es renta les dents com una persona normal? Comencem amb un dia a la vida de Shakira.
1: Som-hi. La Shakira comença el dia llevant-se a la seva mansió de luxe a Miami, a North Bay Road Drive.
0: On viu paret a paret amb celebritats mundials com en Ricky Martin, la Cindy Crawford o en The Wait Wait. Vaja, que molt barat no li surt el lloguer.
1: Es desperta cap a les 7:30. El primer que fa és mirar el mòbil, com tothom. La diferència és que ella probablement té 3.000 missatges pendents i nosaltres tenim el grup de classe dient «Algú ha fet els deures?».
0: Totalment. Després esmorza tranquil·lament un cafè i alguna cosa per menjar. I mentre esmorza ja comença a practicar els seus lore, lore, lore, perquè les notes no surten soles si no es practica.
1: Després fa una mica d'exercici al seu gimnàs privat, que esperem que no estigui tan ple com el d'en Vinicius.
0: I quan ja està a punt, toca posar-se a treballar. Agafa els seus Lamborghini Urus, escoltat per la policia, i posa rumb cap al seu estudi de gravació.
1: Allà assaja les seves cançons més famoses durant hores, perquè aquell dia té concert i ha d'omplir un estadi sencer.
0: Cap a les 2:30 se'n va cap a l'Starbucks a demanar-se un venti cam al croqui...
1: Crunch frappuccino extra wet cream mocha drizzle.
0: I una torrada del bocat amb llavors de chia.
1: Un berenar ben lleuger. Com que ja ha acabat i està plovent, torna cap a casa per vestir-se pel concert. Però se'l torna a canviar perquè s'havia posat un outfit blanc i no volia que l'aigua la salpique.
0: Però bé, deixant el Piqué de banda, cap a les 7 de la tarda surt de casa en helicòpter per arribar a l'estadi. Allà l'esperen milers de fans, que farien el que fos per un sol cabell seu.
1: Els seus preparadors, maquilladors, aiguadors i assistents la deixen 100% ready per començar el show.
0: Un show on una simple entrada, al capdamunt de tot, on no es veu absolutament res, costa vora de $800.
1: Quina barbaritat. Però com que la Shakira és una diva poderosa, es treu el concert de sobre com si res. I després d'un dia tan intens, torna cap a casa.
0: Es posa el pijama, es dutxa i, atenció, increïblement, ara ja sabem que sí, es renta les dents. I de cap al llit.
1: Almenys és higiènica, no?
0: Sí.
1: I fins aquí la secció d'avui. Quina vida més esgotadora, la veritat.
0: Ha sigut molt divertit descobrir com és un dia la vida de la Shakira.
1: Ens veiem la setmana vinent amb un altre famós.
0: A reveure!

0: Molt bona tarda a tothom.
1: Estem un divendres més a...
0: Qui té raó? Aquest curs hem decidit continuar amb la nostra secció estrella.
1: Però us portem un debat una mica més currat.
0: Exactament, Lluc. En aquest debat posarem sobre la taula dues conseqüències de prendre decisions...
1: No t'enrotllis, Meri, no t'enrotllis. En resum, què és millor, penedir-se de fer una cosa...
0: O penedir-se de no haver-la fet. No hi ha campaneta aquest cop. Molt bé.
1: Em sembla que hem d'explicar una mica més a què ens referim abans de res.
0: Sí, és molt fàcil d'entendre. Viure amb el remordiment de no haver fet una cosa important...
1: O fer-ho i penedir-te'n per sempre.
0: Ara sí, comencem.
1: Per exemple, s'han d'aprendre els errors. O sigui, si tu menges un kebab... O sigui, i després et fa mal de panxa... et pots empenedir.
0: Ah, ja, exacte, però també podries evitar conseqüències irreversibles. És a dir, jo què sé, imagina't que estàs enmig d'un examen, vale? I llavors et dona aquest mal de panxa. Llavors què fas? Exacte, això. És que...
2: Te pones un pañal i te
1: quedas. Doncs fas la de...
0: Però i si no ho sabies que et donaria mal de panxa?
1: Doncs fas la tècnica de tossir i tira't el pet.
0: Ja. I ahir el pet cap a una cosa més.
1: A més, no tot penediment dura per sempre. O sigui, si jo ara pego a l'Arnau, doncs no em durarà un any. Em durarà una setmana o així.
3: Bueno, el mal sí que dura, eh?
1: Ja, sí,
0: pobre.
1: Però un any no.
0: A veure, si le pego muy fuerte. A veure, no actua tan bé...
2: Ei.
0: Perdó.
2: Queden 20 segons, així que continuarem el debat a la segona part.
0: Exacte.
1: Que guanyaré jo,
2: vale? Bueno, guanyaré jo. Ja ho deduirem després. Està això bastant interessant, però a mi el meu debat d'avui és dir-vos que d'aquí res passem amb les notícies.
4: Dos quarts, notícies.

0: Bona tarda, són dos quarts, us parla Carla Ramos. El trio de DJs Molletà Maceta Soundbeat deixa els escenaris. Després de 5 anys fent ballar places i agent del Vallès, el projecte s'acomiadarà del seu públic el proper 23 d'octubre al Mercat Vell de Mollet, al mateix espai que els va veure pujar per primer cop a un escenari. El grup, format per Adrià Vega, Adrià Espinosa i Vanessa Sánchez, ha anunciat que tanca la seva trajectòria artística. Ho fa per voluntat pròpia i en un moment dolç per la formació, amb un camí ple d'èxits i moments memorables al darrere. Adrià Vega explica a Ràdio Mollet que ho deixen en un punt àlgid del grup per acabar de la millor manera.
1: Hem decidit deixar l'etapa de Maceta, tots tres, perquè volem que no arribi al punt en què ja no podem quedar, venir deteriorant el que és la formació i acabem de saludar de mala manera. Creiem que estem un moment dolç, ens va molt bé el tema de bolos i nosaltres tres com a relació personal ens portem molt bé, sí que hem decidit una mica pues, deixar-ho ara en un moment àlgid, que sigui bonic el record per tothom i que ho podem celebrar la millor manera possible.
0: El comiat serà la nit del 23 d'octubre. El grup no la concep com un adeu trist, sinó com una gran celebració col·lectiva de tot el que han construït durant aquest lustre. I per altra banda, us informem que el 19 d'octubre es commemora el Dia Internacional del Càncer de Mama amb l'objectiu de conscienciar sobre la importància de la prevenció i el diagnòstic precoç d'aquesta malaltia. Amb motiu d'aquesta data, l'Associació de Mollet contra el Càncer ha organitzat un any més la caminada matinal solidària que enguany tindrà lloc el diumenge 18 d'octubre. La caminada sortirà a les 10 del matí des de la plaça Prat de la Riba i arribarà fins a l'espai rural de Gallecs. Les samarretes per la caminada es posaran a la venda precisament aquesta setmana. Des d'avui divendres i fins diumenge, si la pluja ho permet, es podran adquirir al quiosc del carrer Barcelona a la plaça Catalunya. Això és tot. Més informació de Caire Local d'aquí una hora.

0: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.
1: Coses que passen. Un podcast narratiu on es recullen històries reals tan increïbles que costen de creure. Escolta'l cada dimarts a 2:45 del migdia al 96.3 de la FM.
2: L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 2:45 del migdia i en redifusió a 9:45 del vespre.

0: Molt bona, ja tornem així aquí. Ja tornem així aquí i continuem amb el debat que ens havíem quedat a mitges. A veure, de què estàvem parlant?
1: Estàvem parlant de que és millor si penalitza de fer una cosa o de no fer-la. Llavors anàvem pel, crec que el tercer argument, més o menys.
2: Per aquí, no?
1: Sí, vale. El segon argument, jo crec que no actuar també pot ser una bona decisió. És a dir, jo què sé, et declares a algú, vale? I llavors aquesta persona et diu que no i et fa molt mal, no sé què. A vegades jo crec que és millor, però si no se lo dices i ja està, i t'evites sentir-te malament.
2: Però almenys ho has intentat. Jo el dejo ahí.
0: Però
3: ho has de dir.
0: El no ja el tens. Imagina't que et diu que sí. Però això amb tot, o sigui...
2: El debat és meu.
0: Vale.
4: És que la Joana té millors arguments.
1: Exacte.
0: No, però en serio, imagina't que et diu que sí. No ho saps, no saps el que pot passar.
2: Pues eso, mi...
4: Tu argumento ha sido robado.
1: Jo crec que també algunes oportunitats no valen el risc. O sigui, jo què sé. Ja un altre cop estic segura que s'apunta aquest argument del no, però jo crec que també, imagina't, jo què sé, poses tots els teus estalvis en un negoci que no estàs molt segur. Llavors jo crec que a vegades és millor, és com... I si no val el risc, és com... No sé, és millor sí, però... anar-ho segur.
2: Però el que ha dit la Joana, o sigui...
1: No se pueden reciclar argumentos, Jux.
2: Però que la prendre de decisió fa créixer com a persones, o sigui, si tu poses els diners, també, o sigui, tu també pots invertir i això, i a lo millor fa créixer, com tenir més diners i això.
1: És molt a lo millor. També deixar passar una oportunitat no significa perdre-la per sempre, jo què sé. Te'n vas a la fira i llavors veus una atracció que és... No sé, la càrcel, per dir-ho algo. Llavors, jo què sé, perquè no pugis aquest any, potser no l'any vinent, a veure, que jo sepa, tornarà l'any vinent, no perdràs l'oportunitat per sempre.
0: Si te mueres mañana...
1: Bueno, a ver, también.
2: Però que...
1: Jo crec que este debate ja no hace falta que montemos.
2: Però jo, no, o sigui, jo si vaig a PortAventura, no penso ir a tipo la moció sense tirar-me a la caiguda lliure o a Shambhala. O sigui, me voy a tirar. I si no em tiro, pues, quan surti, diré, no m'he tirat i tinc ganes de tirar-me.
0: Però bueno, lo de les atraccions és molt relatiu, perquè potser hi ha altres decisions més importants, que no són pas pujar-se a una atracció, que a mi això em donaria bastant igual, però bueno. Jo què sé, o sigui, et proposen de fer una cosa. Estàs, una cosa que a tu t'agrada molt, però estàs neguitós perquè no sabràs com continuarà, vale? No, i no ho acceptes per la por a cagar-la i a no fer-ho bé. Pues això seria una mica, pues... És que depriment, no? O sigui...
1: Bé, nosaltres ja hem donat tots els nostres arguments.
2: Bueno, ara es toca a vosaltres votar. Ja està.
1: A veure, avui la votació no serà només la Joana, sinó que votareu tots els que esteu aquí dins.
0: Clar, perquè si només voto jo, pues guanyo sempre.
1: Ja, exacte. Llavors, comencem aquí pels vots. Qui vota que guanya el Lluc?
0: Todo, ya está, he perdido.
2: ¡Vamos!
1: Es que, ¿cuánto? Aixequeu la mà primer. 1, 2, 3,
2: no
1: 4,
2: fa, no 5.
1: Oye, Alma, Alma, por favor, la traición.
2: A la mà també.
4: És que, Mary, pensa que les coses s'han d'intentar sí o sí, perquè si no... Vale. Com ha dit la Joana, el no ja el tens.
0: Me he tomat personal, ja.
1: Suposo que aquesta vegada has guanyat tu.
2: Aquesta i sempre. I acostumbra a ti a anar perdent.
1: No t'emocionis, que avui és el primer dia. Ens queden moltíssimes setmanes encara.
2: Bueno, ens trobem la setmana vinent amb un nou debat.
1: Ah!

0: Pol, bona tarda a tothom.
1: Però bé, si tenim aquí els nostres tècnics, i qui s'encarga dels efectes ara?
2: Tranquil·la, Joana, hem deixat el nostre ajudant a la taula.
1: I què feu aquí? Aviam, explica'm.
2: Doncs mira, aquest any estem molt emocionats perquè farem una secció de tècnics.
0: Es diu Tècnic Pànic.
1: Uau, suposo que si en Pere us deixa, com a mínim em podrà explicar de què tracta, no?
2: Doncs mira, aquesta secció tracta de tot i de res a la vegada. Sé que sona molt estrany, però ara t'ho explicarem.
0: Portem ja uns quants anys a la cabina i és inevitable posar-se a parlar de mil temes. En aquesta secció transformarem les nostres converses en una dinàmica de secció.
2: Per exemple, començarem amb la dinàmica res de playlist. Booklist, sí, que ve de les nostres inacabables converses sobre els nostres llibres preferits o lectures actuals, que teníem molt sovint amb la nostra excompanya Nora o amb l'Enar, a qui ja coneixeu.
1: Molt bona idea, la veritat. Però aviam, podreu portar jo mi opinió?
0: Clar que sí, Joana. De fet, aquesta és la idea de que pugueu també comentar amb nosaltres les teories estranyes que teniu o els vostres llibres preferits.
2: Avui començarem parlant d'uns dels llibres que més fa que nosaltres dos esperem. I probablement la meitat de la població mundial també.
1: No cal que sigueu tan exagerats, no crec que sigui per tant.
2: És que no exagerem, Joana. Parlem de la famosa sèrie de llibres Empyrean o Empyreo i del seu nou llibre El dia de la trilla, que va sortir abans d'ahir.
0: Potser ara us heu quedat una mica en plan, però quina sèrie és aquesta? Probablement la coneixeu amb el nom d'Ales de Sangre, que és el primer llibre de la sèrie.
2: Potser ara us sona una mica més. És una sèrie que originalment l'escriptora, Rebecca Yarros, volia convertir en una trilogia, però va començar a escriure i se'n va adonar que necessitava més llibres. Així que la va dividir en 5.
0: Però el llibre que va arribar el 30 de setembre, fa just 2 dies, no és la quarta entrega. La Rebecca va anunciar que faria un llibre extra, així com un llibre 3.5, que arribaria abans de les esperades últimes 2 parts de la sèrie.
2: El que va anunciar és que aquest llibre constaria de 13 relats sobre algun dels personatges principals durant probablement un dels dies més importants de la sèrie, el dia de la trilla.
1: Jo perdudíssima, però a mi m'han dit que és una merda.
2: No!
1: Qui t'ha dit això? No sé, no me'n recordo què m'ho va dir, però m'ha dit està molt sobrevalorat, no sé què.
3: No!
2: És molt bo, però tampoc... Jo crec que és bo, però t'ha d'agradar la fantasia, la distopia i el romanç.
0: Que potser que pel que t'agrada tu, potser trobes algú que és millor, no?
1: A veure, no l'he llegit, però o sigui, no, jo no puc opinar del llibre perquè no l'he llegit, però...
4: Una recomanació, llegeix-te'l.
2: Sí. Si cal, te'l deixem nosaltres.
1: Vale, vinga, va.
2: Per qui no sabeu, molt bé, com la Joana, que no sap de què tracta aquest llibre, us farem una petita introducció a l'univers. Hi ha com una escola d'elit dividida en la sèrie que... infanteria, curanders, escribes i, per últim, els genets de drac.
0: I a la protagonista, la seva mare l'obliga a entrar al quadrant dels genets. És com es diu, diguem, una FP, no? Llavors, que és el més mortal de tots. Quan ella porta tota la seva vida preparant-se per ser escriba. A més, el seu país està en guerra amb el veí, els genets de grip.
2: Per exemple, al començament del llibre els fan creuar un pont superestret amb una taxa de mortalitat per caigudes molt alta. Aquesta és la versió sense spoilers, per si el voleu llegir. Però avui parlarem d'algunes teories que porta l'Àlvaro, així que heu de saber 4 coses ràpides.
0: Un context rapidíssim de la història, amb una mica d'espoiler. Però vaja, realment els líders de Navarre són uns corruptes que diuen tenir una guerra amb l'altre país que els intenta envair. La realitat és que estan sent atacats per unes forces de la foscor i es neguen a donar refugi al seu veí. Llavors, l'estimat de la protagonista es veu afectat pel bàndol dolent i la Violet, que és la protagonista, vol trobar una cura per acabar amb la guerra, però sobretot per salvar-lo a ell.
2: I creu que la pot trobar en una ètnia de dracs que portava tant de temps amagada que ningú no recordava que existís. Casualment, la Violet té 2 dracs i, per tant, 2 segells, que són com poders que es desenvolupen quan et vincules amb un drac. D'un d'aquests segells sabem, per part de l'escriptora, que només hi ha una persona capaç d'entrenar-lo.
0: Crec que més o menys ja està tot explicat. Si falta alguna cosa rellevant, l'anirem explicant més endavant. Ara passem a les novetats de la història que poden sorgir. Al principi del tot del llibre ja explica que la mare va tenir una enfermedad mentre estava embarassada d'ella. I jo tinc la teoria de que
2: la
0: era
2: mare, sí.
0: O sigui,
2: i tenim la teoria de que el pare de la Violet va ser una persona que sabia com deixar de drenar, com per exemple la cura per salvar tant a la mare de la Violet com al seu estimat. Per tant,
4: bueno, a més la Violet té el cabell platejat, aleshores això també dona més opcions.
1: Va néixer amb el cabell.
4: No, a veure, té el cabell marró, negre, normal, i les puntes platejades de manera natural.
1: Ah, molt bé.
4: I els Bennings tenen el cabell platejat.
0: Bueno, no, la teva una...
1: A mi m'agrada molt això de les teories, això, però se'ns acaba el temps. I hem de passar amb la següent secció, nois.

0: Je suis posée par un homme d'affaires en cravate. A quoi te sert de dormir sur le port?
1: Molt bona tarda a tothom. Quant de temps sense veure'ns? Quin estiu més mogut, oi? Avui vinc amb una companya nova i estrenem una secció molt interessant. A veure què us sembla.
2: Bona tarda, sóc l'Alma i avui m'estreno al micro. Tenc moltes idees i moltes ganes de compartir-les amb tots vosaltres. Així que si encara no sabeu què s'espera, quedeu-ho així, que això acaba de començar.
1: Ara que ja ens coneixem, anem a explicar de què va aquesta secció. El nom és Estaria millor sense tu, o la versió més pija, Com seria el món sense tu. Us portarem un objecte quotidià, explicarem per què serveix i us plantejarem com seria la vida si no s'hagués inventat mai.
2: A partir d'aquesta situació fictícia, els companys de la taula us haureu de posar d'acord. Esborrem aquest objecte de la història perquè és un perill o és millor que continuï existint perquè ens fa la vida millor?
1: I ara sí, comencem. L'objecte d'avui Estaria millor sense tu és...
2: La pilota.
3: Ja està, fora, no cal que... No.
2: La pilota és una de les pitjors coses que s'han inventat. Tothom hi juga tot arreu. A l'escola, al carrer i en llocs on no s'hauria de jugar mai.
1: Estàs jugant tranquil·lament a jocs de taula i ve una pilota i et tira totes les cartes pel terra. O estàs xerrant amb un amic i et fot un cop al cap. Facis el que facis, quan hi ha una pilota pel mig acabes malament. I a sobre et passes els caps de setmana de partit en partit de futbol dels teus germans.
2: I al pati de l'institut igual. Si intentes fer qualsevol altra cosa a la pista, és impossible perquè vas rebent cops de peu i patacades a tot i a dret que sempre són sense voler. I crec que l'hem d'esborrar de la història ja mateix.
1: Cap problema. Les esborrem ara mateix. On és el botó del delay? Ah, aquí. Els nens s'enfilen per les parets i tenen els ulls vermells de no fer res. Se'ls acaben les idees. Fins que, enmig d'una classe, un professor fa un anunci especial i importantíssim. El senyor Renfis Triangle ha inventat el triangle 3D, un nou tipus de triangle que rebota contra el terra.
2: Els nens s'emocionen de cop i, en qüestió de segons, tothom s'hi enganxa com si no haguessin jugat a res més a la vida. El que comença com una simple joguina es converteix en el joc més popular del món. Absolutament tothom en vol un.
1: Però hi ha un petit problema. El triangle, amb les seves punxes, fa bonja al cap, trenca braços i destrossa tots els ossos del cos. Però la gent n'està tan enganxada que ningú no pot aguantar ni un minut sense tenir-ne una a les mans. Se'ls emporten a la feina, a l'escola, al supermercat, a la biblioteca, a tot arreu.
2: Els triangles travessaven mobles, foradaven terres i destrossaven aules. I tot i així, ningú volia parar de jugar. La solució la va trobar un enginyer alemany anomenat Andreas Sabin, que va inventar el que rebota coses, o com es diria en alemany...
1: Que ho hem buscat pel traductor, Der Helm las Dinge abgewallen.
2: Era un casc inflat d'aire fet de cautxú, com el de les rodes dels cotxes.
1: Poc després, es van inventar les equipacions oficials del triangle, unes estructures com de futbol que et cobrien tot el cos i on et fregies de calor, tant a l'estiu com a l'hivern, perquè estaven plenes d'aire calent. Els camps eren circulars, sense línies i plens de bonys on tothom s'entrebancava.
2: Els partits de triangle es van fer mundialment famosos, tot i que solien durar entre 5 i 8 minuts. Els és necessari perquè algun jugador es lesionés de gravetat. El rècord mundial va ser de 13 minuts de joc. Dècades més tard, la societat se'n va adonar que era un joc massa perillós i el van prohibir.
1: I llavors, l'Uno i la resta de jocs de taula van conquerir el món de cop. Com que no eren tan perillosos, s'organitzaven grans tornejos mundials, amb premis milionaris per als millors jugadors de l'Uno, del Parxís o del Monopoli. Fins i tot, es va crear el torneig d'Uno H2O, que és aquest que es juga a l'aigua, on es jugava dins una gran banyera amb 45 jugadors a la vegada.
2: Però la societat es va tornar tan rígida que van eliminar les hores de pati i de descans. I com que les noves generacions necessitaven jugar, la història repetia en bucle. De jugar al triangle van passar la petanca en cadira de rodes, els cubs de Rubik amb punxes o el voleibol amb un quadrat de 30 quilos que foradava cranis.
1: I ara, atenció, perquè hem aconseguit un fragment d'una conversa real entre dues persones d'aquesta realitat alternativa. Espera, que t'has deixat el casc a classe, no pots jugar.
2: Tranquil·la, allà n'hi ha un del noi que es va lesionar la setmana passada.
1: Corre, vés a buscar-lo, però vigila que no et foradin el cap pel camí. Ah, i no caigues al forat d'allà davant, que fa més de metre i mig i encara hi ha un nen atrapat allà dintre.
2: Sí, ja vigilo. Ai, quin pal haver de córrer així. Em faig un fart de suar aquí dins. De veritat, semblen rodes de cotxes.
1: Què prefereixes, que et foradin el cos? No, gràcies. Va, corre cap allà, que comença el partit.
2: Ah, m'ha entrebancat!
1: Vigila, que faràs caure la profe de mates!
4: Què fas, noia? S'ha acabat el partit, que jo ja m'he fet mal. Tothom cap a classe.
2: No, si ja gairebé tenia el cas.
1: Traiem-nos aquesta andròmina de sobre i anem a classe. T'he dit que vigilessis.
2: A veure, com a mínim el partit ha durat 3 minuts, que ja som record per la nostra escola.
1: I mira, ara està tot l'institut rebotant pel terra. Això sí que és una celebració de les bones.
5: són els tres.
2: I fins aquí la simulació. Presentadors, creieu que la pilota ens ajuda el dia a dia i ha de continuar existint? O preferiu eliminar-la per sempre?
6: Pues depèn, eh? Ara m'heu deixat
4: que existeixi, si no seria la guerra.
6: Clar, i no vull que hi hagi una pilota punxaguda. Pues que
7: no sé, a veure, què preferiu?
6: A veure, pues ja, mira, si m'he d'aguantar el futbol, pues me l'aguanto. De totes maneres, acabarà existint sempre.
7: De veritat, que existeixi?
6: Eh?
7: Que sí, existeixi?
6: Existeixi.
1: És que al final teniu raó, ja n'estàvem farts de les pilotes. És molt millor que ens quedem amb els jocs de taula, que són inofensius i no ens... Ai, no, estic fent l'altra.
6: Sí.
1: Bueno, és que la volíem esborrar la història, però bueno, és igual, fem l'altra. I estem molt d'acord, encara que la pilota sigui molesta a vegades, més ho seria un cop de triangle que ens frodés el cap. Doncs queda decidit, la pilota torna a la història.
2: Us ha agradat aquesta nova secció?
1: Que sapigueu que si no fos per l'Alma, tots els meus guions acabarien amb la fi de la humanitat. Així que jo crec que ha quedat prou bé, no?
6: Molt xulo i molt dinat. M'ha agradat moltíssim. Molt, molt guai, molt guai. Tenim molt bona locució, les dues.
2: Molt bé. Esperem que us hagi agradat molt.
1: I ens veiem la setmana que ve amb més coses per esborrar. Adeu! Adeu.

0: Hola, sóc la Laig, i aquesta temporada 2 porto una secció nova, que es l'anomeno el mateix. Es diu L'has vist o te l'has inventada?
1: Ostres, nom original, ja sembla que ens vulguis prendre el pèl.
0: Exacte, la idea és molt senzilla. Jo us explicaré la trama d'una pel·lícula sense dir-vos com es diu. I vosaltres haureu d'adivinar si la pel·lícula és l'estat de veritat o si me l'he inventat.
1: I ho podem buscar a Google?
0: Ni parlar-la. Aquí es veurà qui té cultura cinematogràfica i qui viu sota una pedra.
1: Vinga, vinga, explica ja la peli.
0: A veure, la història va d'en Jack i la Vanessa, una parella que espera un bebè i es muda a una casa bastant antiga de Nova Orleans. Al principi tot sembla normal, però a poc a poc comencen a passar coses molt estranyes i sembla que a la casa hi ha alguna cosa que no és precisament humana. A mesura que comencen a parlar, la situació es torna cada cop més absurda i caòtica, fins que la parella acaba demanant ajuda i apareixen dos sacerdots enviant directament pel Vaticà per investigar què hi passa.
1: Vale.
0: Doncs...
1: Podria ser perfectament una pel·lícula.
2: Jo crec que sí, eh?
0: Sí?
1: Jo crec que també.
0: Abans de dir-vos la resposta, us posaré a prova amb tres preguntes, a veure on arriba la vostra imaginació. La primera pregunta és: quin animal acaba tenint molt protagonisme en aquesta història? A, una cabra; B, un porc; C, un ànec; o D, un cavall?
2: A veure, és que aquesta pregunta no sé.
1: Pues un cavall, no? Pues sí, los papas vienen en cavall.
3: Algú més diu boniac, no?
1: És que un cavall és
0: un porc.
1: La cabra està relacionada amb el dimoni, no? Pues la cabra.
2: Jolín.
0: Doncs la resposta correcta és...
1: Toma!
0: Una cabra!
1: Toma!
0: Molt bé! Bastant surrealista, oi? Segona. Quin personatge inesperat apareix enmig de tot aquest caos? A, un veí disfressat de Batman; B, un bebè gegant; C, un antic habitant de la casa; o D, un pallasso que busca feina.
1: A veure, utilitzen...
2: Jo crec que la més normal és el que vivia abans de la casa, però no serà aquesta.
1: No, perquè, a veure, utilitzar la lògica. Si hi ha una cosa rara a la casa, pues serà un espíritu del senyor viejo que se murió en el sillón i és aquesta, ja està.
0: Doncs, molt bé, Joana.
2: Ets una crac, eh?
0: Estàs en tatxa. I l'última pregunta. Què passa enmig d'un dels moments més caòtics? A, algo travessa una paret; B, un dels personatges es posa a ballar; C, la casa comença a explotar; o D, tothom es posa a cantar.
1: És un musical?
0: No.
1: Vale.
2: Descartem la última.
0: Sí.
1: I la B, perquè és un personatge així que balla.
0: Doncs...
1: Pues algú travessa una paret perquè està plena d'espíritus i pues perquè sí.
0: Joana, molt bé, has quedat les tres. La resposta correcta és la A. Algú acaba travessant una paret.
1: Vale, ara vull saber si existeix o no.
0: Doncs sí, prepareu-vos, perquè sí existeix. La pel·lícula es diu Hell Baby i és del 2013.
1: Tenia raó.
2: El nostre any, eh?
1: Tenia raó.
0: Ja ves.
4: We could paint this place today, sell it tomorrow, and still make money.
5: Yes, we could.
6: Jeepers.
5: You're not just a little nervous in this house.
6: Hey, there's not one thing to be afraid of in this house.
0: I aquesta és precisament la gràcia de la secció. Hell Baby és una comèdia de terror molt absurda que fa paró de les típiques pel·lícules de cases encantades, dimònics i exorcismes.
1: Doncs m'ha quedat clar que no em puc ficar de cap de vosaltres.
0: I fins aquí el primer programa de L'has vist o te l'has inventada. La setmana que ve veurem si us torno a enganyar.
1: No m'has enganyat avui.

0: Hola, benvinguts i benvingudes a aquesta secció, feta per mi, la Sara, i per la meva companya, la Martina.
1: Avui continuarem amb el programa de l'any passat, d'endevinar les cançons només amb l'intro, i a més, hauran d'endevinar qui ha escollit aquestes cançons.
0: Bueno, doncs comencem amb la primera cançó del dia, que és...

0: Com ho ha escoltat, aquesta cançó és superestrella, d'Aitana. La va escriure quan va conèixer el Plex en una discoteca al Japó. Se li va codescriure-la quan va acabar de passar per una forta depressió.
1: I per això la va posar al seu àlbum Quarto Azul, que es va tornar molt famós per ser tan sentimental i actualment Aitana triomfa fent concerts a tot el món.
0: Bé, passem ja d'Aitana i continuem amb la segona cançó.

0: Què? Ets tu? No, és igual. Aquesta cançó no. Bueno, pues una cançó random, és igual.
1: Tenia que sonar això.
0: Són els Jonas Brothers. No sé quina és. És igual, continuem.
1: Doncs no era aquesta cançó, però bueno.
0: Intro no conocida, no passa res.
2: Bueno, da igual, seguiu. Bueno, la cançó que hauria de ser és I'll Show You de Justin Bieber, Epidemic i Eric Bellinger. Va ser llançada el 2016. La cançó parla de la pressió d'estar constantment sota la mirada dels altres i de com Bieber volia mostrar que darrere la fama també hi havia una persona amb inseguretats i emocions.
1: Aquesta cançó va sobre les cançons promocionals de l'àlbum Purpose i es va publicar com a senzill promocional abans del llançament de l'àlbum. La cançó va tenir molt bona rebuda i va entrar a les llistes d'èxits de diversos països.
2: Bé, ara passarem a la següent canció. Però aquesta ja no serà tan trista, sinó una mica més romàntica i madura.

0: Sí, així és. Aquesta que...
1: La van de Miguel Ajuan.
2: Pots dir-ho perquè no sé què...
3: Jo sé que és lesbi. Jo sé que és lesbi. Sí.
2: És què?
3: Lesbi. Lesbi.
4: Aquell grup que li agradava.
3: No, és un cantant, no un grup.
4: Jo pensava que era un grup.
0: Aquesta cançó és Quien te ve, del cantant Relsby, i la va escriure per declarar que ell i la seva parella havien deixat enrere un passat de drames i baralles.
5: És a dir, que ell i la seva parella van fer un glow-up com a parella. A més, tant la popularitat de l'àlbum i de la seva parella van pujar a TikTok uns mesos després de fer oficial l'àlbum de Love Love.
0: I ara sí, ja acabem amb una bastant famosa.

0: es esta de IGO
1: en tu
0: esa. Però ha estat un programa fantàstic perquè el temps vola i el programa s'ha acabat. Així que a mi només em queda dir-vos que ens veiem la setmana vinent al mateix lloc i a la mateixa hora. Adeu!
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El president espanyol Pedro Sánchez obrirà un període de reflexió per analitzar les conseqüències del no al Congrés als decrets d'habitatge. La Moncloa no descarta cap escenari, tampoc un avançament electoral, tot i que sosté que aquest divendres encara no està en aquesta pantalla. Demà a les 12 se celebrarà una manifestació a Madrid convocada pel sindicat d'inquilines i diumenge Sumar reunirà els partits dels seus espais polítics per preparar-se davant d'un possible avançament electoral. Mentre l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha lamentat que els decrets no hagin tirat endavant, diu que eren útils, imprescindibles per continuar garantint el dret a l'habitatge. A més, ha explicat que en cas que s'haguessin aprovat hauria anunciat l'inici d'un procés d'aprovació d'una pujada del 150% de l'IBI als pisos turístics que li hauria permès recaptar 7 milions d'euros.
4: Perquè el fet que aquests decrets no s'hagin aprovat avui té un efecte directe sobre els ciutadans i les ciutadanes de Barcelona i també sobre les polítiques de foment del dret a l'habitatge que hem desenvolupat a la nostra ciutat. En primer lloc, vull dir que avui hem perdut una gran oportunitat. Una gran oportunitat per continuar canviant les regles del joc en matèria d'habitatge a les nostres ciutats.
3: I el govern manté la restricció de la mobilitat interurbana al Baix Ebre i al Montsià fins a les 8 del vespre. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit que la situació encara és de perill molt alt perquè hi ha inestabilitat en les pluges torrencials i continua. A més, es desplaça cap al nord. Ha demanat atenció també, no solament al sud, sinó a les comarques del litoral.
5: Penseu que s'ha complert la previsió que havia fet el Meteocat en els seus diferents avisos, a 30 minuts, a 3 hores i a 24 hores. Per tant, molta pluja, risc, òbviament, d'inundabilitat i molta prudència que ha de tenir el conjunt de la ciutadania en les properes hores i en els propers dies, perquè serà una situació inestable que afectarà doncs, el sud del país i probablement a tota la zona del litoral i prelitoral.
3: I dos agents de la Guàrdia Civil van resultar ferits ahir dijous a la nit en un tiroteig a Terrassa quan intentaven detenir una banda criminal dedicada presumptament a assaltar camions que paraven a descansar les àrees de servei d'autopistes. Els Mossos estan investigant. Segons les primeres informacions, perseguien un grup de lladres que treballaven a l'AP7 al terme de Castellbisbal. Finalment, els delinqüents havien acabat a Camp Parellada i allà va un intens intercanvi de trets. Barça-Madrid, el clàssic de la Lliga F, vol omplir el Camp Nou un altre cop. L'equip femení tornarà a jugar a l'estadi. Serà el segon partit del conjunt blanc que juga a aquest lloc.
6: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
7: Convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.
8: Fugots, un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Escolta'l cada dimarts a les 11 de la nit.
9: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Molt bona tarda, amics i amigues. Benvinguts i benvingudes a l'Espai Sardana, el vostre programa sardanista a Ràdio Mollet. Un espai que fem la Núria Figuera Duarte, la Marina Saborido Figuera i el servei tècnic de l'emissora. Cada divendres, a partir de les 6 de la tarda, us acostem la música i actualitat del món de la sardana. I si no ens podeu escoltar el divendres, ens trobareu en redifusió els dissabtes a les 10 del matí. Comencem l'Espai Sardana.

0: Hem començat amb aquesta magnífica sardana de l'Antoni Albors i Asins, de l'any 1994, que és obligada de tible. Aquesta composició que ens ha ofert la principal de la Bisbal es diu Sardanistes de Banyuls.
1: Baixant de Puigventós és una sardana d'en Francesc Monner Casanovas, músic i compositor nascut a Olesa de Montserrat, i que escoltarem amb la Montgrins.

0: d'en Francesc Munner i Casanovas és la composició que acaba de sonar en antena i que porta per nom Baixant de Puigventós. La cobla era La Mongrins.
1: I ara volem compartir amb vosaltres un dels moments que vam poder viure el dissabte passat, 26 de setembre, a l'Aplec de Rubí. Una jornada que ens va deixar, entre moltes altres coses, dues sardanes d'estrena, que vam tenir la sort de poder enregistrar nosaltres i que avui ja us podem fer arribar a l'Espai Sardana. Abans dir-vos que el Foment de la Sardana de Rubí aquest any celebra el seu centenari i que el proper 24 d'octubre es donarà inici a un programa excepcional d'actes.
0: Comencem amb Aplec Festiu, d'en Jordi i Paulí Safont, amb la cobla Ciutat de Girona. I tot seguit continuarem amb la segona estrena, Arrels de Rubí, d'en Ferran Carballido i Enric, el qual va estar present a la interpretació que va fer-ne la cobla de Principal de la Bisbal.

0: Hem escoltat les dues estrenes del 28è Aplec de Rubí. La primera, interpretada per la cobla Ciutat de Girona, era Aplec de Rubí, dedicada al 25è aniversari de l'entitat Aplec de Rubí, la qual és l'organitzadora d'aquesta festa sardanista. El seu autor és en Jordi Paulí Safont. A continuació hem sentit la segona estrena, Arrels de Rubí, d'en Ferran Carballido i Enric, amb la cobla La Principal del Llobregat.
1: Abans de fer la mitja part, acabarem amb una sardana que, si voleu, podeu anar escoltant directe avui mateix a les 8 a Martorelles, concretament a l'espai polivalent La Vinya, el concert que ens oferirà la cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, la mateixa cobla que ara escoltarem. Dic que hi haurà una exhibició de punts lliures per part de la colla Espiga d'Or, on hi balla la meva filla i companya de programa

0: Bona tarda, són dos quarts, us parla Carla Ramos. Mollet del Vallès tornarà a convertir el Teatre de Can Gomà en un punt de trobada per a les arts escèniques amb la tercera edició de Platea Mollet. La nova temporada s'estendrà des de l'octubre fins al maig de 2027 i oferirà un total de 7 espectacles que combinaran teatre, dansa, música, moviment i altres disciplines escèniques. De fet, la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Mollet, Mercè Pérez, ha destacat que la programació busca reunir diferents expressions artístiques.
1: Una programació llarga que va d'octubre a maig de l'any que ve i que, per tant, una mica toca totes les tecles del món escènic, no? Des de la dansa, la música, el cabaret, el musical, els clàssics, amb un veïnclam, per divines paraules, per exemple, l'Orca Indòmites, també companyies boníssimes, o sigui, autors com Ballin Clan o Carme Riera de teatre, i després pues, amb actors de primer nivell. Per tant, jo crec que una gran programació que val molt la pena veure.
0: L'alcaldessa de Mollet, Mireia Dionisio, ha remarcat que Platea Mollet forma part del compromís del mandat amb la cultura i té per objectiu apropar les propostes culturals a tota la ciutadania. I en esports us informem que el Club Ciclista Planellador de Mollet enllesteix els darrers detalls de la 36a edició de la marxa cicloturista Memorial Pellegrí Pi, que tindrà lloc aquest diumenge, dia 4 d'octubre. La prova que any rere any consolida Mollet com a punt de referència del cicloturisme al Vallès Oriental torna a oferir als participants dos recorreguts diferents amb sortida i arribada a la capital del Baix Vallès. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: T'espero dimecres a les 10 de la nit a Ràdio Mollet.
1: Rock and Clàssics, amb Esteve Llo. La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Seguim endavant, no ens aturem i encetem la segona part del programa d'avui.

0: Hem iniciat la segona part amb una sardana de la mataronina Isabel Medina i Cantón, que va estrenar el 1999 a Rubí. Porta per nom la plaça del Castell i l'escoltàvem amb un enregistrament de la Cobla Ciutat de Girona.
1: Us recordem que podeu recuperar tots els nostres programes en format podcast a la pàgina web de Ràdio Mollet. I si, a més d'escoltar-nos, voleu veure ballar una sardana des d'una perspectiva de 360 graus, us convidem a buscar-nos a Facebook i Instagram d'Espai Sardana. Escolteu-nos, seguiu-nos i gaudiu de la sardana des de tots els angles.
0: Hem de fer una rectificació pel que fa al contestador. Us vam dir que el posarem al primer programa de cada mes. Això és correcte, aquesta setmana el tindrem. El que no vaig dir bé és que les peticions les posaríem l'última setmana. No, no és així. Les posarem al segon programa del mes, és a dir, la setmana següent de fer les vostres peticions, tant per telèfon com per mail, el qual us els recordem. El telèfon és el 93 570 68 66 i el mail espaisardana@gmail.com.
1: A inicis de setmana preparàvem aquesta edició amb una sensació agradolça. Cada nou programa el preparem amb il·lusió, però si alhora ens assabentàvem de que ens havia deixat en Francesc Llistosella i Coma, l'alegria ja no és la mateixa. Amant de la sardana i fidel oient, sempre ens trucava el contestador demanant-nos les sardanes que més li encantaven, les cantades. Així que per a dedicar-li a ell, Torroella Vila Vella, d'en Conrat Saló i Ramell, amb la Cobla Bisbal Jove i el grup Terra Endins de Girona.

0: Torroella, Vila Vella, d'en Conrad Saló i Ramell, amb la copla Bisbal Jove i el grup Terra Endins de Girona. Per a tu, Francesc Llistosella i Coma, descansa en pau.
1: I també aquesta setmana ens arribava una altra notícia ben trista. La Laura, una dona jove, alegre, sempre amb un somriure, especialment quan ballava sardanes, allò que tant li agradava, ens ha deixat. No tocava. Li dedicarem la sardana que es va estrenar a l'Aplec de Santa Perpètua del 2024 i que es va fer per a ella, d'en Marc Timón i Barceló, que porta per nom Esperit Lliure. Escoltem-la amb la mateixa copla que la va estrenar, la Sant Jordi Ciutat de Barcelona.

0: Per a tu, Laura, la teva sardana, Esperit Lliure, amb la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Sardana del 2024 i guanyadora del Premi de la Crítica de la Sardana de l'any. Laura, et trobarem a faltar. Descansa en pau.
1: A continuació, l'Espai Sardana us ha seleccionat algunes de les activitats sardanistes per als pròxims dies.
2: Divendres 2 d'octubre, a les 8 del vespre, d'aquí una estona, a l'Espai Polivalent La Vinya de Martorelles, concert amb la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, exhibició de punts lliures de la colla L'Espiga d'Or i sardana de Germanor. En acabar, la joventut sardanista de Martorelles, que aquest any celebra el seu 50è aniversari, ens oferirà un pica-pica i refrigeri per a tots els assistents. Dissabte, 3 d'octubre, a la plaça del Poeta Buscar, al barri de la Barceloneta, a les 12, ballada amb la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. El 5è aplec de Balaguer, la sardanada, a 4:45 de la tarda, a la plaça del Mercadal, amb les cobles Mediterrània, la Principal del Llobregat i la Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. El 52è aplec sardanista de la Ribera d'Ebre, a 4:45 i a 9:15, a la plaça de Baix de Móra d'Ebre, amb les cobles Reu Jove i Vents de Riella. A les 5 de la tarda, ballada a Vic, a la plaça Major, amb la Cobla Canigó. Ballada a Centelles, amb la Cobla Maricel, a 6:45, a la plaça Major. El 39è aplec a Montgat, al Parc de la Riera d'en Font, a les 6 de la tarda amb les cobles Bisbal Jove i Ciutat de Girona. A les 6 també ballada al Pla de la Catedral de Barcelona, amb la Sol de Banyuls. Diumenge, 4 d'octubre, el 52è aplec de Malgrat de Mar, al Parc de Francesc Macià, a les 11 i a les 4, amb les cobles Ciutat de Girona, la Principal del Llobregat i Juvenívola de Sabadell. Ballada a l'Hospitalet de Llobregat a 12:45, a la plaça de l'Ajuntament, amb la Cobla Maricel. Ballada de la Diada del Soci a Sabadell, a 12:45, a la plaça de Lluís Sobirana, amb la Cobla Sabadell. A Alella, ballada amb la Cobla Xaloc, a la plaça de l'Ajuntament, a 12:45. Audició a Barcelona a 12:45, a la plaça de Can Fabra, amb la Principal del Llobregat. El 39è aplec del Roser a Martorell, a les 12 i a les 4, a la plaça de l'Església, amb les cobles Maricel, Marinada i Mediterrània. Ballada a Barcelona al Pla de Montbau, a 12:45 amb la Nova Vallès. Dia del Soci a Mollet del Vallès, a la 1 i a 6:15, al Parc de les Pruneres, amb la Cobla Ciutat de Terrassa. Ballada a Llinars del Vallès, a les 6 de la tarda, a la plaça de l'Ajuntament, amb la Cobla Genisenca. Concert de sardanes i música per a cobla a Sant Celoni, a l'Ateneu, a les 6, amb la Lluïsos Cobla. Dilluns 5 d'octubre, concert Fragarí, a les 7, al Casino L'Aliança del Poble Nou de Barcelona, amb la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.
0: I acabem l'Espai Sardana i ho fem amb una sardana d'un compositor amb el qual ens ho passem tan bé ballant plegats, en Joan Jordi Baumala i Sant Pons. I com ens endinsem ja al mes d'octubre, hem escollit d'ell Octubre a Martorell. Aquesta composició es va estrenar el 1991 a aquest municipi del Baix Llobregat i sonarà en antena amb la Cobla La Principal del Llobregat.

0: Octubre a Martorell, d'en Joan Jordi Baumal i Sampons, amb la principal del Llobregat.
1: Gràcies per deixar-nos entrar a casa vostra una setmana més. Gràcies també al servei tècnic de l'emissora. I recordeu que demà dissabte a les 10 del matí podreu tornar a escoltar aquest programa. Passeu una feliç setmana i consumiu moltes, moltes sardanes.
0: Salut,
1: sardanes i seguim!

0: amigo fantástico de Radio Mollet.
1: Molt bona tarda a tothom i benvinguts al Bartiqui de Ràdio Mollet. Us saluda Carlos Molina, que seré el vostre barman i contem amb el suport tècnic del Sergio Guardeño. Moltes gràcies per escoltar. Així que, com acostumo a dir, poseu-vos còmodes, demaneu el còctel que més us agradi i disposeu-vos a gaudir d'una estona amb la música i les històries que l'envolten, que potser no totes són veritat, però sonen bé. Sigueu benvinguts en aquest bar que només obre els divendres de 7 a 8 del vespre, mentre que la resta de la setmana és tancat per descans del personal. Avui és divendres 2 d'octubre de 2026, programa número 2 de la quarta temporada de Bar Tiki, i avui farem el primer de dos programes que dedicarem a un grup que segurament ha quedat bastant enterrat a la història, The Doors. Podríem dir que aprofitem l'avinentesa del 60 aniversari dels primers concerts que van fer com a banda, que es va formar un any abans, però no seria veritat, senzillament. Per mi, la música dels Doors sempre ha estat molt present. Però al pop o al rock no només hi ha música, i segurament el que envolta la música dels Doors és el que tira enrere des del culte a la figura o a la imatge d'en Jim Morrison fins al hippisme tronat. Els joves de la casa no se'n recordaran, però a principis dels anys 90 el revival dels Doors va ser sorprenentment popular. En parlarem tot plegat en un programa ple de psicodèlia, de blues, de poesia i d'excessos. Una primera part on farem una aproximació als primers anys d'un grup que tot plegat només va tenir una història de 7 anys. Anem amb aquesta primera part. Comencem.
2: ¿Vas a tomar algo, chico?
3: Sí. Deme una Fanta.
2: ¿Fanta? ¿Qué demonios es una Fanta?
3: Bueno, pues deme una Pepsi sin.
2: ¿Sin qué? ¿Sin pagar? Aquí todo se paga.
1: The Doors, un grup format pel Ray Manzarek al teclat, en Robbie Krieger a la guitarra, John Densmore a la bateria i Jim Morrison com a cantant. Què signifiquen els Doors avui dia? Per una persona nascuda al segle XXI, una que estigui interessada en el rock, si és que alguna n'hi ha, signifiquen res els discos de The Doors? Un adolescent actual no viu en un món en què The Doors siguin una referència inevitable. Vull dir, no són Nirvana, no són Queen, no són AC/DC o Michael Jackson, en aquest sentit. Algú visita la tomba al cementiri de Père Lachaise a París? Encara us diria més. Significa res la mítica imatge de Jim Morrison, els rínxols desordenats i descamisat com una mena de déu grec del rock? Jo diria que no, ni tan sols com a imatge de samarretes del H&M, com si fossin fotos i logos de Nirvana, de Ramones, d'AC/DC, de David Bowie, de Rolling Stones, i mira que se'n van fer servir aquelles imatges durant els anys 90. Però què fem ara amb aquella imatge de Jim Morrison que probablement heu vist mil vegades en blanc i negre, sense samarreta, amb aquell cabell impossible i mirant a càmera, com si acabés a descobrir que nosaltres, els mortals, no pintem gaire cosa? Aquelles fotos es va fer el fotògraf en Joel Brodsky a Nova York el 1967, en una sessió que es va acabar coneixent com Young Lion. En Jim Morrison tenia 24 anys i encara no era el déu del rock que acabaria sent, però Joel Brodsky va aconseguir convertir-lo en una mena de sant pagà. Aquelles fotografies es van reproduir fins a l'infinit en discos, en llibres, en pòsters, en samarretes, i probablement van contribuir tant a la seva música per fabricar el personatge de Jim Morrison. En Joel Brodsky, curiosament, no es va fer milionari, simplement cada vegada que algú pujava o penjava una foto a la paret. Però sí que havia creat una de les imatges més reconeixibles de la història del rock. I potser aquesta és la gràcia. En unes poques hores de feina, aquell home em va fotografiar un noi de 24 anys que encara no sabia que estava a punt de convertir-se en un mite. I si hem de començar pels Doors, tampoc ens complicarem gaire la vida. Començarem per on van començar ells, per Break On Through To The Other Side, que és la primera cançó del seu primer disc, un disc que es va titular senzillament The Doors, disc de 1967. Break On Through To The Other Side la van escriure els quatre membres del grup, en Jim Morrison, en Ray Manzarek, en Robbie Krieger i en John Densmore, i en poc més de dos minuts ja hi ha bona part de l'ADN del grup. El ritme gairebé hipnòtic de John Densmore, amb aquella bateria amb influència a bossa nova, el teclat d'en Ray Manzarek fent també la part del baix, la guitarra en Robbie Krieger i en Jim Morrison convidant-nos a travessar literalment a l'altre costat. I aquí tenim la primera polèmica, la frase "She gets high", que canta en un moment de la cançó i que va ser considerada massa explícita per algunes emissores i es va modificar en determinades edicions. De fet, jo sempre havia escoltat la versió censurada on no diu "she gets high", sinó simplement diu "she gets". Fins aquí. Bé, és una cosa que passava quan senties les cançons a les ràdios. Ara ja es pot sentir perfectament la cançó tal com es va registrar inicialment, i a l'Spotify doncs afegeixen aquesta E d'explícit. En fi, una manera magnífica de començar una cançó que diu que travessis a l'altre costat, i una discogràfica que molt prudentment respon "sí, sí, però no tan lluny".

El grup va prendre el seu nom d'uns versos del poeta William Blake, que diu: si les portes de la percepció fossin depurades, tot apareixeria a l'home tal com és, infinit. Aquest vers també va donar títol al llibre d'Aldous Huxley, The Doors of Perception, les portes de la percepció. Aldous Huxley, un tio que es va fer molt i molt popular en mitjans dels 60. En fi, ja veieu que la intensitat era marcada a la casa. No us creieu, però, als anys 80, The Doors no eren un grup gaire reivindicat. Diguem-ne que els pilars distintius de The Doors eren tres. D'una banda, el protagonisme del teclat del Ray Manzarek. I després hi havia el Robbie Krieger, que no era precisament el típic guitarrista de garage, que agafava una guitarra. I bé, el Robbie Krieger quasi mai feia servir el fuzz. I a més, ell tocava amb els dits i no amb pua. En fi, musicalment el grup era molt particular. D'una altra banda, també tenim la foscor i l'aproximació poètica de les lletres, que eren força complexes. I finalment, esclar, doncs, la presència messiànica d'un cantant com en Jim Morrison. Bé, als anys 80, el The Doors no són una banda especialment central a la música popular. El rock dominant aleshores està anant cap al heavy metal, el punk, el new wave, el pop de sintetitzadors i posteriorment, doncs, el hard rock de grans estadis. I els Doors, doncs, no encaixen gaire en cap d'aquestes tendències. Però passa una cosa important. Jim Morrison comença a convertir-se definitivament en un mite. La pel·lícula Apocalypse Now, pel·lícula de 1979, també és fonamental. El seu director, en Francis Ford Coppola, utilitza la cançó The End en una de les seqüències més memorables de la pel·lícula i jo diria del cinema dels 70. I aconsegueix que una nova generació descobreixi els Doors. De fet, la popularitat pòstuma de Jim Morrison va créixer especialment als 80, en part per la reaparició de la banda a la ràdio després d'Apocalypse Now. Els Doors no són una banda de moda, però es converteixen en una banda de referència per a músics que busquen foscor, psicodèlia, teatralitat i un cantant carismàtic. Segurament van influir més en qüestions extramusicals, amb grups com Echo and the Bunnymen, que prenien aquesta foscor a les lletres, i sobretot també els primers The Cult, un grup que hem sentit sovint aquí al Bartiqui de Ràdio Mollet, uns The Cult que abans no abracessin el hard rock bevien, sobretot el cantant Ian Astbury, bevien dels Doors. Tots dos, l'Ian Astbury i en Jim Morrison, eren cantants barítons. Bé, la relació de l'Ian Astbury amb els californians, amb The Doors, serà molt important en un punt més avançat de la història, però ja hi arribarem la setmana que ve. Musicalment, però, segurament només els grups de garage, que eren bastant underground, podríem dir que prenien elements musicals de The Doors. Parlo de bandes com The Fast Tones. Anem, però, a sentir més música. The Crystal Ship, el tercer tema de The Doors, i també el tercer single extret del disc. Una balada psicodèlica, hipnòtica, gairebé onírica, escrita pel Jim Morrison, tot xulet, que parla de comiat, parla de desig també, i d'aquella sensació d'estar a punt de desaparèixer en un lloc entre la realitat i el somni. Un vaixell de vidre, una bona imatge, era gener de 1967, el primer disc de The Doors.

I si als 80 els Doors havien quedat una mica atrapats entre el mite de Jim Morrison i el record d'una altra època, als anys 90 passen coses que els tornen a posar damunt la taula. I no per una sola raó, sinó per tres, diria jo. La primera és el revival dels 60. A mesura que arriben els 25 i els 30 aniversaris de grans discos, a festivals i esdeveniments d'aquella dècada, doncs aquella generació dels 90 comença a mirar enrere i els fills descobreixen què escoltaven els seus pares. La segona raó diria que és l'explosió del rock alternatiu, el grunge i tota aquella nova fornada que recuperen un rock menys preocupat per fer cançons simpàtiques i més interessat, doncs, en la foscor, en la introspecció, la poesia, la ràbia i les lletres amb més capes. I aquí els Doors, que ja havien fet tot allò 25 anys abans, tornen a semblar sorprenentment moderns. I després hi ha el tercer factor, que no és ni de bon tros el menys important. Oliver Stone, el director, el 1991 estrena la pel·lícula The Doors, amb el Val Kilmer convertit en Jim Morrison, i de cop aquell poeta mort a París torna a aparèixer a les pantalles, a les portades, a les samarretes, sobretot als auriculars d'una nova generació. Els Doors no només tornen a sonar, sinó que tornen a formar part de la cultura popular. De sobte, en Jim Morrison era tot arreu, la seva imatge, naturalment. És més, us diré, la seva imatge amb 22, 23, 24 anys. Ja veurem com la seva imatge amb 26 o 27 anys era molt diferent. Però ja hi arribarem a aquell moment. Per ara, remarcar que, doncs això, la imatge de Jim Morrison era, doncs això, a samarretes, a pedaços per les jaquetes, a pòsters, a tot arreu. La pel·lícula converteix Jim Morrison en una figura perfectament compatible amb la cultura dels 90. Sexe, drogues, rock, autodestrucció, misticisme, rebel·lia i, sobretot, el mite del geni mort jove. Que un tio com Eddie Vedder presentés els Doors a la cerimònia del Rock and Roll Hall of Fame el 1993 és gairebé simbòlic. El grunge, doncs això, recuperava una cosa que els Doors ja tenien. El cantant, com una figura física, emocional i gairebé perillosa, no simplement com algú que interpreta cançons. Fins i tot músics posteriors els han citat com a influència. En Julian Casablancas, dels Strokes, explica que escoltar intensament els Doors li va fer entendre com es construïa la música. Jo, naturalment, vaig ser un dels que van descobrir la música de The Doors al rel de la fama a causa del revival i de la pel·lícula i de la recuperació de cançons del grup a la ràdio, bàsicament dues, Break On Through i Light My Fire. I és que Light My Fire, que va ser el quart senzill del disc, es va convertir en el trampolí definitiu per The Doors i segurament la cançó amb la que van passar a la història, perquè es va convertir en una mena d'estàndard pel pop. És una cançó que, tot i ser atribuïda al grup, la va compondre en Robbie Krieger, lletra i música. Sí, és cert que Jim Morrison va fer afegitons a la lletra i que la cançó no seria res sense l'arranjament de teclat d'en Ray Manzarek, però no li treguem mèrit a Robbie Krieger. És una cançó de 7 minuts que compta amb un solo pretensiós de teclat, un altre de guitarra i una lletra que va generar polèmica. Una polèmica similar amb aquella del She Gets High, Ella es col·loca amb drogues, que parlava anteriorment. En fi, en aquest cas la polèmica no venia per aquí, sinó que venia per qüestions sexuals. La versió que sonava, la versió de Light My Fire que sonava per la ràdio, prescindia dels solos. De fet, la van retallar d'aquests més de 7 minuts inicials fins a menys de 3 minuts, convertint-la, doncs això, en un estàndard del pop. I Light My Fire també és una cançó que també té una bona història de diners i principis. Mireu, el fabricant de cotxes Buick va oferir als Doors uns $100,000 per utilitzar Light My Fire en un anunci. En Manzarek, en Krieger i en Densmore, ells van acceptar mentre Jim Morrison, doncs, era fora, desaparegut. Però quan ell va tornar, va decidir trencar el tracte immediatament. I la cosa no va acabar aquí.
després de la mort de Jim Morrison, va ser en John Densmore, el bateria, qui es va negar durant anys a permetre que la música dels Doors aparegués en anuncis i es va convertir en una mena de guàrdia de les essències. Perquè una cosa és vendre discos i una altra, segons ell, i segons Jim Morrison, vendre l'ànima.

Per entendre com neixen els Doors, hem de tornar a Los Angeles i l'any 1965. Jim Morrison i Ray Manzarek s'havien conegut a la Universitat de Califòrnia, de Los Angeles, la famosa UCLA, on tots dos havien passat per fer estudis de cinema. Però no eren precisament amics, o amics íntims, eren coneguts. En Jim Morrison va graduar-se en cinema, en Ray Manzarek no. Un dia, tots dos es retroben a la platja de Venice Beach i Morrison li ensenya les lletres d'algunes cançons que ha escrit. Ray Manzarek queda tan impressionat que li proposa muntar una banda. Poc després apareixen en John Densmore, bateria, i en Robbie Krieger, guitarra, tots dos procedents de la mateixa escena de rock i blues de Los Angeles. En Ray Manzarek ja tocava en un grup anomenat Rick and the Ravens, amb el seu germà Enric Manzarek. Mentre que Robbie Krieger i John Densmore tocaven a un grup anomenat The Psychedelic Rangers i coneixien en Ray Manzarek d'unes classes de meditació, tot molt hippie. I aquí ja tenim una peculiaritat.

i la van convertir doncs en una cosa molt més psicodèlica, més canalla, si vols, amb aquell teclat del Roy Manzarek, que sembla que sigui tocant en un cabaret que ha decidit prendre LSD. Personalment em sembla una resa que sempre m'ha agradat molt, i el resultat explica perfectament el que eren els Doors, una banda de rock que podia passar del blues a la psicodèlia i sense demanar permís acabar en un cabaret expressionista alemany.

quan el director Oliver Stone va fer The Doors al 1991, no era precisament un director qualsevol. Era una mica, si voleu, era una mica el Christopher Nolan de l'època. Era un director de prestigi, oscaritzat i capaç de convertir una pel·lícula en un esdeveniment. I a més, tenia equip un provocador que avui associaríem més a Tarantino. Si recordem, l'Oliver Stone guanya un Oscar com a guionista per El Expreso de Medianoche, pel·lícula de 1979, i després s'encadena pel·lícules com Salvador i Platoon, totes dues al 1986, les seves dues primeres pel·lícules com a director. El 1987 fa Wall Street, i el 1988 fa Nacido el 4 de Julio, i amb només quatre pel·lícules guanya dos Oscars al millor director per Platoon i per Nacido el 4 de Julio. És a dir, era una cosa sèria. Així que quan Oliver Stone va decidir explicar la història de Jim Morrison, no estava simplement fent una pel·lícula sobre un grup dels 60, estava posant un dels grans mites del rock davant els ulls d'una nova generació. Perquè el sector jove d'oients ho entengui, és com si en Christopher Nolan fes enguany una pel·li sobre, diguem-ne, Soundgarden, i el paper de Chris Cornell el fes, per exemple, en Jacob Elordi. La pel·lícula de Doors és visualment espectacular, i Val Kilmer està extraordinari amb el paper del cantant. Però com a biografia és força discutible. Oliver Stone exagera alguns aspectes de Jim Morrison, especialment doncs, al costat del sexe, drogues i autodestrucció. I la resta dels Doors van considerar que la pel·lícula no explicava tota la història. En Robbie Krieger i en John Densmore van col·laborar-hi com a assessors musicals i van donar suport amb alguns aspectes, mentre que el Ray Manzarek va ser molt més crític amb el resultat. A mi és que molt xunga ha de ser una pel·lícula així perquè no m'agradi, però aquesta era discutible i dibuixava un Jim Morrison que fa molta ràbia. Potser és real o potser és exagerat, depèn a qui li demanis, però no li pots tenir gaire simpatia amb aquest personatge. Però bé, bona o dolenta, la pel·lícula va aconseguir una cosa espectacular. Va tornar els Doors al mapa musical. Els discos es van tornar a vendre, les cançons van tornar a sonar a la ràdio i Jim Morrison va passar de ser el mite dels pares a convertir-se en una icona per a una nova generació. I potser aquesta és la gran paradoxa, una pel·lícula que simplificava bastant els Doors i va aconseguir que milions de persones tornessin a escoltar-los. I acabem de parlar del disc de debut de The Doors amb el tema Cal tancar, un mite, The End, una epopeia plena d'imatges poètiques i també truculentes, una meravella absoluta de la qual posarem només un petitíssim però molt significatiu fragment, The End.

Però darrere del mite, de les fotos, etc., qui era Jim Morrison? Si volem saber fins a quin punt Jim Morrison era realment aquell personatge que hem construït amb els anys, bé, hi ha una opinió especialment demolidora, la de Danny Fields, que era el publicista d'Electra, la discogràfica del grup. Un tio que era l'encarregat de buscar noves músiques, un home que va treballar amb els Doors, que després acabaria sent una figura fonamental pel punk. El seminal llibre Por favor, mátame, que explica el naixement i la història del punk, en Danny Fields no descriu precisament el poeta maleït i fascinant que tenim al cap. Diu que Jim Morrison era una persona cruel, abusiva i desagradable, i que la seva poesia li semblava poc més que una mena de ximpleria pretensiosa. És a dir, darrere del mite, segons Fields, hi havia simplement un paio bastant imbècil. I el més curiós és que aquesta visió encaixa bastant amb la que va vendre Oliver Stone a la pel·lícula The Doors del 1991. El Morrison de Val Kilmer és brillant, magnètic i perillós, sí, però també és una gòlatra, un borratxo, un provocador i un home que sembla destruir tot el que té al voltant. Oliver Stone va convertir aquesta part fosca de Morrison en el centre de la història. Però és aquí on la qüestió es complica, perquè en John Densmore i en Roy Manzarek, que van compartir escenari i vida amb Jim Morrison durant anys, tenien una visió molt més complexa. En John Densmore ha explicat que Jim Morrison podia ser difícil, arrogant i impossible quan bevia, però també ha defensat que darrere d'aquell personatge hi havia un músic, hi havia un poeta, hi havia un amic amb una sensibilitat enorme. I Manzarek encara va ser més contundent contra la pel·lícula d'Oliver Stone. Considerava que havia convertit Jim Morrison en una caricatura, en una mena de déu del sexe, de les drogues i de la destrucció, i que s'havia oblidat de l'home que escrivia les cançons i de la banda que les feia possibles. I aquí tenim, per tant, tres Morrisons diferents. El Morrison de Fields, un imbècil. El de Stone, un geni autodestructiu. I el de Manzarek i Densmore, un músic extraordinari, sí, però també un ésser humà molt més contradictori. I potser la gràcia és que probablement tots tenen una mica de raó. Personalment em resisteixo a pensar que Morrison era l'intens i el passat, el típic amic cunyàs que sempre veu massa i que devia tenir magnetisme personal amb el que aconseguia que el seguissin. Si no, no s'explica com va arribar fins a on va arribar. Però anem amb més música. Si el primer disc de The Doors surt al gener de 1967, el segon, de títol Strange Days, surt al setembre de 1967. I mireu, per mi tots els discos posteriors al debut són pitjors, però aquest Strange Days aguanta molt bé el tipus i començava així.

El tema Strange Days, que encara estem sentint de fons, és una cançó que signava Jim Morrison com a autor, ell tot solet. Una de les coses que fa especials els Doors és que si intentem posar-los una etiqueta, de seguida ens comencem a notar que falten paraules. Són una banda de rock psicodèlic, sí, però també són blues, són rock and roll, són rhythm and blues, jazz, rock de garatge... I per damunt de tot són una banda amb una personalitat molt teatral. I això ja es veu des del principi. Quan apareixen a Los Angeles el 1966, parteixen d'una música que coneixen molt bé, el blues i el garage. Però també tota aquella escena psicodèlica que està naixent a Califòrnia. La gràcia és com ho barregen. En Ray Manzarek converteix els teclats en una peça fonamental. I com que no tenen baixista, amb la mà esquerra doncs això fa les línies de baix, mentre que amb la dreta toca les melodies i els acords. I en Robbie Krieger, en canvi, doncs bé, no sona com el típic guitarrista de rock que necessita demostrar que és el més ràpid de la sala. Ell porta el blues, però també el jazz, i toca d'una manera molt més econòmica, del menys és més, i més sofisticada. I al davant hi ha Jim Morrison, que no canta simplement les cançons, sinó que les interpreta, les converteix gairebé en petites obres de teatre. A The Doors, el primer disc, aquesta fórmula encara és bastant reconeixible, però a mesura que avancen, doncs la cosa es va enfosquint. El disc Strange Days i el següent encara, Waiting for the Sun, els Doors cada vegada estan més interessats en l'atmosfera. En els canvis de ritme, en els teclats, en allargar les cançons i convertir-les en viatges. Això, evidentment, es noten moltíssim als directes. I mentre bona part de la psicodèlia de l'època parla de colors, de flors, d'amor i d'expansió de la consciència, els Doors prefereixen cantar de mort, de sexe, de violència, de paranoia i de desig. Són probablement la banda psicodèlica menys optimista de Califòrnia. Escoltem ara un altre tema des del disc Strange Days, un disc que ja des de la portada veiem un grup més segur. La portada del disc de debut probablement no els agradés gaire. És una portada lletjota amb les cares als quatre d'ors, la del Morrison més gran. Amb en Strange Days i ni apareixen en portada del grup, sinó que veiem una imatge de circ. El tema Love Me Two Times és probablement una de les cançons on millor es veu aquesta barreja dels Doors, una base de blues claríssima, l'actitud de garage rock i al damunt aquella psicodèlia tan particular de la banda, molt present en el solo de teclat, una cançó que està acreditada en Robbie Krieger i que sona així.

Quan els Doors apareixen el 1966, tampoc és que hi hagués mitja dotzena de bandes sonant com ells. És fàcil trobar grups contemporanis que comparteixen alguna cosa amb els Doors, com les Lletres Fosques, la psicodèlia, una certa teatralitat. Però musicalment la combinació és bastant singular. Si n'hagués de triar dues, especialment properes, jo destacaria dues bandes com The Music Machine o The Seeds. Els The Music Machine tenien aquell so fosc. Tenien també l'orga en primera part. Tenien un baix potent i una veu profunda de su cantant, una veu profunda i inquietant que poden recordar força els Doors. I The Seeds eren més garatgers i potser més salvatges, però compartien aquella barreja de psicodèlia, orga i un frontman, un cantant desbocat. I aquí hi ha una altra diferència important. Ni The Seeds ni The Music Machine van arribar a ser mai populars. The Seeds van tenir un hit amb el tema Pushing Too Hard, però la seva carrera es va acabar apagant amb la mateixa rapidesa que la psicodèlia dels 60. I The Music Machine, encara més estranys i foscos, va quedar sobretot com una banda de culte. Després hi ha The Animals, amb el blues i el dramatisme del seu cantant Eric Burdon, un tio que com a cantant podia apropar-se a Jim Morrison, o fins i tot el grup Love, el grup de l'Arthur Lee, que compartien amb els Doors la psicodèlia, les cançons poc convencionals i una certa sensació de misteri. Però podem fer aquesta distinció: The Animals, Love o fins i tot altres bandes es poden assemblar als Doors per les lletres, per l'actitud, per l'atmosfera. I podríem dir que The Music Machine i The Seeds s'acosten més per la música. Ja veiem que tampoc podem dir ara una munió de grups que s'hi assemblin en general a The Doors. Però seguim escoltant música. Strange Days és un LP amb un conjunt de cançons molt importants com People Are Strange, single de presentació del disc, que mostra un cop més la fascinació del grup per la teatralitat de la música de cabaret, del cabaret europeu, però també alhora ensenya una certa vulnerabilitat de Jim Morrison, que hi posava la lletra, mentre que Robbie Krieger, en aquest cas, hi posava la música. Anem a sentir People Are Strange.

I si Jim Morrison era la cara més visible dels Doors, en Ray Manzarek era probablement el servei musical de la banda. En Ray Manzarek, un home que va néixer a Chicago al 1939. Ell era 4 anys més gran que Jim Morrison i 7 anys més gran que en Robbie Krieger. Ell va estudiar piano de jove i més tard va estudiar cinema al UCLA, a la Universitat de Califòrnia, a Los Angeles, on precisament, ja ho hem dit, va conèixer Jim Morrison. Va ser ell qui va posar en marxa els Doors i qui va crear bona part d'aquell soc tan característic del grup, tocant simultàniament doncs, els teclats i les línies de baix. Sempre va ser un tio discret, fora de l'escenari, tot i que a l'escenari, evidentment, sense fer ombra a Morrison, i també amb la limitació de mobilitat que li donava el seu instrument, també tenia els seus moments per destacar. Després de la mort de Morrison, la carrera de Ray Manzarek va passar amb un claríssim a segon pla. Va publicar discos en solitari, va formar el projecte Night City, i com a curiositat, als anys 80 va ser el productor i protector de la banda punk de Los Angeles, X, una de les pioneres del punk a Califòrnia, la qual cosa sempre m'ha flipat, perquè no relacionaries mai amb un tio com en Ray Manzarek amb el punk, però així són les coses. I sobretot es va convertir en un dels grans guardians del llegat dels Doors. També va escriure la seva autobiografia Light My Fire i va continuar actuant pràcticament fins al final de la seva vida. Ell va morir a 2013 als 74 anys i potser és significatiu que fins al final, quan es parlava dels Doors, en Manzarek continués defensant una idea, que jo no havia estat només Jim Morrison, sinó que era una banda de 4 músics. Bé, tornem al relat. L'LP Strange Days és un segon disc que no pateix de la clàssica crisi dels segons discos, que després d'un debut pel qual s'han tingut molt de temps i les cançons ben preparades, la pressió per treure el segon disc molt ràpid fa que el següent disc, aquest segon disc, sigui fluixet. Com us dic, no és el cas, entre d'altres raons, perquè diverses de les cançons de Strange Days ja venien d'abans de gravar el primer disc, com el tema Moonlight Drive, que, segons la història, va ser la primera cançó que Jim li va cantar a Ray Manzarek quan es van retrobar, per casualitat, a la platja de Venice. Que no ho he mencionat, però tan important com els 4 membres del grup, podríem citar el productor en Paul Rothschild. Res a veure amb la famosa família de banquers, els Rothschild. Ell era un productor musical que fins aleshores havia treballat en molts grups de folk rock, però que va saber captar a l'estudi el que eren The Doors. I em sap greu perquè m'estic deixant moltes cançons fonamentals del grup. Evidentment, no podem posar per faltar temps. Temes com Your Lost Little Girl, com I'm Happy Girl, My Eyes Have Seen You... En fi, són en aquest disc 10 cançons, de les quals només 2 diria que són més fluixetes. Però posarem un tema com When the Music's Over, perquè va ser de les més importants pel grup, el de Doors. És un tema molt llarg, 10 minuts, que algú volia fins i tot relacionar amb aquell The End, però és clar, de The End només n'hi ha una. No és The End, però sí que era un número que permetia moltes improvisacions quan tocaven en directe i que donava molt de joc. Anem a sentir When the Music's Over.

I abans d'arribar al tercer disc dels Doors, val la pena aturar-nos un moment en el personatge que sovint ha quedat una mica eclipsat pel Jim Morrison, en Robbie Krieger. Krieger era més jove dels quatre i, curiosament, quan va entrar als Doors, pràcticament acabava de començar a tocar la guitarra elèctrica. Ell venia a tocar guitarra espanyola, guitarra clàssica, i també venia a tocar flamenco, fins i tot. I això explica aquesta manera tan poc convencional de tocar. No necessitava un pilotot de solos ni de distorsió. Ell tocava pensant en la cançó. I, de fet, moltes de les grans cançons dels Doors són seves o tenen una aportació decisiva d'en Robbie Krieger. Després dels Doors, en Robbie Krieger va intentar demostrar que era alguna cosa més que el guitarrista dels Doors. Primer va formar amb en John Densmore, el bateria. Va formar The Buzz Band, que va publicar dos discos entre 1974 i 1975, i després va iniciar una carrera en solitari molt més orientada cap al jazz rock i la fusió, amb discos instrumentals com Robbie Krieger and Friends o Fursions. I encara avui continua tocant, ell és viu, però probablement ell mateix sap que hi ha una batalla que té perduda. Per al món sempre serà Robbie Krieger el guitarrista dels Doors. Bé, arribem amb el disc Waiting for the Sun, el tercer disc, un disc publicat el 1968. És un disc important perquè és el primer i únic àlbum d'estudi dels Doors que va arribar al número 1 als Estats Units. Però també és un disc una mica complicat. És més fluixet. El ritme de concerts aleshores era molt alt i en Jim Morrison cada vegada tenia més problemes amb l'alcohol. I el disc l'obre una cançó que a priori sembla gairebé massa senzilla pels Doors. Un tema com Hello, I Love You, una cançó gairebé pop. En compte, va funcionar espectacularment. El problema és que quan la vas escoltar després de sentir una cançó com All Day and All of the Night dels Kings, tema publicat 4 anys abans, probablement penses el mateix que va pensar tothom. Un moment, això no s'assembla massa? Bé, la semblança entre totes dues cançons és evident en el riff i en l'estructura musical. Finalment, doncs, es va arribar a un acord, perquè tothom ho va veure. I al final, doncs, davant, diguem així, l'amenaça d'una denúncia i d'un judici, es va arribar a un acord i avui dia, a un tema com Hello, I Love You, apareix com una composició de Jim Morrison i de Ray Davies dels Kings. Anem a sentir com era aquest Hello, I Love You.

El problema d'un disc com Waiting for the Sun és que el conjunt de cançons era molt pitjor. De les 11 que estan enregistrades, només 4 o 5 són realment interessants i es veu massa farcit. Hi ha una escena especialment bèstia que explica molt bé com estaven les coses aleshores. En John Densmore explica que un dia va trobar en Jim Morrison dormint amb un bassal de la seva pròpia orina. El bateria, fart de la situació, es va, bueno, va marxar, va abandonar l'estudi i va anunciar que deixava els Doors. L'endemà però va tornar. I els problemes no eren només personals. La banda no tenia cançons noves. Durant mesos havien estat treballant amb una peça monumental de Jim Morrison titulada The Celebration of the Lizard, un poema llarg que volien convertir en una mena d'obra psicodèlica que ocupés tota una cara del disc. Però el productor, en Paul Rothchild, va veure que allò no acabava de funcionar. El disc aleshores va haver d'anar construint amb cançons noves, però també recuperant el material anterior i intentant arribar a un àlbum que estigués a l'altura de l'èxit que estaven tenint. Curiosament, el tema que dona títol al disc no va ser inclòs, i vés a saber per què. Al final, Waiting for the Sun, la cançó, es publicaria al seu treball de 1970. Pensem que anaven molt ràpid. Els Doors són un grup que va viure uns 6-7 anys. Depèn del punt que diguis que comencen, si quan comencen a assajar o quan comencen a enregistrar, és igual. Entre 6 i 7 anys. I entre 6 i 7 anys van publicar 6 discos. Bé, i si Ray Manzarek era el cervell i Robbie Krieger aportava a la guitarra més singular, en John Densmore era qui feia caminar els Doors. És un tio que va néixer a Los Angeles el 1944 i venia del jazz. I això es nota amb una bateria molt més subtil i sofisticada que la d'una banda de rock convencional. No es limita a marcar el ritme, a jugar amb les dinàmiques, les pauses i les síncopes. I deixa molt espai perquè respirin Manzarek i Morrison. Després dels Doors, en John Densmore va continuar fent música. Va formar, ja ho hem dit, The Buds Band amb Robbie Krieger i va escriure diversos llibres sobre la seva experiència amb el grup. I també va ser durant anys un dels grans defensors de preservar el llegat dels Doors. Bé, tornant al disc, a Waiting for the Sun és una mica això. Un disc gravat mentre els Doors estaven pujant al cim i al mateix temps començaven a escardar-se per dins. I potser per això té aquesta barreja tan curiosa de cançons pop, de psicodèlia, a poesia i foscor. I malgrat tot, en van sortir algunes cançons molt importants, com aquesta Love Street, que parla de la Pamela Corson, que era la parella, la nòvia d'en Jim Morrison. Anem a sentir Love Street.

Perquè malgrat tota aquesta imatge de poesia, psicodèlia, foscor, Jim Morrison, doncs, exercint com una mena de xaman del rock, els Doors també sabien perfectament fer pop. I no és un detall menor. Durant els seus primers anys, la banda va publicar molts dels seus singles en versions especialment editades per a la ràdio, més curtes i directes. Cançons que els discos, ja ni us dic els directes, podien allargar-se, experimentar, perdre's en un viatge psicodèlic. En el single quedaven sovint reduïdes en menys de 3 minuts i en la clàssica versió mono de 45 revolucions per sonar a les ràdios. És el cas de temes com Break On Through, com Light My Fire, que ho hem parlat abans, com People Are Strange o com Hello, I Love You. Per tant, els Doors tenien alguna cosa així com, diríem, com dues cares. La banda dels àlbums, que podia ser fosca, experimental, psicodèlica, però també tenim la banda dels singles, que la que necessitava només 3 minuts i un riff enganxifós per poder arribar a la ràdio. I aquesta capacitat de convertir una banda tan estranya en un grup de pop d'èxit és també una part molt important de la seva història. De fet, bé, ja ho he explicat en alguna ocasió, però jo la primera vegada que vaig sentir Light My Fire era la seva versió de single, la versió de les ràdios, la versió que jo m'havia gravat amb una caset de la ràdio, i per mi era una cançó que durava 2 minuts i poc. I quan vaig comprar-me el disc i vaig veure que Light My Fire era l'època dels CDs on posava la duració de la cançó i veia més de 7 minuts, el primer que vaig pensar és: està equivocat, és un error d'impressió de la portada, de la contraportada en aquest cas. I bueno, doncs quan ho vaig posar em vaig sorprendre molt de sentir aquells solos doncs tan pretensiosos que a la versió single senzillament els havien fet desaparèixer. En fi, hem d'anar plegant i ho farem amb l'únic tema que es va salvar d'aquell projecte de The Celebration of the Lizard, el poema que volien fer cançó llarguíssima i que va quedar descartada. Tancarem amb una cançó una mica desconeguda que a mi m'agrada molt. Això és Not to Touch the Earth.

0: I com us comentava, acabem per ara, per avui, aquest tour de force que hem tingut amb els Doors. Primera etapa, però la setmana que ve tornarem amb una segona etapa que promet.
1: Si voleu saber la resposta a aquestes i altres preguntes esgarrifoses, tornarem la setmana que ve, a la mateixa batora i pel mateix bat canal.
0: I com sempre dic, un plaer passar una altra tarda de divendres amb tots vosaltres. Recordeu que aquest programa es pot recuperar a la pàgina web de Ràdio Mollet i a la plataforma de podcast iVox. Us deixo el link a les xarxes socials del Bartiki, ja sabeu, @BartikiRM, tant a X com a Instagram. Recomaneu, feu like i totes aquestes coses, perquè ara sí, arriba l'hora de baixar la persiana i tancar el Bartiki. Salutacions a qui us parla, Carlos Molina, i del Sergio Guardeño tocant botons al control tècnic. I sobretot, que passeu un gran cap de setmana.

0: T'espero dimecres a les 10 de la nit a Ràdio Mollet.
1: Rock and Clàssics, amb Esteve Llo.
2: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Un espai presentat per la periodista Carla Ramos. Veus de Ciutat. Cada dimecres a 4:45 de la tarda. Repetició diumenge a 11:15 del matí. Veus de Ciutat. Les veus que mereixen ser escoltades.
3: Valors a l'alça. Reflexionen sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
4: Dimecres a les 9 de la nit, aquí a Ràdio Mollet.
5: Barreres fora. Un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb ADIMO, l'Associació de Discapacitat Físics i Sensorials de Mollet i Comarca. Barreres fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Mollet al dia.
1: Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia corresponent a divendres 2 d'octubre del 2026. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. L'Ajuntament ha presentat el cartell de temporada del Plater a Mollet. Inclou 7 espectacles de teatre, dansa i música. Sol Picó, Mercè Arànega i Quimi Portet són alguns dels noms del cartell. I els molletans Mafeta Soundbeat posen punt i final a 5 anys de trajectòria. L'última actuació, és a dir, el comiat, serà en una festa el divendres 23 d'octubre al Mercat Vell. I avui divendres es posen a la venda les entrades per participar a la caminada solidària contra el càncer de mama que organitza Mollet contra el càncer, una caminada que tindrà lloc el diumenge 18 d'octubre. I el Club Ciclista Panellador celebra diumenge la 36a edició del Memorial Pelegripi. S'espera la participació d'unes 150 persones en 2 recorreguts de 80 i 94 quilòmetres. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño i Josep Casasnovas al control tècnic, Carla Ramos, Emma Baliaikis, parlat, Joel Gascón a la redacció.
0: Mollet al dia, notícies.
1: Mollet del Vallès es tornarà a convertir al Teatre de Can Gomà en un punt de trobada per les arts escèniques amb la tercera edició del Plater a Mollet. La nova temporada s'estendrà des de l'octubre fins al maig del 2027 i oferirà un total de 7 espectacles que combinaran teatre, dansa, música, moviment i altres disciplines escèniques. De fet, la regidora de Cultura a l'Ajuntament de Mollet, Mercè Pérez, ha destacat que la programació busca tenir diferents expressions artístiques.
2: Una programació llarga que va d'octubre a maig de l'any que ve i que, per tant, una mica toca totes les tecles del món escènic, no? Des de la dansa, la música, el cabaret, el musical, els clàssics, amb Ballin Clan, per Divines Paraules, per exemple, l'Orca Indòmites, també companyies boníssimes, o sigui, autors com Ballin Clan o Carme Riera de teatre, i després pues, amb actors de primer nivell. Per tant, jo crec que una gran programació que val molt la pena veure.
1: La temporada començarà el 24 d'octubre amb Maldites Plumes de la companyia de dansa Sol Picó. L'espectacle recupera l'univers del cabaret i del paral·lel barceloní dels anys 20 i combina dansa, teatre i humor. El 7 de novembre arribarà Objectes Flotants de Montse Clotet i Tessa Harry, una proposta que aborda el dol a través del teatre, la música, la dansa i la poesia. I la darrera proposta de l'any, el 12 de desembre, amb tu, jo i vosaltres i les cançons del musical Més Petit. Després de festes, el 20 de febrer serà el torn de Talaia Teatro amb Divines Palabres. A Can Gomà, el 24 d'abril, tornaran amb Lorques Indòmites, una proposta de l'univers de Federico García Lorca. La programació també compta amb Mercè Arànega, protagonista de La meitat de l'ànima, el 7 de març, una obra que parteix de la novel·la de Carme Riera i segueix una escriptora que investiga documents vinculats a la seva mare i que en fer-ho acaba descobrint aspectes desconeguts de la seva història familiar. El punt final del Plater a Mollet el 22 de maig amb World Tour de Quimi Portet, que tancarà una temporada formada per 7 propostes. Pel que fa a la programació, la regidora de Cultura ha explicat que la selecció de propostes es fa tenint en compte l'oferta cultural de Barcelona i les tendències que es poden trobar als seus principals escenaris.
2: Bueno, una mica mirem el que hi ha una mica a l'aparador de Barcelona i una mica portem el que veiem que aquí Mollet s'hi adiu. Ens agrada molt portar aquesta companyia a Talaia perquè fa teatre experimental clàssic molt potent i si podem contactar amb ells i comptar amb ells ens agrada, però en general és una mica el que hi ha a la cartellera de Barcelona, una mica adaptada a Mollet.
1: L'alcaldessa de Mollet, Mireia Dionís, ha remarcat que Plater a Mollet forma part del compromís del mandat amb la cultura i amb l'objectiu d'apropar les propostes culturals a la ciutadania. En les dues primeres edicions, Dionisio ha assegurat que unes 3.000 persones han passat per Can Gomà per assistir als espectacles de la programació.
3: Va ser un compromís que teníem amb la ciutadania i, com deia, un compromís que la gent de Mollet ha respost molt bé i podem dir que en les dues primeres temporades 3.000 persones, 3.000 veïns i veïnes han vingut a Can Gomà a gaudir d'una programació de qualitat i professional de teatre i arts escèniques de la nostra ciutat. Per tant, contenta en el sentit que estem consolidant aquesta programació estable al Teatre de Can Gomà.
1: Més enllà del plater a Mollet, el municipi també mantindrà la programació del teatre de la xarxa que s'allargarà d'octubre a març, així com la baby xarxa adreçada als més petits entre novembre i febrer. Com a novetat enguany, la programació de la xarxa incorpora una aposta específica per la dansa, ampliant així l'oferta d'arts escèniques. Així ho ha comentat Manuel Alfaro, programador de la xarxa.
4: I aquest any hem arriscat, no sabem com sortirà, perquè mai havíem programat dansa. La dansa sempre per la gent és complicada, perquè la gent diu, és que no entenc molt bé el que fan. Dius, al final, bueno, al final és veure si t'agrada, lo maco que és, la bellesa. I ve Antonella, Enfilar, i és un espectacle molt maco, que no només és dansa, és ella a l'escenari, però té projeccions, hi ha vídeo, és multidisciplinari, és molt maco, és un espectacle molt bonic.
1: Les entrades del plater a Mollet tindran un preu de 12 euros en venda anticipada i de 15 euros a taquilla. També hi haurà diferents opcions d'abonament que sortiran més barats a l'entrada de 10 euros, ja sigui per a 3, 4 o 7 espectacles. Unes entrades que es poden adquirir en línia o de dilluns a divendres de 3:45 a 9, també a la taquilla de Can Gomà, una hora abans de cada funció.
0: Mollet al dia, notícies.
1: El trio de DJs molletà Maceta Soundbeat deixa els escenaris. Després de 5 anys fent ballar places i gent del Vallès, el projecte s'acomiadarà del seu públic el proper 23 d'octubre al Mercat Vell de Mollet, al mateix espai que els va veure pujar per primer cop a un escenari. El grup, format per Adrià Vega, Adrià Espinosa i Vanessa Sánchez, ha anunciat que tanca la seva trajectòria artística. Ho fa per voluntat pròpia i en un moment dolç per la formació, amb un camí ple d'èxits i moments memorables al darrere. Adrià Vega explica a Ràdio Mollet que ho deixen en el punt àlgid del grup per acabar de la millor manera.
5: Hem decidit deixar l'etapa de Maceta, tots tres, perquè volem que no arribi al punt en què ja no podem quedar el validador durant el que és la formació i acabem de saber-ho de mala manera. Creiem que estem molt dolç, ens va molt bé el tema de bolos i nosaltres tres com a relació personal ens portem molt bé, així que hem decidit una mica pues, deixar-ho ara en un moment àlgid, que sigui bonic, el record per tothom i que ho podem celebrar la millor manera possible.
1: Maceta Soundbeat es va donar a conèixer com una proposta fresca de DJs molletans amb ganes de revolucionar la pista de ball. El seu estil transversal barreja els grans èxits dels anys 90 i 2000 amb les últimes novetats de la música comercial, el petardeo i la música alternativa catalana, i ha connectat amb públics de totes les edats. Van començar de manera molt modesta, mogudes per la simple il·lusió de fer gaudir a la gent, i amb els anys el projecte ha crescut de manera constant fins a professionalitzar-se i consolidar-se com un dels referents de la dinamització festiva i dels bingos musicals al Vallès Oriental i més enllà. En aquest temps han portat el seu espectacle dinàmic i participatiu a places que han omplert de gom a gom o a festes majors, en aquest cas també a la nostra ciutat, a Mollet, també a casaments, aniversaris i celebracions privades. Ara, de tot aquest recorregut, Adrià Vega explica a Ràdio Mollet que un dels moments més especials és haver pogut actuar a casa a la festa major de Mollet.
5: Jo crec que el moment més especial, ens posarem els tres d'acord, en què va ser el moment que vam actuar a la Festa Major a Can Mula, l'any 2025. Va ser un moment especial perquè va ser com la cúspide de tot el que vam començar com a projecte i arribar ja a la festa nostra, que hem viscut tantes nits, i la veritat va ser un moment molt especial amb tota la nostra gent i va ser superemocionant.
1: El comiat és la nit del 23 d'octubre, un divendres. El grup no la concep com una deutriu, sinó com una gran celebració col·lectiva de tot el que han construït durant aquest lustre. Adrià Vega explica a Ràdio Mollet que volen que aquella nit sigui el clímax de tot el que han fet.
5: Bueno, el dia 23 creiem que serà una data molt especial per nosaltres. Suposo que estarem superemocionats i nerviosos a la vegada, però el que volem és que la gent s'ho passi bé, que sigui com un clímax de tot el que hem anat fent aquests anys, i seran uns bingos i una actuació molt especial a nivell de sorpreses, d'obsequis per tothom que vingui. I la veritat que els premis del bingo són espectaculars. Farem jocs nous, intentarem fer sobretot els nostres hits a nivell també de coreografies del show, les cançons que ens han caracteritzat durant aquests anys, i sobretot intentarem que la gent s'ho passi superbé.
1: L'actuació s'emmarca dins de l'acte Botifarra, organitzat per la Colla Morada a través del seu escamot Botifarres. Fidel al format festiu i desenfadat que els ha caracteritzat des dels inicis, la vetllada començarà amb el seu bingo musical, una dinàmica interactiva en què el públic canta i balla, i tot seguit arribarà al plat fort, que serà l'actuació final. Un repàs dels millors moments d'aquests 5 anys, i amb moltes sorpreses, segons diuen. Durant la jornada hi haurà servei de sopar i de barra. I si algú es pregunta si això és un adeu definitiu, Adrià Vega ho aclareix a Ràdio Mollet.
5: En un futur, bueno, mai se sap, el que sí que es tracta que és un punt, no sé si final, un punt seguit, no sé, d'aquí uns anys potser ens fa molta il·lusió fer algun projecte que ens sorgeix o per nostàlgia fer com un remember, però en principi el projecte s'acabarà el dia 23, així que amb molts records i amb molt bon rotllo, sobretot que els tres continuem sent amics i som del mateix grup d'amics i d'una mica amb mateixos grups, per exemple, la Colla Morada o la Disma. Així que nosaltres, com els tres, seguirem veient-nos.
1: Des de Maceta Summit volen expressar un sincer agraïment a totes les persones i entitats que han confiat en la seva proposta, i de manera molt especial també a tot el públic que ha omplert les pistes. Recordem, el 23 d'octubre al Mercat Vell serà l'última oportunitat de ballar amb ells.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I comencem les informacions de servei parlant del temps amb crònica de Luis Mi Pérez des de la xarxa. Aquí saludem, molt bon dia.
3: Bon dia. Fortes pluges i bones acumulacions d'aigua ja, sobretot cap a les Terres de l'Ebre, i on tenim constància que s'hi ha recollit més aigua fins ara és a l'Ametlla de Mar, gairebé 285 litres per metre quadrat. Però és que hi ha molts indrets del Montsià, de la Ribera d'Ebre, del Baix Ebre, també del Baix Camp, que passen dels 100-150 litres per metre quadrat. Immediatament, aquesta pluja més intensa es desplaça al Camp de Tarragona i a gran part de l'àrea metropolitana de Barcelona, sobretot del Barcelonès i el Vallès Occidental cap al sud, del Vallès Occidental i Barcelonès cap al nord. Aquesta pluja serà una mica més minsa, per bé que hi arribarà al llarg de les immediates hores i durant aquesta tarda. Podem dir que la Costa Brava amb molt poca aigua i algun xàfec també intens al Prepirineu de Lleida. Tot plegat amb un ambient bastant suau i amb mala mar. Cap de setmana regirat. Pluges que sobretot demà a la costa seran més insistents al migdia i la tarda. I el diumenge, fortes pluges probablement entre les comarques de la costa barcelonina i de Girona. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies a Luis Mi, perquè fa la farmàcia de guàrdies, la farmàcia Rovirosa del carrer Berenguer III, número 66.

0: El 19 d'octubre es commemora el Dia Internacional del Càncer de Mama amb l'objectiu de conscienciar sobre la importància de la prevenció i el diagnòstic precoç d'aquesta malaltia. Amb motiu d'aquesta data, l'Associació Mollet contra el Càncer ha organitzat un any més la caminada matinal solidària que enguany tindrà lloc el diumenge 18 d'octubre. Una caminada que sortirà a les 10 del matí de Prat de la Riba i arribarà fins a l'espai rural de Gallecs. Anna Mendiola, membre de Mollet contra el Càncer, ha comentat que les samarretes per la caminada es posaran a la venda aquesta setmana. Des d'avui divendres i fins diumenge, si la pluja ho permet, es podran adquirir al quiosc del carrer Barcelona a Plaça Catalunya.
1: Este fin de semana, el 2, 3 y 4, estaremos en el kiosco de la calle Barcelona. Estamos pensando en un plan B porque todo el mundo nos dice que va a llover y en cuanto sepamos, en el caso de que llueva, dónde vamos a estar, pues también nos lo haremos saber a través de las redes.
0: Enguany, les samarretes de la caminada tindran un donatiu de 7 euros, dos més que l'any anterior. Anna Mendiola ha afirmat que tot ajuda a sumar.
1: Estaremos allí vendiendo las camisetas como cada año, con además dando el número que luego le tienes un sorteo cuando llegas allí. Y este año vale 7 euros, hemos subido 2 euros, que realmente no es una subida muy grande, pero sí que es verdad que aunque no lo parezca, pues 2 euros, 2 euros, 2 euros nos permiten a nosotros hacer muchas más actividades y llegar a mucha más gente, que al final es la idea de todo lo que hacemos, poder ayudar a todas las personas y usuarios que tanto los afectados como sus familias necesitan de cosas que de momentos, de ratos, de actividades que podemos ofrecerles.
0: D'aquesta manera, Mollet contra el Càncer suma esforços un any més per recaptar diners que aniran destinats a la investigació pel càncer. De fet, des de l'entitat no paren de créixer i des d'aquest divendres estrenen un nou servei. Anna Mendiola ha explicat que d'aquesta setmana tindran un servei de teràpia per tractar la part més psicològica de les persones que viuen processos oncològics.
1: Este viernes empezamos ya a tener también una terapeuta, Natalia Galván, donde la gente podrá acudir tanto en individual como en grupo, hacer sesiones para poder, bueno, pues tratar ese otro lado del cáncer, de cuando que necesitas hablar o cómo gestionar las emociones. Y entonces, a partir de que era una cosa que no teníamos, y a partir de este viernes ya también forma parte de la asociación.
0: Així doncs, una nova iniciativa per continuar ampliant les activitats que ofereixen des de Mollet contra el Càncer. Recordem que la caminada matinal serà un any més una oportunitat per sumar solidaritat i conscienciació pels carrers de Mollet amb una cita que normalment s'esgoten. Els dorsals serà el diumenge 18 d'octubre. I seguim parlant també d'aquesta pluja que fa la guitza a diverses entitats i, de fet, l'aplec de malabars de Mollet queda un cop més suspès. La previsió de pluja per aquest dissabte ha obligat a cancel·lar la trobada. És la segona vegada que passa. Ja es va haver d'anul·lar a principis de maig pel mateix motiu. Les colles organitzadores, els Espiadimonis i el Vall de Diables, han donat la notícia aquest matí a través de les xarxes socials. L'aplec havia de portar dues cercaviles, una amb cada colla, tallers infantils i la mostra de malabars. De moment no hi ha cap nova data. I l'Associació Sardanista de Mollet Tradicions i Costums celebra aquest diumenge 4 d'octubre una nova edició de la Diada del Soci. L'objectiu de la jornada és donar la importància que mereixen els socis que mantenen en actiu l'entitat tant econòmicament com moralment. Joan Freixa, president de Tradicions i Costums, ha parlat del conjunt d'activitats que es realitzaran al llarg del dia.
2: Bé, amb molta il·lusió, no? Perquè el Dia del Soci és un dia que està ple d'actes tot el dia. Comencem a les 12 del migdia amb una missa a la Pepa, que és a Missens, i després al sortir fem una ballada de 6 sardanes al Pla de les Pruneres, i després a la tarda hi ha una altra ballada a 6:15, i a 7:45, més o menys una cosa així, fem una mica de pica-pica, una mica de festa amb els socis.
0: La previsió de pluja per aquest diumenge fan que la celebració s'hagi de traslladar al Mercat Vell.
2: En lloc de fer-ho al Pla de les Pruneres, al Parc de les Pruneres, fer-ho al Mercat Vell. O sigui que canviaríem el lloc de ballar al Mercat Vell. A la previsió del temps que hi ha, clar, hi ha tanta previsió de pluja pel diumenge que gairebé t'has d'anticipar. No pots esperar a veure si per casualitat no plogués, no? Aleshores, segurament es farà tot al Mercat Vell.
0: Els actes començaran a les 12 del migdia amb la missa sardanista a l'església de Sant Vicenç, un acte molt vistós perquè l'església està plena de gent i al mig hi fa una ballada de sardanes, tal qual ho explica Joan Freixa.
2: Bueno, hi ha l'església que normalment està bastant plena i fa un dia molt festiu, no? I, però, bueno, ja es va dir una sardana al costat de l'altar i després es va dir una sardana a l'església tota, donant la volta a l'església per dins, i, bueno, queda molt bonic.
0: A continuació, a la una, tindrà lloc la ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de Terrassa al Mercat Vell. Després hi haurà una segona ballada a 6:15 també al mateix mercat i amb la Cobla Ciutat de Terrassa. Una diada que es tancarà a les 7 amb una trobada de socis al local social. Com és habitual, s'entregarà una placa a aquells socis que fa 15 anys que són membres de Tradicions.
2: Però clar, la trobada amb els socis, vull dir, normalment ens trobem 60-70 socis, doncs fa molt de goig. Aprofitem també per entregar una placa commemorativa als socis que porten 15 anys com a tal. Vull dir que estem tocant 4 socis i bueno, és una festa molt nostra.
0: Actualment la Colla Sardanista de Tradicions i Costums compta amb una 70 de socis.
3: Mollet al dia, els esports.
0: El Club Ciclista Planellador de Mollet enllesteix els darrers detalls de la 36a edició de la marxa cicloturista Memorial Pelagripi, que tindrà lloc aquest diumenge 4 d'octubre. La prova, que entre l'any consolida Mollet com a punt de referència del cicloturisme al Vallès Oriental, torna a oferir als participants dos recorreguts diferents amb sortida i arribada a la capital del Baix Vallès. El president del club, Vicenç Madaula, ha explicat que les inscripcions no són les que esperaven i que no s'arribarà a la xifra assolida.
4: Bé, doncs aquest any participació sembla ser que de moment no va com les altres edicions, però bueno, ha baixat, però bé, estem potser la meitat del que hauríem d'estar normalment, però estem encara a temps per poder solucionar una mica.

0: i baixa per aquesta Itasol fins a Caldes, on es trobarem. I ja d'allà marxem de tots junts cap a Mollet.
1: El president del Club Ciclista Planell Lladó també ha animat a tots aquells que encara no s'han apuntat a fer-ho, recordant que ja tens fins a pocs dies abans de la cursa.
0: Sí, sí, tenim inscripció encara fins al divendres de la setmana que ve a través de la web del Club Ciclista. Bueno, jo li diria sincerament que si vol venir a gaudir i disfrutar d'una marxa diferent de les que fan la resta de la gent i venir a una marxa tradicional com les de sempre, que no s'ho pensi, que tens dos recorreguts per escollir i que pots venir, que allà estem, que pots inscriure't encara i que estàs a temps.
1: La 36a edició de la Memorial Pelegrí Pi torna a comptar amb el suport habitual de voluntaris del club per garantir la logística i la seguretat dels dos recorreguts. I en esports fem també un repàs dels partits que els equips molletans disputen aquest primer cap de setmana d'octubre en futbol. La Molletense rebrà a la el Futbol Club Pirinaica un maig que juguen dissabte a 6:15 de la tarda. A segona catalana, el Mollet s'enfronta diumenge al Bellavista, un partit que juguen a casa a 4:00. I a quarta catalana, el primer equip de la Lourdes juga la tercera jornada de la temporada i els molletans es desplaçaran al camp de la Vall-llòria per jugar el partit dissabte a 6:15. En futbol sala comença la Lliga, la Unió Futbol Sala Mollet ho fan el Penya Barça Barberà a camp contrari a 8:15 del vespre. I en hoquei, els equips del Mollet Hockey Club disputen el segon partit de la temporada. En aquest cas, l'equip femení, el rival serà l'Arenys de Munt i juguen a 7:00 a casa. I el masculí, que també va començar la temporada a camp contrari, ho fan en aquest cas contra el Sant Just a casa. I acabem parlant de bàsquet, i és que el Xat Mollet comença la temporada de tercera FEB. L'equip juga dissabte a casa davant el Montgat a 7:15 de la tarda.

I fins aquí l'informatiu, però abans de marxar repassem titulars. L'Ajuntament ha presentat el cartell de temporada del Plater a Mollet amb 7 espectacles de teatre, dansa i música. I els molletans Mafeta Son Beat posen punt i final a 5 anys de trajectòria. I avui divendres es posen a la venda les samarretes per participar a la caminada solidària contra el càncer de mama. I el Club Ciclista Penellador celebra diumenge la 36a edició del Memorial Pelagripi. I fins aquí l'informatiu. Nosaltres ens hi retrobem dilluns. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet, 96.3 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarlo.
1: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
0: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
1: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats...

entitats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula rondinar. Diuen que rondinar és l'esport dels impacients. Hi ha persones que canten, persones que xiulen i persones que, senzillament, rondinen. De fet, probablement tots rondinem alguna vegada. Quan el trànsit s'encalla, quan una cua no avança o quan la pluja arriba just el dia que havíem planificat una excursió, és fàcil deixar anar algun comentari mig entre dents. I és aleshores quan entra en escena un dels verbs més expressius de la llengua catalana, rondinar. El diccionari defineix rondinar com murmurar, dir en veu fosca i en to de queixa o d'irritació. També recull el sentit de produir sons rogallosos o bronzents, tant en animals com en objectes. La definició retrata perfectament el fenomen. El qui rondina no protesta de manera oberta ni fa un discurs elaborat. Rondinar és una forma de queixa discreta, sovint persistent, que es manifesta en paraules poc clares, comentaris repetitius o murmuris de desaprovació. Sabeu, però, d'on ve aquesta expressió? Es diu que és de formació expressiva i onomatopeica, és a dir, la mateixa sonoritat de la paraula evoca el soroll greu i continu de qui es queixa. No és casual que, quan escoltem algú rondinar, sovint ens sembli que produeix una mena de brunzit constant. La paraula sona gairebé com allò que descriu. Hi ha molts sinònims relacionats amb aquest verb, formes com remugar, murmurar, brunzir, rebotegar, protestar, etc. Tot i això, cadascun d'aquests mots té matisos propis. La llengua popular ha creat també el substantiu rondinaire. Tots coneixem alguna persona a qui sembla que res no li acaba d'anar bé. Fa fred, es queixa. Fa calor, també. Hi ha massa gent, malament. N'hi ha poca, pitjor encara. És rondinaire. Expliquen que fraga, rondinar, també significa rondar o fer un tomb. Es tracta d'un significat ben diferent de l'habitual i que mostra com els mots poden evolucionar de maneres diferents segons el territori. I si després de llegir aquest tastet considereu que m'he allargat massa, sempre us quedarà l'opció de rondinar una mica. Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari Català Valencià Balear, el Cuber Moll, del Gran Diccionari de la Llengua Catalana i del Diccionari de Sinònims d'Albert Gené. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Callador, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Portaveus municipals.
1: Bona tarda i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui ens acompanya via telefònica Carme Blaria de Junts per Catalunya, Mollet, a qui saludem. Molt bona tarda.
2: Molt bona tarda.
1: Primer de tot, volem fer valoració del ple d'aquest passat dilluns des del partit, una miqueta, doncs, com ho vareu viure i què és el que principalment en destaqueu.
2: Sí, de fet, jo crec que tots en tenim ganes de tornar a parlar d'aquest ple del dilluns passat, tot i que no era molt dens, amb moltes mocions molt complicades, sí que és cert que vàrem poder parlar de temes que són força interessants i en aquest cas també molt participatius a nivell polític. Per fer un resum una mica més ampli, vam parlar del Dia de la Gent Gran, que crec que això no cal parlar-ne més del compte, però no cal oblidar de la importància que hi ha, de la feina que fan amb aquests espais de diàleg, de construcció i de fer-nos participar de totes aquestes mesures que ells proposen, tota aquesta manera de viure que ells proposen, com que són, com un punt alt clar de la nostra societat, i vam permetre fer aquest apunt d'aquest envelliment de la gent gran, aquest envelliment de la societat catalana, que cada cop es fa més palès, no?, aquestes garanties que hem de tenir, doncs, amb les polítiques que es facin sempre tinguent també la gent gran al capdavant. Dit això, també començaré començaré pel final, no? Varen també poder parlar del tema de l'atenció domiciliària en els CAP de Mollet. Jo crec que aquí també és com sempre, no?, aquelles primeres contactes que tenim, doncs, amb la plataforma i amb aquest cas, que ens han fet tota l'explicació del que els que requerien, però també de cara a l'administració pública més propera, que en aquest cas, doncs, és l'Ajuntament, i que directament, doncs, és de la Regidoria de Salut Pública, doncs, quines coses se sabien i quines altres no. Al final són mocions que tothom hi estem d'acord, perquè ens parla de disposar d'una informació objectiva dels recursos que actualment són disponibles per donar resposta a aquesta demanda d'atenció domiciliària a Mollet i, evidentment, valorar-ne si en són o no suficients. Fins aquí també seria un dels punts on sempre ens hi trobarem, i jo crec que val la pena molt valorar tot el que fan, no?, en aquest cas, les plataformes, les associacions i també, doncs, des de l'Ajuntament, doncs, provocar que aquestes informacions les puguem tindre tots els regidors i regidores. Ara bé, vam entrar també en un altre tema, que era el tema d'una moció que presentava Esquerra Republicana sobre mantenir Mollet com a zona de mercat residencial tensada i accelerar les polítiques d'habitatge protegit. Com sabeu, aquí vam tenir una mica de rif i rafa, per dir-ho així, perquè aquesta moció, doncs, va haver-hi una petita al·legació que va presentar, o una gran al·legació que va presentar, en aquest cas, Mollet en Comú, un parell d'hores abans de començar el ple, i això va crear una mica d'enrenou en el moment de poder-la votar o no. Aleshores, en aquest cas, quan parlem d'aquesta moció i que en els seus inicis, tal com vaig explicar en el ple, doncs, les polítiques d'habitatge protegit, que ho han dit sempre, que no és només una qüestió urbanística o econòmica, sinó és una qüestió de salut, de dignitat i de cohesió social, que quan una persona té un accés a un habitatge digne, doncs guanya estabilitat, seguretat, benestar, i per això invertir en habitatge protegit és sempre invertir en salut de totes les famílies, el futur de la nostra societat. Evidentment, aquest compromís des de Mollet, perquè sempre hem d'intentar agafar-nos-ho des de la nostra ciutat, es converteix en una realitat quan sabem, no?, que tenim aquesta futura construcció d'aquests 32 habitatges de protecció oficial al carrer Berenguer III, però clar, cal que es materialitzi. Aquestes propostes, que nosaltres també des de Junts sempre n'hem parlat, per la rehabilitació, l'adquisició de nous habitatges, en definitiva unes estratègies d'habitatge que siguin, doncs, com el que correspon a una ciutat com la nostra. Clar, fins aquí tot, per poder-ho dir així, no?, doncs, hi estàvem d'acord, perquè són unes demandes que són prioritat per a la ciutat de Mollet. Aleshores, Jo crec que aquí la prioritat ha de ser augmentar l'oferta d'habitatge, agilitzar-ne la construcció i impulsar que aquesta col·laboració públic-privada funcioni. Nosaltres, des de Junts, també defensem que aquestes zones de mercat, perquè entràvem a parlar, doncs, perquè Mollet no havia sortit d'aquesta zona de mercat residencial tensat, i des de Junts sempre hem valorat que han de ser avaluades aquestes zones i que s'han de veure resultats i que s'han de revisar si funcionen o no funcionen. Defensant tot això, fins ara la moció era impecable, fins i tot nosaltres estàvem en disposició de dir és que tot el que hi ha aquí reflexa el que necessitem per a la nostra ciutat i estem totalment d'acord. Què ens va passar? Doncs que en pocs moments se'ns demanava que aprovéssim unes al·legacions, perquè cert és que l'Ajuntament havia fet unes al·legacions en aquesta decisió que havia tingut el govern de la Generalitat Socialista de Catalunya, i en aquest cas se'ns demanava que les votéssim a favor. Aquestes al·legacions no estaven ni incloses en la moció, no eren presentades pel grup que proposava la moció i eren presentades, en aquest cas, al grup de Mollet en Comú, que s'ho va fer seu, no? Aleshores, no podem votar allò que no tens. Jo els explicava, no?, perquè parlaven de ser molt rigorosos. Ser rigorós vol dir votar coses per Mollet, ideologies a banda, que siguin bones per Mollet i per la ciutat. Aquests 32 pisos que es facin, que s'avaluï si Mollet ha de ser o no una zona tensada, va? Però si m'esteu demanant que votem unes al·legacions que no hi són, que no són adjuntades a la moció, aquí és on te xoquem. És a dir, jo ja entenc que les coses a vegades són a l'últim minut que un parla amb l'altre i si m'ho poses així jo t'ho arreglaré. En aquell moment vaig tenir una sensació, de que Esquerra Republicana presentava una moció, els comuns se la feien a la seva manera i en aquest cas Junts per Catalunya havia d'assumir un paper de votar una cosa que no ni tan sols estava adjuntada a la moció. Mentre, deixeu-m'ho dir, els socialistes, el govern de la ciutat socialista, que també governa la Generalitat de Catalunya i que també governa el govern d'Espanya, no deien res. És a dir, al final sembla que les coses queden allà. Si assistem amb un govern que té la possibilitat de dir-nos o d'explicar-nos quines al·legacions són perquè el mateix seu partit està governant la Generalitat de Catalunya, en aquell cas, en el ple, no van dir res. Ni tan sols van fer un discurs per explicar la seva posició. La seva posició va ser el que diguin els socis de govern, que en aquest cas Mollet és Mollet en Comú, i aplaudir això. Aleshores, aquí entres en un moment que la discussió política queda entre altres grups de l'oposició, per dir-ho així, i no va més enllà. A mi m'agradaria saber què pensava exactament el grup dels socialistes de Mollet. M'agradaria saber també aquestes al·legacions on són, perquè avui ja som divendres, el ple va ser dilluns, i en vam parlar, i se'ls va explicar que si hem de ser rigorosos, tots hem de ser rigorosos. Aquestes al·legacions tampoc les hem rebudes hores d'ara. Clar, aleshores, aquí hi ha allò, no?, el peix que es mossega la cua. Aleshores, nosaltres volen que votem una cosa, no ens la donen, però si després no la votes, és que no l'has votada, no? I al final això denota una mica aquesta, jo crec que és una manca de respecte polític, perquè al final això interessa a tothom. Aquesta moció interessava a tothom, perquè són els pisos que tenen a Mollet, perquè és aquest mercat tensat que hi havia i ara ja no hi ha Mollet, perquè és l'habitatge de molletans i molletanes que estem amb necessitat de buscar llocs on de rehabilitar aquests espais, de fer-ho dins la trama urbana, de donar opcions a l'habitatge de la ciutat, que en tenim molt de mancança. Aleshores, això va passar d'una moció que hagués pogut ser molt interessant debatre-la, on el govern, per dir-ho així, la part majoria del govern, ni tan sols ens va donar la seva exposició del cas. Ho va fer en aquest cas Mollet en Comú, perquè tenen la regidoria d'habitatge, i tot explicant totes les coses que feien, va acabar aquí el punt. Jo esperava avui la ràdio, de fet, i esperava per parlar exactament d'això, perquè hores d'ara encara no tenim aquestes al·legacions. Aleshores, no sé si algú ho escolta o no, que diria que sí, que sobretot els polítics deuen escoltar el que estem dient, doncs que se'ls facin arribar. Les coses no és passen pel ple i allà queden, no. Les coses passen pel ple i s'aproven o no, però llavors tenen recorregut. Aquestes al·legacions han d'estar a la taula de tots els els partits polítics, inclosos els de l'oposició.
1: Per això està també doncs, aquest espai, aquests 15 minuts de l'espai del portaveu, doncs, perquè hi digueu la vostra i comentem els temes
2: ja
1: també que creieu que són més interessants. Acabant en el ple, què n'opina també això que la ciutat doncs, continua creixent, no? I ens hem anat acostumant de sí. 500, de 400 o menys, no? Però ara portem, podríem dir, una dinàmica que la ciutat cada cop va guanyar més habitants.
2: Sí, comentàvem que fins i tot és el punt més alt de més gent que viu a casa nostra, 53.583 habitants a la nostra ciutat. És molta gent. Jo sempre entenc que les coses evolucionen i que tots anem evolucionant, però quan una ciutat creix d'aquesta manera, la ciutat també s'ha de mantenir amb aquest mateix ritme. I aquí és on hauríem de parlar també. És a dir, no podem tindre una ciutat que creix així amb una ciutat com la tenim. Que sí, estem d'acord, s'està fent coses, però llavors diran, ai, és que ara hem fet això, ara hem fet l'altre. Estem d'acord, però sempre anem tard. Aleshores, sabem que Mollet està en una situació i en una proximitat a altres ciutats que fa que vingui molta gent a viure a Mollet. Doncs hem d'estar preparats, hem de tenir una ciutat en condicions per poder acollir totes aquestes persones que venen. I no només això, sinó integrar-les. I no només integrar-les, sinó que agafin consciència d'allà on són, que puguin participar de la nostra ciutat. Així Mollet serà més gran, no només en nombre d'habitants, sinó amb identitat, que moltes vegades és el que perdem quan creixem d'aquesta manera, que no té més control. Aleshores, aquí hi ha molta feina, no només és un número, sinó és una feinada des de l'Ajuntament per aconseguir aquestes tres fites, que la gent se senti de casa, que la gent participi de la ciutat i, evidentment, que tinguem tots els serveis necessaris per poder cobrir aquesta ciutat que creix d'aquesta manera.
1: I des d'aquest passat dimecres que la CIR ha tornat a Mollet després de gairebé 2 anys al cap de la Florida, no em fa mala valoració d'aquest temps allà, sobretot han destacat l'aparcament, però en canvi sí. Doncs, deien això, que es volia tornar aquí a casa perquè és on han estat, les consultes són més grans per la maquinària que es necessita per a aquests casos i al final també no el Mollet, al ser la ciutat més gran, no, que dona servei doncs, també a la Cira al Baix Vallès, al final hi havia més gent de Mollet que hi anava.
2: Sí. I fem el comentari aquest, eh? És a dir, ens n'alegrem que ja tornis aquí, el que passa que ha passat molt de temps que no ho teníem. I sí que comentaves ara fa un momentet del tema del pàrquing, però, per exemple, anar-hi amb transport públic és un problema, era un problema i gros. I com bé dius, Mollet, que és la ciutat més gran, doncs molta gent de Mollet s'havia de traslladar fins a la ciutat de Santa Perpètua. Jo crec que me n'alegro que el tornem a tenir, però, com sempre dic, crec que anem tard. Que les coses s'han de... A vegades projectem, però per projectar-les també s'ha d'insistir. Tu no pots projectar una cosa i dir, doncs ja arribarà. No, hem de ser constants per fer que les coses passin abans. Perquè al final, com que tot va tan ràpid, i el que diem, la ciutat creix tan ràpid i les coses passen tan ràpids, doncs no ens en donarem compte i això és un desús de la ciutat. I això va en decriment de la gent que hi vivim, perquè nosaltres volem, el que diem, la ciutat mantinguda, amb serveis, amb mobilitat correcta, és a dir, al final, amb una sèrie de coses, que totes aquestes petites coses és el que ens dona aquest atribut per sentir-nos a casa i per sentir-nos que vivim en una ciutat que ens pot donar doncs, aquesta bona manera de viure.
1: I després ens resten també pocs minuts, aquest cap de setmana, Diada del Soci de Tradicions sí. i Costums, i ha confirmat que es farà el Mercat Vell per aquesta previsió de pluja.
2: Sí, clar, tenim aquests moments així, ja sabem que de vegades passa, però tenim la gran sort de tenir el Mercat Vell i allà serem ballant sardanes, evidentment. És la Diada del Soci, ballarem sardanes, també tenim el Sona, que cal també que aprofitem aquest cap de setmana també tan cultural i tan musical. I si plou, doncs amb el cap vell. Les coses van així i la meteorologia també ja sabem que és un tema que hem trucat moltes vegades, doncs ens dona sorpreses. Aleshores pensàvem que no plouria, però plourà segurament. Aleshores ballarem sardanes al Mercat Vell.
1: I un son a Mollet que per avui ja hi ha entrades esgotades i que en canvi per dissabte i diumenge encara n'hi ha, així que també aprofitem per dir-ho, que si ens escolten, que encara hi ha entrades.
2: Que som-hi perquè ho hem de compartir-ho.
1: Exacte. Carme Olaria, se'ns acaba el temps i de tot el que vagi passant aquest cap de setmana, amb dades de l'atur que ja tindrem doncs, el proper divendres, doncs en parlem de tot plegat aquí, com sempre, a Ràdio Mollet. Perfecte. Que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Adéu-siau.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. En sèrie.
1: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
0: Les millors ficcions.
1: Els millors relats.
0: Les estrenes més espectaculars.
1: El retorn de les sèries més esperades.
0: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
1: En sèrie, amb l'Ali Giné.
2: Molt benvinguts a l'Ensèrie en una setmana d'impàs entre setembre i octubre, però amb algunes estrenes destacades a la cartellera. Així que comencem, com sempre, el repàs setmanal.
3: ¿Cómo matar a un hombre en público y salir impune? El truco está en ocultar las pruebas a plena vista, al estilo del Padrino.
2: I ho fem des d'aquest dimarts a Filmin i arriba la temporada 2 d'Inspectora Ellis.
3: Han asesinado a una pobre joven.
4: Las mujeres migrantes desaparecen y se ven obligadas a ejercer la prostitución.
2: Torna aquesta ficció que segueix la detectiu més tenaç d'Anglaterra, la refrescant sèrie policíaca imprescindible del creador de Shetland.
3: Se toman decisiones. Y cuando las cosas no salen según lo planeado, haces todo lo posible para arreglarlas.
2: La trama segueix a la inspectora Ellis i el seu company, el sergent Harper, que arriben a una comissaria per resoldre casos d'assassinat. Malgrat ser menyspreada per ser dona, la protagonista és una detectiu decidida i impulsada per un fort sentit de la justícia.
5: Vale, vale. Adiós.
6: Adiós.
5: Los vecinos se han quejado de los crop tops.
7: Sí, les encanta, tío.
8: És perquè se aburre.
2: Des d'aquest dimecres a Disney Plus hi trobem la segona temporada d'Adults.
9: No quiero hacérmelo contigo en el baño, ¿vale? Oh, me encanta el sexo en la discoteca.
2: Arriba la segona entrega d'aquesta comèdia coral per adults sobre un grup de joves al voltant dels 20 anys que viuen a Nova York i intenten navegar junts per l'amor, la feina, les amistats i la família.
10: Que quede algo muy claro. Mi papá no vuelve a poner un pie en esta empresa.
2: També des d'aquest dimecres tenim a Netflix la segona temporada de Medusa.
11: Tratan de matar a Bárbara y ahora a ti.
12: Esto es en contra de la empresa por todos los problemas que estamos teniendo y por eso manda mi papá.
2: Torna aquesta apassionant i complicada història de poder i ambició que s'entrellaça amb un amor com cap altre. La ficció parteix de la desaparició de la nova CEO de Medusa sota la sospitosa explosió del seu vaixell de luxe.
13: Sé que en este mundo hay monstruos nacidos de padres humanos.
2: Aquest dijous encara Netflix i arriba a l'Este de l'Edén.
13: Un bebé puede nacer sin mácula en el cuerpo, pero también sin bondad ni conciencia.
14: ¿Me dirás cómo te llamas?
2: Després de la Guerra Civil Americana, dos germanastres hereten una fortuna. Una dona els sedueix i els manipula.
14: Encerrada en esta habitación y ya ha iluminado la casa entera.
13: Es muy bueno conmigo.
2: Aquest és l'argument d'aquesta sèrie protagonitzada per Florence Pugh, basada en la novel·la de John Steinbeck i que va adaptar al cinema Elia Kazan al 1955. Ara la seva neta està al capdavant de la proposta com a co-creadora i guionista.
15: Según tu expediente, te cuesta gestionar la ira.
9: ¡Cállese ya!
2: Divendres a Disney Plus s'estrena Coven Academy, el hechizo de las brujas.
16: Somos brujas, la confianza lo es todo.
2: Les portes de l'internat més obscur de Nova Orleans s'obren per una nova generació de bruixes. Hauran d'aprendre a controlar les seves habilitats, enfrontar-se a forces obscures i descobrir quins secrets amaga la seva nova acadèmia.
17: ¿Alguna vez has sentido cuando las cosas van mal? Que hay algo mucho peor esperándote.
2: També divendres, però HBO, l'estrena de la setmana, Kill Jackie.
17: Algo de mi pasado ha regresado.
18: Jackie, ¿qué está pasando?
17: Alguien contrató a los 7 demonios.
2: Catherine Zeta-Jones és la protagonista d'aquesta ficció que porta 20 anys vivint una vida de luxe, viatjant per tot el món, venent obres d'art i sobretot intentant mantenir l'anonimat després d'escapar d'un passat perillós com a traficant internacional de drogues.
19: Todo esto es una puta locura.
20: Puede que tengas razón.
2: Però tot canvia quan el grup de sicaris més perillós del sector reben l'encàrrec de matar-la.
21: Me presento, yo soy Archie Pérez. No tan bala en el romance ni en hacer amigos y así.
2: També aquest divendres a Amazon Prime i arriba Prefiero la muerte.
22: Oler tu sangre.
23: ¿Qué?
22: Nos tenemos que ir.
2: Un grup d'adolescents intenta salvar el seu poble d'una invasió de zombis després que el noi més impopular de l'escola sigui mossegat per un dels morts vivents.
6: Hoy han intentado asesinar a tiros a una mujer. Tal vez ella tenga la clave de algo.
2: També a Amazon aquest divendres s'hi estrena la segona temporada de Reina Roja, Bola Negra.
7: Chornaya Volzitza, que significa loba negra.
8: Es un asesino a sueldo.
2: Torna aquesta adaptació de la novel·la de Juan Gómez Jurado, ara centrada en la segona novel·la, Loba Negra.
18: Pero no siempre hago las cosas bien.
2: La primera temporada de la sèrie s'ha convertit en una de les propostes espanyoles més vistes de Prime a nivell local.
22: Llevamos mucho tiempo evitando el tema. Soy una soldada.
2: Arribem, ara sí, a la recomanació de l'ensèrie i aquesta setmana és per Lioness i la seva tercera temporada.
22: Todos nuestros enemigos han estado librando una guerra encubierta contra nosotros.
2: La ficció la podeu trobar completa ja a Sky Showtime. La crítica ha considerat aquesta tercera entrega com la més trepidant, ambiciosa i intensa de la sèrie d'espies creada per Taylor Sheridan.
23: Los objetivos del programa Lioness podrían hacerse públicos.
22: Tenemos que asumir que tienen tu número, que lo tienen todo.
2: Perquè ens situem, Lioness és una proposta d'espies que es basa en el programa real de la CIA basat en infiltracions en els moviments i grups més perillosos.
22: Encontraré a quienes están detrás de esto y me los cargaré a todos.
2: Aquí, però, Sheridan hi aporta el seu toc per fer de la secció Lioness, formada per dones principalment, un grup d'elit responsable de les trames més complicades de l'Agència d'Intel·ligència Nord-Americana.
24: Agarraos bien allá atrás.
25: Secuestraron a una congresista en suelo estadounidense.
2: Com sabeu, Lioness està protagonitzada per Zoe Saldana i Nicole Kidman, entre d'altres. Saldana és la cap de la unitat que durant les dues temporades anteriors ha dirigit a les joves Lioness en les seves missions d'infiltració.
22: ¿Es una Lioness?
26: Lo dirijo. No sé si puedo confiar en la chica, pero sé que en ti puedo confiar.
27: ¿Cuál es tu misión ahora?
2: Ara, en aquesta nova entrega, la trama es concentra directament en la protagonista portant l'acció a casa, als Estats Units, amb un segrest que destaparà els punts més foscos de la CIA.
26: Tu padre es la misión ahora.
27: ¿Por qué?
26: Porque así es como sobrevivirá.
27: Lo saben.
25: ¿Quiénes lo saben?
2: Però anem a pams. Estem davant d'una entrega on les escenes de combat i desplegament militar llueixen amb gran qualitat, com ens té acostumat Sheridan. Però aquí la narrativa adopta una fredor clínica i metòdica que recorda l'estil sec i directe de pel·lícules com Sicario.
26: Tú eres la clave. Vamos a ver lo bien que sabes pilotar.
27: 2 minutos.
2: Una narrativa que des del primer moment juga amb dos temps, que es podrien definir com la causa i la conseqüència. Les dues trames acabaran concluint en un final més lineal.
28: Mamà, eres tu?
29: Mamà? Dame un abrazo.
2: Parlem d'una estratègia no nova, però que aquí funciona bé per mantenir el suspens i la tensió.
30: Todas las opciones, entre ellas declarar el estado de emergencia después de la tercera noche de violencia y disturbios cada 20
31: horas. The Wall Street Journal informa de que Hamas ha confirmado que tiene a 20 rehenes.
2: El tauler del joc, hem dit, és Estats Units, però l'excusa, la guerra d'Ucraïna. En aquesta tercera temporada, ja ho hem dit, tenim una trama molt més intensa, amb més joc i on, sens dubte, el pes de l'acció dramàtica recau en la seva protagonista.
25: Asesinaron a su familia por orden del ministro de Seguridad Nacional de China.
32: Que haya una live. Por lo menos.
2: Menció especial, però, també mereixen les interpretacions de Nicole Kidman o de Dave Annabel, el patidor marit de Saldana que lluita per mantenir la família unida mentre la seva dona cada cop s'allunya més de la vida familiar.
33: He recibido un embarazo. Busco la manera de aceptar el hecho de que me haya alejado por ti, por ellas, por mí.
2: En fi, que si encara no heu vist Lioness i sou amants de les sèries d'acció i d'espies, ara és un bon moment. I atenció, perquè aquesta tercera temporada pot interessar els més escèptics sobre els mètodes de la CIA.
25: La misión es demostrarles a Irán y a China que no somos los únicos con fronteras abiertas.
32: Haga lo que sea para que no les descubra.
2: De moment, aquí us deixem un fragment perquè us jutgeu vosaltres mateixos.
26: No nos gusta hacerlo así.
27: La inteligencia rusa observa más a los suyos que a vosotros. Queríamos contactar desde que empezó la guerra, así que aproveché la oportunidad.
26: Vale. ¿Y qué vas a hacer con ella?
27: Alexei Yurimov.
26: Lo siento, no estoy al día con los espías rusos. Lo mío es Oriente Medio.
27: ¿El SSD?
26: Sí.
27: Lo lleva él. Se ha desplazado al frente. Tengo su posición.
26: Vale. Bien por ti.
0: Queremos que lo capturéis.
26: ¿Y por qué nos interesaría?
0: Puede que un intercambio.
26: ¿Por qué os interesa a vosotros?
0: Es el martillo de Putin. Si lo matamos, la represalia de Putin será terrible. Pero si lo capturáis, así es el juego.
26: Sería peligroso para la unidad, porque si fracasan, serán exhibidos ante todo el mundo de camino a un campo de concentración.
0: Estaríais sacando a la reina de Putin del tablero. ¿Eres consciente del valor que tiene eso para
26: no,
0: todos?
26: No, si lo entiendo muy bien. Para vosotros. ¿Pero qué sacamos a cambio?
0: ¿Qué queréis?
26: No lo sé. ¿Qué haces? ¿Cuál es tu campo?
0: Reclutamiento e infiltración. ¿Conoces Honeypot?
26: Lo conozco.
0: Yo estoy al mando.
26: ¿Cómo te contactamos?
0: Dame tu número. Haré que alguien te
26: contacte. Ni en tus putos sueños. Tú me das un número y te llamamos, tal vez. Si nos interesa, te llamaremos.
1: ¿Ha ido bien?
26: Interesante.
3: ¿Sí? ¿Y a dónde nos manda ese interesante?
26: ¿Conocéis Ucrania?
1: Oh, tienes que estar de coña, jefa.
3: No está en mi lista de los lugares a los que quiero ir.
26: Ya, pues toca ahora.

0: Fins aquí l'Ensèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
1: El POU.
2: Un espai de contingut científic de divulgació que posa en valor la recerca i el coneixement. Tot un recorregut que va des de les interioritats a la sala d'operacions, la tria dels estudis que definiran el nostre futur, els avenços científics més punters o com es marca l'intel·ligència emocional.
1: El POU, a la sintonia de Ràdio Mollet, dimecres a 1:45 del migdia, al 96.3 de la FM. El POU.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí. El 96.3 de la FM. Ràdio Mollet. Aquell any.
1: Núvol de fum. Un programa de música ambient i electrònica minimalista amb Jaume Montsant.
0: Divendres a les 11 de la nit i repetició dissabte a la mateixa hora a Ràdio Mollet.

de Més Enllà, amb Jordi Garcia. Un programa de música de més enllà del temps i de les modes. De més enllà de les fronteres. De més enllà de la predació consumista. Ara comença De Més Enllà, amb Jordi Garcia.

0: Salut i alegria per tothom, apreciades amigues i apreciats amics, exploradores i exploradors de l'univers musical, que un cop més us apunteu a un viatge sonor de dues hores per recórrer el món a través dels seus sons tradicionals i de tots aquells que se'n deriven. Salutacions cordials i abraçades de Belén Lozada, portant saviesa i temperança, i d'un servidor davant del micròfon, exploradors de l'univers musical, que us guiarem avui amb 6 presentacions discogràfiques d'allò més flipants. Començarem el camí en el nord de Ghana amb el rei indiscutible del Kologo, singular instrument i estil musical del país africà. Tot seguit ens desplaçarem a la regió índia del Rajasthan per gaudir amb sons clàssics en mans de dos germans. Des d'allà i fins al final de l'edició número 937 farem una llarga secció de sons mediterranis, primer amb 3 parades consecutives en contrades italianes: l'illa de Sicília amb una proposta d'avantguarda, la serralada dels Apenins amb sons absolutament folclòrics i diferents contrades mediterrànies amb un septet on trobem membres italians, ibèrics i romanesos. Per concloure el programa ens endinsarem en l'espai sonor de la lira grega amb una formació gestada en terres escandinaves. Comencem ja amb una energia quasi esquerpa, la que ens brinda el gran King Ayisoba amb Pure Confusion, el seu 7è àlbum, un disc de nou carregat, com és habitual en el músic ghanès, de potents missatges amb contingut polític i social que donen un sentit molt combatiu a un estil al mateix temps ancestral i avantguardista. Escoltarem d'entrada 3 peces brutals de Pure Confusion, el nou àlbum de King Ayisoba, Property, Daycom i Tewo Gilige.
1: Brothers and sisters, let's listen to what King Ayisoba is saying. He's saying property is causing problem in this world.

Agisova és, sens dubte, una de les veus musicals més singulars de Ghana, considerat el millor intèrpret mundial del Kolobo, una mena de llaüt artesà de dues cordes fet amb una carbassa i recobert de pell de cabra. Ofereix cançons, com dèiem abans, de fort contingut polític i social, tot utilitzant tres registres vocals diferents, incloent-hi la veu del seu avi, que el posseïa quan era nen. La producció del disc Pure Confusion, a càrrec del britànic Adrian Sherwood, proporciona a les aguerrides composicions de King Agisova elements contemporanis del dub, el post-punk, la música industrial i el hip-hop. De tot plegat en sorgeix una música molt i molt peculiar dintre d'un gènere principalment ghanès, que pren el seu nom de l'instrument abans esmentat. D'entre tots els intèrprets de Kolobo que hem escoltat fins ara, sens dubte que King Agisova és el més conegut i reconegut arreu del món, per ser el més agosarat, el més compromès, i això ho vam poder comprovar en directe a l'edició de Womex a Katowice l'any 2017, el més potent a sobre d'un escenari. L'enregistrament de Pure Confusion, el setè treball discogràfic d'Agisova, es va realitzar en un estudi de Sherwood, en la ciutat portuària britànica de Ramsgate, en directe i en una sola tarda, fet que dona les cançons del treball una energia que probablement minvaria amb una gravació convencional pista a pista. Us deixem amb altres tres peces formidables del nou treball del gran King Agisova: Bemba, Endelange Taba i No Tradition, No Africa. Oh,

Anem ja amb la segona presentació discogràfica d'aquesta edició de Més Enllà número 937 de la nostra 24 temporada en antena. Com fem sovint, arriba un canvi radical de registre, en aquest cas, traslladant-nos a l'Índia, i no pas per escoltar folk contemporani, ans al contrari, ja que ens endinsarem en un territori absolutament tradicional i carregat de mística. Rang Mahal, aquest és el títol del debut discogràfic de The Jamira Brothers, un duet pertanyent a la comunitat Manganillar, col·lectiu format per diverses nissagues de confessió musulmana sufí de músics tradicionals del desert de Thar, a l'estat de Rajasthan, famosa mundialment pel seu gran llegat de música popular. Aquesta obra posa de manifest la destresa vocal dels germans Rafiq i Latif Khan i el seu domini musical del Kamaicha, el Dolak i el Matka, amb cançons d'amor, devoció i celebració. Un bell homenatge al seu avi, el difunt Padma Sri Shakar Khan, el membre més important d'entre les 7 generacions de la nissaga Khan. Comencem escoltant un parell de perles del disc Rang Mahal, òpera prima de The Jamira Brothers, Dayam Do i Rail Gadi.

Rang Mahal, vet aquí un meravellós debut discogràfic de música sufí de l'estat indi de Rajasthan, obra del duet de Khamira Brothers, format pels germans Rafiq i Latif Khan, procedents de la localitat de Khamira, que dona nom al seu projecte de sons purament tradicionals. Les seves actuacions combinen el so evocador del kamaicha, instrument de 14 cordes, amb el tambor de mà anomenat tolak, el matka, pot de terrissa tradicional de l'Índia, el kartal, un claqué de fusta, i les potents harmonies vocals del duo. Després d'haver fet gires internacionals amb el projecte de Mangani Yar Seduction, han actuat en festivals importants com el Kennedy Center, el Womad Adelaide i el Jodhpur Reef. Una nota sobre l'enregistrament. Aquestes gravacions de camp, en estèreo i d'una sola pressa es van realitzar a l'aire lliure a finals del passat mes de juny. Sota la calor i la humitat aclaparadores de l'estiu de Delhi, la capital índia, i amb l'anunci imminent del monsó. En algunes de les peces enregistrades s'hi poden sentir sons tènues del trànsit omnipresent, el cant dels ocells, nens jugant, una ràfega de vent i sons de feina de fons. Tot plegat dona el disc produït per Ankur Malhotra, un aroma d'autenticitat que seria molt difícil d'obtenir dins d'un estudi d'enregistrament. Us deixem una estona amb altres dues composicions hipnòtiques del disc Rang Mahal de Khamira Brothers, Bedlo i Ada Dungarilla. Yeah.

0: Mare Nostrum, l'espai de més enllà dedicat a les músiques mediterrànies.
1: Tornem a fer un radical gir de timó. Ara, en el marc de la nostra secció temàtica i periòdica de sons procedents dels països riberencs del nostre sofert mar mediterrani. Amb les tres primeres ens situarem en contrades italianes, amb una destacable varietat estilística. Anirem primer a l'illa de Sicília amb un altre debut discogràfic, Rama, obra del trio Nuara, que té alhora aromes arcaics i avantguardistes. Nuara, format per Michele Piccione, etnomusicòleg i multiinstrumentista, Federico Pipia, músic, electrònic i productor, i Gabriele Bazza, guitarrista i cantant especialitzat en tècniques vocals tradicionals, emprenen amb el seu projecte una regeneració del repertori de la tradició oral siciliana, basant-se en documents sonors recollits sobre el terreny a partir dels anys 50 del segle passat, entre d'altres, del llegendari etnomusicòleg nord-americà Alan Lomax. En la seva òpera prima, Rama, el trio Nuara utilitza l'electrònica per fer ressonar de maneres inèdites els instruments tradicionals de l'àrea siciliana i mediterrània, tot mantenint-se arrelats a les tècniques d'interpretació tradicionals. Les cançons originals adquireixen un nou significat dins d'un nou horitzó expressiu, tot establint una connexió profunda entre un univers arcaic i la sensibilitat de l'escena musical actual. Us deixem amb tres magnífiques composicions que sonaran sense interrupcions: Oracu, Enzuonu i Giwaza.
2: I lui cantava, non si mettia in destra, si mettia in biaia. Per quando tutti i gaitelli che arrivavano e i carriole che arrivano, si contavano bene, che si contava fino a 22.

0: sú ka mi ne wa mai ne ndu bi ki ya ba wo mo de lu wa ni are wo ne wa bru ka no ka be du e pe je wa akata de lo ko le bastate akata de lo ko le bastate.
1: Es dirigim ara cap a la serralada dels Apenins, bressol del disc Instabasua, creat i interpretat per dos grans mestres dels sons tradicionals del nord de la península itàlica, Stefano Balla i Daniele Scurati, artistes bregats que amb aquesta edició discogràfica donen nova vida al folklore de la regió coneguda com quatre províncies, on confluencien les províncies d'Alessandria, Gènova, Pavia i Piacenza, i on es manté viva i ben popular una tradició centenària de balls, cançons, festes rituals i ritus cíclics. Aquest extraordinari corpus musical cobra vida gràcies a la parella formada pel Pífero, una mena d'oboè tradicional de doble canya que Stefano Balla remena amb mestria, i l'acordió, l'instrument del qual Daniele Scurati és un gran virtuós. L'activitat del duet, ara amb l'edició del disc Instabasua, té com a objectiu mantenir viva la música i la cultura d'aquesta zona muntanyenca i promoure la difusió mitjançant festes de ball, concerts, tallers i conferències. Stefano Balla i Daniele Scurati desenvolupen una doble tasca. D'una banda, actuen als pobles dels Apenins, on el ball continua sent un element fonamental de cohesió social en festes, casaments i carnestoltes, i de l'altra, participar en festivals i concerts tant a Itàlia com a la resta del món. Us deixem amb tres peces fantàstiques: Mazurka di Ivano, Polka i Usignolo.

Continuem endavant amb una tercera proposta que ens ha arribat recentment des de Terres Italianes. En aquest cas, un altre debut discogràfic. Nubras és el títol de l'àlbum que tenim ara mateix entre les mans. Una obra amb composicions originals de Nubras Ensemble, formació que va néixer de la trobada de músics de diversos països, tradicions i trajectòries artístiques, units per una visió compartida, explorar el patrimoni musical dels Balcans i transformar-lo en un llenguatge contemporani, obert i en constant evolució. En l'òpera prima homònima de Nubras Ensemble, els sons de l'Europa de l'Est s'entrellacen amb la música clàssica, el jazz i les tradicions folklòriques del sud d'Itàlia, creant un univers sonor, vibrant, capaç de traspassar fronteres geogràfiques i culturals, tot mantenint una identitat sòlida. En aquest nou projecte, amb seu al sud d'Itàlia, trobem un quartet de corda liderat per les violinistes

Anem amb la darrera presentació discogràfica d'aquesta edició de Messenger número 937. Encara dintre de la nostra secció de sons mediterranis, tenim entre mans una obra superba anomenada Patchworks, un disc creat i interpretat per un quartet de circumstàncies que ho és des de fa força anys, quasi dues dècades. Quatre virtuoses de les cordes, que amb el nom de Toxo, per al seu projecte, han editat recentment el quart treball discogràfic. Obra instrumental de textures sinuoses, Patchworks ens permet capbussar-nos en un peculiar univers sonor que connecta tradicions helèniques i escandinaves de manera tan subtil que es fa difícil dir exactament quina té una presència més significativa. Potser cap de les dues, però és cert que la lira grega de la gran Kelly Toma es fa inconfusible en cada compàs de les composicions. A la talentosa grega l'acompanyen a Toxo, la francesa Eleonore Billy amb la seva Nickel Harpa i les noruegues Anne Hitt amb el seu violí Hardanger i Sigrun Eng amb el violoncel. Pregades les quatre en territoris folk i de sons clàssics de diferents contrades, ens delectaran tot seguit amb dues delícies del seu nou àlbum, que com sempre sonaran sense pausa. Clear Corona Skies i Ametistos.

Com sempre, ens ho estem passant molt bé, tot compartint amb vosaltres algunes de les músiques meravelloses que ens han arribat en els darrers mesos a la nostra discoteca. Però arriba l'hora de dir-vos adeu. Encara gaudim fins a completar les dues hores de programa amb les formidables composicions del disc Patchworks, última obra de Toxo, quartet fundat l'any 2008 a Oslo, la capital noruega, per quatre virtuoses de les cordes que han trobat en l'àmbit de la fusió un equilibri envejable. Els colors tonals de l'Orient Mitjà es troben amb la melanconia escandinava. Elements de música de cambra s'entrellacen amb la improvisació i el halling noruec, conviu en el mandilatos grec. Per experiència sabem que no tots els intents de fusió arriben a bon port. No ens sorprèn, perquè no és gens fàcil crear coses absolutament innovadores partint de tres o quatre tradicions atàviques. Toxo ho van aconseguir a la primera, ja fa quasi dues dècades, i en Patchworks, el seu nou disc, continuen demostrant que el que elles fan és absolutament irrepetible. Us deixem fins al final del programa amb més geminadures sonores de Toxo, Melisanti, Once Upon a Time, Clear Halling, Tutti Gavian i, si queda temps, alguna més. Som a la vostra disposició a Facebook, a l'adreça electrònica de messenger@yahoo.es o en el nostre blog musicademessenger.blogspot. Sigueu molt feliços i fins la setmana vinent.

0: Parlem de cuina. Programa de cuina participat per Marina Dunyach, Susana Lara i Laia Uller. Cada setmana ens aproparan propostes, receptes i consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Dilluns a 12:45 del migdia i redifusió dissabte a 10:45 del matí. Parlem de cuina a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: OVNIs. Fenòmens paranormals. Túnels misteriosos que l'Ajuntament insisteix a anomenar sots. Hi ha coses que passen a Mollet i no volen que ho sàpigues.
2: Expedient Mollet. Amb el vigilant de Pruneres.
1: Cada divendres a 16:45 de la tarda i dissabtes a 1:00 del migdia. Escolta'm una cosa, però no vàrem quedar que faríem això de matinada? Quin horari és aquest? Escolta, vull parlar amb la resposta.
2: Expedient Mollet.
3: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i els diumenges en remissió a les 11 del matí. El que es ballava al Vallès.
4: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
5: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
6: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
7: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, al municipi de Germanà de Mollet.
8: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.

Hola, molt bona nit. Benvinguts i benvingudes a una nova edició del Núvol de Fum, el programa de música ambient, experimental i electrònica minimalista aquí a Ràdio Mollet. Una salutació, sóc en Jaume Montsant i t'estaré acompanyant durant aquesta hora de música cuinada a foc lent. Pots trobar els podcasts del Núvol de Fum en el nostre blog núvoldefum.blogspot.com, així com a les diferents plataformes habituals de podcast. Poseu-vos còmodes, perquè aquí arrenca el Núvol de Fum número 538.

Doncs hem arrencat amb la música, aquesta música mig noise de Vanity Productions, des del seu disc The Vanity Project, publicat el passat mes d'abril per Northern Electronics. Seguim amb la productora X-Re, acrònim de I Keep Seeing Rainbows Everywhere. Life Rainbows és un treball enregistrat en directe a Los Angeles. Escoltem la versió que fa de la fantàstica cançó Song to the Siren de Tim Buckley, popularitzada per Dismortal Coil.

Doncs meravellosa aquesta versió que fa I Keep Seeing Rainbows Everywhere d'aquesta peça del Song to the Siren. Continuem ara amb Marcus Wettner des del segell Affin, com no, amb aquesta peça titulada Sprawl.

I anem ara fins a Anglaterra per escoltar una de les darreres referències del segell Captured Visions. Una referència signada pel francès Owl. Ens presenta un treball d'ambient drone amb ritmes suaus titulat Abstract Monochrome, del qual ens quedem amb aquest Rotative Sphere.

projecte i experimental de Ràdio Mollet. Continuem amb el projecte Labs Cloud des de Dronarium. Això que sona porta per títol Embraced by the Sinners.

El projecte del japonès Shinichi Kobayashi, conegut com Bot 1500, ens porta la nota rítmica al programa d'aquesta nit. Una mescla d'ambient, IDM i electrònica suau i agradable, tot i les 140 pulsacions per minut. Escoltem XB2.

Aquesta nit tancarem el programa amb una peça especial signada per una banda de death metal. I aquesta banda és Blood Incantation. Porten actius des de 2014, però va ser el 2024 que van publicar un treball, Absolute Elsewhere, que va donar molt que parlar per la fantàstica mescla de death metal i rock progressiu o psicodèlic a lo Pink Floyd que hi practicaven. Amb la fama d'aquest àlbum va arribar un documental sobre la banda i la peça que escoltarem avui, signada per ells mateixos, forma part de la banda sonora d'aquest documental. Escoltem aquesta peça titulada Rain. Això és Blood Incantation.

Doncs amb Blood Incantation i aquesta peça titulada Rain, extreta de la banda sonora del documental de la pròpia banda, arribem a la fi del programa d'avui, del número 538 del Núvol de Fum. Abans de marxar, recordar-vos que teniu disponibles els podcasts del programa en el nostre blog, núvoldefum.blogspot.com, així com a les principals, o gairebé totes, les plataformes habituals de podcast, com és Mixcloud, e-books, Spotify, etc. Dit tot això, m'acomiado ja de vosaltres. Ens tornem a retrobar, com sempre, la setmana vinent, aquí mateix, en una nova edició del Núvol de Fum. Molt bona nit.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't. Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: podríem tenir son.
1: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls,
2: mare, literalment.
0: Poques ganes de treballar.
3: És que tinc molta feina.
4: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
5: Oh, escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
6: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
5: Mary, potser sóc bisexual, i ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
6: A mi això també m'ha passat.
7: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalías.
8: Som pura cafeïna.

0: Són al·lèrgiques al pol·len. Quin contesta?
1: Som sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies, no tenim classe. Els ha de massa i la de grup joves sí, perquè són joves. Sí. Això ho tenen.
3: Vas de mi que sembleu més joves del que
4: sou. Sí, jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
1: Sis noies, eh?
5: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
6: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No teniu pas la llengua, que això segurament us ho han dit més d'una vegada.
7: Teniu la bandera de Girl Band?
0: Deies Maria, oi?
8: Creu com una de Girl Band?
9: Que mola.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
10: Hi ha un no, no, ni no.
9: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al coll?
9: Hi ha moltes boy bands, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
11: Han venit a escoltar el discurrito.
10: A Catalunya tenim la sort que tenim una boy band i també tenim una girl band, que en aquest cas són les al·lèrgiques al fons.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar. Oi!
2: I want to make you a spy.
3: When you're ready, Bond.
4: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
5: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT. Vine'm a buscar.